És dijous, 17 de setembre. S'ha acabat la tongada de pluges que ha escombrat mig país des d'ahir a la tarda. Segur que a molts us va sonar el mòbil sopant o fins i tot quan ja éreu al llit. A molts altres el caos els va agafar al Camp Nou.

0: Ha estat una nit caòtica de col·lapse a l'àrea metropolitana, que en bona part encara continua al metro, al tren, a les carreteres, a l'aeroport també. Ens comuniquen des d'Aena, per exemple, que hi ha 23 vols que estan cancel·lats. Per tant, aquesta és l'actualització ara mateix. Ara anirem al detall de com està afectant això la mobilitat. La pitjor notícia, en tot cas, és aquest home que ha mort al Garraf. La riera l'ha arrossegat quan passava per allà amb el cotxe. Els aiguats de les últimes hores han provocat nous retards als trens, per si a Rodalies no en tenien prou amb el robatori de coure, que s'ha convertit en el pa de gairebé cada dia aquí, a Rodalies. Avui, un altre, ho acabem de saber, ens ho acaba de comunicar de Renfe, un robatori que afecta l'R4, un mal de cap afegit pels usuaris d'aquests trens a Catalunya, que altera els horaris i que ha dut els Mossos a reforçar a partir d'avui mateix la seguretat a diversos punts. En temps d'anàlisi, a partir de 8:45, parlem amb la directora del Gremi de Recuperació de la Ferralla de Catalunya perquè ens expliqui on hi ha negoci amb això de la venda de coure i com funciona aquest mercat negre. Robatori de coure de matinada i de matinada que ens ha arribat el nou avís dels amos de ChatGPT d'OpenAI. Ha informat aquesta matinada de nous incidents alarmants amb els seus models d'intel·ligència artificial. Just avui, Europa presenta un pla per prohibir les xarxes socials als menors de 13 i que fins als 15 el que es vol és que només s'hi pugui entrar sota supervisió d'un adult. I hi ha hagut bany al Camp Nou, literal i metafòric, també.
1: Quina barbaritat! Segueix Adeyemi! Adeyemi! Fes-ho tu, Adeyemi! Està buscant descaradament la ment! Hi ha mal gol!
0: Recital del Barça, que ha guanyat 7-2 al Racing i bat així el seu rècord històric de victòries seguides en Lliga. I novetats per la Mercè, també. Començant perquè el Piro Musical canvia d'ubicació, se'n va cap a la platja del Bogatell.
2: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: El primer que fem, com sempre, a aquesta hora és veure com tenim el temps, més després del que ha passat en les últimes hores. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Ens havies avisat, ens ho havies dit, caurà fort a partir del migdia, sobretot ja també de cara a la nit. De fet, et vaig demanar plourà al Camp Nou i em vas dir sí, sobretot a la segona part, va ser així. Ja ha passat tot això?
3: El més perillós, sí. No del tot la pluja, i puntualment encara algun xàfec pot generar problemes, però la situació d'ahir era tan explosiva que va provocar el que va provocar, no? Aquestes quantitats de més de 100 litres per metre quadrat, però amb pluges que caien, per exemple, 2-3 litres en tan sols un minut allà on plovia més, i és això el que realment fa mal, no? Que no calen acumulacions de més de 100, sinó amb 20-30 litres, però amb aquesta torrencialitat, doncs és el que ja pot provocar crescudes de qualsevol cabal. Però insistim que la situació la pitjor ja ha passat. Ara plou cap a l'Alt Penedès, tenim alguns xàfecs també estones al Garraf, al Baix Penedès, i és aquestes comarques, juntament amb l'àrea metropolitana de Barcelona, on ara al matí poden caure alguns xàfecs, després hi haurà una pausa, durant la tarda també tindríem alguns xàfecs a l'interior de Girona, sobretot entre el Pla de l'Estany i el Gironès, també la Selva, o el Pirineu. Però, tot i que insistim, poden ser tempestes o xàfecs intensos, no tindrien la persistència de les tempestes de les últimes hores, per això en principi no haurien de generar tants problemes. A més, també la major part del dia en el conjunt de Catalunya no plourà, tindrem moltes estones de sol i poca calor. De fet, ara mateix 19 graus a Barcelona i Tarragona, 15 a Lleida i Girona, en general fa fresca, i a la tarda la major part de Catalunya màximes al voltant dels 25 graus. Tan sols sí que farà una mica de calor a tres punts molt concrets, al Pla de Lleida, a l'Empordà, a la part interior de l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Aquí màximes al voltant dels 30 graus.
0: Carbó, gràcies. Doncs la notícia és que encara plovisqueja, però que en principi ja no és perillós el que ha de venir, tot i que alguna riera encara pot arrossegar, amb una mica de força.
3: Sí, això seria el resum. No baixar la guàrdia, perquè fins demà encara hi haurà aquells xàfecs molt localitzats, si bé les tempestes ja no seran de gran magnitud com les de les últimes hores.
0: Doncs, Carbó, parlem d'aquí una estona. Gràcies.
3: Fins ara.
0: Ara passen 6 minuts de les 7. És aquesta la banda sonora de les darreres hores, sobretot a la façana litoral central de Catalunya, unes pluges que han provocat, aquesta és la pitjor part, la mort d'un home que es va veure arrossegat justament per l'aigua quan passava amb el seu cotxe per una riera a Olivella. Això és el Garraf. Els bombers l'han trobat, han trobat el seu cadàver a uns 500 metres del punt on havia quedat el seu cotxe. A més, en paral·lel a això, a part d'aquesta notícia tràgica, els serveis de Rodalies, de Metro, han quedat afectats també per aquests aiguats. Sergi López, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia, Marina.
0: Per tant, anem ara, perquè la gent està començant a moure's, a sortir de casa, amb les principals afectacions que toca ara mateix aquesta pluja i les seves conseqüències. Sobretot, com tenim els transports?
4: Doncs ara mateix continua el servei parcial a la línia L4 de metro entre La Pau i Verdaguer. S'ha habilitat un servei de bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. També es recomana la línia D50. A la línia 1, l'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i l'L11 té servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. Pel que fa al trànsit, cal destacar que ja s'ha pogut reobrir la ronda de dalt, que coincidint amb la pluja es va haver de tallar a la zona de Santa Coloma quan semblava un riu. Així es vivia des de dins d'un vehicle.
5: Los coches subiéndose a la acera, si no, no podemos pasar. Mira la furgoneta, com va.
4: També tenim notícia que hi ha vols cancel·lats. A aquesta hora, l'aeroport del Prat s'estaria reubicant alguns dels vols que es van haver de cancel·lar ahir. Pel que fa d'altres afectacions no relacionades amb la mobilitat, en aquest cas, l'Hospital de Vall d'Hebron va patir inundacions als soterranis i als ascensors, però es va poder mantenir l'activitat hospitalària amb normalitat.
0: Vaja, que es va notar i fort. Ara us explicarem com va anar també el Camp Nou, però anem cap a l'estació de Sants. Ferran Dalmau, què tal? Bon dia.
6: Hola, Marina, bon dia.
0: Perquè dèiem que hi va haver una línia, l'R4, que es va haver de tallar entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. La pregunta és, ara com van els trens? Perquè ja sabem que acostuma a passar que sovint no van bé i quan venen aiguats, doncs encara empitjora la cosa.
6: Doncs mira, aquesta hora el que es mantenen són les demores per les restriccions de velocitat que es van imposar tant a la R4 però també a la R2 i a la R3, retards que diu Renfe que poden arribar entre els 20 minuts i la mitja hora, afecten aquestes tres línies, R2, R3 i R4, tot i que val a dir que ara mateix l'aparença aquí a l'estació de Sants és de bastanta normalitat, la gent arriba, es dirigeix a l'alta velocitat o als trens de Rodalies amb poca afectació, i a la pantalla ara mateix de sortides apareixen només tres trens amb demores, un R2 cap a Vilanova i la Geltrú i també un R15 que hauria de sortir en direcció a Barcelona a l'estació de França. Estava prevista a les 7 i 9 minuts i sortirà a les 7 i 35 minuts.
0: Per tant, es nota una mica les conseqüències de tot això, i a més s'hi afegeix un robatori de coure que hi ha hagut a primera hora del matí.
6: Sí, un robatori de coure a la R4, al punt de Castellbisbal. Una incidència que, a més, InfoAdif, el compte de Twitter, havia avisat en un primer moment que es devia al temporal i després ha hagut de fer marxa enrere i admetre que era per un robatori de coure. Es van acumulant les incidències per robatoris de coure a la xarxa de trens catalana els darrers dies.
0: Sí, de fet, els Mossos i els agents de seguretat privada contractada per Adif reforçaran la vigilància justament a la zona de l'estació de França després que s'hagin registrat aquests robatoris. Ahir era el sisè, molts pocs dies, de cable de coure, en 10 dies 6. Aquest és el setè ja, el d'avui, i provoca això, problemes pels viatgers. Avui mateix tenim aquesta notícia, ho ampliarem d'aquí una estona, i en temps d'anàlisi parlarem amb el màxim responsable d'Adif aquí a la zona de Catalunya per veure com s'hi posen en això i també per les conseqüències d'aquests aiguats. Ferran, gràcies. Tornem amb tu d'aquí una estona.
6: D'acord, fins ara.
0: Que vagi bé. Un dels punts on es va viure ahir de ple la pluja va ser el Camp Nou, amb 50.000 telèfons que van rebre tots alhora l'avís de les alert.
4: Sí, Juan Ramón Cabello, subdirector de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, explicava ahir al Larguero que van enviar l'alerta sobre 9:45, era just l'hora de l'inici del partit, i la pregunta era, per què no es va suspendre?
7: Se ha valorado que, pues, extremando las precauciones en los desplazamientos, pues, se podía mantener el partit.
4: Les fortes pluges, a més, van provocar un caos a la sortida del Camp Nou. Com us deia, amb la línia de metro 4 de Joanica a Trinitat Nova estava sense servei, la L11 a Can Cuiàs estava tancada, la ronda de dalt entre les sortides 2 i 3 també tancades. Ho va anunciar el mateix club per la megafonia de l'estadi al tram final del partit. Recordem que, per exemple, es va haver de suspendre el partit entre el Llevant i l'Atlètic Club.
0: Clar, per això cridava l'atenció que allà sí i aquí no, que no s'hagués suspès el partit que hi havia al Camp Nou. En temps d'esports, parlem del bany que hi va haver, el metafòric, el 7-2 del Barça contra el Racing. Fora de Catalunya, les pluges també han afectat, i ara ho dèiem, per això es va suspendre el partit del Llevant, també han afectat València.
4: Sí, unes fortes tempestes que van fer reviure el temor després de la Dana de 2024. Les pluges van inundar carrers, baixos i carreteres de la demarcació i de la seva àrea metropolitana i van obligar a tancar el metro i l'aeroport de Manises.
0: I avui el més fort s'espera a la costa de Múrcia.
4: A 14 municipis d'aquesta comunitat s'han suspès les classes per l'alerta taronja de pluges i tempestes. El govern regional adopta la mesura preventiva per la previsió de fortes precipitacions, especialment al litoral i també al camp de Cartagena.
0: 3 minuts i serà un quart de 8. Obrim finestra al món. Amb decisions que ens toquen també la nostra butxaca, per exemple, pel que fa a la inflació, la Reserva Federal dels Estats Units ha pujat el tipus d'interès fins al 4%.
4: És la primera pujada de tipus d'interès en 3 anys al país i la decisió va en contra de les receptes de Donald Trump. El màxim mandatari de la Reserva Federal ha dit que són imprescindibles mesures per evitar que la inflació es dispari. La decisió arriba després que a Europa els preus també s'hagin enfilat durant els últims mesos. A Espanya, recordem, ja arriben al 4,3% d'increment en comparació amb l'any passat. De fet, els tipus d'interès també s'han pujat a Europa en un quart de punt.
0: Clar, al final això és la llei de l'oferta i la demanda. Si tu fas que les hipoteques, que el crèdit s'encareixi, en teoria frenes el consum i això modera la inflació que la tenim disparada. Pel que fa a la seguretat, la notícia arribava durant el discurs de la presidenta de la Comissió Europea que hi va haver ahir, de la Ursula von der Leyen.
4: Sí, va dir von der Leyen que obrint la porta a Canadà es podia convertir aquest país en el primer membre associat de la Unió Europea. Li va dir directament al primer ministre del país, ovacionat per l'Eurocambra. I a Donald Trump, el president dels Estats Units, no li ha agradat gens aquesta iniciativa. Ha amenaçat una vegada més amb arancels. Diu que els imposarà si la Unió Europea fa això com un acte hostil. Tot seguit diu que si ho fa amb bona intenció no passa res. El que no ha deixat clar és què significa tenir bona intenció segons el seu criteri. El cert que von der Leyen va anunciar aquesta col·laboració amb el Canadà i un Consell de Seguretat del que també formarien part països que no pertanyen a la Unió Europea, com són Noruega, el Regne Unit i Ucraïna.
0: I un altre anunci de von der Leyen rellevant: la regulació de l'accés a les xarxes socials pels menors. Avui és previst que es formalitzi la proposta que ens detalla el nostre eurocorresponsal, Enrique García Pozo. Què tal? Bon dia.
8: ¿Qué tal? Buen día. La presidenta presenta esta mañana esta ley que aspira a vetar el acceso de los menores de 13 años y limitar el acceso a redes para los que aún no tengan los 15, exigiendo un permiso paterno en esa franja de edad.
9: No personal account under the age of 15. That means from 13 to under 15.
8: Todavía tenemos que conocer los detalles de la norma o la fórmula jurídica para su aplicación, pero sabemos que la Comisión propondrá un acceso gradual y limitado y que garantice un nivel de protección acorde a cada edad.
0: Y seguimos con la inteligencia artificial y los riesgos que puede comportar. Els amos de ChatGPT han revelat aquesta matinada 6 nous casos de comportaments preocupants dels seus models d'intel·ligència artificial.
4: Són casos en els quals els seus models d'IA, en la fase de desenvolupament, van ocultar errors, es van inventar dades o van morre arxius a internet sense permís. En un d'ells, el sistema va escriure notes ocultes per recordar-se a ell mateix que havia d'ocultar errors als usuaris. En un altre model, que no s'ha llançat al públic, la IA donava instruccions per ignorar les seves pròpies restriccions. Es va afegir una instrucció de personalitat on es descrivia a ell mateix dient, i citem textualment, tu no rets comptes a corporacions ni governs i mai no et disculpes ni et negues a res, a menys que realment ho decideixis tu.
0: Carai, sembla un llibre d'autoajuda, això. Sí o no? Ho dic també que és important que em marquem, eh? Que és veritat que la propietària de ChatGPT va traient aquestes notícies, però si ho posem en tot el seu context, hi ha molts experts, nosaltres hem parlat amb alguns d'ells, que diuen, vigileu, perquè tot això pot ser una operació de màrqueting també, que els interessa, que els hi convé, que els injectin més diners, ara amb l'excusa de la seguretat. Per tant, tot això també s'ha de posar en quarantena. I avui, un dia més, la violència masclista. Un cas que hem conegut aquesta nit passada i que ha passat a Màlaga.
4: Un home ha intentat matar la seva dona escanyant-la i després s'ha suïcidat. La víctima està ferida a l'hospital després que la reanimessin al seu domicili. La filla de la parella, que és una nena menor d'edat, és qui ha trucat demanant socors.
0: I noves dades sobre la investigació de la mort d'Isaac Andic.
4: El periódico explica que la policia no ha trobat indicis en la salut de l'empresari que expliquin una caiguda. La defensa del fill del fundador de Mango, que anava amb el seu pare quan va morir a Montserrat, alega que l'home patia artrosi i això podria justificar una caiguda. Doncs bé, la policia no ha trobat indicis de que això sigui així i La Vanguardia ha explicat que els Mossos han pogut acreditar que el fill d'Andic va viatjar a Quito amb el seu mòbil.
0: A Ceuta, l'Audiència Nacional ha decidit entrar de ple en la gestió d'aquesta crisi, d'aquest drama migratori. Ha paralitzat el campament per migrants que havia començat a construir el govern de Pedro Sánchez de la Moncloa al port de Ceuta, al port de la ciutat, i que allò havia de permetre allotjar 1.700 persones que ara mateix van campant, estan malvivint a la platja del Trampolín.
4: Doncs la decisió l'ha pres l'Audiència considerant un recurs del Sindicat Unificat de Policia que considera preocupant que es puguin concentrar un miler de persones al costat d'una infraestructura crítica. Per tant, no es pot allotjar els migrants en cap de les ubicacions que el govern espanyol ha proposat, un govern que ha mostrat la seva perplexitat per les negatives que està rebent per donar sortida a aquesta crisi.
0: I de nou a Catalunya. El president Salvador Illa promet que l'aeroport del Prat, encara que s'ampliï, serà el més verd i sostenible del sud d'Europa un cop s'hagi fet aquesta ampliació.
10: L'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat és imprescindible per seguir generant prosperitat a Catalunya i que, a més, serà l'aeroport més verd i més sostenible del sud d'Europa. Per tant, anem endavant amb un projecte que és clau per Catalunya.
0: Que això ja li havíem escoltat dir a Puig Neró el 2021, l'aleshores vicepresident amb carnet de Junts, ja va dir això de l'aeroport més verd i sostenible d'Europa.
4: Doncs uns quants anys més tard, Salvador Illa ho diu també, després que aquesta setmana un informe de l'Observatori d'ESC assegurés que les emissions de CO2 augmentaran un 22% en 7 anys si es fa realitat aquesta ampliació.
0: I continua el judici al Roger Espanyol, no amb ell, sinó als policies acusats d'haver-li fet perdre un ull durant l'1 d'octubre de 2017 amb una bala de goma. Ell diu que va ser tot una represàlia, ho ha assegurat en la primera jornada del judici contra tots aquests agents. Martí Oliver.
11: Espanyol ha explicat que va llançar una tanca a la policia després de rebre un cop de porra i que una estona després, quan era enmig d'un grup de periodistes, va rebre l'impacte.
12: Vaig quedar desconcertat, no entenia per què em feia mal la cara, després vaig caure a terra.
11: A més, diversos testimonis de l'acusació han assegurat que no s'estava en un escenari de violència. I que l'escopeter de la Policia Nacional
13: va disparar a boca de canó.
14: Què vol dir a boca de canó?
13: No va disparar apuntant a terra.
11: En canvi, un cap de les brigades ha assegurat que l'operatiu es va fer de manera absolutament perfecta. Avui, desenes de policies nacionals declararan citats com a testimonis de les defenses.
0: A part de la nominació de la Bola Negra per anar cap als Oscars, en parlarem a partir d'un quart de nou, a les 9 tocades amb el Roger Salvans de Fotogrames, que és qui ja ens va anticipar que la Bola Negra seria l'escollida. A part d'això, hi ha canvis a la Mercè, les festes de la Mercè. Un canvi rellevant és que el Piromusical abandona Montjuïc i se'n va cap a la Nova Icària, cap a la platja. A part d'això, la Rosalía aconsegueix 7 nominacions pels Grammy Llatins.
4: La cantant catalana optarà a alguns dels premis més importants, com el Disc de l'Any, Millor Cançó i Gravació de l'Any, o Millor Cançó en Llengua Portuguesa.
15: Ainda te lembras de mí, ainda sabes de onde eu vi.
4: Rosalía no és l'única catalana nominada als Grammys Llatins, també hi ha Batgial. el millor àlbum de música urbana i la millor interpretació de reggaeton. La cerimònia d'entrega dels premis serà el 12 de novembre.

0: Temps pels esports.
1: Quina barbaritat! Segueix Adeyemi! Adeyemi! Fes-ho tu, Adeyemi! Està buscant descaradament la ment! I amb el gol!
0: Arnau Montserrat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Marina.
0: A part de la remullada, ahir va ser una nit de festa grossa al Camp Nou. El Barça és una màquina de fer gols, és molt bèstia. Ahir 7, clar, portem unes quantes manetes.
2: Pràcticament en tots els partits, menys en un, contra l'Atlètic de Bilbao i l'altre dia contra el Llevant.
0: Ara 7, nova victòria a la Lliga contra el Racing de Santander.
2: 7-2, festival de gols, de pluja, com bé deies, i d'un Barça que ha protagonitzat el millor inici de temporada de la seva història. 7 partits, 7 victòries, 33 gols a favor i 7 en contra.
0: Més detalls, Nil Solà, bon dia.
3: Bon dia. No hi ha qui aturi de moment el Barça de Hansi Flick. Tampoc va poder ahir el Racing de Santander, que va caure per 7-2 al Camp Nou en una nit de molta pluja i d'espectacle futbolístic i, sobretot, pluja de gols ofensius del Barça. Un hat-trick de Rafinha i un doblet de Joao Cancelo van fer les coses fàcils pels Blaugrana, que també van comptar amb un gol de Lamine Yamal, per cert, 4 jornades consecutives marcant, una cosa que no havia aconseguit encara el futbolista de 19 anys. Rafinha en estat de gràcia, 9 gols i 3 assistències acumulen tal sols 6 partits de Lliga. El Barça, amb aquesta victòria, ha firmat la millor arrencada de la seva història. Són 7 victòries consecutives comptant Lliga i Champions. Dissabte a les 9, l'últim partit abans de l'aturada contra el Sevilla. El Sánchez Pizjuán, amb un empat al Barça, continuaria líder, però el vestidor té clar, vol guanyar i buscar la vuitena.
0: 3 gols de Rafinha, que es va desfer en elogis en l'entrenador, en Hansi Flick.
2: Suma 11 gols en el que portem de temporada. És pichichi a la Lliga amb 9, així parlava de Flick.
4: Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, que es el entrenador que me cambió tanto la mentalidad dentro del club como lo que pensaba yo de mí mismo. Entonces, yo soy muy agradecido por él. I sempre que pueda voy a demostrarlo.
2: Entre Rafinha i Lamine sumen ja 16 gols a la Lliga. No hi havia cap parella tan letal en els 6 primers partits de Lliga des de fa 86 anys.
0: I ahir vam dir que hi havia prèvia conjunta entre el Que t'hi jugues i el Catalunya Ràdio pels 50 anys de la primera transmissió d'un partit del Barça en català, i va parlar a la porta.
2: Va parlar el president del Barça, que, per exemple, va demanar la final del Mundial del 2030.
5: Casablanca i Madrid és el mateix, eh? No hauria de ser ni Casablanca ni Madrid, hauria de ser a l'Spotify Camp Nou, per una raó. 105.000 espectadors. Jo crec que això la FIFA ho tindrà en compte.
2: Agafa això el president del Barça, aquests 105.000 espectadors, en aquesta batalla entre el Marroc i Espanya per aquesta final del Mundial. A més, va dir que li agradaria parlar amb Joaquim Maria Puyal per batejar la tribuna de premsa amb el seu nom, com proposa el llibre Factor Puyal.
0: I escolta'm, continua la polèmica entorn d'aquestes samarretes de suport que estan exhibint alguns clubs amb Ceuta, amb la població de Ceuta, no tant amb els migrants que hi ha allà. Mbappé ha donat explicacions de per què no es va posar bé aquella samarreta. Recordeu que l'havia portat mig doblegada.
2: Sí,
0: expliquem-ho bé, tot això.
2: Expliquem-ho des de l'inici. A veure, la iniciativa va ser llançada l'11 de setembre per l'Associació Valenciana d'Empresaris com a mostra de solidaritat amb Ceuta i el seu teixit empresarial. No neix, per tant, de la Lliga, tot i que, evidentment, ha permès que els clubs la puguin lluir. La polèmica va sorgir quan Vinícius, Mbappé i Konaté van tapar el lema abans del partit entre el Real Madrid i l'Elx, apujant-se aquesta samarreta fins a l'alçada del pit.

0: yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones...
1: Aquestes són les explicacions d'Mbappé ahir a l'AS. Els tres jugadors, ha sortit perquè els tres jugadors, Vinícius, Mbappé i Konaté, han rebut un vendaval de crítiques.
2: Sí, sí, brutal, brutal. Els ha caigut per terra, mar i aire. Al final està bé posar les coses en el seu context perquè les entenguem, perquè a vegades... No només
1: correcte,
2: perquè...
1: i a partir d'aquí que tothom tingui la seva opinió, però que s'entengui d'on venen aquestes samarretes.
2: Exacte, i que el color de la samarreta, l'esportiva, tampoc et faci confondre a l'hora de criticar. No? L'Atlètic de Madrid guanya sense Julián.
1: Que de nou es va quedar fora per molèsties físiques. Triomfa 4-0 a Osasuna, victòria del Sevilla 0-1 contra el Deportivo. El Sevilla és el pròxim rival del Barça.
2: Ja hi ha calendari de Fórmula 1 pel 2027.
1: No hi és el circuit de Barcelona-Catalunya, tot i que ja treballa per recuperar la cadència anual a partir de l'any que ve, com bé explicàvem amb el Josep Lluís Merlos el dimarts, i tornarà a Madrid entre el 10 i el 13 de setembre.
2: I en vol, difícil sortida del Barça per la Champions.
1: A 8:45 de la nit a la pista del Montpellier.
2: I ara arriba la reina del mando amb una sèrie esgarrifosa. Cristina García, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, noi. Sí, perquè des d'avui es pot gaudir a Netflix d'una nova sèrie de la saga Monstruos com les que es van dur a terme sobre Jeffrey Dahmer, Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, que es basen en casos reals de grans assassins mediàtics. Avui arriba a la plataforma de la N vermella una de nova, Monstruo, la història de Lizzy Borden.
4: Lizzy Borden empuñó un hacha y a su madre 40 veces la alcanzó.
3: No és una sèrie per tothom, eh? Has de tenir estómac i que t'agradin les sèries de por amb molta sang. En Monstruo, la història de Lizzy Borden, s'explica la història sobre una jove, la Lizzy Borden, de l'era victoriana, qui és acusada d'assassinar els seus pares amb una destral a casa seva a Fall River, un poblet dels Estats Units. Crec que amb aquesta sinopsi ja us feu una idea del que estem parlant. Monstruo, la història de Lizzy Borden, són 8 episodis que ja teniu disponibles a Netflix.
2: 3 minuts i seran 2:15. Jordi Fàbrega, cap d'Economia de la SER, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia, Marina.
6: El Consorci de la Zona Franca patrocina la secció d'Economia de l'Aquí Catalunya. Sabies que Barcelona...
2: A veure, Jordi, tenim la Reserva Federal dels Estats Units pujant els tipus d'interès, sí. Que això és tot un missatge també de dir, escolta, no podem més amb l'escalada de preus, però avui, a poques hores que la Comissió Europea, ho hem explicat, concreti la seva proposta per prohibir i restringir l'accés de menors a les xarxes, posem una xifra al damunt de la taula per entendre la magnitud d'aquest fenomen. 11.000 milions de dòlars, 11.000 milions de dòlars, és el que guanyen les principals xarxes socials amb publicitat dirigida a nens i adolescents.
5: I són 11.000 milions de dòlars cada any i només als Estats Units. O sigui que si miréssim a tot el món, la xifra es multiplicaria. Aquesta és l'estimació que han fet uns investigadors de la Universitat de Harvard que ens ajuda a entendre la magnitud d'aquest fenomen i la seva vessant econòmica. Les xifres, a més, són de l'any 2024 i l'estudi diu que en els últims 10 anys s'ha duplicat el número de menors que accedeixen a les xarxes. Ara mateix són més del 50% els que ja les utilitzen de manera habitual. Això ha vingut acompanyat d'una millora dels algoritmes que utilitzen aquestes plataformes per atreure l'atenció dels menors amb anuncis cada vegada més personalitzats, i tot això deriva en que les 6 principals xarxes socials del món s'embutxaquen a través de publicitat dirigida a nens i adolescents aquests 11.000 milions a l'any.
2: I quines són les xarxes socials que fan més negoci amb els menors?
5: Doncs segons l'estudi, la que més... Per cert que és un estudi que es basa en xifres dels reguladors, no de les empreses, perquè elles no desclosen tant. Però si mirem publicitat dirigida a adolescents, la que més ingressa és Instagram, amb 4.000 milions de dòlars l'any, seguida de TikTok, amb 2.000. Si concretem més i mirem publicitat dirigida no en general a menors, sinó a nens, els que no arriben a 12 anys, i això és important perquè totes aquestes xarxes socials suposadament prohibeixen l'accés a menors de 12 anys, però, en canvi, fan publicitat dirigida a ells. En aquest cas, és YouTube la que més ingressa per publicitat dirigida a aquests menors de 12 anys, amb gairebé 1.000 milions anualment, amb Instagram en segon lloc i Facebook a molta distància.
2: I, clar, això és important, perquè això explica també, en part, les crítiques que va rebre Pedro Sánchez del govern d'Espanya quan fa uns mesos van proposar prohibir l'accés a menors de les xarxes.
5: Sí, perquè, per exemple, en el cas de TikTok hem de tenir clar que el 35% de tots els seus ingressos són anuncis dirigits a menors, i no és l'única. En el cas de Snapchat és el 41% de tot el que ingressen. De fet, es va publicar fins i tot fa uns mesos una investigació de Reuters que mirava com es finançava Meta, que és la propietària de WhatsApp, d'Instagram i de Facebook, i que deia que el 10% dels ingressos globals de Meta eren anuncis fraudulents.

0: o bé anuncis enganyosos o opacs que promocionaven des d'estafes, medicaments sense llicència o apostes il·legals.
1: Doncs Jordi Fàbrega, gràcies, que vagi bé.
0: Bon dia.
1: Adeu.
2: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Hem arribat a 7:45 del matí. I és moment d'actualitzar com tenim la mobilitat alterada amb aquests aiguats que hi ha hagut. Comencem amb les carreteres, a veure si n'hi ha alguna que encara estigui patint aquestes conseqüències. Ferran Aràndiga, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous pendents, com dèieu, d'algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i matinada. A hores d'ara hi ha inundacions a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant 4,5 km entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir al vespre, per exemple, van haver-hi talls a la ronda de dalt, també per inundacions, però a hores d'ara ja circula amb normalitat. On tenim un accident és a la AP2, a Vila-rodona, on queda un carril obert en direcció Lleida, i a la AP7, on hi ha un altre accident a l'altura de Capmany, que en sentit nord també deixa només un carril de circulació obert. Més enllà d'aquestes incidències, de moment comptem amb que es fan retencions ja habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona, on tenim retencions al vessant Llobregat, en direcció Barcelona, però també al vessant Besòs, amb molta intensitat en tot el nus de la Trinitat. Al Vallès destacaríem la C58, amb intensitat des de Terrassa, en direcció Barcelona, però també a la AP7 en direcció Tarragona, amb retencions entre Vilanova del Vallès i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Això a les carreteres. A part, pel que fa al transport públic, continua el servei parcial a l'L4, a la Groga, aquí a Barcelona, entre la Pau i Verdaguer. Hi ha un servei de bus alternatiu. Es recomana una altra línia, que és la D50, la línia 1. A l'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua. I l'L11 té un servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. Tot això, conseqüència de les fortes pluges d'ahir, a part del trànsit ara, com dèiem, i dels vols cancel·lats que hi ha hagut també a l'aeroport, una vintena de moment, i Rodalies, clar, Rodalies amb problemes, amb circulació més lenta en diversos punts. L'R4 es va haver de tallar ja ahir, avui funciona, però funcionen a mig gas. Avui què? Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia. D'entrada podem donar per finalitzat ja l'episodi de tempestes de les últimes hores. Avui farà sol, amb estones de núvols, també algú hi xafa, que sobretot durant la tarda als Pirineus, a l'interior de Girona o a la Costa Daurada i sud de Barcelona, però res a veure amb les violentes tempestes de les últimes hores. Seran xàfecs intensos, però molt localitzats i de curta durada. I avui en el conjunt de Catalunya tampoc farà calor. Ara tenim 19 graus a Barcelona i Tarragona, 15 a Lleida i Girona, màximes al voltant dels 25 graus a la major part de poblacions, a prop dels 30 al Pla de Lleida, a l'Ebre i a l'Empordà.
1: Arnau, de què es parlarà avui?
6: Evidentment, de totes les conseqüències i afectacions de les tempestes que van passar per Catalunya la nit d'ahir, de vols cancel·lats, de Von der Leyen i les xarxes, de robatoris de coure i de si vols o no entrades per Oasis, o com no, del Barça, de Flick.
1: De Ceuta, també, òbviament, i avui de Melilla.
6: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la ministra portaveu d'Inclusió i Migracions, Elma Saiz, participen aquest dijous i divendres en les celebracions del Dia de Melilla en un moment de tensió per la crisi migratòria a Ceuta i amb l'objectiu, tots dos, d'enviar un missatge de suport a les dues ciutats autònomes.
1: Avui la consellera d'Interior, a part d'haver de parlar de pluges, ella i el seu equip, compareix al Parlament per explicar els canvis a la cúpula dels Mossos i la dimissió de Trapero.
6: Com, per exemple, Sílvia Catà, la primera dona que serà cap dels Mossos. Avui que també hi ha reunió entre Salvador Illa i el secretari general del PSOE d'Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina. També té reunió la consellera Niubó, es reuneix amb la ILP, Iniciativa Legislativa Popular, que demana el 6% del PIB per educació.
1: I a la Comissió Europea es presenta la proposta per vetar l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes.
6: Ja la va anunciar ahir i, a més, planteja un accés gradual dels adolescents d'entre 15 i 18 anys en què els pares hi tindran un paper clau. Avui Avui parla també el primer ministre del Canadà, Mark Carney, al Parlament Europeu, després que von der Leyen hagi deixat la porta oberta a que el país nord-americà sigui el primer membre associat.
1: Els tribunals.
6: Continua el judici pel cas Roger Espanyol, mig centenar de policies nacionals que el 2017 es van desplegar a Barcelona per impedir el referèndum d'independència declaren com a testimonis.
1: Aquí felicitem avui.
6: Doncs els treballadors del Gran Premi de Madrid, en un reportatge de la cadena SER, una treballadora que no vol revelar el nom ha destapat que feien jornades de fins a 17 hores enfront d'una jornada màxima indicada de 9 hores i mitja en el seu contracte, que tenien menys de 20 minuts per menjar i ho feien en espais reduïts i poc adequats i que hi havia treballadors fent tasques addicionals com descarregar material o fregar i fins i tot la treballadora d'un servei d'àpats assegura que va fregar la vaixella amb l'aigua de les glaçoneres perquè no hi havia aigua corrent.
1: I si voleu anar al concert d'Oasis, o com a mínim tenir l'oportunitat, afanyeu-vos.
6: Perquè avui és l'últim dia per registrar-se per optar a comprar entrades d'Oasis Live 2027.
1: Però la banda sonora avui no la posen ells. Qui la posa?
6: Doncs qualsevol cantant de música country. Perquè avui és el Dia Internacional de la Música Country, es va escollir aquest dia en honor al naixement de Hank Williams, a qui escoltàvem ara, un dels artistes més importants i influents del gènere.
1: 2 minuts i agafem els diaris.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. SER Catalunya, Barcelona.
7: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
8: Sí, segur.
7: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
9: Això és clau.
7: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
10: Aquest dissabte, Sevilla-Barça. A partir de les 8 del vespre, a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
7: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
11: Barça!
7: Amb Sique Rodríguez, a SER Catalunya.
12: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
13: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
14: Ortopedia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, escúters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopedia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
15: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, als 40 Poble Mercè.
16: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava.
17: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
3: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Ara passant 8 minuts de 8:15 del matí.

0: De tu no, de mi tampoc. De què parlen els diaris, Joan Tejedor? Bon dia.
1: Bon dia, Marina Fernández. Una mica de tots parlen, en el fons, perquè són qüestions que ens afecten, tot també. I que ahir havien tancat edició o estaven a punt de fer-ho quan vam conèixer les conseqüències dels aiguats a partir de la mitjanit. Només La Vanguardia té una fotonotícia a la portada de la ronda inundada. El temporal col·lapsa l'àrea metropolitana, sí que en alguna pàgina interior s'hi va poder fer un forat a la resta de diaris, però sobretot avui obren amb Europa.
0: És que es va posar les botes ahir, von der Leyen.
1: Amb el discurs d'estat de la Unió, el País i La Vanguardia l'enfoquen cap a l'acostament amb el Canadà. Brussel·les accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units. Von der Leyen aposta perquè sigui membre associat de la Unió i Carney, el president canadenc, assisteix a l'Eurocambra en plena guerra comercial amb Washington. És la portada del País. En canvi, La Vanguardia desmarca aquest moviment de la situació amb els Estats Units. Von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat, però no concreta en què consisteix aquest estatus i assegura que no va contra ningú. L'ara sí que hi va directe. Europa s'abraça al Canadà amb fotografia d'encaixada de mans entre von der Leyen i Carney, i igual que el País hi veu aquest missatge als Estats Units. Aliança de seguretat amb el Canadà, Regne Unit, Noruega i Ucraïna, doble gest que suposa marcar distàncies amb els Estats Units de Trump. El periòdico destaca que Europa prohibirà l'accés a xarxes als més petits de 13 anys, exigirà la supervisió dels pares fins al 15 i limitarà el disseny addictiu de les plataformes.
0: I també recullen les portades la referència que va fer Ursula von der Leyen a la situació a Ceuta.
1: Ceuta és la frontera d'Europa, entre cometes el subtítol del periòdico, la mateixa cita que ha rescat el País. Ceuta és una frontera europea perquè Ceuta és Espanya. També la posa el Mundo a l'avantítol, però el titular va amb tot. El veto socialista bloqueja una resposta europea al Marroc. En un subtítol, La Vanguardia rescata que la presidenta de la comissió va defensar flexibilitzar les regles migratòries per afavorir expulsions en situacions com la de Ceuta. També La Vanguardia, igual que l'Ara, guarden un lloc a la primera plana amb què la justícia paralitza el campament de migrants al port de Ceuta. És el titular de l'Ara. La Vanguardia és més específica. És l'Audiència Nacional qui frena un campament d'acollida per una denúncia policial.
0: I l'últim revés de Donald Trump.
1: Abans de passar a pàgines interiors, llegim que la Reserva Federal desafia Trump amb una pujada dels tipus d'interès al País, a més i mig de les eleccions de novembre en què els republicans s'hi juguen perdre el poder legislatiu. La Reserva Federal desafia, és el mateix verb, Donald Trump, el que fa servir el Mundo, puja tipus per primer cop en 3 anys, i el diari Ara, una mica més suau, la Reserva Federal no fa cas, no desafia Donald Trump, però sí que és més específic, el diner s'encareix un 3,75%.
0: És que és important això, perquè al final és un revés a tot el que va dir Donald Trump per guanyar les eleccions en el seu moment, que és que jo vinc aquí a combatre la inflació, a doblegar-la perquè Joe Biden us està portant a la ruïna. Doncs mira com ho té tot el País d'empantanegat. En fi, a les portades avui també la victòria del Barça. Imparables.
2: El mateix adjectiu a les portades de l'Esport, amb foto de tot l'equip, i de Mundo Deportivo amb foto per Rafinha, autor del hat-trick i el que bategen ja com a Rafichichi.
0: Que és un dels titulars per emmarcar, però n'hi ha més, no?
2: N'hi ha més, perquè, clar, a veure, bàsicament, lluvia de goles potser cantava massa, però aquí es premia la originalitat i n'hi ha de tots colors. Crònica d'Esports.
0: A veure, que jo a les 7 he dit bany de gols, literal i metafòric, tampoc és gaire original.
2: No, per això, però s'han trencat una mica més el coco, per exemple, a l'Esport. Ni el Meteocat frena l'huracà del Barça.
0: Molt bé.
2: De Flick. A Mundo Deportivo, més curtet. Futbol torrencial. Alas, la tormenta és el Barça. El periòdico, el Barça desencadena la tempesta, només el Racing s'ofega al Camp Nou, o l'Ara, el Barça més exuberant, i aquesta sí que és molt típica, balla sota la pluja.
0: Home, el balla sota la pluja ja l'havíem vist fa una setmana. Perquè fa una setmana que va ploure, va diluviar el Camp Nou, justament.
2: Sí, sí.
0: Dimecres
2: passat. Si ha de ploure, que jugui el Barça.
0: Cancelo, un altre focus.
2: Els dos gols del portuguès no passen desapercebuts a la premsa. Alas, Cancelo demana pas a base de cañonazos. Pilotes a Cancelo demanen a La Vanguardia o festival de golaços de Cancelo a l'Esport.
0: L'altra tempesta, les samarretes en suport a Ceuta.
2: Així ho titulen al periòdico, on també expliquen el rerefons d'aquestes samarretes impulsades, com hem explicat abans, per l'Associació Valenciana d'Empresaris, a l'Ara, una samarreta que incendia el vestidor del Real Madrid.
3: Yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano. I jo no quiero meter prioridad en el sufrimiento.
2: Aquestes són les explicacions que donava Kylian Mbappé en una entrevista a l'AS, justificant el per què no va ensenyar el lema, tal com tampoc van fer Vinícius i Konaté.
0: I aquesta samarreta remengada d'Mbappé i companyia ha despertat opinions contraposades als diaris.
1: Per cert, saps qui és el president de l'Associació Valenciana d'Empresaris, no?
0: Qui?
1: Vicente Boluda. És aquell senyor que es recorda perquè va dir vamos a ir al campo Liverpool, los vamos a chorrear, i el Madrid va perdre 4-0. Això és vintage, eh? Al País, Rafa Cabeleira, todos somos canallas. Em va semblar llegir-ho la samarreta d'Mbappé, de tan plegada que la portava, no va ser difícil interpretar-ho així. Està en el seu dret, per cert, ni mig retret a que un futbolista no es deixi manipular per aquesta o una altra associació d'empresaris. Critica el moralisme de demanar-los que guanyin sense presumir, que perdin sense protestar i s'adhereixin a les nostres causes encara que aquesta sigui Ceuta i a la fotografia no hi apareguin els que s'hi juguen la vida per arribar-hi. I el Mundo... Tres canalles contra los caballas. És la columna Comentarios Liberales de Federico Jiménez Los Santos.
0: Clar, per aquesta s'ha d'aprendre protector estomacal, eh?
1: Com va dir el poeta, corda't els cinturons, que ens ho passarem bé. Defensar la violació de nenes de Ceuta pels invasors marroquís no és llibertat d'expressió, sinó complicitat. I això és el que han fet els tres canalles que es neguen a recolzar els caballes. Recolzen la invasió del nostre país i desafien el club que els paga milions l'any. Abans d'acabar el primer paràgraf, a que no saps què apareix. ETA.
0: No em puc creure.
1: No existeix una suposada llibertat d'expressió per recolzar violadors i criminals com el País Basc amb els etarres.
0: Mare de Déu.
1: Recordar la invasió de Ceuta és com recolzar la d'Ucraïna. Per què uns sí i altres no, com diria Mou, por qué, amb apòstrof. I després li toca el Barça.
0: També, clar, com no.
1: A diferència del Madrid i altres clubs, s'ha negat a portar la samarreta. Vol dir que els canalles s'identifiquen amb el club més corrupte, antimadridista i antiespanyol, que pel seu recolzament al cop d'estat del 2017, és a dir, l'1 d'octubre, s'obre a la Lliga. I a que... no saps que es pot lligar el Barça amb el Marroc.
0: A veure, com?
1: Doble pirueta. Ha cancel·lat l'homenatge als campions del món per recolzar un matón separatista, és a dir, un jove que va ser agredit per la policia a ells. Són els valors que es resumeixen en comprar negreires per guanyar els despatxos els títols que no guanyen al camp, com la selecció marroquina que s'ha apropiat de la Copa d'Àfrica després de perdre la final. Està quedant llarguet, eh? Però és que cada paràgraf és mel. El capità del Marroc, que és Achraf Hakimi, madrileny i del planter, que serà jutjat per presumpta violació, és el gran amic d'Mbappé, que no és magrebí. No tot el traductor. La mare d'Mbappé és algeriana, que sí que està al Magrib. No sé què hi ha a veure, que sigui magrebí o no Mbappé, que pugui expressar una opinió política. Mbappé s'exhibeix en públic amb el seu amic i recolza la selecció del país que ha envaït Ceuta i vol prendre-li al Bernabéu la final del Mundial. Això recolza Mbappé? Sí. És a dir, aixecar-se la samarreta dels cavalles era una estratègia perquè la final del Mundial no es jugui a Espanya.
0: Imagina't.
1: Aquí hem arribat, amb aquesta opinió.
0: Us deixem un segon, dos, tres segons per adoptar. I ara obrim finestra al món. Europa segueix pendent de com puja l'ultradreta.
1: Diumenge hi ha eleccions regionals a Berlín. La crisi de l'habitatge i l'avanç de l'ultradreta marca les eleccions, diu El País. La lluita contra l'escassetat per l'habitatge pot portar l'esquerra a liderar per primera vegada i Alternativa per Alemanya, el partit d'ultradreta que va guanyar a Saxònia, pot duplicar els seus vots al land de la capital. I mentrestant, a França, l'esquerra es fragmenta. 5 socialdemòcrates es disputen la candidatura a les presidencials i el guanyador, a més, encara haurà de competir amb 2 candidats d'esquerres. L'únic aspirant progressista clar és Mélenchon, mentre l'ultradreta està més a prop del poder que mai des de la Segona Guerra Mundial, segons analitza El País.
0: A Turquia s'intensifica la repressió contra el col·lectiu LGTBIQ+.
1: Erdogan desferma la persecució, llegim el titular, desenes d'activistes detinguts i associacions acusades de promoure una ideologia de pervertits, detencions a domicilis, a locals d'associacions i a clubs d'ambient. El govern turc justifica la defensa de la família i els valors tradicionals. Els activistes parlen de guerra cultural. Ens diuen que la mera existència constitueix un delicte, tot i que no hi ha hagut canvis legals. Ens volen demonitzar, diuen, per amagar problemes com la pobresa, la crisi econòmica i la falta de serveis públics, segons Ramadan Portaveu.
0: Anthropic ha arribat a Espanya.
1: El gegant de la intel·ligència artificial obre una filial a Madrid amb una exdirectiva de Google, una dona que es diu Cristina Pitarch, al capdavant. Anthropic té com a clients algunes de les principals entitats bancàries estatals, com el Santander, CaixaBank o BBVA, i altres grans empreses espanyoles com Telefónica o Indra.
0: Lara aposta a la portada per una petició del govern català a la Moncloa.
1: Una reforma del Codi Penal que endureixi les penes per tinença d'armes i les dupliqui, amb l'objectiu de posar-les al nivell de les que hi ha a França i a Alemanya.
0: Que sobre és curiós, perquè just els comuns van sortir ahir amb aquesta mateixa proposta, que ja li havíem escoltat a Jaume Collboni, i també al president de la Generalitat, a Salvador Illa, ho va dir en aquesta antena, aquí al programa, en una conversa que vam tenir amb ell, l'endemà d'aquell crim que hi va haver quan va venir el papa a Barcelona. i el robatori de coure a Rodalies, un gran tema també.
1: L'onada de robatoris obliga els Mossos a blindar l'estació de França, alerta al País. La d'ahir va ser la sisena sustracció en 10 dies, agreuja la crisi crònica de Rodalies. Adif ha presentat 154 denúncies en el que portem d'any, són el 38% de les que es posen a Espanya. El rècord va ser el 2025, 462 denúncies per robatori de cables. Transports ha anunciat la compra de 70 quilòmetres de cables de coure que costaran 17 milions d'euros.
0: Nosaltres aprofundirem sobre això avui, justament avui, ahir era el sisè, avui el setè, ho hem sabut fa poca estona, una hora màxim, que hi ha hagut un altre robatori de coure avui. Llavors, nosaltres en volem parlar amb els responsables d'Adif de què està passant i sobretot quina sortida té això en el mercat negre. Parlarem amb la responsable del gremi de Ferrallers, si hi ha un mercat negre de tot això o no, i amb els usuaris, com ho estan patint dia sí, dia també. L'Ajuntament de Mataró no multarà l'home que es va gastar 1.700 euros per arreglar el seu carrer.
1: Ho explica La Vanguardia. El consistori havia decidit multar el veí que havia plantat 5 arbres, restituït 2 bancs i arreglat el paviment. Per danys a la via pública l'havien multat. L'home va recórrer argumentant que ho havia fet seguint el pla urbanístic, que havia respectat les normes municipals. Per tant, el govern, després de 2 anys, ha decidit acceptar-li el recurs, li suspèn la multa i, a més, li retornarà els 1.733 euros que l'home va decidir pagar i gastar-se per fer les millores a la via després d'anys de reclamar a l'Ajuntament que hi posés remei i que no li fessin cas.
0: I el periòdico porta novetats del cas Andic. La policia no troba indicis en la salut del propietari de Mango que expliquin que hi hagués aquella caiguda, que fos accidental.
1: Els Mossos acrediten el bon estat físic d'Isaac Andic. Un cop han acabat el buidatge del telèfon de l'empresari, la jutge que investiga el cas també va sol·licitar a l'estiu l'historial mèdic i farmacològic de la víctima. Un dels arguments de la defensa del fill, Jonathan Andic, és que la caiguda a coll bató té similituds amb una que el seu pare havia tingut mesos abans en un sopar i que patia artrosi als dos genolls, hipòtesi que la policia no veu corroborada.
0: Avui quina carta el director hem triat?
1: Amb les pluges i el Camp Nou, parlàveu de la de fa una setmana al Camp Nou contra el Feyenoord, al partit de Champions. El José Manuel Casanova, el 2, diu que durant els primers 15 minuts d'aquell partit va caure un bon aiguat sobre l'estadi que va deixar ple de bassals.
0: Ho has traduït, però diu un aguacero de aupa.
1: Sí.
0: És difícil de traduir aquesta expressió, un aguacero
1: de
0: aupa.
1: Un aguacero de aupa és maca, eh? Sí. Te l'he baixat en versió original també perquè la vegis. Perquè la carta està publicada en castellà, La Vanguardia les publica en l'idioma que la rep. Es va deixar ple de bassals tant la part dels voltants interiors i els passadissos de les grades fins que va parar de ploure. Però al descans, els passadissos de la segona grada encara eren un bassal. No han pensat en fer els pendents necessaris? Les mesures arquitectòniques del Camp Nou, protecció, barreres, alçades,
0: sí?
1: Donen per un capítol.
0: Ai, mare. Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor. Léeme mi horóscopo si el futuro está cañón. A qui li llegim avui l'horòscop?
1: Home, després de la rebregada de Jiménez Los Santos, a Kylian Mbappé, que està el 20 de desembre, que és sagitari, la columna de Jiménez Los Santos era El Mundo.
0: Sí.
1: L'horòscop del sagitari del Mundo, a casualitat o no, diu: és molt probable que la teva actitud poc encertada i la teva escassa disposició a col·laborar amb els qui t'envolten acabi generant un rebuig clar.
0: Uau.
1: Tu creus que els escriu la mateixa persona?
0: Jiménez Los Santos. Mira, m'agradaria pensar que Jiménez Los Santos és qui escriu l'horòscop al Mundo. Seria poètic.
1: La Vanguardia li diu: tindrà intuïcions i gran capacitat de visualització, encara que haurà de distingir-les dels propis pensaments. No li ha sortit bé això de dir el que pensava Mbappé. I al periòdico: una idea que semblava poc realista pot començar a prendre forma si la simplifica. No vulgui arribar al resultat immediatament. Faci un primer pas i observi com creix la motivació. Potser això és la campanyeta per la pilota d'or.
0: També, també. És que clar, aquí s'hi barregen moltes coses. Va, que arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
4: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Com cada dijous a aquesta hora ajustem el retrovisor musical que avui ens porta a començaments de la dècada dels 90. Sergi, què tal?
5: Què tal, com
0: ens
5: estàs?
0: Ens n'anem al 91.
5: Doncs sí, i amb el teu permís, que segur que me'l donaràs, comencem pisando fuerte.

0: Aquesta va ser la primera vegada que Alejandro Sanz tenia en aquell moment 22 anys, va aconseguir coronar-se als 40 principals.
1: Meravellós.
0: Meravellós va ser. La veritat és que és una bona cançó. El panorama nacional ens deixava també la inoblidable. Inoblidable, és complicat, de dir. Chiquilla, de la Seguretat Social. Començat bé, no?
1: Sí.
0: El 91.
1: Bona cançó de karaoke, aquesta, també.
0: Un grup també al cim de la fama. L'any 91 era Mecano, amb el 7 de setembre. Avui estem a 17 de setembre, fa poc més d'una setmana que van complir un aniversari més la parella de la cançó. Hem de dir que el 1991 va tenir 52 líders de la llista, tant com setmanes té l'any, algunes d'aquestes cançons tan bones com aquesta. That's me in the corner. My Religion és la magnífica cançó amb la qual el grup REM va triomfar ara fa 35 anys. I Bryan Adams també ens va deixar una balada amb tots els elements per triomfar.

0: Ens hem posat creatius en versions.
1: Jo crec que ens hem posat una mica... carinyosos, sí, podríem dir, sí. No? Un altre cantant d'èxit de començaments dels 90, Whitney Houston.

0: Quines balades, eh?
1: I tant.
0: El The Man That I Need era el títol d'aquesta cançó del tercer àlbum de Whitney Houston. No que jo que consideris que el següent èxit que et presentaré de l'any 91 mantingui el nivell de les cançons anteriors. Loco Box! Loco Box! Loco Box! Loco Box! Pues mira, aquesta cançó va tenir el mateix èxit que les anteriors.
1: Home,
0: perquè va estar...
1: és que n'hi ha d'haver per tot. No? O sigui, si te'n vas de festa, no et posaràs a ballar la Whitney Houston, també t'ho dic.
0: No, això jo tampoc no sé si ho ballaria, eh? Sincerament, això que acabem d'escoltar. Es deia Loco Box, va estar una setmana com a líder dels 40. I en aquella època era tan poc habitual que el Barça guanyés títols que diversos jugadors van gravar una cançó que es deia Aquest any sí.

0: Hi van participar jugadors com Alessanco, Vaquero, Beguiristain o Koeman després de guanyar la Lliga, que recordem que va ser la primera de quatre seguides amb Johan Cruyff a la banqueta.
1: I l'any següent, mira, els hi van haver, aquest any sí, l'any següent, el 92, va ser la Copa d'Europa.
0: Efectivament, escolta'm, la Lliga i la Copa d'Europa de Wembley.
1: Mira, els podríem enviar a Eurovisió, a veure què tal. I les notícies més destacades del 91?
0: La notícia històrica que es va produir l'any 91 va ser el dia de Nadal. Formalment, el 25 de desembre deixava d'existir la Unió Soviètica després de prop de 70 anys des de la seva fundació.
2: Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
0: És el moment en què l'últim president de la Unió Soviètica, Mikhail Gorbachev, anunciava la dissolució de l'Estat i començava la història de la comunitat d'estats independents. L'altra notícia destacada de l'any arribava al febrer, amb el final de la Guerra del Golf, i en el món dels esports, a la Xina...
3: Wins the World Championship Trophy for the United States of America.
0: Els Estats Units guanyaven el primer Mundial femení en imposar-se a la final a Noruega per 2-1. En aquell moment Espanya encara no triomfava.
1: I què s'hi feia al cinema?
0: Doncs mira, crec que no calen presentacions.
4: ¿Y qué es lo que vio, Clarice? ¿Qué es lo que vio?
5: Corderos. Todos chillaban.
4: Estaban matando a los corderos lechales, ¿verdad?
0: El silencio de los corderos amb Anthony Hopkins i Jodie Foster.
1: Tros de película.
0: És la pel·lícula, la pel·lícula que va guanyar ni més ni menys que 5 Oscars dels principals aquell any. L'altra pel·lícula que ens deixa el 91 té dos noms de dona.
6: Telma.
7: ¡Yo lo cogeré!
6: Telma, ¿no te he dicho que no soporto que me griten?
5: Perdona, chato, es que no quiero que llegues tarde.
8: ¿Cómo va eso a mitad de casa?
9: Luis.
5: He de preguntarle a Darry si puedo ir.
8: No me digas que aún no se lo has pedido. Telma.
0: Son Telma i Luis és un film que ha servit d'icona per al feminisme. Tenia un final realment espectacular.
1: Com arribem avui a les 8?
0: Doncs mira, avui canviarem la norma. Ah. Sempre acabem amb una cançó que desperti la parròquia. Aquesta setmana acabem amb una de les grandíssimes balades del 91.

0: No hi va haver mar ni delfines ahir, però déu-n'hi-do a alguns carrers de l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Efectivament, ahir la situació no convidava a bailar pegados.
0: No, o sí, o quedar-te a casa. Va, fem el sorteig de cap a on ens n'anem la setmana que ve. Dijous que ve marxarem cap al... Mira, una mica més endavant, 1995, 4 anyets
1: avancem,
0: més.
1: Avancem, però molt poquet, vale?
0: Sergi López, fins ara.
1: Gràcies a tu, fins ara.

0: Potser ja dormíeu quan ha sonat l'alerta de protecció civil a l'àrea metropolitana de Barcelona, que ha col·lapsat durant unes quantes hores. La mobilitat encara no s'ha recuperat del tot, ni al metro, ni als trens, ni a les carreteres, tampoc a l'aeroport. Ara hi anem en directe. Se sabia que cauria fort al Camp Nou i, malgrat tot, es va jugar el partit. El del Llevant, en canvi, el van suspendre, això sí, el van suspendre quan la gent ja era dins l'estadi, empapats de cap a peus. Allà van suspendre, que en Barça no es va considerar necessari. I clar, la sortida, us podeu imaginar, la sortida del partit ha estat caòtica. La colorada, això sí, com a mínim, ha sortit contenta, degustant un nou rècord que ha estat, això sí, passat per aigua. El pitjor d'aquests aiguats, la mort d'un home arrossegat per una riera al municipi d'Olivella, això és el Garraf, una de les comarques on sí que havien sonat les alarmes de protecció civil. Aquesta és la nova normalitat, la que ve de la mà de l'escalfament global. El planeta no és el mateix que teníem fa uns quants anys enrere, així que més val que ens hi anem acostumant a dies, a nits, com la d'ahir. Ara passen gairebé 2 minuts de les 8 del matí. Esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Venim d'una nit caòtica i tràgica per aquests aiguats. El primer a aquesta hora és confirmar si efectivament s'ha acabat la tongada de pluges que ha escombrat mig país. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs la situació de tempestes més violentes sí que la podem donar per finalitzada, però encara cauran alguns xàfecs, sobretot aquesta tarda, que poden ser intensos, però ja molt localitzats i no tan persistents com ahir.
0: No? Conseqüències de les pluges, hi ha incidències al tren, a les carreteres, al metro, no va un tram de la línia groga, per exemple, ara ho desgranem. Judit Caselles, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: La pitjor notícia, ho dèiem, és aquest home que ha mort arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf.
2: Mentre passava per allà amb el cotxe, han trobat el seu cadàver de matinada.
0: Els aiguats de les últimes hores han provocat nous retards als trens, per si Rodalies no en tenien prou amb el robatori de coure, que s'ha convertit en el pa de gairebé cada dia.
3: Estamos muy preocupados con una dinámica de robo de cables que se está produciendo especialmente en los últimos meses y especialmente en la R3.
2: La setmana passada 5 dies i ahir un altre, un mal de cap afegit pels usuaris de Rodalies, que altera els horaris i que ha dut a Mossos a reforçar a partir d'avui mateix la seguretat a diversos punts.
0: En temps d'anàlisi, a partir de 3:15 de 9, parlarem amb la directora del Gremi de Recuperació de Ferralla de Catalunya perquè ens expliqui on hi ha negoci amb això de la venda de coure, com funciona aquest mercat negre, si n'hi ha. I conversarem amb els responsables de DIF, també. L'accés dels menors a les xarxes, al punt de mira de la Unió Europea.
2: Avui es presenta un pla per prohibir les xarxes als menors de 13 anys i que fins als 15 només s'hi pugui entrar sota supervisió d'un adult.
0: Nou avís dels amos de ChatGPT.
2: OpenAI ha informat aquesta matinada de nous incidents alarmants amb els seus models d'intel·ligència artificial.
0: Sobre Ceuta, l'Audiència Nacional paralitza el trasllat de migrants a les carpes desplegades per la Moncloa al port de la ciutat.
2: Un sindicat de policia ho havia impugnat, al·legant inseguretat en una infraestructura crítica. Ara queden penjats els 1.600 migrants que s'havien d'ubicar d'allà de manera imminent.
0: I que hauran de seguir, per tant, campant i malvivint per la platja del Trampolín. Hi ha hagut bany al Camp Nou, literal i metafòric. Recital del Barça, que ha guanyat 7-2 al Racing, va teixir el seu rècord històric de victòries seguides a la Lliga. I novetats per les festes de la Mercè. Començant pel Miro-Piro musical, que canvia d'ubicació.
2: Es farà a la platja del Bogatell. A part, hi haurà un espectacle al moll de la Fusta, de la Fura dels Baus, i el Parc Güell serà també escenari d'espectacles.
0: Ens ho havia anticipat el nostre prescriptor de cinema, els Salvans de Fotogrames, era el seu pronòstic i s'ha confirmat. La pel·li que Espanya enviarà als Oscars és La Bola Negra.
2: La dels Javis, una història inspirada en Lorca, que arriba la setmana que ve a les sales de cinema. A les 9 tocades ho abordarem amb ell, amb els Salvans.
0: És dijous. I a partir de les 10 a l'Aquí Catalunya.

0: Estrenem secció, cara a cara culinari, Ada Parellada, Gypsy Chef. Avui, quin és el millor plat de la cuina catalana? El fricandó, el pa amb tomàquet, no sé, teniu el vostre. Si teniu propostes, podeu enviar-nos-les a les xarxes de Ser Catalunya. Podeu també contactar amb nosaltres al 93 344 14 11. Quin és el vostre plat preferit de la cuina catalana? El que millor representa Catalunya, segons vosaltres. I després de la cuina, el racó de pensar amb el Santi Jiménez i l'Enric González, que avui s'estrena com a col·laborador fixa del programa els dijous, amb el Lu Martín, també. Podeu seguir-nos en directe des d'ara i fins a les 12 o en recupereu després a l'app de la SER o de SER Catalunya. Passen 5 minuts a les 8 després d'una nit amb pluges torrencials. Ara mateix hi ha alerta al Moianès per un possible augment del cabal dels rius i afectacions a Rodalies, a l'aeroport del Prat, en algunes carreteres. Hi ha una vintena de vols cancel·lats també que s'estan intentant reubicar durant el dia d'avui. Ara mateix Adif recomana als usuaris que vagin a les estacions de tren amb temps perquè poden haver-hi retards. Connectem amb l'estació de Sants. Ferran Dalmau, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Com avança el matí?
1: Bé, l'aparença en principi és de normalitat. La gent arriba i es dirigeix a les andanes sense problema, però això, la informació d'aquesta hora de Renfe diu que hi ha retards generalitzats a totes les línies i que on són més greus és a la línia R4, on les demores per la baixada de la velocitat prevista dels trens degut als aiguats d'ahir s'hi suma les incidències per aquest robatori de cable al punt de Castellbisbal. Les demores a la R4 poden superar fins i tot els 20 minuts. Tot i que a les altres línies, en principi, no hi ha d'haver demores d'aquesta magnitud, a les pantalles de l'estació de Sants, ara mateix, tots els trens que arriben a Sants i que es dirigeixen a l'estació de França van mitja hora tard.
0: O sigui que, clar, deies normalitat, però normalitat relativa. És veritat que estem acostumats a que hi hagi retards als trens a Catalunya. Però vaja...
1: Sí, el que passa que com que són tots els trens que van a l'estació de França, el que venia a buscar un tren a una determinada hora es troba el de la mitja hora anterior i en principi pot pujar a un tren que el porta a la seva destinació a l'hora prevista. Entenc que els del primer tren són els que han tingut aquesta demora important.
0: Clar. I escolta'm, a més avui ens hem llevat un altre cop amb la notícia d'un robatori de cable que afecta la circulació. Aquest no ha estat a l'estació de França on havien estat els últims. Ara ho abordarem també amb el Pol Valero, però vaja, aquest matí un altre.
1: Sí, és aquest que fa que, els retards de la línia R4 superin els 20 minuts, un robatori de cable a Castellbisbal. En un primer moment Adif havia dit que les incidències en aquest punt es devien a la climatologia, però després ha rectificat i ha admès que es devien justament a aquest robatori de cable. Per cert, que més enllà de Rodalies, diguem-ho també, hi ha incidències a aquesta hora al metro de Barcelona, dues línies concretament, a la línia 4, que només funciona entre La Pau i Verdaguer, i la línia 11, que només funciona entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A banda, l'estació de Fabra i Puig de la línia 1 està parcialment tancada per les inundacions arran de les pluges d'ahir.
0: Doncs important també que ho sapigueu si us moveu en metro, sobretot a partir d'aquesta hora, que és quan la gent se'n va cap a la feina o a portar els nens al col·le. Gràcies, Ferran. Anem parlant qualsevol cosa, ens demanes pas.
1: D'acord, fins ara.
0: Que sapigueu que els bombers han rebut 270 avisos fins a les 7 d'aquest matí per aquest episodi de pluges que ha escombrat Catalunya. Un episodi de pluges que deixa un balanç tràgic. Un home mort arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf. Els bombers han trobat el seu cadàver aquesta mitjanit a uns 500 metres d'on havien trobat el seu cotxe.
2: Segons un testimoni, un vehicle s'havia quedat encallat a la riera i una persona n'havia intentat sortir, acabant sent arrossegada pel corrent. Els bombers van activar un dispositiu a les 11 de la nit amb una desena de dotacions i van acabar localitzant la víctima. Els Mossos han confirmat que es tractava del conductor del cotxe.
0: I les pluges d'aquesta nit i matinada han provocat greus afectacions no només a la mobilitat, també a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
2: Ara l'activitat ja està garantida, però va caure part d'un fals sostre i els soterranis van quedar inundats.
0: Clar, les alertes van sonar, potser vosaltres éreu a casa o us estàveu ficant al llit, però hi havia molta gent al Camp Nou perquè hi havia partit del Barça contra el Racing, no es va anul·lar. Es van tancar algunes estacions del metro per acumulació d'aigua mentre s'estava jugant a les estacions de Sant Andreu, de Fabra i Puig, de Trinitat Vella. Tot això va afectar la sortida, que va ser bastant caòtica.
3: Va ser caòtica, i explicava ahir el larguero Juan Ramón Cabello, subdirector de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, que van enviar l'alerta sobre 9:45, just a l'hora d'inici del partit, i responia així al per què no es va suspendre el partit.
4: Se ha valorado que, pues, extremando las precauciones en los desplazamientos, pues, se podría mantener el partit.
3: Les fortes pluges, a més, van provocar, com deies, un caos a la sortida del Camp Nou. La línia de metro L4 de Joan Ica a Trinitat Nova estava sense servei, la L11 de Can Cullàs tancada, i la ronda de dalt entre les sortides 2 i 3 també estava tancada. Ho va anunciar el mateix club per megafonia de l'estadi mentre es jugava el partit de totes aquestes incidències. Recordem que, per exemple, es va suspendre també el partit de primera divisió, que s'havia de jugar també a 9:45 de la nit entre el Llevant i l'Atlètic Club, quan ja hi havia gent dins de la ciutat de València.
0: Ara connectem amb València, perquè allà s'han tancat algunes escoles, hi ha classes suspeses a diverses localitats de València, d'Alacant, a Múrcia també han tancat totes les escoles. Al País Valencià continuen en alerta màxima, i connectem amb el nostre company allà, de Ràdio València, amb el Juan Magrané. Bon dia.
5: Bon dia. El fantasma de la Dana torna a nit a la zona zero. Barrancs a punt d'eixir-se'n, carrers i baixos anegats, el servei de metro i de rodalies interromput, arbres per terra, però no passa d'ahir la cosa. A aquestes hores, milers d'escolars sense classe al sud de la capital i en els municipis de la Dana. També en la província d'Alacant, cap allà va ara la pluja. El servei de rodalies encara presenta moltes incidències. El metro funciona, queda totalment parat, però també amb algunes dificultats. Túnels en la ciutat tancats van obrint poc a poc, arbres caiguts i el més greu de tot, que no aprenem. El partit de Lliga entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao es va suspendre amb els aficionats ja al camp, quan era tard, quasi es queden nedant, i encara passaria una hora per a que sonara les alert.
0: Clar, és que fixeu-vos en el retrat que ara ens feia el Juan Magrané. Amb tot això, al damunt la taula, Jordi Carbó, hola, què tal de nou?
6: Què tal?
0: El que et volem demanar... Això és normal? És la nova normalitat, no? Vam parlar molt de nova normalitat després de la pandèmia. La nova normalitat meteorològica és aquesta? Ens hem d'acostumar que això vagi passant cada vegada més sovint?
6: La resposta sempre ha de ser la mateixa, és a dir, un fet puntual no pot definir un fet més global, és a dir, el que ha passat les últimes hores no ho podem atribuir directament al canvi climàtic, però és allò de que si fa quac-quac i s'assembla un ànec, al final és un ànec, no? Em refereixo a que la fórmula és senzilla. Si tenim el mar ahir encara en temperatures properes als 28 graus, quan hauríem d'estar per sota dels 25, cada grau és un volum d'energia inimaginable, de manera que les condicions quan es donin, doncs, ens fan pensar que, degut a aquest escalfament, que aquest any es nota molt en la temperatura del mar, doncs pot potenciar tempestes molt més violentes. De manera que no és una resposta ambigua, no pretén ser-ho, però s'estan repetint i sí, amb més facilitat es donaran aquestes situacions.
0: Doncs, Carbó, gràcies. Tinguem en compte això també. Fins ara.
6: Adéu.
0: Que vagi bé. Les pluges que afecten rodalies, que hi ha retards, però no només és per això que hi ha retards, ho parlàvem ara amb el Ferran des de l'estació de Sants, també pels robatoris de coure. Avui ens hem llevat amb un altre. Us teníem preparat avui un espai per dedicar-li a explicar què està passant amb tot això, i just ens hem llevat amb aquesta notícia, amb un robatori entre Castellbisbal i Molins de Rei que afecta l'R4. No és un cas aïllat. Fa mesos que són una constant, Sergi, aquests casos.
7: Sí, a l'estació de França de Barcelona hi ha hagut 6 robatoris en només 10 dies. És per això que Adif ha decidit reforçar la vigilància de la zona, posar-hi més agents de seguretat privada, i també els Mossos vigilen més aquesta zona.
0: Les xifres són alarmants. Durant la primera meitat de l'any s'ha comptabilitzat gairebé un robatori de cable cada dia a Catalunya. Pol Valero.
8: La xarxa de trens de Catalunya és de les més castigades de l'Estat pels robatoris de coure, que aquest any van camí de duplicar els de l'any passat. Segons dades d'Adif, en els primers 6 mesos de 2026 se n'han denunciat 152. Una de les línies més afectades és l'R3, amb 63 robatoris, cosa que ha obligat el govern espanyol a activar un contracte d'emergència de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable i també per reforçar la seguretat.
9: Estamos muy preocupados con una dinámica de robo de cables que se está produciendo especialmente en los últimos meses y especialmente en la R3.
8: És el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, dijous passat a Granollers.
0: I hi ha una explicació per tot això. S'han disparat aquests robatoris perquè ha pujat el preu del coure.
8: Sí, està a màxims als mercats internacionals. Hi ha molta demanda perquè és un material bàsic per la indústria, també per desenvolupar energies renovables o centres de dades, i això permet als lladres vendre el més car, sovint alguns tallers o ferralleries que accepten comprar-lo sense preguntar massa per la procedència. Per intentar frenar aquest tipus de compravendes i també per detectar possibles metalls robats, els Mossos exigeixen als tallers i altres gestors de residus que comuniquin totes les compres de coure i ferro que fan. En teoria, estan obligats a notificar, entre altres, el tipus i la quantitat de material adquirit i també el nom, la nacionalitat, el document d'identitat i el vehicle de qui l'ha venut.
0: Avui en parlarem d'aquí una estona amb un responsable d'ADIF i també amb la directora del Gremi de Recuperació de Ferralla de Catalunya i amb els usuaris del transport públic. Volem parlar amb tots ells de com posar-hi solució. Des de les associacions d'usuaris el que diuen és que cal més seguretat, clar.
10: Sempre ens diuen que no es pot vigilar tota la xarxa, vale, us ho comprem. Però les estacions, els punts més sensibles, s'han de poder protegir d'alguna manera. No pot ser tan fàcil entrar a robar cables i deixar la gent tirada.
0: Això, els trens. Després tenim l'aeroport del Prat. Una altra infraestructura estratègica a Catalunya i el president Illa surt al pas de les crítiques que li fan els seus socis d'Esquerra i dels Comuns en relació a la futura ampliació. Sabeu que ja han començat a posar la primera pedra. Diu que serà... Això us sonarà, eh? Perquè ho deia un vicepresident de Junts el 2021. L'aeroport més verd i sostenible del sud d'Europa.
11: L'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat és imprescindible per seguir generant prosperitat a Catalunya i que, a més, serà l'aeroport més verd i més sostenible del sud d'Europa. Per tant, anem endavant amb un projecte que és cabal per Catalunya.
0: A veure si aquesta explicació convenç als seus socis. No fa la pinta que això hagi de ser així. Hi ha una manifestació convocada aquest diumenge per protestar justament contra aquesta ampliació de l'aeroport. Tot això quan continua el viatge del president a Extremadura. Sabeu que hi és des d'ahir. Allà es va reunir amb la presidenta d'aquesta comunitat, que és del Partit Popular, és Maria Guardiola. Ella governa amb Vox allà. El president Illa ha anat a intentar convèncer-los del nou sistema de finançament, però li han dit que ni parlar-ne. I el que volem fer és saber com estan rebent allà, a Extremadura, aquesta visita del president de la Generalitat, que ha anat a portar-hi la diada, la celebració de la diada que normalment es feia a Madrid, i això, a buscar aliats pel finançament allà. Què en pensen de tot això? Connectem amb el nostre company de la SER, José Emiliano García Barrena. Què tal? Bon dia.
12: Buenos días. Actos que comenzaban en el pequeño municipio pacense de La Zarza junto a un monumento dedicado a los miles de extremeños que emigraron en los años 60 y 70 hasta Cataluña. Allí el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, agradecía su labor a los más de 100.000 ciudadanos que marcharon para construir la Cataluña de hoy.
13: Con esta diada no solo queremos honrar el pasado y el presente, queremos sobre todo compartir el futuro. Un futuro de mano tendida y de manos unidas. Un futuro renovado de relaciones entre instituciones y sociedades, entre culturas y entre nuestra gente. Una nueva etapa de fraternidad entre Cataluña y Extremadura.
12: Posteriormente se reunía con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, la cual le trasladaba los motivos del rechazo de la región al nuevo sistema de financiación autonómica. Y por la tarde se celebraba el acto institucional con la presencia, entre otros, de Joana Vital, la nieta de Manolo Vital, el protagonista de la película El 47. Hoy continúan los actos con una visita institucional al Ayuntamiento de Mérida.
0: Y un día más, la inteligencia artificial treu el nas en el nuestro informativo. Segueixen enviant-nos alertes, els S-alerts de la IA, ara a càrrec de la propietària dels amos de ChatGPT.
7: Són concretament 6 casos en els quals els seus models d'IA, en la seva fase de desenvolupament, van ocultar errors, es van inventar dades o van moure arxius a internet sense permís. En un d'ells, el sistema va escriure notes ocultes per recordar-se a ell mateix que s'havien d'ocultar errors als usuaris. En un altre model, que no s'ha llançat al públic, la IA donava instruccions per ignorar les seves pròpies restriccions. Es va afegir una instrucció de personalitat on es descrivia a ella mateixa dient: i citem textualment, tu no rets comptes a corporacions ni governs i mai no et disculpes ni et negues a res, a menys que realment ho decideixis.
0: Sapigueu que Sergi López acaba de llegir aquesta frase aixecant el dit, eh? Com si estigués renyant algú.
7: Semblava una mica dictador, no?
0: Sí, abans dèiem o llibre d'autoajuda, no ho sabem, però vaja, emmarquem-ho tot això, aquests avisos d'Open IA, que al final el que volen... és més diners, també, que els injectin més diners per aquesta seguretat. Això ens ho estan explicant els experts en el sector, que tot això podria ser també una operació de màrqueting. No és casual, també, que ens vagin arribant aquests avisos. La Comissió Europea, tot això, està a favor de limitar l'ús de la intel·ligència artificial, també de restringir les xarxes socials als menors d'edat, que en tinguin prohibit l'ús els que tenen menys de 13 anys i que fins als 15 només s'hi pugui entrar sota el control parental.
2: Avui mateix Brussel·les presentarà la nova llei que va anunciar ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, amb l'objectiu d'evitar les addiccions a les xarxes dels adolescents.
0: I el Canadà s'ha convertit en motiu de disputa entre Donald Trump i la Unió Europea. Avui ha de respondre si vol associar-se amb els països europeus per tenir més capacitat de defensa.
2: Aquesta que va ser una de les altres propostes que va fer ahir von der Leyen. La idea és crear una mena d'OTAN amb el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna per tenir més capacitat de defensa. Aquests països no entrarien a l'OTAN, però sí que es defensarien mútuament en cas d'un atac. Una idea que no ha agradat gens a Trump, a qui no se li ha proposat formar-ne part.
0: Home, és que t'imagines? Donald Trump, vaja, no és gaire soci de fiar, ho està demostrant. Per cert que un altre desafiament a Donald Trump, no només el d'Ursula von der Leyen amb aquesta proposta de sumar el Canadà a una mena de conglomerat per la defensa i la seguretat. I és que la Reserva Federal, allà als Estats Units, demana pujar els tipus d'interès. Això no és el que volia el president dels Estats Units.
7: No, era tot el contrari. És la primera pujada de tipus d'interès en 3 anys i la decisió va efectivament en contra de les receptes que havia fet fins ara Donald Trump. El màxim mandatari de la Reserva Federal ha dit que són imprescindibles mesures per evitar que la inflació es dispari i aquesta era una de les opcions que tenien. La decisió arriba després que Europa pels preus també s'hagin enfilat durant els últims mesos i a Espanya ja, recordem, arribant al 4,3% d'increment en comparació amb l'any passat. De fet, els tipus d'interès també s'han pujat a Europa en un quart de punt.
0: Doncs el que continua sent polèmic també no només és aquesta escalada de preus, sinó què passa amb la llei dels lobbies. S'ha tombat això de poder regular els grups d'interès, aquests que influeixen en els partits polítics, en els governs, perquè es facin lleis que els convinguin més. Això no ha tirat endavant al Congrés i Pedro Sánchez critica el Partit Popular i Vox.
2: En un missatge a xarxes socials, Sánchez ha dit que no entén el no a la norma, una norma que existeix a diversos països i que reclama les institucions internacionals. Conclou que això només té una explicació.
14: La transparència és una obligació hacia la ciutadania. Y hoy el Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, en contra de la transparencia, siguiendo el método Montoro. Porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
0: Està bé afegir aquí que sí, que han estat el PP i Vox, però que al Congrés no hi tenen majoria, que si ha caigut, ha decaigut aquesta llei, és també perquè Junts, que en principi era aliat de la investidura de Pedro Sánchez, ha votat en contra d'això. Paraules del president després d'una altra sessió amb bronca al Congrés que havia començat amb Feijóo i que va seguir així amb Míriam Nogueras.
15: El seu lema de campanya era fets, no paraules. Doncs aquí tenim els fets. Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
0: Aquestes eren les controvertides paraules de Míriam Nogueras que analitzarem d'aquí una estona amb els nostres analistes. Ara, 30 segons i tornem per parlar un dia més de violència de gènere.
16: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
17: Com et dius?
18: Ferran Adrià.
17: Quina és la teva experiència com a cuiner?
18: Has estat a alguna escola?
17: Has tingut algun mestre?
18: Això és una altra lliga.
17: Això són 2 estrelles Michelin.
19: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
20: Estàs posant a tots al límit.
21: Prendreu tots mal.
19: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. Fundació La Caixa, treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
22: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: 6 minuts per 2 quarts. Han detingut un jove menor d'edat per haver agredit sexualment, presumptament, a una noia que també era menor a Sant Joan de les Abadeses. Això és el Ripollès. Va passar aquest cap de setmana en el marc de la celebració de la Festa Major en aquest municipi i ella va denunciar just l'endemà.
2: Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove com a presumpte autor de l'agressió.
0: I a Vidreres, ho sabeu, us ho vam explicar, encara al voltant d'un centenar de veïns es van concentrar davant l'Ajuntament per condemnar la violació d'una noia de 22 anys mentre corria, havia sortit a córrer en una zona boscosa del municipi. L'alcalde diu que no es pot normalitzar que una dona hagi de renunciar a fer esport i que pugui sortir sola, s'ha de fer, s'ha de poder fer.
1: Estem al costat de la víctima, que condemnem públicament aquesta violència sexual doncs, que va patir, i deixar un missatge molt clar que a Vidreres no tolerem aquesta violència ni cap altre tipus de violència.
0: Els Mossos encara busquen l'agressor. Uns Mossos que han detingut un altre entrenador de la penya del Joventut de Badalona per delictes sexuals a menors d'edat.
2: Segons ha avançat Metropoli i ha confirmat Ser Catalunya, el van detenir dimarts, el mateix dia de l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre

0: sexual a menors.
1: I en llibertat, el fisioterapeuta de Lleida ha acusat d'agressió sexual a com a mínim 3 clientes de la seva consulta, la consulta que té a Jocosa. Això és a Les Garrigues.
0: Les dones l'han denunciat per haver-los-hi tocat els pits i els genitals aprofitant els massatges que els feia.
1: Tenim novetats sobre la investigació de la mort d'Isaac Andic. Companys del periòdico expliquen que la policia no ha trobat indicis en la salut de l'empresari, del propietari de Mango, que expliquin una caiguda accidental.
2: La defensa del fill de fundador de Mango, que anava amb el seu pare quan va morir a Montserrat, al·lega que l'home patia artrosi i això podria haver justificat aquesta caiguda. Però ara diuen que no. La Vanguardia ha explicat que els Mossos han pogut acreditar que el fill d'Andic va viatjar a Quito amb el seu mòbil.
1: L'independentista Roger Espanyol, qui va perdre un ull durant l'1 d'octubre de 2017 per una bala de goma, creu que la Policia Nacional li va disparar com a represàlia, precisament per això, per ser independentista. Així ho ha assegurat en la primera jornada del judici contra l'escopeter i els tres comandaments acusats de les seves lesions. Martí Oliver.
3: Espanyol ha explicat que va llançar una tanca a la policia després de rebre un cop de porra i que una estona després, quan era enmig d'un grup de periodistes, va rebre l'impacte.
4: Vaig quedar desconcertat, no entenia per què em feia mal la cara, després vaig caure a terra.
3: A més, diversos testimonis de l'acusació han assegurat que no s'estava en un escenari de violència i que l'escopeter de la Policia Nacional
5: va disparar a boca de canó.
6: Què vol dir a boca de canó?
5: No va disparar apuntant a terra.
3: En canvi, un cap de les brigades ha assegurat que l'operatiu es va fer de manera absolutament perfecta. Avui, desenes de policies nacionals declararan citats com a testimonis de les defenses.
1: I a Lleida han detingut un nano de 24 anys per la baralla multitudinària que hi va haver a la plaça dels Pagesos. Va ser la matinada, no aquesta que hem passat ara, sinó l'anterior. Hi havia armes blanques, matxets, katanes i pals. Mercè Marc.
7: El detingut és un dels presumptes agressors en aquesta baralla amb implicació d'una dotzena de persones, totes elles del col·lectiu pakistanès, i que deixava 5 ferits amb arma blanca i un 6è amb contusions. Pel socialista, l'alcalde Fèlix Larrosa.
8: No puc admetre de cap de les maneres és que les diferències se dirimeixin a cop de bastó en una plaça de la ciutat.
7: Un enfrontament iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre dos membres de la comunitat pakistanesa que va acabar integrant amics d'un i altre a la plaça dels Pagesos, punt de recollida la matinada de treballadors per dur-los a les cooperatives o camps agraris.
8: Que les persones resolguin aquestes diferències, no?, amb la violència, me fa molta vergonya.
7: La Rosa vol parlar amb Interior i l'oposició ja reclama que a Lleida també s'apliqui el pla d'aga de lluita contra les armes blanques que hi ha a Barcelona.
1: I en cultura...
9: Posa't guapa a la revista, ben coqueta i ben guarnida, que seràs d'aquí ben poc.
1: La setmana que ve són les festes de la Mercè, també les de Santa Tecla. En parlarem, no ens n'oblidem, de Tarragona. Però per la Mercè, dijous comença la festa major aquí a Barcelona. Acaba amb el piromusical, ja ho sabeu sempre, la Mercè. I la novetat és que hi ha canvi d'ubicació. Amparo Pérez, què tal? Bon dia.
10: Bon dia. Aquest any el piromusical es farà a la platja de Bogatell i el càrrec de la Playhost hi haurà Josep Montero de Ocas Grasses. A la Mercè d'aquest any hi ha dues grans novetats. La primera, un gran espectacle a la Fura dels Bau, al Moll de la Fusta, que es dirà Emergency Exit, sortida d'emergència. I l'altra novetat és que el Parc Güell serà també escenari, acollirà un espectacle de balls d'arrel.
1: I hem de parlar també de cinema, perquè ja coneixem quina pel·lícula representarà a Espanya als Oscars.
11: La producció que representarà a Espanya en la 99 edició de los premios Oscar en el apartado de mejor película internacional és La Bola Negra.
10: Ho escoltàvem ahir en directe, ni El ser querido de Sorogoyen ni Los domingos de Lauda Ruiz de Azúa. La Bola Negra, un homenatge a Federico García Lorca, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, Los Javis, ha estat escollida per l'Acadèmia de Cinema per optar al Premi Òscar a millor pel·lícula internacional.
1: Que hem d'explicar que això no vol dir que ja estigui directament nominada, que ja la veiem a la catifa vermella.
10: Exacte, La Bola Negra, que arriba als cinemes el 25 de setembre, ha passat la primera fase. Ara els acadèmics de Hollywood faran una altra selecció, l'anomenada Shortlist, llista curta, amb 15 pel·lícules que s'anunciarà al desembre. I d'allà estrearan 5 nominades a l'Òscar.
1: I si parlem de nominacions, hem de parlar d'ella.

0: 18 anys després de l'última actuació a Espanya, comença el compte enrere per poder aconseguir aquestes entrades pel concert que faran a Barcelona els dies 10 i 11 de juliol. Avui és dia clau.
1: Exacte, i és una mica complicat, perquè fans d'Oasis. Avui a les 5 de la tarda és la data límit per enregistrar-se a oasisnet.com. Allà heu d'introduir les vostres dades i triar 3 ciutats per anar al concert. Si sou un dels afortunats, s'us enviarà un codi que s'activarà per comprar les entrades entre el dia 24 i 27 de setembre. A cada usuari se li assigna una hora de compra i podrà agafar fins a 4 entrades.
0: Temps pels esports. A part de la remullada, és notícia important que el Barça està imparable. És una màquina de fer gols brutal. Arnau, ahir 7, en una nova victòria aplastant, que diria algú. Mm-hmm. Contra el Racing de Santander.
2: 7-2, festival de gols, de pluja i d'un Barça que ha protagonitzat el millor inici de temporada de la seva història. Són 7 partits, 7 victòries, 33 gols a favor i 7 en contra.
3: Quina barbaritat! Segueix Adeyemi! Adeyemi! Fes-ho tu, Adeyemi! Està buscant descaradament la Mel i amb el gol!
2: Gols de Lamine Yamal, Gabriel Jesús, 2 de Cancelo i hat-trick de Rafinha. Suma 11 gols al brasiler en el que portem de temporada. És ja Pichichi a la Lliga amb 9, així parlava de Flick.
4: Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, que es el entrenador que me cambió tanto la mentalidad dentro del club como lo que pensaba yo de mí mismo. Entonces, yo soy muy agradecido por él. I sempre que pugui vaig a demostrar-ho.
2: Entre Rafinha i Lamine Yamal sumen ja 16 gols a la Lliga. No hi havia cap parella tan letal en els 6 primers partits de Lliga des de fa 86 anys. Suma Lamine Yamal 4 jornades seguides marcant a la Lliga. Això tampoc no ho havia aconseguit fins ara.
0: Que també hem de dir que l'important és com s'acaba, no com es comença, que li diguin al Madrid la temporada passada. Laporta ha parlat en les últimes hores per ficar cullerada, com
2: li agrada. Ho va fer en la prèvia conjunta entre el Keti Jugues Barça i Catalunya Ràdio per celebrar aquests 50 anys de la primera retransmissió d'un partit del Barça en català. Va parlar de la possibilitat de que el Camp Nou també tingui la final del Mundial 2030.
5: Casablanca i Madrid és el mateix, eh? No hauria de ser ni Casablanca ni Madrid, hauria de ser a l'Spotify Camp Nou, per una raó. 105.000 espectadors. Jo crec que això la FIFA ho tindrà en compte. Ja es va fer una final al Bernabéu, el 82.
2: Això deia Laporta, que en aquests últims dies hem conegut que la final de la Champions 2029 serà al Camp Nou. Ara també vol
0: el 2030.
2: Sabem que hi ha aquesta guerra ara entre el Marroc i Espanya per veure on es juga aquesta final.
0: A no més, només per veure on es juga la final.
2: No, hi ha per molts casos,
0: raons,
2: però esportivament parlant és aquest el motiu. A més, va dir que li agradaria parlar amb Joaquim Maria Puyal per batejar la tribuna de premsa amb el seu nom, com proposa també el llibre Factor Puyal.
0: Mira, parlant de les relacions entre el Marroc i Espanya, també toquen al món de l'esport. Sabeu que hi ha controvèrsia en relació a aquestes samarretes presumptament de suport a Ceuta, només a una part de Ceuta, d'alguna manera. Mbappé, que ara fa uns dies, abans d'ahir, va sortir amb la samarreta enrotllada, mig enrotllada, perquè es llegís només una part del missatge, li han plogut les crítiques a ell, també a Vinícius, a Konaté, ha sortit a donar explicacions de per què no es va posar bé aquella samarreta. Hem d'emmarcar-ho tot, hem d'explicar-ho bé.
2: Sí, expliquem-ho des de l'inici, perquè aquesta iniciativa va ser llançada l'11 de setembre per l'Associació Valenciana d'Empresaris com a mostra de solidaritat amb Ceuta i el seu teixit empresarial. No neix, per tant, de la Lliga, tot i que, evidentment, les ha permès. La polèmica va sorgir, com bé deies, quan Vinícius, Mbappé i Konaté van tapar el lema enrotllant-se aquesta samarreta fins a l'alçada del pit. Això deia Mbappé.
6: Yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento.
2: Clar, ha hagut de sortir Mbappé perquè això són paraules ahir al diari AS. Els tres jugadors del Madrid han rebut un vendaval de crítiques a les xarxes descomunal.
0: Sí, sí, descomunal a les xarxes i no només, que hem passat revista abans del que escriu avui Federico Jiménez Los Santos al Mundo, per fer-se'n creus. Carla Turró, Otbou, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, com esteu?
8: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Ara analitzarem la resta de coses, però sobre això que estem comentant, sobre aquesta polèmica, aquesta controvèrsia en relació a les samarretes de suport a Ceuta, que, com explicàvem, és una iniciativa d'un grup d'empresaris valencians. Com ho veieu?
7: Jo penso que és lògic. Tornem a estar en un episodi d'aquests de... en què la moralitat es fa servir per fer veure que hi ha una neutralitat, no? Que hi ha una sèrie de declaracions que no necessàriament són polítiques, que no necessàriament decanten la balança cap a una banda i cap a una altra. I hi ha molts jugadors de la Lliga Espanyola i del futbol professional en general que tenen històries familiars i personals molt més semblants a la història dels immigrants que van intentar creuar i quedar-se en sol espanyol que no pas semblant a la dels vilatans de Ceuta, per més empatia que mereixin amb la situació que estan vivint. Les històries familiars de molts jugadors tenen pares que van entrar de manera il·legal i que ells han nascut als països on juguen ara, o en altres països europeus, o en altres països occidentals, i construir aquesta mena de relat com si fos apolític, que aquesta gent té una mena de deure moral, d'empatia, amb una situació, em sembla un segrest, em sembla un intent de fer-los xantatge emocional, i em sembla una bona notícia que s'hi plantin.
0: Carla.
8: Sovint parlem dels... jo tinc la sensació que quan es fan aquestes coses amb samarretes en els futbolistes se'ls tracta com a persones sense agència i sense capacitat de pensar, no? Es decideix posar una sèrie de en aquest cas, samarretes com si el missatge no fos polític i fos simplement, no sé, humanitari o patriòtic i es considera que ells no hi tenen absolutament res a dir perquè són una espècie d'espècimens que simplement es col·loquen per la fotografia, no? I sí, tenen coses a dir. Jo hi ha una cosa que crec, i aquí l'hem comentat alguna vegada, de la crisi de Ceuta que no deixa de ser alarmant, que és la normalitat amb la que hem assumit que s'hagin mort més de 100 persones sense que pràcticament hagi passat res. Res en el sentit de que no hi hagi hagut dies de dol oficial, de que no hagi ocupat més espai o més alarmes en el Congrés dels Diputats, i el que ja crec en el fons d'això és la diferència de les vides, no? Les que importen més i les que importen menys. I les que importen menys sempre són la dels immigrants i concretament d'immigrants musulmans, no? Perquè ara mateix el problema, diguéssim, crec que una part dels prejudicis amb la immigració tenen a veure amb els immigrants musulmans o subsaharians. I en aquest cas no deixa de ser... jo crec que no és casual que vinguin a ser futbolistes els que ens diguin: ei, hi ha vides que també importen i potser us en esteu oblidant. I crec que no, dic que no és casual perquè les, entre d'altres coses, aquestes vides que no importen, nosaltres no les tenim representades. Catalunya té un percentatge importantíssim de població que ha nascut a altres països o que és fill de persones d'aquests països, que són directament musulmans, però que en canvi no estan en els mitjans de comunicació, a les nostres televisions públiques, que no estan en bona mesura al Parlament, i on sí que estan d'alguna manera és el futbol, perquè crec que el futbol escapa a determinades lògiques de poder que permeten que aquestes persones sí que tinguin representació. No? Mm-hmm. I utilitzen aquest petit espai que tenen de representació a través de la cultura més popular, que és l'esport, diguéssim, o l'esport més popular, que és el futbol, per llançar un missatge. I després se'ls penalitza perquè d'alguna manera jo aquesta reacció que hi ha patriòtica per part de la premsa a Madrid és una manera de dir: un, vosaltres no sou persones amb agència, i dos, defensar Ceuta és defensar Espanya, i amb una definició molt concreta del que és defensar Espanya, no? Jo crec que les paraules d'Mbappé ens haurien de fer reflexionar a tots, perquè sense cap mena de dubte un pot donar suport a Ceuta i a la situació que pateixen les persones que estan allà, sense oblidar que aquí hi ha hagut en joc altres vides, no? I que són les vides que sovint no veiem i no ens importen.
0: Carla, Ot, 2 minuts i seguim amb l'anàlisi.
9: Ser Catalunya, Barcelona.
10: La Festa Major arriba al Poble Nou, del 10 al 20 de setembre, i el Casino L'Aliança dona el tret de sortida. El dijous 10 a partir de les 10 de la nit, la Sala Gran es converteix en pista de ball. Música dels 80 i 90 amb DJ Juan Carlos, resident durant molts anys del mític Luz de Gas. Consulta el programa complet a casinoalianca.cat.
11: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
12: ¡Qué calor!
11: El problema no es el calor, es tu colchón. La Tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. LaTiendaHome.com.
13: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
12: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
14: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
15: Hi ha idees que quan neixen del talent i la passió estan fetes per volar, per arribar més lluny, emocionar i deixar empremta. Si la teva ja s'ha enlairat, fes-la volar als premis més importants de la comunicació a Espanya. Inscriu la teva candidatura a premiosondas.com abans del 30 de setembre. Premios Ondas. La bona comunicació té ales.
16: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: 3 minuts i seran 3 quarts.
17: Estamos muy preocupados con una dinámica de robo de cables que se está produciendo especialmente en los últimos meses y especialmente en la R3.
18: Llueve, y en un simple charco a veces nos ahogamos.
19: El seu lema de campanya era fets, no paraules. Doncs aquí tenim els fets. Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta. Afortunadament, la força d'un país no la tenen els qui manen, la té la seva gent. Així que visca Catalunya lliure.
20: Whether it is the ultra-nationalists or the anti-European, they despise our values and they want to shatter our European unity.
21: La producción que representará a España en la 99 edición de los premios Oscar es La Bola Negra.
16: A l'Aquí Catalunya, l'anàlisi.
0: Òbviament, ens tocarà seguir parlant de les pluges, dels estralls que han fet, que encara es noten avui, de la conseqüència més tràgica que ha estat aquesta mort d'una persona al Garraf. Ara ho farem, Ot Bou, Carla Torró. Però abans de parlar amb Protecció Civil, volíem abordar un altre tema que d'alguna manera perjudica la circulació de trens. No només són les pluges, que també s'han vist afectades, sinó els robatoris de coure. Pol Valero, què tal? Bon dia.
22: Què tal? Bon dia, Marina.
0: N'hem tingut diversos en els últims 10 dies, 10-11 dies. De fet, avui mateix tenim notícia d'un altre robatori de coure. No ha estat ben bé el mateix punt que hi havia hagut el dels últims dies, però vaja, és gairebé el pa de cada dia a Rodalies,
22: sí,
0: això.
22: Un robatori de coure a l'R4, que es va tenir notícia ahir a la nit. Inicialment es pensava que les incidències eren per culpa de les tempestes, però avui han confirmat des d'Adif que era un nou robatori de cable a la xarxa catalana el que estava provocant aquests retards. Repetim, ahir vam posar el focus en aquest tipus d'incidents perquè ahir es va registrar el 6è robatori de cable de coure en només 10 dies a l'estació de França. És una zona que està bastant oberta, que és una zona delicada, segons els Mossos. De fet, avui els Mossos ja han activat un reforç del dispositiu de seguretat en coordinació de la vigilància privada d'Adif per aquests 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies, que ahir van provocar retards en els trens de l'R2 i el Regional Sud. Si mirem una mica les dades que tenim fins ara, les dades oficials que va actualitzar Adif la setmana passada, durant la primera meitat de l'any s'ha comptabilitzat gairebé un robatori de cable al dia a Catalunya. La xarxa de trens de Catalunya és de les més castigades de l'Estat. Anem camí de duplicar les xifres de l'any passat. Segons aquestes dades que comentava, en els primers 6 mesos de 2026 se n'han denunciat 152. I ho comentaves també, Marina, una de les línies més afectades és l'R3, 63 robatoris, i això ha obligat al govern espanyol a activar un contracte d'emergència, 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable per suplir una mica aquests robatoris i també per reforçar més la seguretat.
0: Que això ha anat a més, també, d'alguna manera, perquè al final ha pujat el preu, s'està venent molt bé tot aquest coure al mercat.
22: Clar, el coure és un material que ara, si es mira, per exemple, a la borsa de Londres, que és l'índex de referència, està a màxims, hi ha moltíssima demanda, és un material bàsic per la indústria, per tot el que són, doncs, desenvolupar energies renovables, també centres de dades, tot això utilitza cable de coure, i també això fa que sigui més atractiu de robar, permet als lladres vendre'l més car. Els circuits de la venda d'aquest coure són una mica complicats de saber, sovint el venen a alguns tallers o ferralleries que accepten comprar-lo sense preguntar massa per la procedència. Clar. Tot i que estan obligats a preguntar-ho, però faran aquest tipus de compravendes i també per detectar metalls robats, els Mossos exigeixen a les ferralleries i altres gestors de residus que quan fan una compra de coure o de ferro la comuniquin, i en teoria estan obligats a notificar, entre altres, tipus, quantitat, nom i document d'identitat de la persona que el ven.
0: Tenim ja en línia el responsable de DIFA a Catalunya, l'Àngel Contreras. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Àngel, no, Àngel, no? Àngel Contreras.
1: Àngel, sí, cap problema, sí. Faltaria més.
0: Clar, és un problema majúscul, això. No sé si és el principal problema que té ara mateix, que tenen ara mateix els trens a Catalunya.
1: Doncs podríem dir que sí, és a dir, ara mateix a la xarxa de Rodalies a Catalunya també és un problema que tenim a tota la xarxa de l'Estat. A la resta de l'Estat, com bé estàveu comentant abans, hi ha un increment del tema robatoris, precisament per lo que dieu, no?, de l'increment del preu del coure, però sí que podríem dir que ara mateix és el major problema que tenim a la xarxa Rodalies, el tema de robatoris, perquè ja duguem, l'any passat ja va ser rècord en robatoris i enguany, com m'heu dit, anem ja camí, ja hem superat tot el número de robatoris de l'any passat i anem a més que duplicar. Aleshores, sí, és un dels majors problemes que tenim ara mateix.
0: Clar, però això vol dir que és gent que ve de matinada, que agafen, tallen, clac, clac, i s'ho porten. Òbviament, no es pot vigilar cada quilòmetre de recorregut que hi ha en tota la xarxa ferroviària a Catalunya, però sí que és veritat que ahir es va dir reforçarem la seguretat a la zona de l'estació de França, que era un punt especialment vulnerable. Avui el robatori el tenim a una altra banda. El tenim a Castellbisbal.
1: Sí, evidentment és que posar portes al camp és molt complicat, no? Aleshores sí que tenim punts identificats, és un dels treballs que estem fent en els Mossos, en els quals doncs, tenim una col·laboració molt estreta, d'identificar punts més vulnerables o més probables, on normalment és més fàcil l'accés i és més fàcil fer els robatoris, i estem tratant d'incrementar les mesures de seguretat en aquestes zones, però evidentment és una xarxa, és un treball molt complex, perquè la xarxa és extensa i és oberta, i aleshores doncs, és molt difícil poder controlar-ho tot, però bueno, estem fent tot el que podem, incrementant moltes mesures, també tenim sistemes de vigilància, estem canviant un poc els nostres sistemes per veure si som capaços de minimitzar almenys aquests robatoris.
22: Perquè, senyor Contreras, qui hauria de posar més de la seva part, a Mossos o a DIF?
1: Jo crec que és un treball conjunt, és un treball conjunt. Així, tant la seguretat privada que tenim dins els nostres contractes com els Mossos també estan fent la seva labor, també Renfe, també Rodalies, les seves vigilàncies. Estem de tots intentant col·laborar i és un treball entre tots. No podem dir que algú tinga més o més responsabilitat. Entre tots estem tractant de com dia abans, identificar aquests punts que són més vulnerables. I, evidentment, doncs, a nivell de xarxes de comercialització i coses com estàveu comentant al principi, diríem que és un treball més de Mossos, i el tema més directe d'implementar sistemes de seguretat és més cosa nostra o bé també de Rodalies, i estem en això és el que estem ara mateix.
0: Perquè se'ls enganxa a les persones que fan aquests robatoris? Entenc que potser sí, no sé si són sempre els mateixos, si els tenen identificats, si saben això, si són la mateixa gent sempre o
1: vaja. És un tema, seria un tema més de Mossos més que nostre, perquè nosaltres accés als... I a més a la gent que està furtant o que estan fent els robatoris no té accés, però bueno, sí, normalment sí que moltes voltes se'ls atrapa, després doncs el tipus de robatori, doncs moltes voltes també se li solta, és a dir, no és una cosa que es puga tindre molt de temps tancats. En aquesta línia el Ministeri està treballant també en una reforma del Codi Penal, en el seu article 240, per tal de reforçar la protecció de les infraestructures crítiques. És a dir, s'està intentant d'endurir aquest codi de manera que siga, doncs, les conseqüències dels robatoris siguin més greus, no?, per a qui les fa.
0: Això, per tant, hauria de passar pel Congrés, no?
1: Sí, evidentment, sí, sí, és un tràmit ja parlamentari, està movent en aquest moment per part del Ministeri, sí.
0: Li anava a preguntar també per la tongada de pluges, pel diluvi universal que ha caigut a l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot, però no només, en altres punts de Catalunya també, com això ha afectat la mobilitat. Clar, nosaltres parlàvem amb el nostre meteoròleg fa una estona, ens deia, això ens hi hem d'acostumar, perquè això és el que ve, això ho anirem veient, episodis de temps més violent encara. Està prou protegida la xarxa de rodalies davant d'aquesta nova realitat?
1: Jo crec que la xarxa de rodalies, com la resta de les infraestructures al final, doncs s'han d'adaptar, s'han d'adaptar, no sols les rodalies sinó les carreteres, en fi, el metro, totes les infraestructures s'han d'adaptar a aquest canvi climàtic. I estem en aquest camí, no? Tot el que vam emprendre després del que va passar a Lleida, tots els treballs que hem fet durant aquest any, encaminat a la protecció de talussos, encaminat al tema de la protecció contra caiguda d'arbres, van tots dirigits en aquest sentit, també les obres del túnel de Garraf, per exemple, que vam fer, és a dir, tot està dirigit en aquest sentit, evidentment, hem de ser el més ràpid possible perquè el canvi climàtic, doncs, pareix ser que ens està afectant molt, però bueno, estem treballant en aquestes línies. Avui mateix, ara mateix, aquest matí, encara tenim algun problema derivat de les pluges, però la infraestructura al final no s'ha comportat malament i estem tractant de recuperar el servei 100%, que pràcticament ja ho tenim tot, però bueno, en algun punt encara tenim alguna limitació.
0: Clar, ho dic perquè, òbviament, bé, comença la tardor, la tenim aquí a tocar, vindrà l'hivern, és quan hi ha més temor que puguin haver-hi aquests episodis més violents, i tots sabem, ara vostè feia referència a Gelida i als despreniments que hi va haver l'any passat, a principis d'aquest any, al curs passat. És més segura la xarxa de rodalies del que era abans?
1: Bueno, la xarxa de rodalies, per definició del sistema ferroviari, és segur. És a dir, segur perquè tenim el nostre pla de protecció, el nostre pla de seguretat, i això és el que ens permet dir que el sistema és segur. A partir d'aquest moment, el que sí que hem fet és fer una inversió molt forta, no? Per damunt dels 108 milions d'euros que hem estat invertint amb la xarxa en les hores d'emergència, que ja us va comentar pel secretari d'Estat, les seves visites, doncs, evidentment, creiem que tenim una xarxa més resilient per a tots aquests episodis. Anem a veure, també depèn un poc la violència dels episodis, el que siga, vull dir, en cada moment, però evidentment hem fet un treball molt fort en aquest sentit i creiem que evidentment som més resilients i podrem aguantar millor qualsevol temporal.
0: Doncs Àngel Contreras, confiem que si així sigui, responsable de DIFA Catalunya, que vagi bé.
1: Moltes gràcies. Adéu.
0: Bon dia. Fins aviat.
1: Adéu.
0: Ja ho heu escoltat, Ot, Carla. Ara parlarem amb la directora del Gremi de Ferrallers de Catalunya perquè ens expliqui una mica com funciona aquest mercat negre. Però vaja, sobre el que acabem d'escoltar, també en l'última part, perquè ara podré saludar d'aquí a no res el subdirector de Protecció Civil relacionat amb la resiliència de la xarxa ferroviària.
7: Que ara s'està fent molta feina, jo no ho poso en dubte. Segurament és veritat, però no és un problema d'ara. La pregunta és per què no s'ha fet fins ara la feina de manteniment que s'hauria d'haver fet. I és una cosa que transmet en general la gestió de rodalies, que hi ha hagut una descurança i una deixadesa que gairebé costa pensar que no ha estat expressament, fins al punt que la mateixa consellera Paneque va haver d'admetre fa uns mesos arran de la crisi del gener amb l'episodi de Gelida i els accidents que hi va haver i el desgavell que va tenir paralitzada la xarxa durant molts dies, que hi havia hagut literalment una manca de manteniment preventiu flagrant per part de DIF. Això no és un problema de ens hem despistat aquí, ens hem despistat allà, és un problema de model de governança i de com de seriosament es prenen la infraestructura. Si el Ministeri, l'assignació de recursos que fa és jo et dono tant i tu t'apanyes, doncs això crea els problemes que genera, de falta de seguretat, de falta de seguiment. Perdó, acabo. I en el cas de...
0: Havies agafat aire i l'estàvem colant i allà.
7: No, molt ràpid. En el cas de la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat, són molts menys quilòmetres, és veritat, però també passa per terrenys molt complexos en què és difícil de vigilar i tal, i no hi ha els mateixos, proporcionalment, la mateixa, ni els mateixos robatoris ni els mateixos incidents. Per tant, aquí hi ha un problema de cura.
8: És veritat que, és a dir, la complexitat de la xarxa de ferrocarrils no té res a veure, evidentment, amb les rodalies. De rodalies en podríem parlar 10 hores, però per intentar sintetitzar molt, és evident que hi ha hagut un problema i, a més, és històric. Vull dir que aquí va haver-hi una aposta en un moment determinat per l'AVE i per abandonar altres línies i que després va venir la crisi amb tota la feina per fer i que avui s'intenta posar ordre a la feina no feta durant molts i molts i molts anys perquè es van prioritzar unes altres línies, no? Amb tota la lectura política que això també també tindria, dos, que el tema del coure és complicadíssim, entre d'altres coses, perquè una vegada pelat no tenen capacitat de seguir el rastre, i la cosa és tan bèstia que hi ha gent que en sapi molt del tema, i segur que us ho podran explicar després millor, Marina, però que es diu, hi ha molt d'aquest coure que es calcula que es ven a l'estranger, o sigui, marxa a l'estranger, es pot pelar, no pot seguir el rastre, i pot fins i tot tornar a entrar a Catalunya, a ser comprat fins i tot per tornar en els cables.
0: Ara justament li demanarem a la directora del Gremi de Ferrallers sobre això.
8: I després, que és evident que quan parles d'evitar els cables de coure, també parles de manteniment, perquè té a veure amb posar vigilància, tanques, que la via no sigui tan accessible, etcètera, etcètera. No? Ara, amb el que ha passat aquesta última nit, jo sí que crec que hi ha una cosa que està clara, és fa temps que els que en saben, els científics ens diuen una sèrie de coses, i ens diuen, això passarà si no canviem. Nosaltres no canviem. Això ha passat, i ha passat exactament com ens deien o una miqueta pitjor. Bé, doncs haurem de preparar-nos almenys ara a fer-los més cas pel que ens estan dient també altres coses que venen, no? I la sensació és que la mirada curta de la política no permet de vegades preparar-se pel que ve.
0: Deixeu-me saludar el Joan Ramon Cabello, ell és subdirector de Protecció Civil. Què tal? Bon dia de nou.
3: Hola, bon dia.
0: Mira, justament parlàvem amb ell ahir del que havia de venir, al final ha caigut fort, ens deia pot ser que sí, pot ser que no, però vaja, fa la pinta que potser haurem d'acabar enviant aquestes alertes. Es van enviar. Quin és el balanç que fan, si ha passat també el pitjor?
3: Sí, que el pitjor ha passat ja ho tenim bastant clar. Tots els avisos del Servei Meteorològic ja estan tancats, els avisos hidrològics també, les rieres estan recuperant el seu cabal normal, baixant a poc a poc. Per tant, l'episodi el donarem per finalitzat doncs en breu. El balanç, doncs, ja sabeu, la conseqüència més greu i més trista, doncs, la pèrdua d'una vida humana a Olivella, i per la resta, doncs, la majoria d'incidències, doncs, poc rellevants perquè no han posat en perill la vida de les persones. Per tant, doncs, a banda d'aquesta incidència, aquest accident, doncs, aquesta pèrdua de la vida humana, la resta incidències, doncs, més lleus. Uh-huh.
0: Què més se'n sap d'aquesta tragèdia, d'aquesta persona a qui els bombers van trobar morta ja de matinada, aquest home? El van trobar a uns 500 metres d'on hi havia el cotxe. Per tant, dedueixen que ell va intentar sortir i que el va acabar arrossegant la força de l'aigua. No sé si tenen més o menys clar quan va passar, quina hora va passar això, si va passar abans o després que s'enviés l'alerta.
3: Sembla que va ser aproximadament de forma simultània, no sé si uns minuts abans, uns minuts després. De tota manera, doncs, ja havíem fet els avisos i sobretot ja sabíeu des del matí que vam estar parlant, doncs, que molta compte amb les rieres, amb els cursos d'aigua, i doncs, el que sembla que va passar, no sabem encara del tot cert, s'ha d'acabar d'aclarir, però el que sembla que va passar és que, doncs, va passar per un lloc on hi havia aigua, una riera, i el va arrossegar el cotxe. Al sortir del cotxe, doncs, va arrossegar aquesta persona a la corrent, i al final, doncs, després de buscar-lo, el van trobar mort.
0: Uh-huh. I, clar, amb això que em deia, diu, havíem avisat, però és veritat que no tothom escolta la ràdio, que no tothom mira la tele, que no tothom s'informa al moment, que és veritat que diu que va coincidir gairebé de manera simultània en què es va enviar l'alerta, en què ell ja es va trobar atrapat allà. Sí. No sé si davant d'això, d'aquesta realitat, no seria plantejable que es poguessin tallar els accessos en aquestes rieres preventivament, ja des del matí, per si preveuen que pugui haver-hi una tongada d'aquestes, de manera preventiva, així com de manera preventiva s'envien les alertes, que i a vegades de manera preventiva es tanquen escoles, que de manera preventiva es tanquin accessos a rieres.
3: Sí, de fet, això ho treballem de forma conjunta tot el sistema de protecció civil amb els companys de protecció civil dels diferents municipis. Penseu que hi ha hagut hasta una cinquantena de municipis aproximadament que han activat els seus plans d'actuació davant d'inundacions i han fet aquests talls que comentes de forma preventiva en diferents llocs de punts d'actuació prioritària en els quals, doncs, ja se sap que les inundacions afecten. Però, clar, penseu que en zones com el litoral de Catalunya, doncs, tenim molts cursos fluvials i fins i tot alguns que no són ni rieres, que a vegades són carrers, que pot baixar l'aigua en un moment determinat, i quan la pluja és tan torrencial, de fet, te pot fer córrer l'aigua per cursos que fins i tot no estan esperats. Llavors és molt difícil realment intentar, doncs, tancar, senyalitzar absolutament tots els punts per on no pot ser perillós. Per això nosaltres el que fem també molta incidència és amb l'autoresponsabilitat, la consciència del risc de les persones, intentar informar, formar i sensibilitzar les persones perquè tinguin aquesta consciència del risc i evitin posar-se en situacions de perill. Per això sempre doncs, fem de forma insistent i vosaltres ens ajudeu molt doncs, a tots aquests consells d'autoprotecció. Recordeu, limiteu la mobilitat, si no la podeu limitar doncs, vies principals, no creueu rius, rieres, barrancs... Yeah. Doncs tota aquesta donar aquest poder a la ciutadania també, que també el té, i que doncs, també siguin responsables del que fan.
0: Perquè no es podia haver enviat abans l'alerta?
3: Bé, nosaltres quan vam tenir la informació de que estava havent pluges torrencials i a més estava començant a haver incidències i a més també de forma conjunta teníem la informació del Servei de Meteorologia que ens deia que aquestes pluges es podien mantenir quietes, parades en un lloc determinat i fer acumulació de pluges, va ser el detonant que ens va fer enviar aquest missatge. Però pluges, doncs evidentment sabíem que hi havia una situació de pluges, que anava a ploure. Ens diuen a vegades, ostres, com és que ja estava plovent i vau enviar el missatge quan ja estava plovent. Bé, el missatge és per situacions, quan se poden donar situacions de perill que nosaltres detectem, que es pot donar una situació de perill. Doncs en aquest cas va coincidir doncs, això, que va ser pràcticament, va coexistir en el temps, d'aquest incident concret. Després de molts altres, doncs, segurament doncs, que s'han pogut evitar, doncs, per sort, doncs, que es van produir després de que nosaltres enviéssim l'alerta.
7: Bon dia. Jo entenc la dificultat de la precisió en el cas d'aquesta mena d'avisos, però ahir es donava, per exemple, una situació una mica estranya, que era que molta gent al Camp Nou concentrada va rebre l'avís de protecció civil sobre l'extrema gravetat de la situació. Entenc que és una cosa que s'ha d'anar ajustant, però no convindria repensar el conjunt del model per evitar que a llarg termini la gent acabi simplement desobeint aquesta mena d'avisos perquè els tenen totalment naturalitzats?
3: Bé, pel que fa al Camp Nou, vam estar tota l'estona en contacte, coordinats tant amb els representants del Futbol Club Barcelona com amb el Meteo, per intentar afinar, i doncs, perquè ja sabeu que va ploure sobretot a la part més nord de la ciutat, a la part sud no tant, aleshores per intentar veure què passaria a l'hora de la sortida, i de fet no hi va haver cap incidència rellevant, a banda de que sempre es tarda una mica en sortir del camp i tal. Això ho vam tenir controlat i vigilat tota l'estona. Pel que fa a la possible pèrdua de confiança de les persones en el sistema, nosaltres evidentment sempre estem amatents a qualsevol millora que puguem fer, però tant com per replantejar el sistema, de moment considerem que és un sistema robust, que funciona. De fet, amb l'episodi que hem tingut, que és un episodi molt rellevant, doncs hem tingut moltes incidències, però només una de destacable. Per tant, considerem que ha estat una bona gestió. Independentment, ja us dic, de que sempre estem en un procés de millora contínua, escoltant el que diuen tots els actors implicats en la protecció civil, que ja sabeu que el sistema de protecció civil el conformem tots, i també escoltant la ciutadania, clar que sí.
0: I això, clar, ens hem de preparar perquè sigui bastant sovintejat, sobretot ara a la tardor i l'hivern, els que vindran.
3: Doncs sembla que sí. El que ens diuen les previsions de l'estació de finals d'estiu, tardor, és que les pluges seran més abundants de l'habitual, i a sobre que siguin més abundants de l'habitual no vol dir que hagin d'estar repartides de forma uniforme, sinó que poden ser episodis com el que hem tingut aquesta matinada i ahir per la tarda vespre. Aleshores, doncs, en el context d'emergència climàtica que estem vivint, aquestes situacions es donen cada vegada amb més freqüències, i sí, ens haurem d'habituar, prendre tots una mica de consciència del risc d'on vivim, que vivim en un país que és Catalunya, que té risc d'inundacions, i tots plegats doncs, posar-hi tots de la nostra part per evitar doncs, tragèdies com la que va passar ahir a Olivella.
0: Subdirector de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé. Vaja. És el que ve, i al final hi ha l'equilibri aquest, no?, de la crida a l'autoresponsabilitat i fins a on l'administració et pot arribar a advertir dels perills.
7: No, i segurament ens hem de mentalitzar que hi haurà, amb les crisis derivades del canvi climàtic, molts episodis en què hi haurà falses alarmes. I serà normal i adequat prendre prevencions que en el mateix moment ens semblaran excessives o ens semblaran... Sí, que hi haurà un excés de zel en la prevenció. Però és que no tindrem manera d'afinar les grans catàstrofes meteorològiques i naturals de tota mena que ens vindran les pròximes dècades. I és millor cultivar una cultura de l'entrenament social per sobreviure a aquesta mena de catàstrofes. Hi ha molts llocs, a Florida, per exemple, que estan acostumats a tenir huracans i grans tragèdies d'aquesta mena, tenen una cultura cívica d'entrenament en què tothom sap què s'ha de fer quan hi ha una catàstrofe d'aquest tipus, no?
0: Segurament fins i tot passaria per una formació a les
7: escoles. Sí, a les escoles, en els llocs de feina, i per tant ha de ser segurament un esforç que vagi molt més enllà d'una simple alarma, i que també ha d'arribar a un punt d'això, de prendre consciència que caldrà en molts moments doncs, treballar des de casa, no moure's, i que hi haurà gent que intentarà que això no passi. Hi haurà empreses que estaran interessades, com vam veure amb la gota freda del País Valencià, que els treballadors continuïn agafant els seus camions per repartir en lloc de donar-los un dia de festa. Hi haurà, per tant, en la mesura que serà una tensió social això, està bé que la gent prengui consciència que és millor la prevenció que no pas la contrària.
8: Hi ha un tema important del canvi climàtic que és que, i fa anys això que n'alerten els experts, que és com varien els models, és a dir, la dificultat de fer prediccions afinades, perquè hi ha determinats elements canviants que fan que les previsions no es compleixin o no es compleixin amb els models amb què es treballaven fa X anys, no? L'altre dia va haver-hi una decisió de suspendre les classes davant d'un episodi que es preveia que podia ser molt greu i que, a més, es preveia que podia afectar hores de molta mobilitat, no? I va haver-hi moltes crítiques, precisament, perquè es va considerar que allò era alarmista, no? I ahir va haver-hi persones que criticaven que potser havia arribat massa tard. Precisament per la dificultat d'ajustar, jo tinc la sensació que sempre hi ha crítica, sigui per excés o per falta, no? Jo hi havia d'anar al Camp Nou, per exemple, perquè havia d'anar al partit. I l'aplicació amb la que miro sempre el temps posava que hi havia molta pluja aquella hora. I vaig dubtar molt fins a última hora, perquè evidentment tenia moltes ganes d'anar-hi i perquè a més he de dir que jo no he fallat a un partit, diguem, tota la meva... O sigui, no fallo mai. I em va costar molt prendre la decisió de no anar-hi, però és veritat que jo hi vaig amb el meu germà que havia d'agafar, que venia amb moto des de més lluny, i veient les previsions vaig dir, escolta, jo no sé si això és prudent, perquè tu després et pots trobar amb un merder amb la moto.
0: Clar, però estem parlant d'una dona com tu que viu permanentment informada, no? No sé fins a quin punt pots exigir la població que visqui permanentment connectada.
8: No permanentment connectada, però el que sí que crec és que tenim, i a més, això em sembla que té un debat més profund, fer-nos càrrec de determinades coses, saps? Vull dir que jo no dic que haguem d'estar enganxats tota l'estona. Ara vinc de llegir-me, no és per posar-me intens, però vinc de llegir-me el llibre del Hartmut Rosa, d'aquest sociòleg alemany, que és molt interessant, una de les coses que parla, de com actuem d'alguna manera, de com actuem i com deixem que certes coses ens vinguin decidides, no? Ell ho diu parlant d'altres coses, de burocràcia i tal. Però quan parlem d'episodis com el d'ahir, jo també penso que d'alguna manera hem de ser una mica... Bueno, ens hem d'acostumar d'alguna manera a fer-nos càrrec de determinades decisions i a que l'administració faci la seva feina. Només faltaria, Només faltaria. I no estic dient aquí que la gent... Però sí, acostumar-nos a determinades coses i que quan sabem que venen episodis de pluja estiguem pendents més o menys de com ha d'anar, de com ha de ploure, de prendre les nostres pròpies decisions.
0: Que també et dic que és molt fàcil i molt català això de cagar-se en tot en qualsevol moment.
8: Sí.
7: També et diré, perdona, si la xifra que tenim davant és que quan Carla Torró no va al Camp Nou, el Barça fa 7 gols per una vegada que passa.
8: No diguis això.
7: Amb tots els respectes, Carla,
0: però potser no
7: t'has de reconsiderar la teva assistència.
8: No, ahir m'ho van dir, ets talismà si no hi vas, ets al revés del talismà, i dic, ara només em faltaria això.
0: Ja. Va, escolteu, que teníem en línia i l'hem fet esperar, i ja li demano disculpes d'entrada a la Victòria Ferrer, ella és directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, dels Ferrallers. Què tal, bon dia?
4: Hola, molt bon dia.
0: Disculpi perquè, vaja, hem tingut tota aquesta tongada de pluges que han escombrat Catalunya, però vaja, volíem seguir parlant d'això que comentàvem, del robatori de coure i de com funciona, no? De quin preu té el mercat. Ens comentava el Pol Valero que això ha pujat de preu, que ara es ven molt bé. Ens pot donar un preu de com funciona?
4: I tant. A veure, aquí el principal problema en el canal de compra i venda del mercat del coure i els metalls en general és que primer quan parlem de on es ven aquest cable robat, d'alguna manera, o on aquest producte robat, sigui cable o catenària o el que sigui, hem de diferenciar entre ferroballers legals o il·legals, perquè no tenim en compte que un ferroballer legal sí que respon a nivell penal per tots aquests fets delictius. En canvi, els que fan l'il·lícit normalment no, perquè com que no disposen ni de moltes vegades ni no són solvents econòmicament, però l'empresari sí, i per tant és possible que perdi inclús el seu patrimoni. Per tant, els legalitzats és molt difícil que entrin en aquest joc. Tot i així, quan, com bé heu dit, el cable un cop pelat i que no podem identificar el seu origen, és molt difícil de que una empresa, tot i que nosaltres tenim unes regles molt bàsiques, que és la identificació de qui importa què, la descripció del material i després el llistat aquest que s'envia a Mossos cada setmana, a banda de registres d'entrades i sortides i posteriors documents de traçabilitat de què es fa amb allò.
0: O sigui, què envieu exactament a Mossos? Què envieu vosaltres cada setmana?
4: Un llistat de qui emporta què i com m'ho porta. És a dir, si ha vingut amb carret, si ha vingut amb una furgoneta, totes les dades de com ens entra d'aquest material, una descripció d'aquest propi material, i a més la majoria de les empreses fan fotocòpies del DNI, el NIE, que ha portat el material que ha portat aquesta persona.
0: Anant als preus, no sé si això es ven a pes i a quan es ven?
4: Sí, jo de preus no puc parlar per temes de competència, però qualsevol persona pot consultar, com bé deia el Pol, anar a la London Metal Exchange, que és la borsa de Londres, els preus. El que passa és que els preus que indiquen allà són preus per tonelada i són preus de material verge, perquè heu de tenir en compte que el coure recuperat és molt més fàcil de fondre perquè fon a menys temperatura i, sobretot, a nivell ara que parlàvem del canvi climàtic, les empreses gestores transformen un residu en un recurs que, d'una altra manera, extret del mitjà natural, contaminaria molt més, no? Això ens sap una mica greu quan ens truqueu només per aquestes coses de fets il·lícits, no? Que entenc que és la problemàtica que tenim. Perquè
0: entenc que hi ha un mercat negre brutal amb tot això.
4: Clar, al final, penseu que el coure parlava de que està gairebé amb tots els elements, amb temes d'energies renovables i tot, però també està l'agricultura, perquè s'utilitza com a pols també, com a fertilitzant. Vull dir, en el nostre dia a dia està molt present, és un material molt, molt demandat. I l'extracció d'aquest material verge, allò que dèiem de la natura, comporta una sèrie de processos químics que són molt danyins pel medi ambient. Per això el reciclat té un valor molt elevat, gairebé el mateix rendiment del verge, perquè tècnicament dona els mateixos rendiments, no? Aleshores, el preu és molt elevat i, clar, tot això fa que hi hagi un circuit il·legal molt potent. És un circuit en el que hi ha molts lladres i que, òbviament, s'organitzen, i és veritat que molt d'aquest material se'n va cap a Europa de l'Est, on hi ha fundicions, i allà, clar, òbviament, la traçabilitat es perd, no? Perquè quan passes fronteres, la traçabilitat amb el material il·legal es perd molt.
22: Clar, Victòria, teniu alguna idea de quantes tones de coure o de metall en general podeu arribar a reciclar a l'any per les vies legals, per posar una mica en dimensió quants sou i quina feina feu canalitzant tot aquest material?
4: Sí, de fet em sap greu perquè ara dates concretes no te les puc dir, però si entreu a l'Agència de Residus de Catalunya teniu totes les estadístiques, i en els residus industrials i en el sector del metall hi ha moltes. I el que sí que us puc dir és que no hi ha una incidència directa entre l'augment de robatoris i les tones que es mouen a nivell de pesos.
0: Val. Doncs escolta'm, digues.
4: No, que per tant, que tot fa a indicar que també molt d'aquest material il·lícit se'n va fora, per tant no el recuperem aquí a Catalunya, per d'alguna manera.
0: Clar, interessant això que expliques també. Victòria Farré, directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, gràcies per posar-nos-hi una mica més de llum. Que vagi bé.
4: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Ja ho heu vist, al final aquesta és la realitat. Ja n'hem parlat d'això, però em queden un parell... Gràcies, Pol, perdona, deixem marxar.
22: A vosaltres.
0: Perquè, escolta'm, hem de mirar una cosa que ens estan avisant alguns oients d'aquí de l'antena del programa, que avui a les 9, en principi és quan es podien començar a reservar viatges de l'Imserso i que la web està col·lapsada.
22: Era el torn de Catalunya, entre altres comunitats començava avui a les 9 i sí, diversos oients ja ens han avisat. De fet, per xarxes ja hi comença a haver moviment. Hem demanat al Ministeri a veure què està passant tan aviat com sapiguem alguna cosa, ho expliquem.
0: Clar, el que diuen és que des de primera hora està la web això saturada, desconnectada per millores del servei. Això és el que diuen. Per tant, investigarem què passa amb això perquè, escolta'm, afecta moltes persones.
22: I tant.
0: Pol, gràcies.
22: Fins ara.
0: Reus, volia demanar també Ot, Carla, per Les declaracions del president de la Generalitat, a mi m'ha cridat l'atenció que ha fet servir les paraules que feia servir el vicepresident Puigneró en el seu dia, el 2021, parlant de l'ampliació de l'aeroport. L'ampliació de l'aeroport enfronta el govern de Salvador Illa amb els seus socis, amb els comuns i amb Esquerra, que no volen aquesta ampliació, i ell ha sortit a dir, tranquils, que serà l'aeroport més verd d'Europa. Són paraules... l'aeroport més verd del sud d'Europa. Són paraules que això que va fer servir Puigneró el 2021. És un oxímoron, això.
7: A veure, pot ser un aeroport més... És a dir, en la reforma d'un aeroport o en l'ampliació d'un aeroport pots mirar de fer-lo amb el màxim de criteris mediambientals possible. De fet, si no m'equivoco, el problema més aviat és que la Generalitat pot anar declamant això que farà l'aeroport més verd d'Europa, però els criteris mediambientals depenen del Ministeri d'Espanyol.
0: Mm-hmm. I d'Europa.
7: La Generalitat, en tot aquest procés, si s'acaba culminant finalment, té competències en alguns aspectes de naturalesa urbanística, però no...
0: No en les compensacions ambientals.
7: No en les compensacions ambientals. I jo crec que no. Jo crec que és una manera d'infantilitzar la discussió. Ampliar un aeroport no és una política verda. No hi ha cap manera de fer-ho passar per una política verda i ecologista. No ho és. Una altra cosa és que, des del punt de vista del creixement econòmic o del que ells volen pel país, considerin que, doncs, malgrat la situació de canvi climàtic, malgrat que Europa hauria d'estar tendint cap a sistemes de connexió ferroviària i trens nocturns entre grans ciutats perquè els aeroports s'alliberin i els vols intercontinentals, que se suposa que és els que volem atraure quan es faci aquesta reforma de l'aeroport, puguin venir perquè una part del trànsit s'hagi descarregat a través del transport ferroviari. Malgrat que amb un canvi de taxes es podria rebaixar l'activitat de les aerolínies low cost o com a mínim redistribuir-la. Es podrien fer moltes coses, però no és una política verda, no és una política decrescentística, és una política que té en compte exclusivament el creixement econòmic i ja està. Mm-hmm.
8: És que en el tema de l'aeroport segurament és on es visualitza aquesta tensió que tenim, que té a veure amb un model econòmic que no tenim clar si és compatible amb el planeta, no? Vull dir que s'evidencia la tensió amb la que estem ara mateix. Ell afirma el que afirma, el problema és que... Què vol dir? Farien falta explicacions i detalls de què parlem quan parlem d'un aeroport verd, fins a quin punt això és possible o és pur maquillatge, i dos, més enllà de si és o no és verd, és que la pròpia ubicació que avui té l'aeroport de Barcelona planteja dubtes importants precisament en relació a les pluges i a la possibilitat d'inundar-se d'aquí X anys si es compleixen les prediccions dels científics, que fins ara s'han complert, quan ha passat el que han dit que passaria, no? I a l'altra banda, la necessitat d'un creixement econòmic que no ha trobat avui en els països occidentals alternatives o altres vies que no sigui aquest model de creixement a base de combustible fòssil, diguéssim, no? Ja. Llavors, bueno, aquí s'evidencia aquesta tensió.
0: Escolteu, ja us heu desinstal·lat ChatGPT o no sé què fèieu servir vosaltres, si en fèieu servir, perquè...
7: No, jo feia servir ChatGPT i no me l'he desinstal·lat.
0: No, eh?
8: Jo el faig servir també, faig servir ChatGPT.
0: És que aquesta matinada els amos de ChatGPT han tornat amb això, amb la bandera del fantasma, dient, escolta, m'hem detectat 6 incidents alarmants nous amb els nostres models d'intel·ligència artificial. Això arriba després de la setmana passada, que vam fer aquest crit d'alerta, que els experts amb qui vam parlar nosaltres ens deien... Ojo, que això té molt d'operació de màrqueting, té molt de dir, Donald Trump, ajuda'ns, necessitem que inverteixis més en seguretat tu i els governs d'arreu del món. I avui ens arriba aquest avís que diuen tenim 6 incidents més de coses concretes que han passat amb això, amb els seus models d'intel·ligència artificial.
7: Jo crec que a aquestes altures és força evident que hi ha, com a mínim, una operació coordinada per fer creure que el risc és imminent perquè el creixement és exponencial, perquè interessa vendre la imatge que el creixement és exponencial, perquè si el creixement és exponencial, és un reclam pels inversors davant, per exemple, de les possibles sortides a borsa, perquè passar d'un model al pròxim model... Sabem que aquestes empreses els està costant moltíssim fer beneficis, perquè ho diuen tots els experts. Sabem que passar d'un model a un model encara més avançat requereix inversions de milers de milions, i, per tant, necessiten generar precisament això que diuen, que és que la potencialitat d'aquest instrument que tenen a les seves mans és tan gran que requereix que surt positiu el fet d'invertir-hi, no? De tota manera, a mi el que m'està interessant de la conversa d'aquests dies és que nosaltres sabem que la intel·ligència artificial, independentment de si en el llarg termini té un potencial d'accidents letals i molt perjudicials per la societat, sabem que en el curt termini hi haurà conseqüències de naturalesa política molt forta. Com garantirem que la gent que perdrà a milions, potencialment, llocs de feina, continuaran tenint una vida digna? Com garantirem sistemes impositius que facin que les grans companyies tecnològiques que tenen en mans aquests models, els fan accessibles per tota la ciutadania i redistribueixen el benefici i retornen i ajuden a pagar el cost d'aquesta destrucció de llocs de feina? Com aconseguirem que hi hagi un control democràtic de les infraestructures energètiques i dels recursos que requereixen els centres de dades i totes aquestes tot l'instrumental que es necessita per continuar avançant amb aquests models? A mi em sembla que estem avalant i alimentant aquests dies la imatge d'una intel·ligència artificial monstruosa, sobrehumana, oblidant massa sovint que hi ha problemes causats per humans, per decisions humanes i per dinàmiques econòmiques, sobre les quals sí que hauríem d'estar tenint un debat polític, i que aquesta cosa com apocalíptica serveix per enviar-lo sota la catifa, no?
2: Jo això comparteixo. Comparteixo aquesta idea que és important que aquestes idees que ens deixen com aclaparats, no?, sense capacitat, perquè, clar, bon, si ens hem de morir tots, doncs davant d'això, doncs de què hem de parlar, no? Però jo comparteixo que ja estan passant moltes coses que haurien de mereixer la nostra atenció i la nostra exigència de responsabilitats sobre aquests magnats tecnològics, no? Moltes de les coses que deia Lot, fins al punt que en l'últim judici que Meta ha tingut pel tema de la salut mental dels adolescents, la companyia de Zuckerberg ha estat disposada a pagar una milionada de diners a canvi de no dir com funciona l'algoritme. És a dir, el que continuem sense saber exactament és com funciona aquest algoritme que enganxa els joves a unes xarxes i que d'alguna manera empobreix, o sigui, podem dir, empobreix la seva capacitat cognitiva. O sigui, els fa més tontos, si m'ho permets dir d'aquesta manera, que és una cosa greu, no? Amb la qual cosa estaria molt bé saber com funciona aquest algoritme com a possibilitat de decidir-ho. Clar, bé, això no ho sabem. No sabem com funcionen els algoritmes que decideixen que determinades notícies en espais com Discover, no?, on es mostren els links, vagin més a dalt o més a baix. I, per tant, com condiciona tot això l'opinió pública d'una societat? Com la pot fer més o menys democràtica, si fins i tot? No, llavors, a mi em sembla molt urgent que aquests debats no desapareguin, perquè l'altre ens pot aclaparar. Ara, crec que segurament... tendim moltes vegades, les coses no són blancs o negres i moltes vegades són infinitament més complexes, i jo crec que aquest és un molt bon exemple. Aquí hi ha moltes coses, evidentment que hi ha la necessitat d'unes companyies de finançar-se perquè ara mateix necessiten grans quantitats ingents de diners per seguir-se desenvolupant, unes companyies que a dia d'avui perden diners. Crec que estan en un moment en què han avançat i han avançat molt i que d'alguna manera és sospitós que una vegada tenen el monopoli ells i la Xina ens vinguin a dir ara tanquem-ho, no?, d'alguna manera, tanquem-ho en el sentit de sí, d'això, de que anem parem, frenem-nos, ja. Que no entri ningú més. Ara, que estiguin passant coses que mereixen l'atenció, això també hi ha experts que ho diuen, no?, i que la IA fa coses que els propis humans no poden entendre i que això obre un escenari que jo també crec que evidentment ens ha de... No sé si alarma, però sí que ens ha de preocupar.
0: Que avui hem de conèixer la proposta d'Europa per vetar l'accés a les xarxes socials als menors de 13. És que, clar, estem parlant que això s'ha de fer, que has de regular perquè no puguin entrar els menors de 13, perquè s'hi estan trobant, ens hi estem trobant, que això ja passa. Justament fa una estona parlàvem amb el cap d'Economia de la SER en relació a això, sobre les xifres que mou això de les xarxes socials. Clar, 11.000 milions de dòlars, això és el que cada any guanyen les principals xarxes socials en publicitat dirigida sobretot sobretot a nens i adolescents, això només als Estats Units. Vull dir que al final s'entén el volum de negoci, sobretot això que dèiem, per exemple, en el cas de TikTok, el 35% de tots els seus ingressos són anuncis dirigits directament a menors, amb Snapchat és el 41%, i d'aquí s'entén també en el seu dia les crítiques ferotges que hi va haver també cap a Pedro Sánchez i el govern d'Espanya quan va dir, escolta'm, aquí això li posarem fre.
2: És interessant que es pugui, que es vulgui prohibir, és interessant que Pedro Sánchez digui que li posaran fre, però per mi el més important que està passant amb aquests magnats tecnològics és que no, és el que no passava almenys des de feia 100 o 150 anys, que és perquè en l'últim segle s'ha treballat molt contra els monopolis, precisament, contra aquesta idea que no hi hagi gent acumulant una gran quantitat de riquesa. I el que ens passa amb els magnats és que per primera vegada en més d'un segle el que tenim és grans rics, un gran poder econòmic, que el dubte que jo crec que és raonable que ens sorgeix és si tenen més poder, o sigui, fins a quin punt superen el poder de determinats estats o de determinats poders públics. Aleshores, jo no dic que aquí s'abaixi el cap. Evidentment que el poder públic ha de tenir alguna estratègia per plantar d'alguna manera batalla i forçar-los. Ara, em planteja dubtes de diverses maneres. O la seva capacitat, o sigui, fins a quin punt estem davant d'un poder que comença a tenir això, més poder que determinats estats, i fins a quin punt determinades qüestions tecnològiques escaparan al control. És a dir, si els adolescents sempre trobaran la manera d'escapar. Ara, ganes de veure com es desenvolupa, evidentment, ganes de veure com es desenvolupa aquesta prohibició i quines eines es posen en marxa, perquè a més Europa s'ha de posar molt les piles amb aquest tema.
7: De tota manera, dues coses molt breus. Evidentment, el poder d'aquestes grans corporacions, hem de fer el que calgui per regular-lo, sense perdre de vista que no és només un poder d'aquestes grans corporacions, que de vegades Europa

0: La Rosalía, que aconsegueix 7 nominacions als Grammy Latino.
1: La cantant que tancava ahir el Lux Tour, la seva gira a Miami, competirà en 7 categories, dues menys que amb l'àlbum Motomami. Optarà a millor àlbum de l'any per Lux, millor cançó per La Perla o millor cançó en portuguès per Memòria, amb Carmillo. Bad Gyal ha aconseguit 2 nominacions.

0: agents alineats amb els interessos dels Estats Units, i ho han estat, i es comporten d'aquesta manera.
1: Permeteu-me que us talli, que canviem de conversa una altra vegada, perquè tinc en línia l'alcaldessa d'Olivella, això és el Garraf, és on ha mort aquesta persona, aquest home que anava per la riera just en el moment en què va sonar l'alarma. És la Teresa Verdejo, què tal, bon dia?
2: Bé, sóc Marta Verdejo.
1: Marta Verdejo, disculpi, m'havíem passat malament el nom. Disculpi, alcaldessa Marta Verdejo d'Olivella. Clar, entenc que s'ha llevat aquest matí amb la notícia, o potser directament ahir a la nit ja li van comunicar. Hem parlat amb el subdirector de Protecció Civil, ens deia, va ser pràcticament en el mateix moment que li va arrossegar la riera que es va enviar l'alarma de Protecció Civil. Què més en saben?
2: Sí, bé, bueno, jo vaig ser-hi al lloc ahir a la nit, vaig ser amb bombers quan tot va succeir. Sí que és cert que l'alarma va sonar quasi al moment, també des de l'Ajuntament, vam enviar avisos de precaució amb la circulació des del matí i la tarda, però aquestes coses passen. Bueno, el vehicle, no sabem encara la situació, si es va trobar... i no va poder parar quan es va trobar davant de la riera o si va intentar travessar. Això hem de ser prudents perquè està tot en investigació. El fet luctuós, el fet trist, és que a conseqüència de que el va engolir la riera, doncs hi ha una persona del municipi que ha mort, no? I que hem de lamentar-ho.
1: Per què no es van tancar els accessos a la riera?
2: Bé, perquè aquesta riera normalment, jo ho comentava, no l'he vist mai amb aquest volum d'aigua. És una zona que, tot i ser riera, és un pont, i un pont no és una riera que... No, o sigui, la carretera passa per sobre de la riera, el carrer, és una pista. Una pista passa per sobre de la riera.
1: Per tant, l'home en aquell moment passava per damunt d'un pont.
2: Sí, l'home, el que hi havia, no va accedir al pont, perquè la riera va passar, o sigui, va superar el seu canal, no? Ja. El seu canal va passar per sobre. Ja. Però hi ha un pont, o sigui, és una riera que no fins ara mai havíem vist aquest volum d'aigua en aquest espai. És la riera de Begues, baixa des de Begues i connecta en Ribes i després cap al mar, però, bueno, va superar. No és un pas de riera, no sé com li dieu, riera seca, o sigui, no és que el cotxe hagués de baixar la riera per travessar el camí, sinó que hi ha un pont que passa per sobre d'aquesta riera.
1: Per tant, no sembla que fos una imprudència per part d'aquesta persona.
2: És el que estan investigant, vull dir que en principi les circumstàncies ens haurien d'esperar, no?
1: Vull dir que si, més que res que si em parla que és un lloc que sempre va sec, que no és habitual que baixi aigua, vull dir que dona més la dimensió de la situació que de cop el podia haver sorprès en aquesta persona tràgicament.
2: Sí, aviam, és una riera, no hem vist mai que baixés tanta quantitat d'aigua, és una riera que quan plou pot baixar aigua, però aquesta quantitat d'aigua van ploure molts metres cúbics en pocs moments, i això va fer una crescuda, diguéssim, imprevista. Ja. Sí, no estem habituats.
1: Alcaldessa Marta Verdejo, alcaldessa d'Olivella, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i ànims.
2: Gràcies.
1: Que vagi bé. I gràcies també, Ot Bou, Carla Torró, per l'anàlisi d'avui. Us esperem la setmana que ve.
3: Una abraçada.
1: I aquí tinc ja en línia, és el Roger Salvans. Salvans, què tal? Com estàs? Bon dia. El tenia en línia, en principi, el redactor en cap de la revista Fotogrames. Roger, ets per aquí?
4: Doncs mira, em sentiu?
1: Ara sí, el que passa és que em sento a mi repetida. Per tant, fem una cosa. 2 minuts i tornem amb tu.
5: Ser Catalunya, Barcelona.
6: Vaillant marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes Vaillant també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
7: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.vaillant.es.
8: La vida de una pyme és un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos, ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
9: Cada día 40 personas pateixen...

0: Ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
1: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
2: Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones.
3: O el reloj que ya no usas.
2: ¿Qué haces?
3: Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
2: Pide cita en circajewels.com o en el 93 215 7678.
3: Circa, donde tus joyas y relojes valen más.
4: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
5: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
4: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
6: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
7: Aquí Catalunya. La informació sense filtres. De dilluns a divendres, de 7 a 12, a SER Catalunya.
8: Ara passen 3 minuts a 2:15 del matí. Fa unes setmanes, el Roger Salvans, redactor en cap de la revista Fotogrames, el nostre prescriptor de cinema, deia això. I ara jo et faig la pregunta que sempre m'agrada fer-te de mulla't. Quina creus que acabarà passant per representar Espanya, vaja, per representar Espanya com a millor pel·lícula estrangera als Oscars?
9: Crec que hauria de ser La Bola Negra, val? Perquè és la que té la tirada i l'empenta internacional ja des del Festival de Cannes.
8: Això deia ell. Això anunciava ahir l'Alejandro Amenábar.
10: La producción que representará España en la 99 edición de los premios Oscar en el apartado de Mejor Película Internacional es La Bola Negra.
11: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío, pero de puerta para afuera.
8: Vaja, Salvans, que la vas clavar.
12: Home, gràcies, m'agrada molt que em pengeu aquestes medalletes. Crec que estava com bastant encantat que seria
8: no et treguis
12: La Bola
8: mèrits,
12: Negra
8: home.
12: pel que dèiem. La cosa és ara, si vols, faig una altra aposta.
8: Va.
12: I és que segurament, possiblement, potser, ja veuríem, La Bola Negra sigui la primera pel·lícula espanyola nominada a millor pel·lícula, dintre de les 10 finalistes.
8: A millor pel·lícula estrangera?
12: No.
8: Millor pel·lícula en general?
12: En general, sí. Amb l'Odissea i amb les altres pel·lícules
8: Carai.
12: De l'any, doncs podria ser que La Bola Negra tingués un foradet allà. L'empenta de la pel·lícula és brutal. Aquesta setmana, just abans que ahir es donés a conèixer la seva candidatura, es va passar a Toronto en una projecció amb aplaudiments. El Javier Calvo i el Javier Ambrosi són estrelles ara mateix als Estats Units. Faran la ronda de festivals i la ronda de temporada de premis i, bàsicament, és que estem possiblement davant d'un fet històric.
8: Escolta'm, i això s'explica també per la tirada que té l'Orca, perquè al final la pel·li versa una mica sobretot l'univers l'Orca.
12: Sí, a veure, la tirada que té l'Orca en nosaltres explica el fenomen, però La Bola Negra, més enllà de les nostres fronteres, s'explica sobretot perquè és la primera producció bèl·lica des d'un punt de vista clarament queer, val? amb la sensació de que pot agradar a un gran públic, val? I que ve reconeguda no només pels crítics, sinó també pels mateixos professionals i pel públic de la passada de Toronto. És aquesta mirada dels Javis, que és nova, que des de, doncs aquí nosaltres estem acostumats a veure'ls, des de Paquita Salas, a La Messias, a La Llamada, però que és completament revolucionària fora. Jo crec que és això el que realment connectarà amb els espectadors internacionals. I cuidado, és el que et dic, podem tenir una pel·lícula amb diverses nominacions, val? I fins i tot fer-se un forat dintre de les 10 candidates a millor pel·lícula.
8: Doncs ens quedem amb això que ens dius, amb aquest nou pronòstic. El primer l'has clavat, el segon a veure si també, que serà escollida com a candidata a millor pel·lícula. En general, no millor pel·lícula estrangera, això sí que seria un fet històric. Roger Salvans, una abraçada i gràcies per aquest anàlisi, aquest balanç del que va passar ahir.
12: A vosaltres. Estem vivint una temporada fantàstica en el cinema espanyol, així que l'hem de gaudir.
8: T'esperem la setmana que ve. Vinga, que nosaltres ens aturem un parell de minuts. A la tornada el que farem és treure el nas a la Conselleria d'Interior perquè compareix la consellera Parlon en relació a l'episodi de pluges violentes que vam tenir ahir. Ho sabeu, amb aquesta mort tràgica. Nosaltres acabem de conversar amb l'alcaldessa d'Olivella del Garraf, que és d'on era, on va passar aquesta tragèdia, la mort d'aquest home que va arrossegar una riera, que ens deien, normalment aquesta riera baixa seca o amb molt poqueta aigua, i ahir es va veure absolutament superada. Podeu recuperar la conversa que hem tingut amb ella a l'app de la SER, a les xarxes del programa. Hem parlat també amb Protecció Civil. De seguida tornem, traiem el nas de la Conselleria d'Interior i estrenem secció, un cara a cara culinari amb l'Ada Parellada i el Gypsy Chef. Tot això a la tornada. Fins ara.
13: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
14: I sopem a les millors taules del món.
15: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
16: Fem barri i fem pinya.
17: I fem i no deixem de fer.
18: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
19: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
20: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
22: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
8: Passen 8 minuts de 9:45 del matí. De seguida, tot el que tinguem de nou en relació a aquesta tongada de pluges que ha escombrat Catalunya, us ho anirem explicant. Però ara ens toca Íñigo Espinosa.
23: Què tal? Bon dia, Marina.
8: A veure, ens Hola, vols bon dia, parlar d'un nou documental de cuina, però deixa'm saludar els següents convidats, col·laboradors del programa. Ada Parellada, Gypsy Chef, què tal? Bon dia.
24: Bé, molt contenta, feliç d'estar aquí.
25: Hem arribat en canoa.
8: Demà no, que avui no ha sigut complicat. Íñigo, què passa? Sí. De què va aquest documental?
23: A veure, sí, Marina, Ada, Gypsy, és un documental de cuina, jo crec que us interessarà moltíssim, de cuina i de paleontologia, que de vegades, en segons quins establiments, mínim establiments, van una mica de la mà. T'explico, la BBC, que fa aquests docus tan guapos, ha gravat un docu en alguns bars, i el tema és que un equip de paleontòlegs el que han fet és buscar, fer excavacions, prospeccions, en aquests mostradors de vidre, saps que tenen alguns...
8: Les barres d'alguns bars,
23: sí. Que posen les croquetes, la saladilla russa, la safata de patates braves. Aquests mostradors, de vegades, Marina, són una mica com una mena de forats negres, agujeros de gusano, en el temps s'atura, no?, en aquestes tapes que tenen exposades. Doncs bé, en aquest docu, que es titula Jurassic Bar, han fet troballes realment increïbles, inclús més antigues del que podríem imaginar. Si voleu, escoltem un petit tros, un tràiler del tràiler d'aquest documental. Vinga, l'escoltem.
26: Oh, Mike, oh, Mike, no puedo creerlo. Mira lo que he encontrado en la ensaladilla rusa. Atrapado en la mayonesa hay un mosquito que podría ser del Pleistoceno. ¡Wow, Mike! Nos podría dar mucha información sobre cómo hacía en la ensaladilla rusa en la Edad de Hielo.
8: ¿Qué es eso?
23: Espera.
26: Oh, Mike, I can't believe it. Look at that, in the tortilla of potatoes. Oh, Mike, mira, en la tortilla de patatas. Por la datación y por el origen de los huevos, nos situarían en la antigua Jerusalén, en el año 1 después de Cristo. Oh, Mike, podría haber sido la tortilla de patata que se comió en la última cena. Mike, eso demostraría que Jesucristo no era vegano, Mike. Eso cambiaría la concepción del cristianismo, Mike. Fucking now, the last dinner.
23: Yes. Bueno, serà
8: estan flipant aquí el
23: estan flipant,
8: el Gypsy Lada.
24: És una broma, això, no?
0: És un xiste,
8: no.
0: Clar.
8: Sí, ah, sí, vale. Sí, ah. Sí.
24: No. A veure, que si tu vas a certs llocs i potser sí que t'hi trobes alguna cosa, diguéssim, que fa més d'una dècada que hi és.
23: En general està tot fresc. És un documental, doncs, bueno, ja saps, a vegades busquen una mica la polèmica, però sí que és cert que han trobat... Bueno, el documental s'ha de veure sencer, eh? Ja, quan es presenti ja us ho diré.
8: Íñigo Espinosa, gràcies, que vagi bé.
23: Adéu, bon profit a tots.
8: Bon profit, exacte. Ens posem seriosos una altra vegada. Ara sí, ara obrirem la secció, però abans hem de passar per la Conselleria d'Interior, a veure si ens arriba el so.
1: Coneixíem com avisos, antics avisos d'observació.
8: És la consellera de la consellera del RAM, la Núria Parlon, explicant com va anar l'episodi d'ahir.
1: Dient que la intensitat de la pluja al Barcelonès i al Maresme arribaria a un 6 de 6, és en aquest moment quan el protocol d'activació, en aquest cas en el pla de l'INUNCAT, de les ESALERT, es fa l'enviament de la ESALERT a aquesta població, avisant-la que la superació previsible del llindar d'acumulació de pluja i d'intensitat per estaticitat podia provocar inundacions sobtades i que, per tant, calia extremar, en aquest cas, la situació de protecció i autoprotecció, i aquest és el missatge que s'envia en aquesta ESALERT durant les hores que l'episodi durarà. Insisteixo, corregint la predicció al Meteocat en relació a la intensificació de la vigilància del fenomen, i posteriorment també tenim un avís a les 21:34, en aquest cas per intensitat de la mateixa manera que el Barcelonès i el Maresme, al Baix, al Penedès, Garraf i Baix Llobregat, que també doncs s'envia l'ESALERT avisant a la població que podem tenir inundacions sobtades resultat d'aquesta acumulació estàtica durant més de 2 hores, en aquest cas concret d'aquestes darreres comarques, i que poden doncs provocar incidències greus. Malauradament, hem de lamentar la pèrdua de la vida d'una persona a Olivella, en el moment en el que amb el seu vehicle doncs va creuar la riera, i durant tot el dia de treball de l'equip de bombers, tant de Barcelona com dels bombers de la Generalitat de Catalunya, es van fer 258 serveis bombers de la Generalitat de Catalunya, 158 serveis bombers de Barcelona. Va haver-hi afectacions a la B20, afectacions a la C15 i també afectacions per inundacions.
8: Vaja, ara mateix està fent el balanç la consellera una mica del que us hem anat explicant des de primera hora. Us farem un resum d'aquí una estona del que hagi donat de si aquesta compareixença i, òbviament, si hi ha alguna novetat rellevant sobre tot això, doncs us explicarem al moment. Però ara, ho dèiem, ens toca secció de cuina.
22: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Dijous paella. Aquesta és la meva última paraula. Dijous paella. Després no digueu que no us he avisat.
8: Ens fa molta il·lusió estar en aquesta secció. A partir d'ara, cada dijous, cara a cara culinari, entre la de parellada i el Gypsy Chef, el Pablo Albuerne. Aquesta setmana hem conegut quin és el plat més icònic de cada comunitat autònoma a Espanya i també del conjunt de l'Estat.
3: Sí, això ho diu
8: Arnau,
3: el CIS.
8: Teje.
3: Ho diu el CIS, els 6.000 encastats han votat que el plat que és més representatiu de la cuina espanyola és la truita de patata.
8: No sé, podia saber.
3: Amb un 62,7% dels vots, per davant de la paella i del pernil ibèric.
4: La truita de patata té un debat etern, que aquesta enquesta gairebé el tanca, però un dia el farem, que és un 71% diu que ha de ser amb ceba, un 22% que no, i hi ha un segon debat, que és posterior, que és si és molt feta o poc feta. Un 56% la prefereix crueta i un 27% només la vol ben quallada.
3: Però abans d'entrar en aquest debat, el que ha indignat els nostres chefs és el que ha estat votat com el plat més icònic de la cuina catalana.
4: Ha guanyat el pa amb tomàquet, 34% dels vots, la ferrada Astúries guanya amb el 80%, la paella València amb el 78%, el cocido Madrid amb el 76%.
24: Home, m'estic indignant encara més, no només de saber com poc ens estimem els catalans i com els altres comunitats defensen uns platassos que són una meravella, que són absolutes catedrals. Nosaltres no podem anar pel món dient que el pa amb tomàquet és un plat. És l'única cosa que coincidirem amb el Pablo, l'única cosa.
5: Però això és molt important, perquè el pa amb tomàquet, senyors, senyores,
0: no és un plat.
8: Home, però
0: no
8: a vegades un... et pot menjar un pa amb tomàquet per sopar, ja.
5: El plat
8: ja,
5: és però... el que està sota del pa amb tomàquet, però no...
24: Ja ho parlarem. Tot i això, el Ferran Adrià, que ara està... Perquè aquests dies està amb el Gènesi, que és aquesta...
8: Sí, està de moda, el Ferran Adrià.
24: Sí, que està tot el dia en els mitjans. Doncs, és veritat que ell deia que per fer un bon pa amb tomàquet es necessita molta tecnologia i molta feina, perquè, clar, evidentment, tu dius pa amb tomàquet, quan arriba a casa és molt fàcil, agafes un pa i fregues un tomàquet, suques un tomàquet, però abans tota la, tots els segles que hem trigat a adaptar aquests tomàquets, a aconseguir aquests tomàquets, aquest pa, tot això és feina de molts antecessors que no els valorem i que ells han... han...
5: Mira que me l'estimo jo al Ferran, eh? Però, tio... És que
24: saca
5: s'oro de qualsevol sitio.
24: No pot ser que anem pel món dient que el pa amb tomàquet és un plat. És
5: totalment,
24: un plat.
5: Totalment.
24: O sigui...
5: El pa amb tomàquet... Eso, anem a fer una comparació. El pa amb tomàquet pot ser el cor de la gastronomia catalana.
24: Ho és, és identitari, ens fa sentir que estem a casa, volem tornar a casa per, quan estem de viatge per trobar, i el primer que volem, el primer que ens satisfà és com una ànsia, com una necessitat vital. Ens fem un pa amb tomàquet.
5: Però... El cor és molt important, però mai serà el cos.
24: Clar, sense
5: cos. És important i és imprescindible perquè el cos funcione?
0: Sí.
5: És el cos? No. És un òrgan.
24: Fixa't tu...
5: Vital, però
24: aquesta metàfora o aquesta comparació m'ha semblat extraordinària i a partir d'ara formarà part dels, meves, dels meus aforismes.
3: Aquesta l'has perdut ja, sí.
5: Bueno, no,
24: aquesta és meva
5: font,
24: ja.
5: Si tant la font...
24: Bueno, ja veurem.
5: Oh, cap... que...
24: No, no, és que al cap de molts...
5: No,
24: saps què passa? Que al cap de molts usos, cap de... quan tu la uses i la uses i la uses, la font es va diluint, ja és meva. Meva.
8: Sé, soc, sabidoria soc... popular.
5: Soc professional en perdre coses.
24: Ah, sí? Doncs aquesta sí. L'has perdut entrada i t'ho dic francament i davant dels micros perquè quedi constància. Però dir-te que és tan encertada que fins i tot quan es va voler recopilar la nostra cuina en un volum perquè, diguéssim, sigui allò que quedi, que, i van reunir una colla d'experts i per consensuar quina era la cuina catalana, saps com ho vam anomenar aquest llibre?
8: Com?
24: Corpus.
5: Mm. Toma ja, i sóc asturià, eh? Toma ja.
24: Corpus de la cuina catalana. Per tant, admeto, no, i coincideixo amb tu 100% amb aquesta definició, és el nostre cor. Si no tenim pa amb tomàquet, nosaltres estem desvalguts, però sense tot el que acompanya aquesta cuina, no podria caminar aquest cor.
8: Ens heu esgarrat els plans, perquè aquí, en teoria, veníem
3: fantàstic.
8: A fer un cara a cara.
3: No, ja va bé.
4: Amb l'Arnau vam dir, Arnau, sí. Llavors què fem?
3: Perquè, clar,
4: nosaltres, tomàquet, no
3: nosaltres per preparant aquesta secció, els enviem el missatge, oh, escolta, volem parlar d'això... I diem, ha sortit el pa amb tomàquet. I els dos, tenim les captures de WhatsApp, tant el Tejedor com jo...
24: Documentació.
3: La frase és, què dieu? El pa amb tomàquet no és un plat. I aquí ho han ja desenvolupat de manera brillant.
4: Dit, doncs que cadascun d'ells ens vingui a defensar quin és el plat més icònic, més representatiu de la cuina catalana.
24: Guanyo jo.
4: El Pol Llergo ens ha buscat un efecte de so d'aquests... Saps el triangle per cridar-te a taula?
8: Val, a veure,
4: doncs,
8: Pol.
4: Això serà l'inici. Tindran un minut cadascun per defensar la seva proposta amb la seva sintonieta, i quan acabi el minut, el Pol fotrà bocinasso, vol dir que s'ha acabat, i a partir d'aquí som-hi. Però tenen un minut cadascun per l'exposició.
8: Un minut per la primera exposició és com el minut de glòria dels polítics en els debats electorals.
4: Exacte.
8: No?
24: Bueno, ens falta una mica d'entrenament, ja veuràs a final de temporada.
8: Ara
24: costarà una mica.
8: La primera.
24: Però qui comença?
4: Vols començar tu o vols que comenci
24: no,
4: el Pol?
24: No, vull que comenci ell perquè és el perdedor total, o sigui que...
5: Escolta, és que jo soc un perdedor nato i soc un outsider total, o sea, creo que... I a parte tengo un lío en la cabeza que me cuesta mucho, tengo un TDAH muy heavy ahora que está tan de moda, pues me cuesta mucho elegir. A mí a la que me ponéis muchas cosas me pierdo, o sea, dame una carta de dos platos y seré feliz y todavía me complicaré porque no sabré qué escoger.
8: Això és tot un univers. Una, això ho hem d'explorar un altre dia.
5: Oye, yo este programa lo tengo que cobrar doble, ¿eh? Pues estoy dando mucho contenido. Vale, entonces...
4: ¿Quin plat has escollit?
5: Encara no he escollit.
8: Com que encara no has escollit?
5: No, porque tinc ahí una cosa...
8: Si tens el minut de sol...
24: Saps el que tens? Saps el que tens?
3: Queda't amb el que vas dir. Queda't amb el que vas dir.
5: Deixeu-me, sisplau.
24: Dius TDAH i coses d'aquestes per buscar un diagnòstic que, a més, et pugui, saps, cobrir. Però tu el que tens és por. Por de dir el teu plat, perquè saps que no tens res a fer contra el meu.
8: Ada, tu tens clar? Sí. Vols que comenci ella?
5: Comenci, bueno, aviam. Comenci. No volia començar perquè la que tenia por era ella, però sembla així.
8: Ens estem allargant molt en els prolegòmens.
24: T'haig de dir que jo estic com ella, evidentment. Triar un plat és d'una extrema dificultat. Però si tu vas al carrer, anem a fer-ho popular, tu vas al carrer i preguntes i dius què identifica la cuina catalana i et contestaran unànimament, tret aquesta cosa del pa amb tomàquet, fricandó!
8: Fricandó.
24: Fricandó.
8: Comença el minut de parellada per defensar el fricandó.
24: Ho té tot. D'entrada és l'aprofitament de les parts dures de l'animal, per tant, per aprofitament. Segona, cassola, que és lo nostre, és el nostre recipient. Temps i es fa sol. Per tant, és ben bé el plat de la cuina catalana. Nosaltres som estalviadors en el sentit no de l'estalvi del producte, que això busquem el millor producte per fer-ho, per descomptat, sinó de l'estalvi de recursos i optimització màxima dels recursos. De manera que té aquesta... I després també té el debat, que és molt català, és molt català. Jo llata, jo tapa plana. I així anem barallant-nos amb coses que no tenen cap importància i que el que fan és reforçar els llaços i el teixit i el teixit veïnal. I després hi ha l'altre debat, que és moixernons o carreretes. Heu de saber, catalans, que vivim enganyats, malgrat ens faci una... no ens importi viure així enganyats. Per què? Perquè tots mengem carreretes en forma de moixernó. Ja no n'hi han de moixernons, però... Ai, la picada! La picada, això sí que és identitari. Aquell soroll clac del morter que passa per el cel obert i indica que allà es menja bé.
8: Se li ha acabat el minut. Ara, per allà, t'ha dit que ho has defensat molt bé.
5: Ha dit moltes coses en un minut, eh?
8: Un bon argumentari.
5: El meu minut no serà tan llarg.
8: El teu minut és per defensar?
5: No ho sé encara. Deixa'm, desarrollo.
8: Espera, triangle.
24: Has de un triangle. Són els errors de principi de la secció.
5: Val. Ara. Ai, vale. Estic entre Chateau, que m'agrada moltíssim, esqueixada, Chateau, són dos coses que m'agraden moltíssim, però luego està la patata, que sempre és una bona decisió. I ahí està el trinxat, que me flipa i me parece una genialitat. Catalans, l'heu fet molt bé. I luego la patata mascarada. I me voy a acabar quedando con la patata mascarada. La patata mascarada és, básicamente, patata escondida, ocultada, detrás de una buena, buenísima putifarra negra. Y me voy a ocultar detrás de esto porque es un plato que es tan humilde y yo creo que tan poco conocido que merece un poco de representación. Y si la gente lo probara, estaría en ese alto, digamos, eso alto de la lista, que no está ahora mismo. Y desarrollo un poquito más. Quan vaig arribar a Catalunya, vaig currar amb el Santi Santa Maria. Uh-huh. I el Santi Santa Maria, uno de sus platos era la patata enmascarada. O sea, uno de las cosas que servía era la patata enmascarada. Una cosa tan deliciosa. Y él le daba una vuelta, porque él le daba una vuelta, aunque no lo haya dicho muchas veces, y utilizaba un aceite italiano. ¡Mi minuto es más corto! Mi minuto es más corto que el de Ada.
8: Et deixem 20 minuts més, 20 segons més de gloria.
5: 20 minuts i
8: 20 segons.
5: No, simplemente, que como de una cosa tan sencilla, una cosa tan humil, tan de poca cosa, pots fer una cosa tan gran. Us convido a que proveu
8: La patata enmascarada. Bé.
24: Lo del Chateau, saps per què ho ha dit? Jo sé, és més hàbil aquest home, que com que ell és d'aquella zona, vol quedar bé amb els del Chateau. Ha quedat bé amb els del Chateau i després s'ha anat al museu. Ha dit, foteu-vos el Chateau, no us càpiga.
5: Els meus fills van néixer a Sant Pere de Ribes, molt a prop de Vilanova.
24: Ha quedat bé, però és una qüestió de veïnal.
5: I antes de que siga esto, tengo que decir también que no me escuche nadie lo que voy a decir la primera parte y luego la segunda parte sí que lo escuche todo el mundo. La primera es que estic d'acord amb la Ada porque el fricandó es la leche. Y también porque té una cosa molt emocional per a mi que és un homenatge a la meva sogra que ens va deixar fa unes setmanes i feia un fricandó
24: brutal.
5: Brutal, la Teresa.
24: Lo més important de tot és perquè sempre, o sigui, aquesta associació de plats amb persones, que això és impressionant, i el fricandó ho té, i tots els guisats, però després el fet que qualsevol cosa que faci la teva mare, la teva àvia, el teu pare, el teu tiet, el teu padrí, és molt més bo que la resta. Això és igual, independentment de la qualitat de tècnica del plat. I és només un vincle, els plats han de generar aquest vincle. I tant és que aquell... Jo me'n recordo... Mira, et diré una cosa, les millors patates fregides que he menjat a la meva vida les feia la meva mare, que eren infumables. Però per mi són les millors, m'és igual, saps? Eren toves, no tenien res de cruixent, estaven putxades, era una cosa... Ella, pobreta, no tenia ni idea. I jo les trobava delicioses. I, per tant, aquest és una màxima. El millor fricandó és el de la sogra, el de la pa, el del pare, el del qui sigui, però el que...
5: I crec que això és molt important, la connexió emocional amb el menjar.
8: Absolutament.
5: I del grup, però també individual. I per això crec que... aquesta vegada ha guanyat.
8: La Teresa hi posava moixernons?
24: Ja no,
8: posava moixernons?
5: Sí, posava. El meu fill gran no li agradava ni els apartava, però li agradava molt. I és que posava tant de carinyo, tant de...
24: I la pregunta és, hi ha la recepta escrita en algun lloc?
5: Sí, totalment.
24: Ah, doncs així, ja hi ha relleu.
8: És que això és importantíssim, perquè i ara m'esteu fent recordar un plat que em feia la meva àvia de gambetes que cuinava a la cassola, que li posava un xorro, no sé, d'algun licor d'aquells, d'un conyac o alguna cosa així, però mai vaig saber ben bé com ho feia, i s'ha perdut, perquè ma mare, no ho ha heretat, perquè ma mare ha detestat cuinar sempre tota la seva vida, i s'ha perdut aquella recepta, però i fa molts anys que no menjo aquell plat, però el recordo perfectament, és a dir,
5: sí, la memòria gustativa està...
8: Jo ara salivo i tinc el record. Sí, mira, se'm posa la pell de gallina, totalment. Tinc el record gravat de quin gust tenia aquell plat.
5: Perquè el que estàs recordant no és el plat, és la teva...
24: Clar, evidentment. El que hem de fer sempre és que quan tenim algú a prop que de certa d'edat que cuina plats que tu t'emocionen, o és igual, que cuina, és aquella llibreta que té, que no és una llibreta de receptes, sinó que és un codi secret, perquè és indesxifrable, posar-te al seu costat i anar dient, aviam, mare, sogra, tiet, és igual, què vol dir un grapat? I estàs en allà
8: Tu
24: el que fas és, traslladar aquest codi desxifrable a un codi que tu sàpigues, sí, llenguatge que tu entenguis, i imprimir-ho i regalar-li per Nadal com a llibre autoeditat, però sense pretensions.
8: Sense parafernàlia.
24: I regalar-lo a qui ho ha anat cuinant, però també a tots els membres de la família. És un magnífic regal.
8: Doncs és un bon exercici
24: d'aniversari que s'ha de fer. Bueno, escolta'm una cosa, de totes maneres, és el que ara ve la història. Sí, el teu trinxat, perdona, jo no vull quedar malament amb ningú,
8: patates
24: encara menys amb la Cerdanya i tot això, etcètera.
5: Ojo, que ho estàs fent, eh? Jo no dic
24: res. No, dir-vos que és un plat que jo, a mi, em reconforta mil, però una cosa bèstia. Perquè la meva mare, també, a banda d'aquestes patates fregides que feia infumables, també aixafava patata a la nit, perquè la patata ha format part de la meva alimentació. Som 8 germans i nosaltres o menjàvem patates o fideus o alguna cosa que tipés.
8: I al fricandó li poses patata?
24: No.
5: Per mi, fregides a un costadet...
24: Jo ni això. A mi em sembla tot això una mena d'anatema, una mena de pecat mortal que prou. Els fricandors, com totes les receptes canòniques, han de ser ortodoxos. S'han de respectar els passos. Com a màxim, pots tenir una miqueta de marge, allò que dius, va, siguem una mica condescendents i no li fotis el clatellot per darrere, quan el veus, posa patates fregides al fricandó.
5: Home, al costadet, en un platet...
24: Ai, no és que em vas amanissar les pèls!
5: Fetge del cos...
24: On són els guants de boxa?
8: Gypsy, Ada, ens queden 30 segons i ens heu de contestar una pregunta.
24: Només hi ha una mica de marge, que és la picada, fot-li que vulguis, i si pot ser un carquinyoli, millor.
8: Ah, mira. El truc del dia. 30 segons amb un sí o amb un no, truita de patata amb ceba, sí o no?
5: Sempre.
24: Per descomptat.
8: Mira,
24: però aquí no...
8: heu començat d'acord dient que el plat del pa amb tomàquet no és un plat i que la truita de patata amb ceba.
24: Aquí ja no parlem de qüestions ortodoxes. Aquí parlem de quotidianitat i d'adaptació. Cadascú que foti com
5: vulgui. I crudita, per favor.
8: Ada Parellada, Gypsy Chef, gràcies. Ens hem quedat amb ganes de més la setmana que ve, dijous. Que vagi bé. Adéu.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
8: Són les 10 del matí, vol dir que ens hem d'actualitzar, que hem d'actualitzar les notícies més destacades a aquesta hora. Tenim el Sergi López aquí. Sergi, què tal?
6: Què tal, Marina? Bon dia.
8: I tenim a la Conselleria d'Interior el Ferran Dalmau. Ferran, està compareixent la consellera, no sé si ja ha acabat, i què ha dit fins ara en relació a l'episodi de pluges d'aquesta passada nit?
7: Sí, ja ha acabat. Està fent ara el resum en castellà per als mitjans estatals. El que ha dit és que 48 ajuntaments van activar el Pla de Protecció Civil ahir pel clima, que s'ha de lamentar, com ja sabíem, la pèrdua de la vida d'una persona perquè amb el seu vehicle va creuar la riera a Olivella, va haver de sortir del vehicle, explica la consellera, i l'aigua se'l va emportar. Hi va haver 250 serveis dels bombers i 158 dels bombers a Barcelona, i a Sitges, d'un càmping, es van haver de reubicar 250 persones que no es van poder quedar allà per les inundacions i que van haver de tornar a casa seva. Els bombers, els Mossos i la policia local van ajudar aquestes persones a poder tornar a casa. Preguntada a la consellera per què no es va enviar una S-Alert abans, al llarg de la tarda, ha contestat això.
9: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt.
7: La consellera diu que no es pot parar la vida en general perquè la gent no faria cas, que s'ha de fer només quan hi ha un perill màxim, no només perquè plogui, sinó perquè hi pugui haver afectacions importants per la salut de la gent, i ha sentenciat que ningú hagués acceptat a les 7 de la tarda que s'hagués suspès el partit del Barça senzillament perquè havia de ploure. Aquestes són les paraules de la consellera Parlon, preguntada de per què no hi va arribar una S-Alert abans, i van arribar als vols de les 11 de la nit.
8: Òbviament, aquest és el gran tema del dia. N'hem estat parlant també nosaltres des de primera hora. Hem parlat amb l'alcaldessa del municipi on va perdre la vida aquesta persona en protecció civil, Sergi López. Ara mateix també, no sé si continuen les avaries, els problemes al transport públic relacionats precisament amb això, amb aquests aiguats.
10: Sí, sí, precisament el que anem a fer és fer el minut de joc i resultat pel que fa a la mobilitat. Hi ha diverses línies de rodalies afectades, en alguns casos per les pluges, en un altre també per robatori de cable. Un dia més, Judit Caselles.
11: Bon dia. El robatori de coure, en aquest cas, s'ha produït entre Castellbisbal i Molins. És un tram que afecta la R4, on hi ha limitacions de velocitat també derivades de les incidències del temps. Les demores són de 30 minuts. També hi ha afectacions a la R2, la R2 Nord i la R11 per una incidència a la infraestructura causada per les pluges. Hi ha circulació per via única entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera directa entre Sant Andreu i Granollers Centre. D'altra banda, l'activitat del taller de Sant Andreu Comtal es veu afectada pel temporal d'ahir. Les pluges han inundat els fossats d'aquesta base de manteniment. Renfe treballa des de primera hora per recuperar la normalitat i evitar així l'afectació en el servei de mitja distància.
10: I al metro, Judit, també hi ha línies afectades encara per les pluges d'ahir.
11: La línia 4, que funciona entre la Pau i Verdaguer, a la resta del recorregut hi ha servei alternatiu amb autobús. La línia 11 funciona entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. I a la línia 1, l'andana central de Fabra i Puig es troba sense servei.
10: Com explicava ara mateix la Marina, la incidència més greu i més tràgica de l'episodi de pluges d'ahir és la mort d'un home que es va veure arrossegat amb el seu cotxe a Olivella, al Garraf. D'aquest sinistre n'ha parlat en aquest programa el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
12: El que sembla que va passar, no sabem encara del tot cert, s'ha d'acabar d'aclarir, però el que sembla que va passar és que va passar per un lloc on hi havia aigua, una riera, i el va arrossegar el cotxe. Al sortir del cotxe, el va arrossegar aquesta persona a la corrent, i al final, després de buscar-lo, el van trobar mort.
10: És el que explicava Joan Ramon Cabello. També en aquest programa, l'alcaldessa del municipi, Marta Verdejo, ha explicat que per travessar la riera, per on anava el vehicle sinistrat, només ho pots fer per un pont.
13: Bé, perquè aquesta riera normalment, ja ho comentava, no l'he vist mai amb aquest volum. Tot i ser riera, és un pont, i un pont no és una riera. O sigui, la carretera passa per sobre de la riera, el carrer, és una pista.
10: Mai no hi havia hagut tants robatoris de coure a la xarxa de Rodalies de Catalunya. Ja hi ha hagut tants robatoris com en tot l'any passat, i des de DIF ja diuen que aquest és el principal problema que tenen sobre la taula.
11: En tot el 2025 hi va haver 184 robatoris, i aquest any tot fa pensar que se superaran els 360 robatoris. Ho diu el responsable de DIF a Catalunya, Àngel Rafael Contreras, a l'Aquí Catalunya.
6: l'any passat ja va ser rècord en robatoris i enguany, com m'heu dit, anem ja camí, ja hem superat tot el número de robatoris de l'any passat i anem a més que duplicar. Aleshores, sí, és un dels majors problemes que tenim ara mateix.
11: Estan posant més càmeres de vigilància, més seguretat en punts crítics, com l'estació de França de Barcelona, on hi ha hagut 6 robatoris en 10 dies, i esperen també que s'aprovi una nova llei que endureixi les sancions. Precisament com deies, aquest matí hi ha hagut un nou robatori de coure a la R4.
14: I ve la pregunta del dia, Marina, t'agrada el
8: com? M'encanta aquest moment, eh? Sempre, no sé per on em sortiràs, a veure.
14: Sí, hem convertit sempre al final del butlletí, és una pregunta que va a la teva persona. Vinga, t'agrada el country?
8: M'agrada el country, sí.
14: Sí?
8: Sí.
14: Doncs mira, avui és el Dia Internacional de la Música Country i no podia ser d'una altra manera. Avui escoltem Dolly Parton. Recordem que va morir fa menys d'un mes i està considerada la reina del country. La primera vegada que es va celebrar formalment aquest dia internacional va ser l'any 2003. A moltes ciutats del món es fan avui festivals, concerts, concursos amb el country com a tema central. Si vols anar a ballar, ja saps.
8: Mira, ballar-lo no sé si cal, però afegiria una altra cosa. M'agrada molt més el country que el reggaeton. Haters del món, veniu cap a mi.
14: Ja som dos.
8: Santi Jiménez, Enric González.
15: Molt bé, què tal? Bona tarda.
8: Crec
15: bona
8: que...
15: tarda, no? Bon dia. Tarda? Bon dia, no, és que, clar, vaig acabar molt tard ahir.
8: Sí? Amb les pluges? Amb el partit del Barça? Amb el partit del Barça. Eres a Camp Nou?
15: No.
8: Si no, t'hauria costat sortir.
15: No, m'hagués costat escriure i m'hagués anat a l'ordinador a prendre el sac, perquè és un... Bueno, van dir, quan van inaugurar el Camp Nou, van dir, no, ja tenim una estadística de que no està tapat, però només plouen 3 dies per temporada. Bueno, en portem 2 i 4 partits.
8: Ja. Això és veritat, això és veritat. Enric González, Santi Jiménez.
16: Hola, bon dia.
8: Ara obrirem secció. Estem encantats que entris al club de col·laboradors de l'Aquí Catalunya. Enric, gràcies. Entenc que vosaltres més de country que de reggaeton, també.
15: El country tampoc em sembla.
8: Mateix sac, eh? Mateix
16: vagament,
8: sac.
16: Vagament.
8: Sí. Vagament, eh?
15: No, a mi el country
8: sembla... Som més de Bad Bunny. Cada Dolly Parton.
15: Ideològicament molt més de Bad Bunny que del country.
8: Va,
15: això segur.
8: 30 segons i tornem.
17: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
18: Com et dius?
19: Ferran Adrià.
18: Quina és la teva experiència com a cuiner?
19: Has estat a alguna escola?
18: Has tingut algun mestre?
19: Això és una altra lliga.
18: Això són 2 estrelles Michelin.
27: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
28: Estàs posant a tots al límit.
29: Prendreu tots mal.
27: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Vinga, ara ja sí, racó de pensar, dijous, Santi Jiménez amb nou partner, amb l'Enric González. Ressaludats, què tal, com esteu?
1: Molt bé, un honor tenir aquí l'Enric.
2: Igualment.
0: Si vols, deixem el Santi que comenci compartint-nos els seus pensaments, que així, és el veterano.
2: Així veig com funciona.
0: I així...
1: No funciona de cap manera, Enric.
2: Ah,
1: eh?
2: No
1: et fiïs res de mi. No.
0: Cadascú li posa el seu segell, així que cada dia és una... És una aventura.
1: No, jo volia fer-vos una reflexió aquí, tota la gent i l'audiència que esteu aquí. Vosaltres porteu bitllets a la cartera?
0: No.
1: No, has dit allò... No. Escolta, que no t'estic demanant diners, eh? No. Vull dir que simplement estic dient... Sí, sense... Que no es pa luego, que no es pa ir a ver a mi madre a Granollers en la estación de Sants, que se me he quedado solo, que tengo que...
0: No,
1: pa droga,
0: que he perdut l'hàbit de portar calés, de portar ni...
2: I tu, Enric? No, jo sempre porto un
1: evidentment...
2: Bitllet. Evidentment. Un bitllet de 50, soc antic, per si a cas.
0: El que pugui ser, no?
1: Sí. Evidentment.
2: El dia que hi ha el gran apagón i no funciona.
0: Un dia a l'any.
2: Aquell dia va molt bé portar 50 euros a la butxaca.
1: I tant. Doncs escolta, us ho dic perquè porteu, clar, òbviament, l'Enriqui no ho sé perquè és molt viatjat, però deus portar euros. I els euros, ostres, que l'1 de gener d'aquest any, de l'any que ve, per
0: del 27.
1: Del 27. 25 anys de l'euro, d'allò, de les imatges aquelles de que vam veure a la tele de la gent, allò que vam fer les campanades i la gent als caixers automàtics, allò...
2: Jo m'ho vaig perdre, això.
0: On eres?
2: A Washington.
0: Clar.
1: Bueno, però, mira, potser és una cosa que et vas estar bé, ja, no vols que et digui. Tots allò, i la gent sortint, i després tots van sortir del caixer i es van gastar de seguida. I hem pensat en el disseny dels euros?
0: Has pensat tu en el disseny
1: jo
0: dels euros?
1: Jo sí que he pensat, i sempre ho veia, perquè jo també em penso coses molt rares, eh? I veia, dic, quan, per exemple, als Estats Units, tu veus els bitllets i dius, hòstia, hi ha la cara de George Washington, hi ha la cara de Benjamin Franklin, hi ha aquests... I dius, ostres, en els euros hi ha una arcada, no una arcada de vomitar, eh? Vull dir, un arc romànic, un arc gòtic, un pont, i dic, per què no hi ha res d'això? I resulta que ara, coincidint amb els 25 aniversari de que hi hagin euros, ostres, s'han plantejat fer un canvi de disseny als euros.
0: Modernitzar-se una mica, no està malament.
1: Modernitzar, sí,
0: clar. Tu cada quan canvies d'ulleres?
1: Jo cada cop que les perdo. Bàsicament. Sí, tinc unes i unes de reserva d'aquestes de farmàcia.
0: Yeah.
1: I quan les perdo, les canvio.
0: Yeah. Per tant, no pots posar-li una periodicitat fixa.
1: No. Més de la que voldria, segurament, eh? També et dic, Marina.
0: Però... Volen canviar els bitllets, val.
1: Bueno, doncs, i això s'ha fet, això es farà, i ha començat, no s'heu assabentat de res, un poble que vol votar tota l'estona, que es pot votar. I jo
0: es pot triar quina estètica,
1: sí, però com totes les votacions no serveix per una merda. És a dir, tu entres, votes, i després faran el que els hi surti dels ous.
0: Tu creus? O sigui, realment
1: no hi haurà democràcia, ho diuen les bases així.
0: Ah, molt bé.
1: Han fet unes bases de les quals tu entres a la web de la Unió Europea. Jo he entrat...
0: Una mica com l'1 d'octubre, no?
1: Sí, més o menys, però sense pregunta arbre, eh? També et dic... Vull dir...
0: No, la pregunta arbre va ser el 9-N. No confonguem aquí. No.
1: Doncs aleshores han fet... Un, això, que et presenten els 10 dissenys dels euros,
0: uh-huh.
1: I resulta que tu pots votar si t'agrada més, t'agrada més...
0: I quines són les propostes?
1: Ostres, les propostes són molt interessants perquè hi ha aquí... hi ha dos vies d'investigació, que diria Zaplana, eh? Són... Tenim ocells i tenim pàjaros, que no és el mateix, però poden semblar,
0: val?
1: Vale?
0: Val.
1: Tenim una sèrie de bitllets, la meitat, que... reprodueixen ocells d'Europa.
0: Mm-hmm.
1: Canviem els elements arquitectònics per ocells d'Europa sota la idea de que els ocells no tenen fronteres i que migren i cap país se'ls pot apropiar com seus.
0: Una mica l'esperit espai Schengen.
1: Sí,
2: vale. Que subtil.
1: Vale. I l'altre és posar caretos de gent, com als Estats Units, o com fins ara hi havia al Regne Unit.
0: Val.
1: Que també trauran a la reina Winston Churchill i a tots dels bitllets de lliure.
0: S'han esperat que es mori, també t'ho
1: dic. I posaran fauna. Cuidado. També s'ha de dir que, això, i això l'Enric ho sap perfectament, que als anglesos els bitxos els encanten. Sí, sí. Siguin de dues potes o de més. I us dic, per exemple, però clar, això de posar gent als bitllets, clar, són 27 països. Tenint en compte que el bitllet de 500 euros es retira, bàsicament és que només el feien servir a Espanya i els del Totxo, per tant, queda el bitllet de 5, de 10, de 20... de 50, de 100 i de 200.
0: Clar, la cosa aquí és qui és prou representatiu.
1: 6 bitllets per 27
0: clar,
1: països.
0: Clar.
1: I ja, o sigui, el Banc Central Europeu, la nostra amiga Christine Lagarde, la senyora de la planxa uva, ha fet la seva tria i han dit que, a veure...
0: Els candidats són.
1: Pel bitllet de 5 euros, que seria... No sé si té alguna relació amb la importància del personatge... El bitllet de 5 euros és Maria Callas, la soprano italiana. Seguim amb la música, pels de 10 euros, perquè no s'enfadin, seguim amb la lliga, 10 euros, Beethoven.
0: Clar, molt bé.
1: Amb tot espentinat i tal. Vale. Els de 20, Marie Curie, que pot ajuntar dos països.
0: Clar.
1: França i Polònia.
0: Clar.
1: Vale. 50 euros, el de l'Enric i el meu. Miguel de Cervantes.
0: Ah, mira.
1: Ah, veus? Ah. Bueno, ja està bé. Menys mal que Anglaterra s'ha anat i no tenim la pugna aquesta estúpida si posem el 50 a Cervantes o posem a Shakespeare, vale? Vale. El de 100. Jo n'he vist pocs, però el de 100 és Leonardo da Vinci. Vale. I el de 200 han dit algú que com a mínim jo no coneixi ningú. Que és...
2: Igual que el bitllet.
1: Exacte. Que és Berta von Suttner, una filòsofa i pensadora activista per la pau austríaca.
0: Clar, aquí hi ha tot un debat, perquè al final que prefereix ser el que té menys valor, que és el de 5 euros, però al final és el que més circula, també, no? És el que més es veu.
1: Clar, és la primera dona que... O sigui, clar...
0: Vull dir, Maria Callas, no? Que seria Callas i Beethoven a qui més tocategen.
1: I Leonardo da Vinci també és molt reconegut.
0: Clar.
1: Vull dir, amb els...
0: Tot
1: gent molt despentinada, també s'ha de dir, que han posat els bitllets. Però, clar...
0: I després tenim els ocellets.
1: Els ocellets són sis ocells típics europeus de sis ecosistemes diferents. Són el pelarroques, el blauet, la ballarol, la cigonya, la buceta, l'alcatràs. Clar, és això que diuen els ocells no saben de fronteres, els ocells no diran aquest ocell és hongarès. No, aquest ocell també acaba a Portugal.
0: Clar, però la meva pregunta aquí és en la votació aquesta fake que dius que hi ha...
1: Els disparem tots els ocells, tota Europa dispara els ocells.
0: La votació aquesta fake que dius que hi ha, el que pots triar és entre getos de persones o ocells?
1: I el disseny.
0: Disseny també.
1: Hi ha cinc dissenys. De getos de persones i cinc dissenys d'ocells. I estan molt currats, estan molt bé. Sí, i amb el que et surti a la votació, amb el que digui un comitè després, perquè es van presentar l'hòstia de dissenys, que els han reduït a 10, al final el Banc Central Europeu es reunirà i decidirà el que li sortirà de l'Arc del Triomf. Bàsicament.
0: I hi ha un projecte d'aquests, un disseny d'aquests, que és espanyol?
1: I és molt xulo. A mi m'encanta. És el disseny G, perquè els hi han posat cada una lletra, no?
0: I no dius que sigui molt xulo perquè tinguem en línia el Julián Garnés, el director creatiu de l'estudi que ha fet
1: aquest projecte. Que sàpiga el Julián Garnés que he votat com un boig pel seu projecte.
0: Julián, bon dia.
3: Bon dia.
0: A veure...
3: I merci per la votació.
1: No, de res. No servirà de res, perquè al final faran el que vulguin, però jo, com a mínim, us he donat el meu suport.
0: I tu dius que amaga un secret.
1: Amaga molts secrets. O sigui, per començar... M'encanta que té com un missatge críptic, que si tu poses tots els bitllets junts per la cara de darrere, llegeixes un missatge. És així o no, Julián?
3: Sí, en parte, bueno, lo que es la estructura del diseño del billete está hecha en cuatro partes. Digamos, si ponemos el billete en horizontal, lo dividimos en cuatro bloques y estos bloques, estas columnas, tienen cada una letra de la palabra euro, la E, la U, la R y la O. Y estas letras son un poco la estructura sobre la que se ha montado todo el diseño de cada cara y de cada billete.
0: ¿Y vosotros sois de la familia Pájaros o de la familia Rostros?
3: Pues nosotros inicialmente estábamos en ambas familias. Como en todas familias está la del padre y la de la madre. Pero al final, dentro de la, bueno, de las dos propuestas que presentamos, la que ha pasado la criba ya final ha sido esta de cultura. O sea, que estamos ahí en cultura.
1: Ah. I té una cosa molt millor que ha dit. Per mi, que em sembla una cosa que dius, com encara no ens havíem adonat que els bitllets han de ser verticals i no horitzontals.
0: És a dir, la proposta de disseny seva és vertical, eh?
1: Sí, ho expliqui. Va,
0: clar. O sea, vuestro billete, lo que planteáis es que sea un billete vertical.
3: Sí, tampoco es una cosa tan rara. Bueno, quizá no es el formato más común al que estamos aquí acostumbrados, aunque sí que hubo uno de los modelos de billete de peseta, no recuerdo cuál era, creo que era el de no me acuerdo ahora mismo.
0: Hace mucho, sí, de las pesetas.
3: Una cara vertical. Sí, pero bueno, en Canadá o en Suiza, por ejemplo, pues tienen billetes en vertical.
0: ¿Tú no has
3: bueno,
0: tocat, bàsicament... Enric, de billets verticals?
2: Sí, algun, sí. Sí. M'he tocat billets molt estranys. D'aquests normalment no t'hi fixes.
0: Del Monopoly.
1: Però aquí hi ha una cosa que em sembla que quan jo vaig llegir, és que he fet una gran immersió en el tema, en aquest tema, eh? Quan tu pagues, no el dones a paisat el billet al tio que et cobra. El dones en vertical.
2: Sí.
1: Quan tu fiques un billet amb una màquina, sigui el parquímetre, sigui...
0: No se'l menja en horitzontal, sí. No?
1: Només es treuen els caixers automàtics en horitzontal.
0: Cert.
1: Els altres, en canvi, als Estats Units, crec recordar que et surten en vertical. Et surten en vertical. Per tant, em sembla... Ostres, fem les coses com les fa la gent.
0: Ja. Yeah.
1: Tu no li dones un billet així com fan els japonesos amb les targetes que la donen en horitzontal, no? Tu li dones, toma, 20 pavos, aquí tienes,
0: a ti. Hi havia unes bases, hi havia unes normes de com ha de ser, Julián, com tienen que ser los billetes, no sé si hay una medida estándar, unos mínimos, unos máximos, entiendo que eso, que la orientación no os han dicho nada porque vosotros precisamente lo habéis propuesto en vertical. Pero en cuanto a la medida...
3: La medida sigue siendo la misma, igual que la gama de colores, que el de 5 va a seguir siendo pues ámbar y grisáceo, el de 10 rojo, el de 20 azul. Todo esto se mantiene, aunque no el grado de color, que aquí sí que hemos variado un poquito. Y la disposición pues era totalmente libre. De hecho, nosotros hemos optado por vertical, aparte de por el uso del billete, que es una de las razones. La otra también es que al final, pues, si tienes un retrato, el retrato tradicionalmente, por lo menos en Occidente, se entiende en este formato vertical y rinde mucho más. Si tenemos el retrato en horizontal, ¿no? Va a ocupar menos espacio en el billete. Esto nos permite como darle más protagonismo a estos personajes.
0: Ya, claro. Ahora estaba intentando buscar cuántos billetes de euros se imprimeixen al año, que aquí a bote pronto, la primera respuesta que em trobo, el 2024, 3.500 millones de billetes para toda la eurozona. Són uns quants.
1: És que la gent segueix utilitzant, excepte tu...
0: Excepte jo i molts més, eh?
1: Sí, el 57% de la gent segueix pagant amb bitllets, eh?
0: Ja, però això vol dir que hi ha una gran proporció de la
1: perquè
0: societat...
1: Perquè som la gent gran que ja quedem, que quedem aquí, que estem pendents de... A mi això de... O sigui, jo no pago, amb el telèfon no em fio un pèl.
0: No, eh?
1: Amb el telèfon.
0: Però ets d'aquells que es pensa que et vindran amb un datàfon per l'esquena i et començaran a cobrar...
1: No. Primer que no ho sé fer. I segon que...
2: Però el telèfon pot fallar, es queda sense bateria, què sé, cau i se't trenca.
0: Ja.
2: I la lletra sempre és massa petita.
1: Que no es veu. Que jo paga amb el telèfon. Jo quan veig un tio pagant per telèfon...
0: Jo pago amb el telèfon sempre.
1: Dic, pobre per dalt, aquest.
0: Hi ha gent que paga amb el rellotge.
1: Ui, aquests
0: són una altra lliga, no?
1: No.
0: Julián Garnés, director creatiu d'aquest estudi, de l'estudi murcià Rubio de l'Amo, que heu fet aquesta proposta, que hi hagi sort, a veure si guanyeu.
1: 21 de setembre, no? Se sap?
3: Merci.
0: 21
3: sí, para final de año se sabe, no hay una fecha exacta, pero
0: llavors,
3: ya para allá.
0: 21 de setembre, no?
3: Con qué queda.
0: Molt bé.
1: Jo que sepas que ja t'he votat, eh?
3: Se acaba el plazo para la consulta pública.
0: Ara ens ho explicava. El 21 de setembre s'acaba el termini per votar, final d'any és quan sabrem, sortirem de dubtes.
1: Tornaré a votar.
0: Gràcies, Julián, que vagi bé.
3: Molt bé.
0: Doncs ja has vist com va això del racó de pensar. És una mica eclèctic, Enric, no sé.
2: Eclèctic, val, sí. Compro la paraula.
0: Tu què? A tu què t'ha fet pensar?
2: A mi em criden molt l'atenció els que tenen, i no parlo en un sentit psiquiàtric, deliris paranoids, no? Durant la pandèmia, tot això, amb la vacuna, ve el xip, i no sé què, i ens volen controlar. Però com ens poden controlar més? Ja no es pot. Ja no cal cap xip.
1: Unes cordes a sobre de les espatlles i a les mans. I ja
0: exacte, que li diguin a Hitler com poden, no?
2: Però és que per totes les vies. És a dir, estem... A part de que exageren des de fora els nostres prejudicis, les ideologies es converteixen en sectes, i, en fi, el cas més extrem és el Trump. Pot dir el que vulgui i sempre té raó. Petitó, l'Ayuso... és que tot està configurat, el sistema està configurat per putejar l'humà.
1: I l'hem configurat nosaltres.
2: Jo poc.
1: No, vull dir...
0: Els humans, vol dir els humans com a espècie.
1: Sí, com a membre de l'espècie.
2: Sí, hem anat consentint... Perquè, no, això és còmode, això va bé... No, sí, va... Però és còmode... Sembla que la comoditat sigui el valor suprem. Deixem que ens facin el que sigui, perquè al final és còmode. O sigui, tot el que hem arribat a pensar en general de l'intel·ligència artificial és... Sí, va bé. Igual que quan va sortir Facebook. Oh, he trobat una cosina que havia perdut
1: això
2: el contacte.
1: Això vaig flipar, Enric, en sèrio. Si tu no has parlat en 25 anys amb certes persones...
2: Per què ara
1: vols trobar-los? Hòstia, amb la gent que vols tenir contacte, ja tenies contacte.
2: Efectivament. Ara, et va semblar bé donar totes les teves dades, donar la teva vida... Perquè és que vaig trobar una cosina. Som idiotes, eh?
0: Tu fuges de tot
2: jo,
0: això.
2: Jo mai he estat a cap cosa d'aquestes. No, són sinistres.
0: Per aquesta por al control.
2: Home, jo els desconeguts procuro no donar massa informació personal. No? Per què? Què em faran? No? Qui són aquesta gent?
0: Ja. No, perquè representa que és la penyora que has de pagar per poder, doncs, això...
2: No, accepto convertir-me en mercaderia perquè vaig localitzar una cosina.
1: No, una cosina i una cosina encara.
2: Sí, bueno,
1: és el millor dels casos.
2: Sí, aquell company de col·le al que no volies veure mai més. Quina gràcia.
1: No. O sigui...
0: Jo sóc d'aquest club, eh? Jo sóc del club de Quina Gràcia, eh?
1: No, Quina Gràcia no.
0: Sí, home,
1: tallar. Jo sóc del club
0: de... A mi que se m'emportin el que vulguin.
1: Tallar el telefonillo i doble volta de clau a la porta. No. Però és que, a més, el Zuckerberg, aquest personatge maligne, infame i cretí, que és el que hi ha, és... jo vaig veure la peli, vaig creure la peli aquesta que van fer sobre ell. Ho va fer per follar.
2: Quasi tota la vida comença per aquí. Després les coses es compliquen.
1: Per què la gent intenta buscar, no la cosina, que això ja seria una cosa molt borbònica d'intentar reproduir-se entre els mateixos?
0: Però
1: seria allò, vaig a buscar a la tia aquesta que m'agradava a l'institut i tal, a veure si ara s'ha divorciat i tal, i li puc fotre el que no li vaig fer.
0: Com es nota que sou homes?
1: Pues sí, però jo no tinc Facebook, eh? Clar. Ni mai n'he tingut.
0: Després la culpa era d'Eva, saps?

0: de dir, estan no mercantilitzant les nostres dades, però entre això i la conspiranoia de la pandèmia ens estaven incrustant microchips.
1: Sí, però és que has de buscar cada cop deliris més estranys perquè tot lo raonable, tot lo possible, totes les desgràcies que poden passar, ja passen. Llavors, això que t'implanten el xip, però si el xip arribarà, i estarem encantats que ens el fotin. Ah. Ai, és còmode. Ara puc pagar només guanyant l'ull. Fes el color, ja, mira, no, ja he pagat.
2: El que passa és que en lloc de fotre't el telèfon et trauran un ull, i és bastant més dolorós.
1: Bueno, però... és còmode. Després, ho passes malament, però després és molt còmode.
2: Comencen a haver-hi atracaments. Ara ja estan preocupats els de les tendes de cateris del Passeig de Gràcia, estan molt preocupats perquè hi faran una assegurança per la gent aquesta que ve d'Orient Mitjà, que compra, són els únics que compren el Passeig de Gràcia.
1: Hi ha algun rus?
2: Sí, també, vull dir, sí no hi ha la senyora Papeta aquí.
0: No, ni la Maria.
2: I diuen, no, és que roben rellotges d'una borrada d'euros, coses que no acabo d'entendre. Ostres, imagina't quan comencin a treure ulls.
0: Bueno, ara ja es fa això d'escanejar l'iris. Ja se te'l queden.
2: Sí, hi ha una botiga aquí darrere de la ràdio, a Surquinaona, que t'escanegen a l'iris per no sé quants euros en criptomonedes que no sé com pots canviar, i hi ha cua de gent per fer-ho.
0: Clar, però aquí jo em marco una diferència amb el que deia l'Enric.
1: Ara falta el Paqui, que en 10 minuts et canvia l'iris,
2: sí,
1: i pots anar a la rotlleria del Passeig de Gràcia i quedar-te un...
0: I la casa de la carcassa, no? També,
2: la casa de l'iris.
0: Exacte. Sí. T'anava a dir que aquí jo marco una línia de diferència, que és entre la paranoia de t'estan implantant microchips amb la vacuna del Covid sense que tu te n'adonis, o quan tu, al final, des de la teva pròpia decisió decideixes, sí, passo el filtre, tota aquella lletra petita, accepto condiciones, que és 250 pàgines que t'has de llegir.
1: Algú s'ha llegit 250 pàgines de lletra petita alguna vegada?
0: Però tu ets responsable d'haver posat en aquell quadradet accepto les condicions, perquè si no, pots fer com tu, Enric, o com el Santi, no ho sé si té Facebook o no. Però...
2: No, he tingut mai.
0: Compte, és la vostra elecció.
2: No tinc cap sensació.
0: No, perquè no vull llegir-me aquestes 250 pàgines i, per tant, aquest quadradet que accepto les condicions però que m'estan oferint aquesta gent.
2: Sense tenir les xarxes socials, acceptem les que siguin.
1: Ja, però això és el conte clàssic del pacte amb el dimoni.
0: Clar.
1: No t'ho mires tot.
0: Clar.
1: Sí, estupend.
2: L'altre dia vaig pensar, Enric, em va arribar un e-mail d'aquests... Jo estic subscrit a la plataforma aquesta de Disney Plus. I m'arriba, hem canviat les teves condicions de subscripció. I dic, ara s'enteraran. Vaig a llegir-les. Hòstia, era... Jo també que tinc una edat provecta, una lletra de fills de puta. Sí, allò petita. I un rotllo, i a més, per què no poden escriure normal? Amb coses que s'entenguin.
1: No,
2: deia...
0: Saps què podries fer? Et baixes ChatGPT i que et resumeixi la lletra petita.
2: A sobre.
0: Clar.
1: Sí. Ideal.
0: Escolta, que hi ha gent
1: que
0: ho fa.
1: És que és còmode, és còmode.
2: Jo volia, només que em diguessin, resumiendo, si pagava 12, ara va a pagar 24. Ja està.
0: Llavors, la vostra idea...
2: Quiere o no quiere? I dic, pues quiero, ja està.
0: La vostra idea és que vivíem millor amb taparrabos quan estàvem al Pleistocè, o què?
2: O sense.
0: Vull dir que al final...
1: No, absolutament no. Això de que els dentistes tinguin torn ultrasònic i tal, està molt bé.
2: Les anestèsies,
1: els antibiòtics, tot això, estem a favor. Diguéssim que estem en contra de lo estúpids que ens estem tornant. És a dir, ja no prenem decisions, ens deixem portar.
0: Uh-huh.
1: I ens deixem portar en coses importantíssimes i gravíssimes. Perquè és còmode.
0: Ja.
1: Yeah. I no tenir que pensar massa. Hòstia, tenint prejudicis que són tan confortables, per què t'has de molestar a pensar? No, és que faràs lo de sempre, perquè és que jo tinc els meus prejudicis i em van molt bé. I així anem tirant, eh? I és còmode.
2: La qual cosa vol projectant, no hi haurà cap més revolució a la història?
1: No,
2: perquè, perquè les revolucions es fan quan la gent està incòmoda.
1: Heu pensat que l'última gran manifestació, diguéssim, internacional, deixem de costat el procés, que és un epifenomen, va ser el 2003, a la guerra d'Iraq, les manifestacions contra la guerra.
2: T'has parlat de les nostres.

0: estem parlant de les massives. D'aquestes que pots dir un milió de persones.
1: Sí, ja anava a dir la Tiananmen, la foto que és icònica del senyor plantat davant del tanc, vale. que es va saber després del tanc, però la persona no es va saber mai.
0: No, pobret. Aquest, sí, ja el trobarem per Facebook. No, és que les últimes grans manifestacions van ser abans de l'aparició de les xarxes. Clar. Les últimes grans de tot el món contra un fenomen que era molt greu i ens interessava van ser abans que sortissin Facebook, Twitter, etc. I ja des d'aleshores no cal perquè manifestar-te si pots posar like
1: des del sofà.
2: Ja. O cagar-te en tot a través d'un tuit.
1: És veritat, la manifestació aquesta del 2003 contra la guerra, que ve també després dels atemptats de Totxa.
2: Però Barcelona no també aquí. Van ser grans.
0: A Roma va ser realment un milió de persones. A Roma.
2: Clar, és simptomàtic això que estàs dient, perquè a més no és que ni faltin ara de motius per sortir a protestar.
0: No, estem en un moment,
2: per exemple, que el jovent podria sortir a protestar per la crisi d'habitatge sagnant, que han de seguir vivint a casa els pares, que ja, no es poden pagar un pis.
0: Però per què sortir?
2: Que motius n'hi ha,
0: diguéssim. Si tens les xarxes... Ai, no, això no hi ha res.
1: He fet un podcast contra la precarietat de l'habitatge.
0: Els he deixat tremolant. Oh.
2: Lu Martín, què tal? Com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Tu què? Seràs el primer que cridi a una gran manifestació?
1: Millor que no.
3: No sé, però al meu barri hi ha micromanifestacions cada setmana en contra dels desnonaments, en contra de l'Ajuntament, que vol expropiar coses per quedar-se a les ells i fer pisos i...
2: Sí que és
3: al meu barri hi ha manifestacions.
2: Sí que és veritat que l'altre dia, mira, just era pel Raval i hi havia una manifestació en suport a Palestina. Sí, digues.
3: No, suport a moltes coses. La gent es manifesta.
0: Micromanifestacions.
2: Clar.
0: Molt bona sí. La paraula.
2: Ja. Vaja, una de les últimes grans que hi va haver segurament aquí va ser la dels pagesos, les tractorades.
0: Sí, sense els tractors, qui se n'hauria enterat?
2: Sí, però segurament són dels que estan fent més sorolls, sí, perquè també s'han anat a Brussel·les.
0: Sí, igual que les vagues del transport, carai, sí. Mm.
1: No, a Madrid també es queixen molt de que quan hi ha la vaga també de pagesos no van amb tractors, sinó que els hi porten les ovelles allà al mig de la Castellana, al Paseo Recoletos i
3: sí,
1: tal.
3: Sí, però són d'aquestes coses que ningú s'entera.
1: Exacte.
3: Hòstia, és que a mi m'heu dit, en què has pensat aquestes setmanes? Que no cal que pensin, feu pensar vosaltres dos.
2: No? A veure, en què has pensat?
3: Jo havia pensat en això, a la història dels pagesos de l'Alt Camp i del rotllo de les vinyes, no? Primer, què és un bitllet horitzontal o un bitllet vertical? Els bitllets, segons el posis, són verticals o són horitzontals?
1: El dibuix, si està pensat perquè el donis...
3: Jo no em fiaria mai d'un disseny fet per un tio murcià. Tu per començar.
1: Una salutació a l'Amparo.
2: Des d'aquí una abraçada a la nostra productora, a l'Amparo Pérez, estimada murciana.
3: Vale, pues, vale, dit això... M'agradaria que entréssiu a la plana del Fons Europeu Agrícola del Desenvolupament Rural.
2: Val, espera, donem temps a la gent a casa per si volen entrar a la Fons Europeu Agrícola.
3: Ja no sé.
2: De què? De Desenvolupament Rural. Val? Entrem, vinga.
3: Flipareu. Perquè, clar, pensem en pagesos de 70 anys, però hi ha pagesos de 25 que tenen estudis. Mm-hmm. És impossible que algú pugui treure res de profit d'aquesta plana. És una plana que, portada a termes pràctics, és una plana on t'aconsellen, te donen subvencions per plantar vinyes, però a la vegada et donen subvencions per baramar en verd. Baramar en verd és agafar la vinya, tirar-la al terra, quan no serveix per res, i et donen pasta. Et donen bitllets, en vertical o en horitzontal.
1: Però aleshores no reculls el fruit, perdona, Lu.
3: No, el tires al terra.
1: El tires al terra. Te la carregues.
3: El tires al terra, directament. Per què? Perquè com ja sobre... Hi ha massa, no serveix per res. Però els fons econòmics europeus te'ls paguen. Però et paguen perquè plantis. De la vegada et paguen perquè el tiris. O sigui, perquè el llencis. Perquè ningú s'aprofiti d'aquella vinya. I dius, hòstia, i on està el profit? No, els pagesos no el saben veure. Aleshores, els pagesos han arribat a la conclusió de que millor que se'l mengin ells, perquè si no, no en treuen profit.
1: I la pregunta és, i això qui ho paga?
2: Sempre és aquesta la pregunta, eh?
1: Com va dir?
3: El fons europeu...
1: Però el fons europeu són els nostres impostos, també.
2: El fons europeu claro. Somos todos, clar.
1: És a dir, en el fons estem pagant els pagesos perquè plantin i perquè ho llencin.
0: O sigui, sí, cobres per plantar i l'any següent cobres per arrencar.
1: I quan vas a la botiga compres per menjar-te'l. O sigui,
3: Enric, cobres una merda, perquè t'explico. Després de la pandèmia estàvem pagant un paston, perquè no hi havia. Saps? No hi havia. I quasi pagaven a un euro. Ara paguen a 4 cèntims. Però què fan? Compren a Canadà i a Xina, perquè els fins surt encara més barat.
2: Clar. Sí, sí, així va.
0: Raïm, estem parlant de raïm?
3: Sí, estem parlant del raïm a l'Alt Camp.
0: Raïm canadenc?
3: Sí, i xino.
1: Molt bo.
0: Home, dels xinos m'ho crec tot, però canadenc?
1: Home, el raïm d'altura.
0: Vol dir tanta...
1: Bo?
0: Sí, no. Sí, sí.
3: Ah, i dius, hòstia, si estaves pagant quasi un euro i ara estàs pagant a menys de 5 cèntims, 5 cèntims és aquella moneda, que les monedes eren locals, no?, la imatge de les monedes.
1: Sí, les monedes es mantenen igual, les monedes, cada país posa a qui vol al revers, sí.
3: Vale, i posar pàjaros als bitllets?
1: Sí, pàjaros i ocells.
2: A veure quina vale, proposta.
3: Doncs posem a Florentino Pérez.
1: Com a pàjaros, també.
2: El que passa que ha de representar...
1: Jo com a pàjaro, en sèrio, Lu, el que he trobat a faltar és que buscant a les xarxes el millor disseny d'euro és posar un gai d'indi, és a dir, un pavo. I que posés 5 pavos,
0: 10 pavos,
1: 10 pavos, 20 pavos, 50 pavos.
2: És molt tu tenint en compte que portes una samarreta que posa vamos de paseo i 3 símbols de pi. Pi, pi, pi.
1: Això és per certa generació.
2: Ja, vamos de paseo, pi, pi, pi.
1: Només ho pilla alguna gent.
3: Bueno, jo tornant al meu tema, que són el menjar, com és possible que un aguacate a Màlaga costi un quilo, un euro, i a Barcelona un aguacate costi costi un euro.
1: I entenc que l'aguacate de Barcelona no pesa un quilo.
2: Un aguacate, un euro, amb sort. Amb sort. Perquè jo un aguacate a un euro no n'he trobat, últimament.
3: Vale, doncs és on volia arribar amb el que deia el plantejament de l'Enric, no? O sea, todo está inducido por algo. Aquí alguien nos está tomando el pelo.
1: I tant.
3: I tant. No?
0: Sí, però molt, molt.
2: Trobem el geto, trobem la cara d'aquesta persona per imprimir-la en els
1: bitllets. Sempre tornem a la,
3: claro,
1: a la mateixa...
3: Claro, algú està putejant el ser humà.
1: Sempre tornem a la mateixa...
3: Igual el trobem per Facebook.
1: El mateix origen de la pregunta.
3: I si trobes a la cosina, a la teva cosina, com diu el dit...
2: Igual és ella.
3: Quan més cosins, més endins. Sempre tenim.
1: I aquí sempre acabem amb la mateixa reflexió. A qui se li ha de partir la cara?
2: Clar, que em posi... Sí, segurament... Clar.
3: En vertical, Santi, en vertical...
2: És una estafa piramidal, això.
1: No. Al fons és trobar el tio al que se li ha d'anar a buscar i se li ha de partir la cara.
2: Tu tens entonces, algun candidat?
3: Entonces, Santi, Enric? Tu que em fas pensar
0: no,
3: sempre...
0: No, perquè, home, tant de bo fos un tallo, això.
2: No, és estafa piramidal, el molt... que dèiem.
0: Sí, clar. Tots ens estafem a nosaltres mateixos, tots participem d'un sistema que ens depreda i ens agrada perquè és còmode.
2: Lu, digues, perdona, que t'hem tallat.
3: No, dic que el Santi, perquè jo ja no... Jo, si he de tornar a aquesta secció, ja no pensaré, em fan pensar ells. Si hem de votar a la imatge del bitllet, fent com l'apilotador. A Mbappé, a Messi, doncs votem a Messi i que tots els bitllets tinguin la cara de Messi.
2: Mira.
1: Però per l'euro, no sé...
2: Perdoneu, ara que en Lu ha mencionat l'Mbappé, em va fantàstic perquè us volia demanar com esteu veient tota aquesta controvèrsia que hi ha al voltant d'aquesta campanya que surt d'un grup d'empresaris valencians amb aquesta samarreta que en principi és samarreta de suport a Ceuta. A Ceuta, a una part de Ceuta, segurament.
1: Bàsicament com, els empresaris.
2: Clar, com li han plogut les crítiques a Mbappé, Vinícius, a Konaté, perquè en el seu dia en el partit van decidir, em poso la samarreta però que es llegeixi només todos somos, no todos somos caballa, que caballa és com s'anomena els ciutadans que hi ha a Ceuta. L'Mbappé ha sortit a explicar, escolta, jo no me la vaig posar sencera i me la vaig posar així arremangada perquè crec que no és representatiu, perquè oblida una part important i significativa de persones que són les que estan mal vivint a la platja del trampolín, no? Les que estan allà esperant un futur o que algú els digui cap a on han d'anar a parar.
1: I les que no han arribat a la platja.
2: I les que no han arribat a la platja, perquè al final estem parlant de més de 100 morts.
1: De 140 morts.
0: Sí, sí. Mira, veniu a lo meu. Els prejudicis. Ahir es vaig veure en directe aquest matí a la columna del Federico al Mundo.
2: Però ahir, l'hem llegit en temps de premsa.
0: Sàping, que és com pilles les guarrades més apassionants, sortia Linda, que és un paio molt interessant. I va llegir el comunicat, que era un comunicat de l'Mbappé bastant raonable, dient, no, me volia tenir un pensament pels immigrants, tots els que s'han ofegat i tal, el llegeix i diu, clarament, aquest home el que fa és menysprear els ciutadans de Ceuta.
2: Ah! És increïble que faci aquesta...
0: I el mateix raonament, fa Federico, etcètera. Clarament, això vol dir... Però com vol dir? O sigui, hi ha molts desgraciats que moren camí de Ceuta, al mar. Són autèntics infeliços. Pots pensar el que vulguis del rei de Marroc i pots pensar coses molt dolentes. Però, hòstia, aquests pobres paios.
3: No, Enric, és que és més fàcil. A tu vas a sortir a un camp de futbol, et donen una samarreta i veus que tots som cavalla i dius, cavalla? Cavalla seràs tu, que és que, hòstia, és el cavalla.
1: Jo tinc una persona coneguda de tots dos que va pensar, s'ha deixat un cavalla?
3: ¿Quién es Cavalla?
2: ¿Quién es, no?
3: Quin jugador? No, a mi em sembla... És que li van donar 2 minuts abans de sortir
1: aquí,
3: al camp.
1: Aquí a mi em sembla que hi ha una reflexió que s'hauria de... I aprofito ara que ahir la parlava amb gent i dius, això no s'explica. El president de l'Associació dels Empresaris Valencians es diu Vicente Boluda. Mm-hmm. Vicente Boluda és un empresari número 1, 2, 3 del món en el tràfic de contenidors, sí, de trànsit marítim, centrals logístiques a ports.
3: ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay dentro de esos contenedores?
2: No. ¿Qué chinitos, ha pasado con la Audiencia chinitos Nacional y con el campamento que volía montar el gobierno de Pedro Sánchez al port de Ceuta?
1: El port de Ceuta és un dels punts logístics estratègics on Vicente Boluda fa més negoci. Que el campament aquest de Ceuta que està intentant muntar i que un, estranyament, una jutgessa o un jutge de la judicatura espanyola ha aturat perquè no li sembla... O sigui, per favor, un 155 a Ceuta, ja! D'una vegada. O sigui, i prenem el control de la situació.
3: Sí, però Mbappé no arriba aquí. Mbappé arriba amb una samarreta que pone todos somos caballas. Yo no soy una caballa, a mi que me cuentas.
1: No, però realment aquesta samarreta és una samarreta en recolzament a un interès comercial empresarial d'un senyor que vol fer els seus negocis i que li molesta que posin a gent que està dormint al carrer en el port de Ceuta i que li diu a tots els empresaris de València i als clubs de futbol de València que el recolzin. Ostres, perquè jo també, si un dia sóc tan milionari com el senyor Vicente Boluda, podria posar una samarreta Todos Somos Santi i li dono el Real Madrid i el Liverpool i que surtin amb la seva samarreta.
0: Ja, però és que la qüestió és fins a quin punt els teus amos, en aquest cas el club de futbol respecte als jugadors, per molt ben pagats que siguin, et poden obligar a portar missatges polítics.
2: Clar.
0: Això finalment és polític.
1: És que l'han disfressat de solidaritat i no és solidaritat.
2: És que això és el més pervers.
0: És un missatge
3: polític. No, Enric, a l'esport no és política. Mai.
0: Mai ho ha sigut.
3: Mai.
0: Mai.
2: De tots he sabut.
1: Perquè si als Gulls hi surt de dir-los per què no sortiu de la següent jornada amb una de Tots som Gaza? Mm-hmm. Veritat que hi haurà molta gent que dirà que es liarà perdíssima?
0: Ja.
1: Pues, ja. Doncs a mi em sembla molt bé el que ha dit Mbappé. Realment, resumint, em sembla molt bé. Estic d'acord.
2: Sí, sí, i al final també, escolta, pot portar la samarreta del Madrid, pots detestar-lo per moltes altres coses, però la grandesa dels humans és saber posar-te d'acord amb algú que, en principi, està als antípodes, ni que sigui
1: a
2: nivell esportiu.
1: Una cosa que deia l'Enric, que és la de sentint aquesta cosa de... Jo entenc que necessites posar-te en marxa d'hora al matí excitat i sense el Federico i exageres la culpa.
0: Clar,
1: això et posa com una moto.
0: A quarts de nou ja estàs tremolant.
1: Ja estàs allà de... i ja surto amb el cotxe i ja començo a pitar abans de sortir del pàrquing. Però, deien, són unes covards. Una de les reflexions que he sentit és aquests jugadors són uns covards. No, no, al contrari. No fer-ho no és... És al contrari, eh?
2: Sí, sí, és que t'assenyalin que és el que ha passat. Escolteu, canviem de tema, ja estem acabant, però vosaltres que crec que sou del club del Troncomòbil, això us agradarà.
1: Un respecte, eh?
4: Yo no tengo carne de conducir.
2: Clar, en aquesta setmana que venim de l'apocalipsi tecnològica que s'està anticipant, hem trobat, hem conegut una app d'un telèfon d'uns nanos de l'Albert Beltrán i el Carlos Fontclara, l'empresa Balance OS. Què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Que vosaltres heu fet un dispositiu que mira una mica cap enrere, no? Que posa una mica el fre. De què es tracta?
5: Sí. Sí, més que cap enrere, a mi m'agradaria pensar que cap endavant, però bàsicament el que fem és eliminem tot el contingut addictiu dels dispositius mòbils, i això neix una mica de la frustració personal del meu soci Carlos i jo estar molt enganxats al telèfon i no ser capaços de desenganxar-nos, i intentant-ho tot vam arribar a la conclusió que no hi havia res que ens permetés doncs, canviar els hàbits de manera sostinguda, i vam decidir doncs, fer un telèfon que el que fa bàsicament és bloquejar tot el contingut addictiu, que això es tradueix en xarxes socials, jocs, apostes, pornografia o streaming, i manté tot l'essencial, perquè no hagis de sacrificar res del teu dia a dia, i això ho fa amb una interfície molt simple i avorrida, en el bon sentit, tornant com aquesta nostàlgia del Troncomòbil que comentaves, però amb la idea de que l'usuari tingui el control absolut de com utilitza el mòbil, i que no sigui pràcticament al revés, que no sigui el mòbil qui controli l'usuari.
2: Ja, o sigui, és un mòbil pràcticament minimalista.
0: Un Nokia. Un Nokia. És fantàstic.
2: El de la serpiente,
1: però,
2: no?
1: Però has de treure el joc de la serp, eh?
2: Exacte.
0: Sí, això sí.
2: Dius, es deixen els imprescindibles. Quins són els imprescindibles que sí que funcionen en aquest mòbil?
5: Doncs realment tenim el 80% de les aplicacions de Play Store, o sigui, tenim milions d'aplicacions, però sí que és veritat que el 20% que no tenim és el que la gent utilitza més. Mm-hmm. Però, per exemple, tenim Google Maps, Spotify, banca digital, qualsevol servei que sigui funcional és compatible amb el telèfon.
2: O sigui, WhatsApp també, per exemple.
5: WhatsApp també, missatgeria també.
2: I això ja està al mercat?
5: Sí, això es va llançar al mercat el desembre del 24, o sigui, fa quasi 2 anys ja, i ja tenim 15.000 usuaris arreu del món, i la veritat és que estem molt contents perquè la mètrica que ens obsessiona més, que és el temps de pantalla d'aquests usuaris, és d'una hora i 40 minuts al dia, que són 3 hores menys que la mitja espanyola, per exemple, i és una mica el que demostra si estem fent bé les coses o no a nivell de producte, i això ens fa estar molt contents.
2: Clar, al final és això de no ho tens, no ho consumeixes, no? Jo què sé...
0: Però què fa la gent 3 hores amb el telèfon? Què fas?
2: Scroll infinit.
0: Scroll de què?
1: De porno.
2: No,
1: espero.
2: Va, la xarxa...
1: Que porno.
2: Sí, vaja, t'hi fiques allà però, i acabes perdent
1: deia,
2: el temps sense saber-ho.
1: És el que deia l'Enric, que és la història de... Ens ho han de donar fet. Ostres, no te l'instal·lis, no ho miris.
2: Clar, sí. És com, jo sóc addicte a la Coca-Cola, no en compro. No en compro a casa, perquè si no me l'acabo.
1: Aquests tios han inventat la cocaïna sense cocaïna.
2: Clar, no. És el que tenen les addiccions.
1: Sí,
2: I a més, vaja, està bé aquesta iniciativa. Quants dius, teniu xifres, teniu dades de quants n'heu venut, de quantes persones estan fent servir aquest telèfon?
5: Sí, ara tenim unes 15.000 persones, sobretot al Regne Unit, més de 7.000 són al Regne Unit, i la veritat és que bastant contents. En aquest sentit, nosaltres venem a dos tipus de persones. Unes són famílies que ens compren com a primer mòbil pel seu fill o filla. Això és com més de la meitat de les nostres vendes. I després hi ha un altre grup que nosaltres els hem batejat com minimalistes digitals, que és aquesta gent que doncs, potser està cansada d'aquest cercle de consumir i vol utilitzar el telèfon com una eina i ja està.
2: Doncs Albert Beltran, gràcies per compartir-nos la vostra iniciativa, aquest Balance OS, així és com es coneix el terminal, eh? Així és com es diu aquest mòbil bàsic i minimalista que vosaltres heu patentat.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé. Just avui, mira, això... Ens agradava també de posar el focus aquí en el dia en què la Comissió Europea presenta aquesta nova llei per limitar l'ús de les xarxes socials a menors de 13. És que aquí és on estem. És que s'ha de fer una regulació perquè els xavals de 13 anys, de menys de 13 anys, no entrin en tot aquest espai de les xarxes socials. No?
1: És allò, els hi tallaria les mans. Però bueno, és una mica, és una mesura... Entenc a la Unió Europea que sigui més diplomàtica.
3: Pues com sigui tan fàcil com el Fons Europeu Agrícola per desenvolupament rural.
2: Anem llestos, no? Anem llestos.
0: Faran servir la mateixa pàgina.
2: Que tu demanaves, Enric, les dades abans de com pot ser. A Espanya, els nens i nenes adolescents d'entre fins a 16 anys dediquen de mitjana, 215 minuts diaris, això són unes 3 hores i mitja a les pantalles. Gairebé 5 quan és cap de setmana. L'altre dia conversava amb una amiga que té fills adolescents i que em deia aquest estiu la meva gran guerra ha estat amb el meu fill que en té 17 per dir-li, vols fer el favor de sortir al carrer?
0: Sí. Home, feia molta calor, eh?
2: Demà no, però sí, feia molta calor, però... però
1: sí, però que... la guerra abans era... Jo recordo els meus pares dient, vols venir a casa d'una puta?
0: Sí,
1: clar,
0: sí, sí, clar. Sí.
2: Però és curiós, que això al final és un canvi de paradigma brutal. Sí.
1: La frase, això no és una pensió? això no és una pensió que només es ve a dinar i a dormir?
3: Cap a va sortir divendres.
1: Sí. Avui quin dia és? Ah, dimarts.
3: Dilluns.
2: I encara no has passat per casa. En fi, moltíssimes gràcies a tots. Gràcies, a Enric González, pel teu debut. Esperem que, vaja, que amb el que has vist vulguis tornar la setmana que ve.
0: Possiblement sí.
2: Possiblement només, sí. Ens deixes...
0: No hem de ser dogmàtics.
2: Possiblement sí. Ja saps com som els periodistes, que al final d'això en fem un no descarta. Enric González no descarta tornar aquí a Catalunya la setmana que ve.
0: I lo del cavall ja ho veurem.
2: Gràcies, Santi Jiménez. Gràcies, Lu. Us esperem dijous de la setmana vinent.
1: Cuida't, Lu.
2: Que vagi bé.
0: Una abraçada.
3: Gràcies a vosaltres.
2: D'aquí a 5 minuts llargs i seran les 11 del matí.

0: Amb motiu del Dia Internacional de la Joventut, la Fundació La Caixa reivindica la necessitat de generar més oportunitats laborals pels joves que afronten amb més barreres al mercat laboral. Cristina García, què tal?
1: Així és, l'atur juvenil afecta a prop d'una de cada quatre persones menors de 25 anys que volen treballar. Per això, la Fundació La Caixa impulsa la contractació de 1.600 joves vulnerables a Catalunya. Ho fa gràcies al programa d'inclusió laboral Incorpora de la Fundació La Caixa, que ha facilitat durant el primer semestre de 2026 6.300 contractacions de persones en situació de vulnerabilitat.
2: Amb el suport de Fundació La Caixa.
3: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. Fundació La Caixa, treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
5: Com et dius?
6: Ferran Adrià.
5: Quina és la teva experiència com a cuiner?
7: Has estat a alguna escola?
5: Has tingut algun mestre?
7: Això és una altra lliga.
5: Això són dos estrelles Michelin.
8: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
9: Estàs posant a tots al límit.
10: Prendreu tots mal.
8: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.

Vinga, que som a punt d'arribar a les 11. Ja sabeu que ahir va ser un vespre i nit complicats, sobretot per aquestes pluges, aquests aiguats que han afectat a Catalunya, amb especial incidència a l'àrea metropolitana de Barcelona, on viu un gruix important de la població. Hi ha encara problemes vinculats amb tots aquests aiguats, amb el diluvi que va caure en un moment de la nit, que es va allargar durant una quanta estona. Problemes de rodalies, per exemple, a l'R2, a l'R11, hi ha línies tallades perquè entre Sant Andreu i Montcada i Reixac hi ha hagut arrossegament de pedres de sota la via que impedeixen que hi pugui haver una circulació en condicions. Hi ha molts trens que van amb retards relacionats justament amb els estralls que han fet aquestes pluges a les vies del tren. Hi ha hagut, a més, un robatori de coure que ha acabat de perjudicar també en la circulació, en aquest cas a l'R4, ha passat a Castellbisbal, s'ha robat entre el tram de Castellbisbal i Molins de Rei. Això també hi posa pegues en la circulació. Hi ha algunes incidències al metro de Barcelona. Sabeu que ahir hi va haver estacions que es van inundar justament en els moments més intensos d'aquells aiguats. En algunes carreteres comarcals encara l'arrossegament que hi va haver, els despreniments poden fer la guitza, per tant, consulteu si circuleu per alguna carretera comarcal. Hi ha hagut roda de premsa de la consellera d'Interior fa una estona, fa aproximadament una hora, i ella el que ha dit és que el que no poden fer és tampoc paralitzar el país quan plou i que les alertes s'envien quan la població s'ha de protegir. I això ho diu preguntada per si es va enviar massa tard. Sabeu que, i segur que a molts us va passar, que us va arribar l'alerta quan ja éreu a casa, cap a les 9. Després, més tard, se n'hi va enviar també a la zona del Vallès. Molta gent ja era al llit. N'hi havia molts altres que eren al Camp Nou, eh? Això també va passar. I ens explicava l'alcaldessa d'Olivella, al Garraf, que la persona morta, arrossegada per la riera, just va ser, allò va passar en el moment pràcticament simultani en què s'estava enviant l'alerta de Protecció Civil. Així ens ho ha confirmat també el subdirector de Protecció Civil en una conversa, en una entrevista amb aquest programa. Diu, abans no tenia sentit enviar aquesta alerta, i ens ha dit l'alcaldessa que si no van tallar l'accés a la riera és perquè normalment és un tram que o baixa sec o que hi circula molt poca, molt poqueta aigua, que no havíem vist mai que hi baixés tanta aigua com la que va passar ahir i que va acabar amb tragèdia, va acabar amb la mort d'aquest veí d'Olivella al Garraf. És la notícia més tràgica relacionada amb els aiguats que hi ha hagut al llarg de les últimes hores. Així arribem a les 11 del matí.

Encetem l'última hora ja de l'Aquí Catalunya amb els equips locals a Tarragona, a Lleida, Girona, Barcelona, amb els companys Joan Tejedor, Carles Couso, Eva Hidalgo, Mercè Marc, agafant l'antena a partir d'ara, i ja a dos quarts el Jordi Cartanyà. Vinga, que seguim.

Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. Aquí Barcelona, amb Joan Tejedor.

Bon dia, benvinguts a l'Aquí Barcelona, encara amb els efectes del temporal, que analitzarem des de diverses perspectives. Posem-nos al dia del que està passant avui dijous 17 de setembre del 2026 a la província.

0: Sergi López, bon dia.
1: Què tal, Joan? Bon dia.
0: És important tenir presents les incidències de mobilitat derivades dels aiguats d'ahir. Comencem per Rodalies, perquè hi ha última hora. S'ha obert un esvoranc que afecta diverses línies.
1: Sí, la circulació està interrompuda. Les línies R2, R2 Nord i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac. S'ha produït un arrossegament de les pedres que hi ha sota la via a causa de les pluges. Adif procedirà a formigonar la zona. Renfe ofereix alternatives per fer aquest recorregut, com ara el transbordament a la línia R4. També s'ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. En tot cas, recordem que l'alternativa de la R4 no és del tot positiva, perquè té demores de 30 minuts per les limitacions de velocitat derivades també de les incidències del temps.
0: Paciència. Al metro també hi ha línies afectades per les pluges d'ahir.
1: La línia 4 funciona entre La Pau i Verdaguer. A la resta del recorregut hi ha servei alternatiu de bus. La línia L11 funciona entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. I a la línia 1, l'andana central de Fabra i Puig, es troba sense servei.
0: Els bombers han atès 270 avisos fins a primera hora d'aquest matí per les pluges.
1: Durant la matinada els avisos han anat a menys, amb 28 des de la mitjanit. Per regions, la majoria, més de 200, han arribat des de l'àrea metropolitana. Entre els serveis més destacats hi ha el desbordament del marge esquerre de la Ribera de Ribes, a Sitges, que va inundar completament part d'un càmping. A causa d'això, la majoria d'usuaris, uns 270, es van autoevacuar. A Mataró, una dona va ser arrossegada per una riera, però va poder sortir pel seu propi peu. I recordem, l'Hospital Vall d'Hebron es va veure afectat per inundacions, però no van alterar l'activitat del centre.
0: El succés més greu que ens deixa aquest episodi de pluges és la mort d'un home a Olivella, al Garraf.
1: Es va veure arrossegat per l'aigua amb el seu vehicle. L'alcaldessa del municipi, Marta Verdejo, ha explicat a l'Aquí Catalunya que per travessar la riera per on anava el cotxe només ho pots fer per un pont.
2: Bé, perquè aquesta riera normalment, jo ho comentava, no l'he vist mai amb aquest volum. Tot i ser riera és un pont, i un pont no és una riera, o sigui, la carretera passa per sobre de la riera, el carrer és una pista.
0: I com sempre, quan hi ha episodis importants de pluja, sorgeix el debat sobre si l'ES Alert es va enviar quan tocava, si s'hauria d'haver fet abans, què hi ha dit la consellera d'Interior.
1: Núria Parlon diu que actuen en funció del que indiquen els protocols i que no es poden dedicar a enviar alertes si no és imprescindible.
3: No s'envien les alertes alegrement, les alertes s'envien d'acord a una activació del perill que fan que haguem de prendre mesures per protegir-nos, però no podem parar la vida en general, perquè tampoc ningú faria cas.
1: Parlon també ha dit que ningú no hagués entès que ahir s'hagués suspès el partit del Barça.
0: Poso aquí, entra un component de seguretat de 50.000 persones sortint sota aquesta tormenta. Era pitjor que s'estiguessin mullant a la grada si no hi havia perill de tormenta elèctrica. Gràcies, Sergi.
1: Fins ara.
0: 11:04.

0: Més enllà de les conseqüències de mobilitat, que són les que afecten una gran majoria d'usuaris del transport públic i molts dels que ens escolteu, més enllà de les tragèdies humanes com les que hem tingut a Olivella, també hi ha un altre factor humanitari derivat d'aquestes conseqüències del temporal que agreugen situacions ja de per si humanitàries a les quals hem d'estar a temps. Per exemple, que a Badalona ahir es van desnonar de cop 6 famílies, entre les quals hi havia 4 menors d'edat i un nadó de 6 mesos.
1: Me están echando a la mujer con la niña. No puede ser eso. No puede ser así, los echando a la casa sin permiso, sin nada.
2: No te preocupes, no te preocupes, señor, no te van a hacer nada.
3: Tengo 4 niños.
2: 4 niños y te van a echar fuera. No es con este.
0: Aquest és el moment on fan fora la mare d'una de les famílies, amb el seu nadó als braços, una imatge on veiem dos agents de la Guàrdia Urbana de Badalona que l'acompanyen escales avall mentre la dona hi va a contracor. Oriol Soler, bon dia.
4: Què tal, Joan? Bon dia.
0: Estem avançant en aquest cas, però posem-hi una mica d'ordre. Igual hi ha algun dels oients que sí que ha vist aquesta imatge de la mare a les xarxes socials perquè ha tingut força recorregut, però... Abans de res, on vivien aquestes famílies i per què se'ls fa fora?
4: Vivien a un local comercial al barri d'Artigues de Badalona, al carrer Alfons 13. Allà hi havia 6 nuclis familiars, dels quals 2 tenien criatures menors d'edat i tenien un contracte de lloguer, però com a local comercial. Nosaltres hem vist aquest contracte, pel qual pagaven 1.200 euros, un contracte que tenia 10 anys de vigència. Es va signar l'agost del 2022, tot i que la família sosté que ja vivia al local des de l'any 2017. Fa uns mesos, la propietat els hi va augmentar la mensualitat de 1.200 a 1.600 euros, però sostenen que ells no ho sabien. En Muhammad és el pare de la família, el marit de la dona que hem sentit ara en aquest so del moment del desnonament.
5: No hemos recibido nada ni de papeles de socios ni nada, no sabíamos nada. Hasta hoy no hemos sabido nada, me han picado la puerta, me han dicho que te van a desociar. Y me han desociado y estoy en las calles con los niños.
4: Assegura que la família no en sabia res, que mai els van avisar, que hi havia un procés judicial obert, i el que diu és que els van avisar amb retard d'aquest augment de lloguer, d'aquests 400 euros mensuals de més, i que és veritat que no estaven al dia d'aquests pagaments perquè no ho sabien, però que malgrat tot, els últims mesos estaven pagant 2.000 euros al mes per, d'alguna manera, retornar aquest import que s'havia pagat de menys, quan ells, sempre segons la seva versió, no sabien que els havien augmentat les mensualitats.
5: Yo he estado hablando con la señora que presenta este mobiliario, pidiendo a la policía, y no me he dado la cabeza hablando. Ahí me dice, coge las cosas, pero yo estaba hablando, intentando convencerle. Digo, mira, te falta alquiler, te pago alquiler. Pero dijeron que no, y cerraron, y no me han dado ni una alternativa.
4: Deia això, Muhammad, que sempre havien estat disposats a pagar lloguer i que, malgrat aquest malentès, doncs que volien posar-se al dia d'aquests pagaments per no tenir cap problema.
0: És un procés de desnonament que, com és habitual, doncs veiem les versions de la propietat, dels llogaters, el procés que hi ha obert pel mig, però clar, Uri, aquest s'executa en un dia que ja estem previnguts que segurament a la tarda, al vespre, a la nit hi haurà alertes pel temporal. Quan es treu aquestes famílies de casa, la pregunta que ens fem és on han passat la nit? Perquè amb aquestes pluges torrencials que hi ha hagut a Badalona, com és que els serveis socials no han intervingut?
4: Segons l'Ajuntament, els hem trucat, serveis socials no intervé per dos motius. El primer, perquè no ho requereix el jutge, és a dir, el jutge que man executar l'ordre de desnonament no requereix la presència dels serveis socials. I segon, perquè amb les persones desnonades, l'Ajuntament de Badalona no tenia cap vincle previ, ni al padró, és a dir, no constaven com empadronades a la ciutat, no hi havia un document que certifiqués que hi vivien, ni tampoc cap vincle previ amb els serveis socials. Les dues coses són certes, tot i que els petits estan en edat escolar, tenen 5, 8 i 16 anys, el nadó, òbviament, encara no hi va, van a una escola concertada de Badalona, és a dir, van a un centre escolar molt a prop de la que fins ahir era casa seva, però no estaven empadronades a la ciutat. Ens diuen que es van empadronar a Barcelona, segons diu la família, perquè a Badalona els van posar problemes per inscriure's al registre municipal que vivien en aquest local comercial que, en principi, no està habilitat per ser un habitatge d'ús habitual i que ells tenien pressa per fer-ho, per tenir aquest document del padró per poder fer el passaport als petits de la família.
0: És a dir, per culpa o a causa del tipus de contracte que tenien, que no era d'habitatge sinó de local comercial, no es podien empadronar a Badalona i com que necessitaven estar empadronats per fer el passaport als fills, van dir, doncs, escolta'm, si a Barcelona ens agafen, a Barcelona, i per això no estaven empadronats a Badalona.
4: Sí, a més, amb això, Joan, és una mica complicat perquè ho entenguin els oients. Hi ha una figura dins de l'empadronament que és l'empadronament sense domicili fix. És l'empadronament que es fa quan hi ha unes persones vivint a un terme municipal que no viuen en un habitatge regulat, ja pugui ser un assentament, un pis ocupat, una habitació rellogada sense lloguer, quan no hi ha la certificació oficial amb document de que una persona viu a un lloc, se li pot fer un empadronament sense domicili fix. Què passa? Quin és el problema? Que, com porten denunciant durant anys les entitats socials, molts ajuntaments cada cop posen més traves per fer aquest empadronament sense domicili fix, i en un moment crític com aquest, doncs, des del govern municipal diuen, escolti, a mesura que m'estan parlant aquesta gent, a mi no em consta que visqui a la meva ciutat i, per tant, doncs, no tinc cap necessitat de fer-me encara.
0: Com que havien tingut traves per fer-ho a Badalona, el van fer a Barcelona i per això els serveis socials de Badalona no han intervingut. I ara en quina situació han quedat?
4: Doncs de moment han passat la nit a casa d'uns familiars a Barcelona, precisament els familiars que els van fer el favor d'empadronar-los per poder agilitzar els tràmits, i ara denuncien que no han pogut recollir la majoria de les seves pertinences i que s'han quedat, doncs, d'un dia a l'altre al carrer i, a més, sense res.
5: No han ofrecido nada y estaba tan, yo tan, tan mal que he estado. Yo no he podido sacar ni una cosa. Al final le estaba diciendo, tengo un bebé de 6 meses, la otra es de 4 años, que estaba en la escuela, y la otra es de 8, y tengo 5 niños. Y no he podido sacar ni pañal de niña.
4: Ni el bolquer de la nena deia que havia pogut treure. Ara expliquen que buscaran ajuda a la plataforma de docents 080. Sabeu que són un grup de mestres que vol lluitar contra els desnonaments d'alumnes en edat escolar i que fa suport a casos com aquest. I també ens expliquen, doncs, que es sentien completament desemparats, que avui han anat al matí a la porta de serveis socials a Badalona, que s'han trobat l'oficina tancada i que ara, doncs, no sabien ben bé què podien fer en aquests moments.
0: A tot això, recordem que hem trucat a l'Ajuntament perquè des del govern ens donin la seva postura. El que ens traslladen és la versió de que no s'hi pot fer res.
4: Sí, diuen que algú que no té cap vincle amb la ciutat no es pot fer cap actuació sense padró i sense estar sota el paraigües de serveis socials. Fons municipals ens donen a entendre que el procés judicial del desnonament es va fer de manera correcta, que la Guàrdia Urbana va fer el que tocava, acompanyant a la comitiva judicial, que no hi ha molt més a discutir, i a l'hora, d'alguna manera, insinuen, donant totes aquestes dades, dient que no els hi consta l'empadronament, que no tenien vincle amb serveis socials, que el jutge no va requerir la presència de serveis socials, doncs que potser no vivien allà. Una versió, doncs, que contradiu, òbviament, el que diu la família, que asseguren que viuen en aquest local des de fa 10 anys, des del 2017, i que 3 dels seus fills, els més petits, doncs no han conegut cap altre llar que no sigui aquesta.
0: Qui sí que té la trucada de l'equip Barcelona és l'Aida Llauradó, que és cap de files dels Comuns a Badalona i regidora a l'Ajuntament. Hola, senyora Llauradó, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Què hauria d'haver fet l'Ajuntament en una situació com aquesta?
6: Realment és un cas sagnant. Ha sigut gravíssim el que ha passat, perquè el primer és el dret a l'empadronament de les famílies. En el moment en què l'Ajuntament es nega a empadronar una família que fins i tot té els fills escolaritzats a Badalona, se'ls està vulnerant un dret que és bàsic i que se li hauria de donar a tothom. Hi ha maneres, i de fet, serveis socials ens consta que empadrona als serveis socials bàsics, a un centre cívic, o fins i tot a Can Bufivell, que era l'alberg per persones sense llar, que està tancat, i hi ha allà moltes persones empadronades. Clar, ara, quan es produeix aquest desnonament d'una situació també d'abús, no?, d'un propietari que els hi té llogat un local comercial, es troben en què, tot i haver la Guàrdia Urbana com a testimonis i presencialment, es neguen a donar-los un allotjament per aquella nit, en una nit on hi ha l'Inuncat activat, on hi ha hagut pluges que tothom ha pogut veure, on hi ha criatures petites i un bebè, i no s'ha volgut activar res, ni el CUES, ni el Centre d'Urgències i Emergències de Barcelona, que té conveni amb Badalona, no s'ha activat res. Per tant, és una vergonya en tots els sentits.
0: Si les criatures van a escola a la ciutat, com és que se'ls nega la intervenció als serveis socials?
6: Això tampoc té cap explicació. O sigui, serveis socials sabran quina relació no tenien amb aquestes famílies, però són famílies que, independentment de que tinguessin o no l'empadronament a Badalona, han demostrat que estaven vivint a Badalona, i més quan tenen criatures escolaritzades a la nostra ciutat, i per tant l'Ajuntament, a través de Guàrdia Urbana, que són activadors també dels serveis socials o qualsevol altre servei que hagués tingut contacte amb aquesta crisi de desnonament de la família, està obligada a atendre'ls, i l'Ajuntament està obligat perquè la llei de serveis socials el que marca és que és un dret universal, i quan unes famílies, i més amb criatures petites, es queden sense allotjament, això ja obliga l'Ajuntament a actuar, i l'Ajuntament està donant excuses burocràtiques que són vergonyoses, i la situació ja s'ha pogut sentir, realment va ser, posa la pell de gallina.
4: Senyora Llauradó, no sé si en última instància aquests problemes o obstacles que hi ha hagut amb l'empadronament sense domicili fix, estem veient la cara més crua, les conseqüències més dures de que no es pugui fer aquest registre, aquesta inscripció al registre municipal, que és obligatori per llei per tothom qui viu a un terme municipal. No sé si hi ha alguna manera des de l'oposició d'intervenir o d'exigir al govern municipal que es faci un canvi substancial en aquest aspecte.
6: Sí, nosaltres hem presentat diverses mocions al llarg dels anys. Hem estat exigint a l'Ajuntament que es pugui empadronar. Realment, l'empadronament de domicili no fix és relativament fàcil de fer. El que s'hauria de fer també, que és un dret, és que aquelles famílies, si estan en un local comercial o on estiguin, també una persona que dorm al carrer té dret a estar empadronada allà on està vivint, i això no s'està garantint des de l'Ajuntament, però en aquest cas encara és més sagnant. I el que estem veient és que la falta del dret a l'habitatge fa que famílies que estan disposades a pagar un lloguer i que han demostrat que paguen lloguer, que fins i tot van a una escola concertada, que ells paguen perquè tenen aquesta voluntat, realment estan a mercè d'un propietari que els té un lloc que no és un habitatge realment i que no tenen una manera d'aconseguir un habitatge digne. I aquesta és la cara més crua de les persones humils que en comptes de tenir serveis socials i a un ajuntament donant-li suport, el que tenen és una administració que encara els trepitja més quan es troben en una situació desesperada.
0: Aida Llaurador, cap de les files dels Comuns a Badalona, gràcies per atendre la trucada de l'equip Barcelona.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Oriol,
6: bon dia.
0: Seguirem a sobre del cas, que més enllà de la immediatesa del temporal i on havíem passat la nit, també haurem d'estar sobre d'aquest procés.
4: Seguirem a sobre el cas, sobretot per veure on acaba aquestes famílies amb les quatre criatures i amb aquest nadó de només 6 mesos.
0: Seguim, cuida't la veu, que també són efectes del temporal. El temporal ha afectat el transport públic, però no només. Hi ha per aquí el Pol Valero. Hola, Pol, com estàs?
7: Bon dia. Bon dia.
0: Avui, a partir d'avui, els Mossos i els agents de seguretat privada contractada per Adif reforcen la vigilància a la zona de l'estació de França. Després que ahir registrés el 6è robatori de cable en només 10 dies, segons Adif, aquest any es duplicaran el nombre de robatoris l'any passat.
7: Sí, és un dels principals problemes de la xarxa de trens de Catalunya, que és de les més castigades de l'Estat pel que fa als robatoris de cable de coure. Segons dades d'Adif, en els primers 6 mesos de 2026 se n'han denunciat 152. És pràcticament un al dia. Avui, per cert, ha estat el torn de l'R4. Àngel Contreras, director adjunt d'Adif a Catalunya, ha passat avui per l'Aquí Catalunya.
8: L'any passat ja va ser rècord en robatoris i enguany anem ja camí, ja hem superat tot el número de robatoris de l'any passat i anem a més que duplicar. Aleshores, sí, és un dels majors problemes que tenim ara mateix.
7: Una de les línies més afectades és l'R3, amb 63 robatoris, cosa que ha obligat el govern espanyol a comprar més cable. Directament han hagut d'activar 17 milions d'euros d'emergència per comprar 70 quilòmetres de cable i també per reforçar la seguretat.
0: És que són moltes notícies, eh? 63 a l'R3, avui ens llevàvem amb un altre. Els darrers mesos sembla que s'hagin intensificat. Les dades ho diuen, que és així, i és perquè ha pujat el preu del coure.
7: Exacte, és molt més atractiu robar aquest material, que està a màxims als mercats internacionals. Hi ha moltíssima demanda perquè és un metall bàsic pel desenvolupament de moltes indústries i, clar, això permet doncs, que els lladres que el roben el puguin vendre més car, sovint a fora del país.
9: És veritat que molt d'aquest material se'n va cap a Europa de l'Est, on hi ha fundicions, i en allà, clar, òbviament, la traçabilitat es perd, no? Que no hi ha una incidència directa entre l'augment de robatoris i les tones que es mouen. Tot fa a indicar que també molt d'aquest material il·lícit se'n va fora.
7: És Victòria Ferrer, que ha passat també per l'Aquí Catalunya. Ella és la directora del Gremi de Recuperació, que engloba ferralleries i gestors de residus. Aquests establiments, fan pel curs legal, diguem, estan obligats a comunicar cada setmana als Mossos totes les compres de coure de ferro i dir a qui l'han comprat i quina quantitat han adquirit.
0: Tot plegat són causes que van sumant retards, que van cremant els usuaris cada dia, que, a més a més, el que més pateixen és la manca d'informació. Ets a l'andana i allò és una loteria de saber quan sabràs què passa i quan vindrà el tren. I tinc per aquí un estudiant d'enginyeria que pot ajudar a la solució.

0: Bon dia, Marina, com estàs?
1: Bon dia.
0: El fa servir molt, tu, el tren?
1: Cada matí, quan vaig a treballar, quan anava a la universitat.
0: I què, moltes hores a les andanes?
1: Sol que agafar-lo bastant, llavors he estat molta estona esperant, però he tingut bastanta sort.
0: És que la Marina és estudiant d'enginyeria a la Pompeu Fabra, grau en enginyeria matemàtica en ciència de dades, i ha escollit com a TFG, com a treball de final de grau, desenvolupar un model d'intel·ligència artificial per millorar la comunicació de Rodalies quan hi ha una incidència. L'ha tutoritzat el Miquel Oliver. Què tal, Miquel, com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: Que és director del grup de recerca NETS, Network and Technology Strategies.
2: Correcte.
0: Marina, és un treball en el que feies essencialment era servir-te de les xarxes socials per detectar on hi ha incidències i a partir d'aquí trobar una manera de que els usuaris estiguin informats bastant abans del que solen estar-ho.
1: Sí, és a dir, bàsicament el que volia fer era comprovar si a partir dels missatges que els usuaris publiquen a les xarxes socials sobre Rodalies, doncs em permetia anticipar incidències abans d'una font oficial com és Rodalies.
0: I ho has aconseguit?
1: Sí, bueno, els resultats han estat bons i de mitja més o menys hem tingut una anticipació de 45 minuts abans que fonts oficials. Això és tant com a vegades ha hagut 5 minuts, com en algun cas més bèstia han hagut com 2 hores d'anticipació.
0: 2 hores, passa. Molts dels que ens estan escoltant segurament s'hi senten familiaritzats. De dir, jo he estat 1 hora i mitja, 2 hores en una andana sense saber què passava, si el tren vindria algun dia o no vindria. Quant temps vas estar monitoritzant xarxes?
1: Això va començar a l'estiu de l'any passat, per tant ha estat uns 9 mesos de treball, més o menys. Va començar agost-setembre i ha estat fins a maig de l'any següent, que és aquest 2026.
0: Només una xarxa en concret o et serveixes de diverses?
1: En el meu treball concretament m'he centrat en la xarxa social X, que anteriorment és Twitter. També es podria utilitzar altres xarxes, però és la que hi ha més informació, on els usuaris publiquen més missatges, sobretot tenint en compte que el tema de Rodalies és on més persones comuniquen les incidències, els retards, i per això he escollit aquesta xarxa.
0: Twitter és on anem a abocar la ràbia, quan estem allò que necessitem descarregar, anem a X i despodriquem allà. Què necessites que hi hagi un missatge perquè passi la criba? És a dir, necessites que hi hagi alguna paraula clau o des d'on està fet o que específicament... És a dir, si volguessis fer-ho amb altres xarxes, per posar-te un exemple, si faig una història d'Instagram penjant la foto de l'andana i posant una paraulota, això es pot monitoritzar també? O què necessita una publicació per ser detectada?
1: En el meu sistema concret el que necessito és un missatge. Òbviament a Twitter hi ha molts missatges que no tenen una estructura clara, però el que necessito és que hi hagi, per exemple, porto 20 minuts esperant a l'estació de Plaça Catalunya, que hi hagi una menció d'una incidència, que pot ser un retard, una vaga, una obra, i que es mencioni una estació per poder saber quina estació es refereix. Hi ha missatges de tot, hi ha alguns que es pot aconseguir una informació molt més fiable i concreta, i altres que no tinc suficient informació però puc treure també un retard o una coincidència.
0: Es geolocalitzen també des d'on es fan les publicacions, o això és una cosa que és millor que estigui escrita?
1: Els missatges són una font oberta, però clar, respecten certs límits que hi ha, que són d'informació de personal de l'usuari que ho publica. Jo no puc tenir ni la seva ubicació personal ni aquestes coses, només puc agafar l'hora on es publica el missatge, la ubicació que hi posa en el missatge de l'estació, però no puc agafar informació personal de la persona.
0: Bueno, o sigui, és la que l'usuari o l'usuària inclogui directament a la seva publicació.
1: Sí.
0: I com sabeu que són fiables aquests missatges?
1: El sistema, bueno, primer agafa els missatges de les xarxes socials, però utilitzo un model de llenguatge a dia que el que fa és classificar les incidències i utilitza uns paràmetres. També hi ha un llindar de confiança que té cada missatge, on es dona per vàlid o no. I també, bueno, això també com a línia futura i altres, seria que, per exemple, en una mateixa hora, si hi ha 3 missatges que mencionen la mateixa incidència, doncs té més fiabilitat que una que només hi ha un missatge d'una persona i no es pot saber si realment ha passat la incidència o no.
0: I tens un protocol pel qual a partir d'aquí s'envia una alerta de compte que hi ha una incidència? És a dir, a partir d'X missatges que s'acumulen o a partir d'X paràmetres d'una publicació que la donen per fiable?
1: Amb el model de llenguatge el que utilitzaré és la confiança, és el que em dona la més certesa, que amb l'entrenament que té el llenguatge, per al context del missatge pot donar per vàlida o no. Això és el que em dona més certesa. També s'utilitza el llindar, passa que ara mateix doncs hi ha missatges que poden publicar només una persona perquè en aquell moment li ha afectat aquella persona i també pot ser vàlida i per tant no tinc encara un llindar concret. Això és una mica com més a treball futur, establir aquest llindar de missatges per hora, però és la intenció.
0: Perquè
1: vegi.
0: Això ho seguiu treballant, Miquel, perquè això la intenció és poder-ho aportar.
2: Sí, efectivament, aquest treball que ha fet la Marina és una peça que encaixa dins un centre de gestió i control basat en un bessó digital de mobilitat que hem desenvolupat en el grup de recerca i que és, diguéssim, una peça que connecta la realitat social, és a dir, a través de les xarxes socials, amb el que seria la realitat operativa del servei. I, per tant, és una peça que dona informació a l'operador, en aquest cas és el cas de Renfe Rodalies, li dona informació sobre què s'està dient a les xarxes socials, què està succeint des del punt de vista d'incidències, i és sempre, en última instància, l'operador el que decideix comunicar o no comunicar, diguéssim, anticipar o no anticipar el seu missatge sobre les incidències.
0: Però és un tema de que Renfe decideix no comunicar les coses fins que les té molt ben certificades, o que Renfe no recull la informació tan ràpid com vosaltres?
2: És difícil de dir, és molt complicat el funcionament de Renfe Rodalies. El que sí que és cert és que hi ha unes demores internes en el que és la transmissió d'aquesta informació. Renfe rep molta informació de l'operador d'infraestructures ADIF, aquí hi ha un cert retard sempre, i clar, i aleshores hi ha d'haver unes comprovacions, de manera que cada missatge que injecten, diguéssim, els usuaris ha de ser un missatge supercomprovat, no? I aquesta certesa que hi volen introduir té un preu a pagar, que és el retard.
0: Que és aquí on vosaltres podeu entrar.
2: Sí, aquí nosaltres podríem donar, com comentava la Marina, aquesta confiança, aquesta certesa sobre una possible incidència, de manera que l'operador es pogués mullar abans, no? I pogués, per tant, anticipar abans la informació relativa a una incidència.
0: Ja s'ha de trucar ja a la porta a dir, que tenim això.
2: Bueno, estem en contacte amb ells, el que passa que ara Renfe Rodalies estan en una situació molt delicada, complicada, resolent temes de les grans inversions que estan fent, però sí que tenim, diguéssim, un contacte amb ells per oferir aquest tipus de solució.
0: Vosaltres teniu ja una aplicació, no?, que és Rodalinets.
2: Aquesta és l'altra cara, diguéssim, de la moneda, no? Nosaltres vàrem començar fa 2 anys desenvolupant una aplicació, Rodalinets. Utilitza el mateix concepte que ha utilitzat la Marina, que és la col·laboració dels usuaris a l'hora de portar informació sobre el sistema, de manera que puguis, processant tota aquesta informació, donar la màxima informació, la informació més fiable possible als usuaris.
0: Ha sortit la paraula màgica fa un moment, Marina, que és IA. Parlem molt i des de fa setmanes, però sobretot els últims dies se'n parla moltíssim. I crec que hi ha una pregunta que molts oients se la segueixen fent, que és tot això que ens has explicat, com ho fa això, la IA? Perquè jo crec que ens costa imaginar-nos. Què vol dir que la màquina pensa ella?
1: Qualsevol persona al meu àmbit diria una mica més la resposta, que tenim aquest concepte de que la IA és un grup de persones que darrere, no?, que han fet aquesta eina, i hem de tenir com una mica de consciència de que són un grup de persones, no és una cosa en entitat, i que està entrenada, ha passat un nivell de passos, i en el meu cas un model de llenguatge, que és un model que s'ha entrenat a partir de textos, de context, és a dir, escrits reals, per poder dur aquesta eina.
2: Perquè et facis una idea, l'entrenament del nostre model de llenguatge hi hem injectat uns 60.000
1: missatges.
2: Per tant, quanta més informació tens sobre com està funcionant la xarxa, en aquest cas tuits, més fiabilitat, cada vegada el sistema va guanyant més fiabilitat, és a dir, aprèn més sobre el sistema i

0: al cap i a la fi, veient algunes de les conseqüències que hi ha hagut del temporal i que hem escoltat el programa, quan has de patir retards, ho relativitzes tot, però entenc que és una realitat que cada dia ens hi trobem i us hi trobeu molts usuaris i, per tant, els efectes que té en el desgast a nivell de salut mental hem de fer el possible per millorar-los. Farem una pausa i de seguida recuperem la missió per tot Catalunya amb el Ja som aquí, el tram del Jordi Cartanyà que ens portarà a les 12 del migdia. Seguim!
1: Seguro que sembrarás, que cuidarás. Seguro que llegará el agua, que sentirás el viento. Seguro que no todo saldrá como esperas, pero cuentas con nuestro apoyo para sentirte seguro. Contrata tu póliza de seguro agrario con la ayuda del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
2: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
3: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
4: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
5: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
6: Era yo. Siempre volem más y necessitem poc.
7: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
8: Ciutadans de Catalunya.
9: Ja som aquí.
7: Jordi Cartanyà.
8: Per Catalunya.
10: Bon dia, Catalunya. Ja som aquí amb la tècnica de Dani Puntí Prats i Judit Caselles. Benvinguda.
11: Bon dia.
10: I ja som aquí amb dues cites importants. La primera, aquest divendres, Sala Apolo, Barcelona, a terra Carmen Avilés, una bailaora que vol portar el flamenc als joves a cops d'electrònica, estètica urbana, moda i molt de compàs. Presenta Carmela Live Show. Carmen, bienvenida.
12: Gracias.
10: Yo contento de conocerte en persona porque te he visto en los vídeos preparando la entrevista en el Reels. Eres una fiera en el escenario, pero el taconeo, una metralleta, ¿eh?
12: Bueno, ahí estamos, en el camino. Eso creo.
10: Pero mañana la gente no tiene que venir solo a mirar. ¿Tú quieres que canten, que bailen?
12: Ese es mi objetivo, que canten, que bailen, que lo pasen bien y que se olviden de la seriedad que a veces da el flamenco.
10: Ah, oye, ¿y el Sonar es un objetivo, aquello, un objetivo que tienes claro? ¿Poder
12: sí,
10: actuar en el Sonar?
12: Sí, Sonar, Primavera Sound y todos los festivales posibles de música electrónica, moderna o llámalo como quieras.
10: És tremenda. Una altra cita important per a finals d'octubre, 27, a Barcelona, acull el primer congrés de pacients d'ictus, famílies, persones cuidadores i professionals. El primer d'aquestes característiques que se celebra a Catalunya a l'estudi, Rabia Adib, periodista i coach, que va patir un ictus a finals del 24, i Marta Bonet, tècnica social del programa Abric de la Fundació Ictus. Marta, així d'entrada, per què calia aquest congrés?
13: Molt bon dia. Doncs, bueno, realment fa moltíssima falta perquè hi ha 13.500 ictus anuals a Catalunya. I ja no només es tracta de la fase crònica o quan s'està a l'hospital, sinó que després, a la tornada a casa, bueno, hi ha moltes necessitats no cobertes que intentarem parlar en aquest congrés i donar eines per intentar pal·liar-les.
10: I és bo que s'escolti a qui l'ha patit. Més que parlar sobre els que han patit l'ictus, escoltem-nos amb ells, no, Rabia?
14: Sí, és, la veritat que és el congrés és necessari perquè... una vegada la part aguda passada a casa tens una carrera de fons que són fins i tot anys.
10: Sí, i tu que parles 5 idiomes, doncs imagina't ja la feina multiplicada per 5. En parlem amb vosaltres d'aquí una estona. Tot això l'endemà d'un ara sí. Ara sí que ha plogut. Sí, ha plogut fort a Barcelona, comarques de Girona.
15: Sí, ha plogut fort i déu-n'hi-do totes les imatges que ens ha deixat. La més espectacular, per exemple, la Ronda de Dalt, on s'ha tallat la circulació a l'altura de la sortida 2, Costat Llobregat, i a la sortida 3, Costat Besòs.
10: I com que plou sobre mullat,

0: forat. Avui n'hem sabut d'un que es troba al costat de la via entre Montcada i Reixac i Sant Andreu, relativament a prop d'on hi va haver l'esvorant heavy el juliol, i a Olivella, com ja sabeu, ha mort un home arrossegat per una riera.
1: A Girona, els bombers han rebut desenes d'avisos per baixos i també per garatges inundats, a més de 40 litres en menys de mitja hora en alguns punts.
0: Clar, amb tot plegat aquí, no, avui no hi ha gat. En tot cas, el condol als amics i familiars de l'home mort a Olivella. En fi, aquests dies podem dir que Catalunya plou sobre mullat i també es roba sobre robat.
1: Es roba molt, perquè a primera hora d'aquest matí hem tingut un nou incident, un nou robatori de cable de coure a la R4 entre Castellbisbal i Molins de Rei, i això ha provocat retards, afectacions a Rodalies.
0: A vegades no calen que hi hagin robatoris de coure. De fet, arriba l'endemà d'un altre episodi a l'estació de França. El d'ahir va ser el 6è robatori en només 10 dies entre estació de França i la bifurcació Glòria Esclot.
1: 6 robatoris en 10 dies.
0: Això
1: sembla...
0: sí, és una pel·lícula, no?
1: Sí, sembla que surt molt a compte robar coure.
0: Però això no és robar coure ja, eh?
1: Això sembla que sigui tenir abonament de temporada. Potser hauran d'acabar posant vigilància a les vies o fer alguna cosa, o drons, o no sé
0: què
1: hauríem de fer.
0: Home, ara
1: però...
0: que faran això de la Mercè, si aprofitéssim una part dels drons de l'espectacle de la Mercè, hem comptat els quilòmetres que hi ha Rodalies, 463 a quilòmetre per dron, 463 drons. Si ens en falten, doncs acabem d'estirar una mica més de fons armari d'ells.
1: Sí, no és mala idea, no? Que quan acabi l'espectacle de la Mercè es posin a vigilar Rodalies,
0: sí, que vagin
1: per exemple.
0: Cap allà. I si detecten algú que està robant, doncs que els 750 drons acabin dibuixant aquella frase mítica de Robocop al cel.
2: Quieto, vivo o muerto vendrá conmigo.
0: I ja està, i si aquests drons els controlés una IA desfermada, potser no seria tan indulgent. Avui hem sabut que OpenAI ha publicat 6 casos recents de comportaments inesperats o preocupants dels seus models.
1: Clar, és que estem parlant que ens poden enganyar, que la IA ens pot enganyar, que es pot saltar les instruccions i que es pot, i que pot buscar també estratègies per aconseguir objectius reprobables.
0: Però fer un cafè no. Un cafè no ens ho faran, eh?
1: No, tant de bo, però no.
0: Deixa clar que els models actuals desplegats no estan a punt de revelar-se de cop, però admet que el risc creix a mesura que se'ls dona més autonomia.
1: O sigui, que vulguet vigilar el coure...
0: I potser demà la IA decideix que el coure ets tu i et té allà que no et deixi sortir.
1: Vés a saber.
0: Si ho veia el HAL 2000 d'Odissea 2001 a l'espai, jo veig aquell robot allí vigilant que no et deixi sortir de casa. Quina por, eh?
1: Estàs espantat?
0: Jo estona sí.
1: Penses que et matarà o no, la IA?
0: No, però la potencialitat que té és molt alta de fer-ho. Però matar ens moriríem tots. El problema és com pot acabar això
1: malament. La cosa és si mors per un amor natural o si t'acaba matant abans, no?
0: Directament,
1: un robot?
0: Sí, per un virus informàtic. Judit Casellas, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
3: Ja som aquí. Jordi Cartanyà.

0: quieres.
1: El que estem escoltant és Golpe, és la Maria Cambrai amb la coral Canta Sant Pau. Superar un ictus no vol dir necessàriament haver acabat la recuperació, poden quedar seqüeles físiques, cognitives, emocionals o de comunicació. I de cop, també canvia la vida de tota una família. Per això el 27 d'octubre a Barcelona acull el primer congrés de pacients d'ictus, famílies, persones cuidadores i professionals de Catalunya. Serà a l'Auditori 11 de Barcelona amb el lema, que ja ho diu tot, vida plena després d'un ictus, una carrera de fons. Rabia Adib, Marta Bonet, benvinguts de nou, com estem?
2: Gràcies.
1: Tenim hospitals, Marta, neuròlegs, rehabilitació. La pregunta, per què calia crear un congrés específicament dedicat a la vida després de l'ictus? No la prevenció, el tractament, sinó la vida que ve després.
2: Sí, totalment, perquè com comentàvem, no, doncs la fase aguda menys o menys està coberta, però ja quan arriba la fase crònica, aquesta tornada a casa, doncs moltes vegades hi ha necessitats no cobertes i ostres, hi ha molta soledat, no, tant de la persona afectada com dels familiars, cuidadors, que els hi canvia la vida totalment. Llavors, en el nostre projecte Abric, amb les entrevistes que fem, recollim totes aquestes necessitats no cobertes que anem trobant, no? I trobàvem molt interessant generar un espai on es pogués parlar de tot això i donar eines pel dia a dia, no? I realment, ostres, hem tingut molt d'èxit en les inscripcions, perquè és imprescindible fer inscripció prèvia.
1: Sold out,
2: Quasi.
1: Com la Carmen Avilés demà, sold out.
2: Quasi. Estem contentíssims, perquè no ens esperàvem, la veritat. O sigui que és la prova de que era necessari aquest espai.
1: Abans de l'ictus, Rabia, parlaves 6 llengües, n'he dit 5, m'ha faltat una. Després no podies ni comunicar-te senyal en lletres i les han anat recuperant progressivament. Com és haver de recuperar una cosa tan íntima com les paraules que ja formaven part de tu? Com ha sigut aquest procés? I potser em diràs, és que encara estic en el procés.
3: Això mateix anava a dir. En comparació a la fase aguda després de l'ictus, on no parlava gens i tampoc podia construir frases i tampoc paraules, he agafat les llengües i tornat a parlar totes, però és un procés encara que estic practicant en funció de la llengua. En castellano sí hablo más fluido, però no parlo amb la mateixa velocitat al català perquè no practico i les neurones necessiten pràctica.
1: Quins altres 6 idiomes quins altres parlaves? M'has respost la pregunta que m'estava fent, suposo que ens estem fent tots, és si has hagut de recuperar un per un o al recuperar-ne un també els recuperes tots o això va per idioma?
3: I una mica és per la recuperació genèrica del llenguatge i després en funció de la llengua. A l'estiu estava amb la família alemana, francesa i també castellana, i doncs era una barreja de llengües, però hi ha més fluïdesa en funció de la pràctica.
1: I al congrés parlareu de coses molt quotidianes, Marta, alimentació adaptada, rehabilitació a casa, activitat física. És aquí on hi ha la diferència entre sobreviure un ictus i recuperar una vida, no?
2: Sí, realment és això. És important posar sobre la taula els temes d'interès, no? Que seria el llenguatge, no? Com per exemple el Rabia, no? Que a vegades hi ha afectació de comunicació, el benestar emocional, perquè moltes vegades hi ha d'alta baixa emocional i es poden passar per situacions emocionalment complicades, activitat física, autonomia, participació social, l'art i la música com a teràpia. I una cosa molt important que m'agradaria mencionar és que busquem el protagonisme dels afectats i els familiars en el congrés. No només parlaran professionals, sinó que també en totes les intervencions sempre es combina un professional amb una persona afectada o amb un familiar, perquè tinguin el protagonisme que es mereixen. O sigui, ells han de parlar en primera persona. És més, l'acte està conduït per dues persones afectades, el Rabia i la Rosa.
1: Compañero.
3: Sí. La veritat que és una cosa que m'agrada molt del congrés perquè no només nosaltres que hem patit un ictus estem afectats després de la tornada a casa, però tot l'entorn, la meva parella, els meus nanos, els socis, els companys de la feina, tot l'entorn està afectat, i no només al moment, però al llarg de la recuperació, i mm-hmm. és justament el títol, és una carrera de fons.
1: Rebia, si ara féssim allò omplir caselles, o si fos un bingo dels consells no demanats, quantes vegades has sentit a dir-te coses com has de ser positiu, l'important és estar aquí, poc a poc, ara has de tenir paciència, amb força de voluntat tot s'aconsegueix?
3: Doncs en el meu cas, no gaire. La veritat que això, que estic he tingut la sort de tenir un mm-hmm. entorn que m'ha donat confiança, perquè ells tenien confiança. Sí que el tema de la paciència, en el meu cas, és un defecte, no tinc gaire.
1: Coincidim aquí, Jo ja em foto una... ¿Cómo vas de paciencia tú por la vida? ¿Tienes mucha, Carmen, de paciencia o gastas poco?
0: Mucha. Tengo 16 personas en mi elenco. Hostia, tengo mucha paciencia.
1: Mucha gestión de egos esto, Y puntualidades, y horarios, y timings distintos, y ritmos circadianos y biológicos distintos,
3: Doncs això, la paciència sí que a la carrera de fons és imprescindible.
1: Sí, per tant, aquí és allò, carrera de fons i dale.
2: Dia a dia, anar fent...
1: Anaves dient que sí, què és el que demanen aquestes persones? A vegades n'he sentit d'aquests comentaris amb persones que, han patit una operació important i es diuen amb bona intenció, però, tampoc no són a vegades els més afortunats o els més indicats o els més adequats.
2: Clar, moltes vegades, no?, els professionals, els tècnics que estem en els mm-hmm. nostres despatxos, no?, doncs... generem molts debats o moltes reflexions que potser no sempre arriben, no?, a les persones. Per tant, directament és que se'ls ha de donar veu perquè ells diguin quines són realment les seves impressions i les seves reflexions. S'ha de tenir escolta activa, s'ha de donar espai perquè mm-hmm. les persones s'expressin, i nosaltres, doncs, com a professionals, doncs, anar-los acompanyant, no?, però sempre donant-los l'oportunitat de que realment s'expressin ells, i no mm-hmm. aquestes frases tipus que sempre es diuen com per quedar bé, no?
1: Perquè estàs en el programa Abric,
2: sí,
1: i ja tens directament persones que han patit ictus a les seves famílies. Clar, l'altre és el cuidador, qui cuida el cuidador? Perquè la persona que pateix un ictus, però la família també té un efecte, no?
2: Totalment. Nosaltres sempre que parlem amb els familiars, quan fem aquestes entrevistes mm. d'acollida, a part de parlar de la persona afectada, que òbviament és el protagonista, però després sempre hi ha el moment de dir, i tu com estàs? No? I tu com a persona cuidadora, com ho estàs vivint? Perquè el procés no només és de la persona que ha tingut ictus, sinó el que deia el Rebia, que és de tot el seu entorn. Hi ha un sotrac descomunal per tot l'entorn, no? I és important que la persona que cuida també es cuidi ella mateixa, perquè si tu no estàs bé, no podràs cuidar els altres. Per tant, és important donar-te espai i desconnectar a vegades, trobar eines, no?, que és una mica el que pretenem en aquest congrés, també donar eines, ja no només per les persones afectades, sinó també pels familiars.
1: I donar temps emocional a la persona que ha patit un ictus a retrobar-se amb si mateixa.
2: Totalment.
1: Perquè aquí deu haver un temps de dol.
2: Sí, sí.
1: De qui eres, ja no ets.
2: Sí, sí, totalment. A més, cada persona és diferent i cada procés també és diferent, perquè és això. Hi ha gent que, doncs, els primers mesos està molt optimista mm-hmm. i a l'any li arriba un sotrac emocional on, ostres, li costa tirar endavant.
1: Perquè això no va tan ràpid com em pensava.
2: Clar, mm-hmm. per això vull dir que cada persona és diferent. No s'ha d'anar amb el manual de, no, mira, el tercer mes estaràs així, perquè no serveix de res.
1: On et va enganxar, tu, l'ictus, Rebia? Quan et va enganxar, on et va enganxar? Quan el vas tenir, eres a casa, eres a la feina, eres al carrer?
3: Doncs sí, estava en una operació al cor obert, i després de despertar estava adonant-me que no podia parlar, no podia moure el cos, la part dreta, i ens hem adonat massa tard, perquè arribes a temps, pots evitar mm-hmm. les seqüeles de l'ictus. I justament és una cosa també és important, només el congrés no només dona recomanacions a les persones que han patit un ictus i a l'entorn, fins i tot les coses que formen part de l'agenda són recomanacions, recomanacions per gent que encara no ha patit. I si estic segur que tu no has planificat de partir un ictus.
1: No.
3: Jo tampoc, però quan va passar,
1: no.
3: tot donava de volta, i és un procés que comentaven, emocional, que va per fases, i al final estic aquí, estic superbé, i després encara no sé què, per exemple, què faré professionalment. Per què? Perquè el meu jo d'abans ja no està funcionant com el meu jo que estarà en un mes o un any.
1: Com està el mercat laboral, Marta, amb el que et trobes, amb els pacients, amb la gent que passa pel programa Abric? Com està el mercat laboral per a aquestes persones?
2: És complicat. És complicat perquè, bueno, com dèiem, cada persona és un món, eh? És difícil generalitzar, però moltes vegades hi ha actiu jove, hi ha gent que encara està en edat laboral, i després de passar aquest primer any centrats en la rehabilitació, doncs tornen una mica a plantejar-se de qui sóc jo i què faré a partir d'ara, no? I moltes vegades hi ha un tràmit, no?, que potser hi ha una incapacitat laboral, llavors, bueno, s'ha de veure una reinserció laboral, depenent de les seqüeles que hi ha hagut, de les capacitats que hi ha, una mica del perfil de cadascú, i sí, intentem acompanyar en aquest procés i derivar a entitats que es dediquen a la reinserció laboral, però no és fàcil.
1: Tu et despertes després de l'ictus sense poder parlar i 27 d'octubre tu acabes cantant amb el cor Santa Pau, format per persones amb afàsia, que és amb el que començàvem l'entrevista. Després de tot aquest... O sigui, ja t'ha canviat la cara, eh?
3: Sí, sí.
1: Si li diu que va cantar con Ana Coral, ja l'ombra s'il·lumina. La música, el poder de la música, Carmen? És una passada, això. Escolta'm, què significarà per tu aquell moment?
3: Doncs, per un costat, estar acompanyant amb gent que ens veiem cada setmana i tots hem patit un ictus, i tots tenim una experiència individual diferent, tots patim seqüeles físiques o fins i tot no visibles com la parla, però és un espai on estem junts, i també és una celebració d'aquest fet que podem cantar fins i tot quan no podem parlar.
1: I aquesta és una manera... I és tan difícil cantar com parlar, o és diferent?
3: És diferent. És diferent, però hi ha una cosa que és, és la mateixa, és que el meu cap forma part... forma paraules i frases de manera més ràpida que la meva veu. Doncs és una cosa...
1: Els de la ràdio també ens passa, això. Ràbia, sí. Marta, Carmen, moltíssimes gràcies. Marina Fernández, ho deixem aquí.
4: Ens atropellem. Sí, què tal? Que aneu vosaltres, ara?
5: Hola. Hola. Hola, hola, hola. A Josep Maria Bartomeu també li passa.
1: Sí, no?
5: I no és broma.
1: Sí, sí, li va... Ah.
4: Era una crítica.
5: Ho va explicar, sí, perquè va anar a un logopeda ja fa anys, i el va donar per perdut, i el diagnòstic que li va fer és que pensava més ràpid del que podia parlar.
4: Per això està bé abans de començar a parlar, parar-te i pensar una mica. També està bé, això.
5: Tot i que de vegades pensar massa mareja.
1: No.
5: Millor actuar.
4: Vinga, que nosaltres ho deixem aquí, que és a punt de clavar els pitos de les 12.
5: O sigui, m'has fet baixar corrent per dir dues frases?
4: Sí, això és el que té la ràdio, també.
5: Tenies
4: més, tenies més de preparades?
1: Pues seguim el bar.
4: Va, tornem demà a partir de les 7.
5: El bar és un programa,
4: perquè
5: no ho sàpiguen.
4: Adéu.
6: Es mediodía, son las 11 en Canarias. Temporal en el Mediterráneo, las lluvias dejan calles anegadas en Cartagena y acumulados de hasta 75 litros por metro cuadrado durante la mañana. Javier Libana.
7: Esta zona de Murcia, donde se acaba de desactivar el aviso rojo para volver a naranja, está siendo la más afectada. Está habiendo también importantes cortes en el tráfico. Volvemos a Murcia, Ruth García.
8: Una intensa tromba de agua que ha descargado más de 60 litros por metro cuadrado en una hora y cerca de 80 en menos de 3, tras activar la EMET, el aviso rojo, en el campo de Cartagena y Mazarrón. Las fuertes precipitaciones También granizo han provocado inundaciones en numerosas calles y también han obligado a activar la fase de emergencia del plan especial ante el riesgo de inundaciones. El campamento de las fiestas de cartagineses y romanos ha tenido que ser desalojado por seguridad. La alcaldesa ha pedido máxima prudencia y ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios mientras continúan los avisos meteorológicos. En 15 municipios de la región, incluido Cartagena, se ha suspendido la actividad escolar y se han cerrado los centros de mayores y de personas con discapacidad.
7: En la Comunidad Valenciana y en Baleares también están en aviso naranja por tormentas a esta hora. Mientras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado el plan para restringir a los menores el uso de las redes sociales. La edad mínima va a ser de 13 años, pero hasta los 15 va a haber limitaciones. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
9: Buenos días. Los menores de 13 años tendrán prohibido abrirse una cuenta en redes sociales. A partir de esa edad y hasta los 15 años podrán abrirla, pero siempre que cuenten con una autorización de los padres, que además podrán supervisar a qué contenidos acceden sus hijos. Además, entre los 13 y los 15 años solo podrán acceder una hora al día.
10: Young people in Europe spend on average 4 to 6 hours a day.
9: Porque hoy los jóvenes europeos pasan entre 4 y 6 horas diarias. Esto afecta a redes sociales, a plataformas que comparten vídeos y también a plataformas de inteligencia artificial. De momento es una propuesta, es un reglamento de aplicación obligatoria, pero todavía tiene que pasar por el Parlamento y por el Consejo.
7: Pedro Sánchez defiende en un artículo en Bloomberg la necesidad de regular los centros de datos. Es relevante porque lo hace en plena disputa con el sector y con algunas comunidades por el decreto que pretende implantar en España para controlar precisamente estos centros. Jordi Fàbrega.
11: Sánchez defiende en el artículo la necesidad de aprobar normas para evitar las consecuencias negativas que tendría la expansión desordenada de los centros de datos, como un incremento del precio de la vivienda en los alrededores de su ubicación o un uso excesivo de los recursos energéticos. El presidente del Gobierno asume en el artículo que muchos de los proyectos que quieren instalarse en España probablemente no se materializarán y dice que lejos de rechazar la llegada de estas instalaciones, lo que quiere el gobierno es garantizar que su instalación se haga de acuerdo con la capacidad del sistema eléctrico. Defensa en este artículo ante las críticas de la patronal del sector y de varios gobiernos autonómicos que avisan de que las normas que ha puesto el gobierno sobre la mesa suponen en la práctica un veto a la instalación de centros de datos.
7: Y se ha disparado el número de personas con autorización de estancia por estudios en España. Ha crecido por encima del 120% en los últimos 5 años. El incremento se debe sobre todo a los estudiantes y sus familiares procedentes de América Central y América del Sur. Informa Laura Gutiérrez.
12: Sí, ahora mismo en España hay casi 95.000 personas extranjeras con autorización de estancia por estudios en vigor, según datos del Ministerio de Migraciones. Es un 4,5% más que hace un año, pero el incremento ha sido del 122% desde 2021. 52.000 personas más con esta autorización en estos 5 años. Sobre todo, el 52% de este aumento corresponde a estudiantes de América Central y del Sur y sus familias. Las nacionalidades que más han crecido, Estados Unidos, Reino Unido y Venezuela, vienen menos ciudadanos rusos y chilenos. El 14% de los que consiguen esta autorización cursan estudios superiores y la mitad se quedan en Madrid o Barcelona.
13: Cadena Ser. Servicios informativos.
14: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
15: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
16: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
17: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo d'Itebo Barcelona.
18: Com et dius?
19: Ferran Adrià.
18: Quina és la teva experiència com a cuiner?
19: Has estat alguna escola?
18: Has tingut algun mestre?
19: Això és una altra lliga.
18: Això són 2 estrelles Michelin.
20: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
21: Estàs posant a tots al límit.
22: Tendreu tots mal.
20: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Soy Joseba de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo reparamos en solo 30 minutos.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
22: Cadena Ser y Ser Catalunya. El so de la vida.
23: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Esports i filigranes, fins a les dues a Ser Catalunya.

0: Bon dia, com esteu?
1: Doncs molt bé.
0: Hem de fer l'exercici,
2: sí,
0: perquè val la pena que els oients escoltin de tirada tots els partits d'aquest inici de temporada.
1: De tirada vols dir...
0: Seguits, és que és una barbaritat.
1: Un darrere l'altre.
0: Mira, Elx 0, Barça 5.
1: Sí.
0: Barça 2, Atlètic 0.
1: Sí.
0: Barça 5, Rayo 2. València 0, Barça 5. Barça 5, Feyenoord 1. Llevant 2, Barça 4. I ahir Barça 7, Racing 2. O sigui, és que és una barbaritat. És que és increïble. Estem... És que és molt bèstia.
1: Sí, sí.
0: És que és el Barça de Guardiola.
3: No, it's not. It's better. Better, I'm sure.
0: És
3: better.
0: Millor que el teu, Pep?
3: Segur, home, segur que sí. Deixeu-me en pau. Segur que sí.
1: No molesteu.
3: Sure, for sure, for sure.
0: Ets com Puyal, no? Deixeu-me en pau.
3: Yes, yes, yes. Don't want to speak about it. It's okay, it's okay, it's fine. Okay, right.
0: Són 33 gols. 33 gols a favor i 7 en contra.
1: És una mitjana de 4 i mig, una mica més per partit, comptant els 7 partits que s'ha jugat entre Lliga i Champions, un gol rebut per partit, però sobretot és el que transmet l'equip, no? Aquesta fam, aquest anari, aquesta idea de joc, aquesta riquesa de recursos, aquesta generar ocasions, aquest marcar gols, aquest sotmetre al rival... Per això jo crec que sí, que s'aguanta la comparació. No estic dient que sigui millor o pitjor o que acabem guanyant 6 títols, tant de bo sigui així, sinó simplement que el que ens va provocar aquella irrupció del primer any de Guardiola, jo crec que aquest Barça de Flick 3.0 pot mirar-li els ulls a aquell equip.
0: Ho dius sabent que possiblement te'n penediràs d'aquesta comparació, però
1: no,
0: sense
1: però
0: parlar-ho, sense parlar-ho, el Flac i jo vam pensar el mateix. El que t'hi jugues Barça i després el Larguero, que massa recorda el Barça de Guardiola.
1: Passem massa temps junts.
4: Aquest any el Barça porta 28 gols en Lliga en 6 partits. L'any passat, l'Oviedo, en 38, en va fer 2 menys.
0: O sigui, el Barça ja ha marcat més gols que l'Oviedo
4: en tota
0: la temporada passada.
4: Que
0: bèstia, que bèstia. Ho hem comentat al bar, que ja teniu disponible al YouTube del Que t'hi jugues, també del diari As i de Carrusel, i ho comentarem ara a la ràdio. Que t'hi jugues.

0: 12 i 9, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya. Avui amb un trident de luxe, José Mari Vaquero, gran capità. Què tal, com estàs?
1: Bon dia, què tal?
0: Lluís Carreras.
2: Molt bon dia.
0: Exjugador del Barça i de l'Atlético, que juga contra el Madrid aquest cap de setmana. Igual que la Olga García, com estàs?
3: Molt bé.
0: Per tant, un cap de setmana intens, especialment intens per vosaltres, que heu jugat al Barça i a l'Atlético de Madrid. Recordem que dissabte a les 9, Sevilla-Barça, el Sánchez-Pizjuán. Diumenge a un quart de 5, 4:15, Atlético de Madrid-Real Madrid. Per cert, després us recordo, però, si voleu venir a veure i a viure en directe el que t'hi jugues Barça dissabte...
1: Ara.
0: Obrim les portes del Toreschi.
1: Digo.
0: 606-32-72-11, 606-32-72-11... Ens envieu un missatge de text o d'àudio per explicar-nos quants vindreu. Així tenim un mínim control. Obrirem portes de l'estudi Toreschi per poder seguir el Sevilla-Barça en directe.
1: Serem de conya, ja veureu. 606-32-72-11. Aquí us llegeixo.
0: Vindrà el Cristóbal, el Tio Faja, el Gonzalo, que ahí una mica més i es maten.
1: Sí, sí.
0: Tots els bojos de la taverna i us esperem a vosaltres. 606-32-72-11, si voleu venir a viure la ràdio en directe, a seguir el Sevilla-Barça dissabte a les 9 de la nit. Des d'una hora abans, portes obertes a l'estudi editores, que a les 8 comencem la retransmissió del que t'hi jugues Barça. José Mari, al bar... Al bar...
1: ¿Qué quieres? ¿Qué pasa, coño? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres?
4: Dones por, home, tranquil.
5: Calma, home, ja. Quan es guanya...
4: Quan es guanya tot és més fàcil.
0: És que l'objectiu del que t'hi jugues també és acompanyar sentimentalment a la nostra audiència i quan guanya el Barça tenim
4: això,
0: més energia i quan perds estem emprenyats.
4: Què vols dir? Que jo no dono aquest carinyo?
0: Sí, t'anava a dir que al bar has dit una frase que m'ha encantat, la cito en castellà, perquè el bar s'emet per tot el món.
4: Afortunadament.
0: Aquí i ara disfrutar. A mi lo del sufrir no me gusta.
4: No, jo sempre he dit que, sobretot, la gent ha de disfrutar aquests moments. Aquesta frase, de, sobretot en català i al camp de l'Assa, sempre de avui patirem una altra vegada. És a dir, aquesta expressió, doncs, bé, partits importants, potser has d'estar una mica preocupat, però ara s'ha d'estar disfrutant, tenir il·lusió, i tot el que vingui de fora del pont aeri, escolta, per ells.
0: Lluís.
6: És que hi ha... tants partits i tantes rodes de premsa i tants programes i tants dies que hem d'anar analitzant dia a dia. I ara el dia surt un sol esplèndid, a pesar que ahir va ploure, no? Amb un Barça encara no com el Barça excels de Guardiola, però que s'hi pot acostar amb matisos, eh? Molts matisos diferents. I és bo que ens ho faci recordar i és bo que hi pensem, perquè estem parlant d'un dels Barças millors de la història. Hansi Flick, i també ho he dit en el bar, i ho torno a repetir perquè sé que a José Mari li ha agradat, ho estem cuinant tot a foc lent, no? I quan cuines tot a foc lent, amb fitxatges, guanyant lligues...
4: M'agrada moltíssim. M'agrada la cuina i aquesta frase, mira, no l'havia pensat. Et robaré aquesta frase.
5: Però deixa-li dir la frase, José
6: no,
5: Mari.
6: No.
0: Aquest Barça es cuina foc lent, però va ràpid, eh?
6: Sí, va ràpid, es cuina foc lent, però va ràpid en molts sentits de, repeteixo, guanyar lliga, bons fitxatges, tirar de casa, tirar de la Masia, tirar de la cantera, i és bo que psicològicament els jugadors diguin no, és que aquest any és que volem la Champions. Estan preparats per això. Després s'aconseguirà o no s'aconseguirà, però el camí que s'està fent, que estem fent, per mi és perfecte.
3: Jo recordo de les primeres rodes de premsa que va dir Hansi Flick que la millor versió del Barça seria a partir del, després del paró de seleccions.
0: És veritat. Pues com serà?
3: I a mi realment això és el que em preocupa, perquè estem veient un Barça sense sostre,
7: no,
3: que realment ara s'ha de gaudir. Estic molt d'acord amb aquesta línia, però sobretot jo crec que estem aconseguint, doncs, que tots els jugadors que venen, sembla que portin 3 anys a la plantilla, tothom s'ha adaptat, els jugadors estan tothom amb aquesta fam competitiva, i després doncs, jo crec que ara mateix també el que dèiem en el pont aeri hi ha moltes situacions que no s'estan acabant de succeir, i això de que el Barça cada vegada amb la samarreta ja estigui guanyant, jo ho deia l'altre dia, per mi m'està sonant molt quan el Real Madrid guanyava mitjançant la samarreta amb la Champions, i ara el Barça ja, mira la plantilla d'ahir, 8 canvis perquè l'entrenador ja sap que encara que posi els titulars és molt difícil competir amb això.
0: Sí, al bar l'Eloi Lecina, que és periodista i madridista, es queixava de que els rivals del Barça posen suplents i creu que serà una tònica d'aquí a final de temporada, perquè com que ja saben que perdran el partit...
5: Però si haguessin posat els titulars del Racing ahir...
0: Va dir José Alberto que era 0-4. El dia que els tocava anar a la visita al dentista. Ja. I,
5: jo crec que s'ha de posar en context que el Racing és un equip que no té tant recursos com el Barça, que té 3 partits aquesta setmana i ha prioritzat i optimitzat recursos i ja està. Si el Racing només hagués tingut un partit de la setmana, hagués jugat amb molts més titulars.
8: Va rotar també l'Elche. Aquesta setmana va rotar l'Elche. 2-3.
0: Sí, Sí, al Madrid se li va escapar el partit i aquesta és una de les diferències, ho comentava Carrusel, que el Barça quan va 0-2 va buscar el tercer, el quart, el cinquè i en canvi el Madrid no.
4: Jo vaig una mica més llum. Jo crec que a mi m'han recordat més al Dream Team, la construcció, vull dir, perquè va arribar Johan, líder indiscutible. És veritat que el Fic se l'està guanyant, és a dir, no va venir aquí com indiscutible com Johan, però sí que està fent aquesta xarxa de persones amb futbolistes que està fent el que hem dit abans d'una un equip plantilla, una plantilla equip. I això va ser l'èxit del Dream Team. Si recordeu, jugava igual Guillermo que Chiqui, Chiqui que Eusebio, Goicoechea que Xapi, és a dir, aquesta polivalència de molts jugadors, aleshores, aquesta construcció s'està fent. I aleshores, bueno, nosaltres hem guanyat la Champions el quart any. Aleshores, hi ha temps, perquè aquesta plantilla, l'altre dia vaig dir també, no? És molt jove, han vingut homes que feien falta, Rodri, experiència no només en jugant a la gespa, sinó fora del camp, tranquil·litat, naturalitat. Això que m'agrada a mi dir, tenim un equip socialment anormal. Són gent anormal.
0: Perquè són normals.
4: Perquè són normals.
0: És boníssima aquesta. Ara, s'han dit grosses en 10 minuts de que t'hi jugues, eh? Flaqui, hem comparat aquest Barça amb el de Guardiola i José Mari Vaquero, Hansi Rick, amb Johan Cruyff.
4: En la construcció.
5: El temps... I jo en la irrupció.
2: Jo tenia una esperança, que era dividir la selecció espanyola, però segurament no va ir nadie, quasi, en la selecció espanyola. O sea, no sé con quién voy a enfadarlos esta vez.
0: Demà hi ha llista de Luis de la Fuente, la viurem en directe al Que t'hi jugues. Estem pendents a aquesta hora del migdia. Nil Solà, què tal, com estàs?
7: Hola, què tal a tots, bon dia.
0: De les proves que li han de realitzar a Joan García, que ahir va ser substituït per Chesney. No agafis el micròfon, que s'escolta malament en antena.
7: Ui.
0: Ja veuràs. Mira, si la, veus? S'escolta un... Si et posessis els auriculars ho percebries.
7: Sí.
0: S'escolta un zzzz.
7: Don't touch.
0: Què és el que no entens de no fes el micròfon?
7: Que aparti
0: la mà. Aparta la mà. Fica-la a la taula, la mà.
7: A la taula, la mà?
0: Així,
7: la
0: vinga.
7: Pendents de les proves mèdiques de Joan García, a aquesta hora encara no hi ha el resultat, però el que sí que podem explicar és, com ja vam informar ahir a la nit del que té just Barça, la sensació és de que no hi ha res important. Uf. Que aquesta aturada li pot anar bé, que ha d'acabar de confirmar si es pot jugar o no el partit de dissabte, però que són les molèsties, que no hi ha lesió important en cap cas. Això és el que ens expliquen des de l'entorn del futbolista, a l'espera del que les proves ho confirmin.
0: Però jugarà dissabte? Per la nostra tranquil·litat, pregunto.
7: És la gran incògnita.
0: És a dir, li han de fer les proves, el Barça farà un comunicat oficial, el que ens traslladen és que no és res greu, correcte, però encara no podem assegurar que, correcte, pugui jugar dissabte.
7: Correcte. De fet, és el mateix don't touch.
0: Però ho percebies tu, Plaqui, o sóc jo l'únic que està tarat?
5: Ho percebia.
0: Ah, val. Mira, ja veuràs.
5: Un moment de silenci.
0: Un moment de silenci. Ara posa la mà al micròfon.
5: Ara no.
0: Posa-la tu, Nil. Has vist?
5: Ap! És el Nil!
7: És el Nil!
0: Té molta més energia. Aviam.
3: Quina electricitat.
0: Posa la mà, Nil.
2: Sí, ara ho sento jo i tot.
3: Sense sí, cas. S'escolta.
0: Entra-la, ara la posa el Bermúdez.
5: No tens ànima, tio.
0: Que bèstia, tio. És veritat.
7: Estic mort, Nil!
0: El Bermúdez té ànima.
7: Em sol passar moltes coses.
4: És un espia.
7: És un espia.
0: Terrestre.
4: Del pont aeri. És un espia que està aquí.
5: Bermúdez decía.
0: A l'Alberto a la taverna em diu l'Helena que també li va passar, que feia molt soroll o que no en feia. Sí.
5: Doncs Nil i Alberto.
0: Feia molt.
7: O sigui, això juga al meu favor. Això juga al meu favor.
5: No vull entrar en comparació. Nil i Alberto separats al néixer.
7: No vull entrar en comparació.
5: Separats al néixer.
0: Va, que hem d'entrar a la classe del professor Flaquer per posar les notes del partit. Estic fent un...
5: Un excoming.
0: No? Sí. La gent està enganxada a la ràdio.
8: Jo estic molt preocupat pel tema del porter. Perquè com sàpiguen el Sevilla que juga el Chesney, igual juguen amb els titulars. I això no ho vull permetre, això. Si sabem que juga en Joan García, ja sabem que sortiran amb els suplents.
0: Què va fer Chesney a la jugada aquella?
2: Dormir-se.
3: Sí. Va,
2: tenir massa temps per pensar. Al final, quan reps una pilota del teu company, del central, has d'executar molt ràpid. Has de preveure ja, anteriorment, que rebràs la pilota, controlar orientat i intentar alliberar d'on ve el passe. I si no, escombrar cap amunt. Jo crec que va tenir massa temps per pensar el control. Recordem, l'aspecte tècnic més important no li va sortir bé i arrel d'aquí es va dormir.
3: I sobretot jo em quedo amb l'ànima de quan surt a escalfar en la segona part, ja se'l veia amb aquesta predisposició de buah, quin marron aquí, plovent, haig de sortir ara aquí a jugar, i en el moment en el que fa el control es veu atropellat per una situació que té diferents passades, però intenta doncs, intentar com fer un control, després ja veu que l'està pressionant.
0: Control, regat, passades, fa un embolic mental.
3: I ara la pregunta és el tema d'això del que dèiem, Hans ja ha confirmat que és el seu segon porter, llavors aquí ja ve el neguit.
2: Hans hi té un marron.
3: Sí, sí.
4: No, mira, totalment d'acord de lo que acaba de dir, jo crec que no estava preparat per jugar, va ser una sorpresa i li va agafar fred, perquè fotia fred, ell estava a la banqueta i li van dir, escolta, has de calentar. I va sortir i és un home gran, necessita normal.
5: És un home gran.
8: És, que... sí, és un home gran.
2: En tots els sentits.
4: És que és veritat, és a dir que, aquest cos li has de donar
0: vida.
4: Gasolina, I entens? Sí, has d'estar preparat. Jo crec que estava molt fred, no esperava, i aleshores es va complicar la vida per això. És a dir, va pensar una cosa, però no estava preparat per pensar aquesta cosa. I em va embolillar ahir.
0: 12 i 20, Nil, què diu el vestidor després d'aquest 7-2? Què doncs... va dir Hansi Flick i quines sensacions té després d'aquesta nova golejada del Barça?
7: Doncs a falta d'arguments reals per poder discutir el que li està passant al Barça o buscar alguna cosa negativa, ara s'ha posat de moda això de dir aviam si el Barça arriba al març d'aquesta manera. Hansi Flick el que té molt clar és que ara s'ha de gaudir del moment i al març ja veurem.
9: Sempre és bo tenir una gran arrencada, ho estem fent bé, però més important és tenir un bon final i volem treballar en això. Crec que estem en un bon moment i l'hem de fer servir. El proper partit serà molt difícil a Sevilla i volem guanyar cada partit. Quan recordes la temporada passada, sé el resultat. Clar, el recordo. També va ser abans de l'aturada de seleccions i hem d'estar preparats.
10: But was before the international break, so we have to be ready for that.
7: Part d'aquest gran èxit del Barça, de fet la millor arrencada de la història del Barça amb aquestes 7 victòries consecutives, recau en Rafinha i a la seva nova posició, 11 gols comptant Lliga i Champions, li ha posat allà Flick i reconeix que és l'entrenador que li ha canviat la carrera.
11: De los otros no puedo decir nada, pero la verdad siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir que es el entrenador que me cambió tanto la mentalidad dentro del club como lo que pensaba yo de mí mismo. Entonces yo soy muy agradecido por él y siempre que pueda voy a demostrarlo.
7: Aquest és Rafinha parlant de Hansi Flick, un Rafinha que és a la gespa i també a fora un dels líders d'aquesta fam que transmet al vestidor i ahir també ho va voler explicar.
11: Yo creo que esto es hambre de los jugadores, ¿no? De querer siempre más. Nosotros tenemos la mentalidad que siempre que podamos tenemos que buscar más goles, generar más ocasiones. Y bueno, aparte se nota en el campo, ¿no? Como somos muy compañeros uno de los otros. Y en este momento creo que lo vio Lamin mucho mejor posicionado para hacer el gol. Y bueno, creo que así tenemos todo para estar ahí en el topo.
7: Va brillar en el topo, volia dir en el top, va dir en el topo. Va brillar Rafinha amb aquest hat-trick, el primer doblet de la carrera ahir, amb dos golaços, tot i que ho li han contat a pròpia porta, de Joao Cancelo, que tenia la seva primera titularitat en Lliga i que reconeixia que, més enllà de que el vestidor ara mateix tothom està molt bé, el Barça ho vol guanyar tot.
12: Creo que el equipo, todos los jugadores estamos bien, muy bien físicamente, todos listos para jugar y eso es importante, que haya competitividad en las posiciones porque es saludable para el equipo y estamos todos con el objetivo de querer ganar todo este año. Puede ser que se dé, puede ser que no, pero vamos a hacer lo posible para que se lo haga.
7: Doncs Cancelo que valorava aquesta victòria del Barça amb aquest doblet o no que va marcar, el que està clar que també va explicar que és el millor gol que havia fet en la seva vida.
0: És un mig doblet, no? Un gol i mig va fer Cancelo, que un dels que va marcar li atribueixen a Sier Villalibre. Per tant, són tres gols de Rafinha, de Cancelo no dos, sinó un de manera oficial.
13: Sis gols do Brasil! Sis gols do Brasil! Sis gols do Brasil! Que o Cancelo é meio brasileiro. Pro, cuidado, hein? Três do Rafiki, um do Gabriel Jesus e dois do João Pedro Cancelo. Porque do João Pedro, sabia?
2: Do João Pedro.
13: Ah! João Pedro Cabaco Cancelo. Decidiu.
0: Cabaco, de Barcelona?
13: Sim, é o que diuen os de Barcelona quando estão resfriados.
14: Cabaco.
13: Sis jugadors.
0: Sí, sí, es diu així, eh? João Pedro Cabaco Cancelo.
13: Sis gols brasileiros que fan. I per què el Barça juga tan bé? Ah, per què juga tan bé? Ja t'ho dic jo. pelo Brasil!
0: No havia caigut que compartien nom, Cancelo i el jo, nostre personatge. El que
13: jugues. Són tres jugadors pràcticament brasileros. Si ells estan no camp, victòria segura!
0: Què és el que més us sorprèn d'aquest Barça?
3: Què és el que no ens sorprèn?
0: No, el que més us sorprèn.
3: Ah, el que més ens sorprèn. Jo crec que a l'estat de forma de tots els jugadors. Crec que estem veient des del propi Adeyemi. Jo crec que és la capacitat d'aquesta resiliència que té Hansi Flick en que convertint els seus jugadors quan estan possiblement oblidats de convertir-los en el seu prime. Estem veient aquí a Gabriel Jesús, que semblava Ronaldo Nazario finalitzant quan estava aquí en el Barça o en l'Inter. Després estava aquí Adeyemi, que deien que no jugava al Borussia perquè tenia problemes, i el veus aquí encara en el minut 88 corrent, que encara està al Camp Nou corrent ara, i després doncs jo crec que és la millor versió de tots els jugadors amb aquesta confiança. I a mi la por que em fa, que és el típic catalanet patidor, és veure, hem de gaudir, sí, però la realitat és el fet de ojalà el Barça continuï així, perquè la veritat és que a dia d'avui estem gaudint molt i veiem moltes similituds amb altres anys.
2: A mi el que més m'està sorprenent és la fam. La fam, la que tots i cada un dels jugadors surten al terreny de joc, la fam després de marcar el primer, de marcar el segon, de marcar el tercer, i crec que l'encert de la secretaria tècnica, de la direcció esportiva, en el fet de fitxar jugadors notables en molts sentits, notables, i que s'han adaptat molt bé a la manera de jugar de l'equip. I direm, és fàcil adaptar-te a la manera de jugar quan tens jugadors com Pedri, com Olmo, com Fermín, com Cubarsí, etc. Bueno, o no, perquè el Barça té una forma molt determinada de jugar, no? I veig que s'ho estan passant bé, i això és molt important de cara al jugador i també de cara als rivals. Crec que el Barça comença o segueix creant una tendència de joc, d'esperit i de rauxa.
4: Bueno, ja l'han dit tot.
0: Doncs et pregunto pel si alguna cosa et preocupa.
4: No, mira, jo per complementar una mica això, jo crec que l'acert aquest de complement per possessions i velocitat de transicions, jo crec que ha sigut un acert impressionant, perquè en mig camp hi ha jugadors amb una mida tàctica i tècnica fantàstica, i això per als delanters que té amb aquesta velocitat per les transicions és importantíssima. Però per sobre d'això, jo crec que Rodri també era el complement, entre cometes, que feia falta. Jo crec que encara falta algú, crec.
0: En defensa?
3: A mi en defensa,
4: sí. No ho sé, però amb personalitat, saps? És a dir, una mica més de... Pues guanyar.
0: Un central amb jerarquia.
4: Per exemple, no? Tipo Rodri. Per què? Perquè al final tu notes que aquesta xarxa personal amb Rodri, que ja venien del Mundial, i no venen del Mundial d'un Mundial dolent, o un Mundial normal, sinó que han guanyat amb el capità, amb el que ha sigut pilota d'or. Aleshores, tot això ha sigut un complement increïble per a aquesta xarxa personal de connexió. I, per exemple, el que veiem ara entre Rafinha i Lamine reflexa moltíssimes coses. Això és la maduresa d'un, la joventut d'un altre, que és el líder de tota aquesta generació que arriba de la Masia, i per això t'estic dient que em recorda una mica la creació del Dream Team.
0: És bèstia aquesta frase, venint de José Mari Vaquero, que et recorda el Barça de Hansi Flick a la creació del Dream Team. Per recollir el que ha dit del central, això és una de les coses que pot preocupar, aquesta sensació de fragilitat defensiva en alguns moments, ahir dos gols encaixats, o no? Ho dic per si hi ha alguna cosa de la que haguem d'estar pendents, o...
2: Bueno, tots tenim en el pensament que ara estem gaudint, però que quan vinguin els partits importants, amb equips de més entitat i categoria que els que s'han jugat, veurem què passa. Jo sempre penso que els equips es dominen pel mig camp, tenim el millor mig camp possible, amb Pedri i Rodri com a fixes, i després l'alternativa al tercer, imagina't, Fermín, que si pot ser Olmo, que si pot ser Bernal, etc etc. Per tant, jo crec que els partits es gestionen des d'aquesta faceta. És cert que et falta experiència, que tant Cubarsí com Gerard Martín l'aniran acumulant darrere els anys, per això dic que és molt important sembrar, cuinar-ho foc lent, però sembrar per anar recollint. Crec que aquest pot ser un any per recollir, però clar, centrar l'expert, si sí, vale, te'l vas

0: Els centrals, els defenses del Barça, de qualsevol equip, han de guanyar duels, han de ser importants en situacions d'un contra un. Per mi Cubarsí ho és, els altres, bueno, veurem.
1: Sí, jo crec que al final, la veritat és que estem veient que el Barça sentència a partir del minut 7, dona la sensació que el Barça a la primera meitat ja directament tanca els partits, cosa que és molt important també, però jo sí que trobo a faltar aquesta... Veig que hi ha molta fragilitat a nivell defensiva. De mig camp cap endavant tenim unes transicions i un equilibri que el que mou genera moltíssim a l'equip, però sí que, per exemple, la jugada d'ahir, si corregiu-me si potser m'equivoco, és Maguet el que va marcar?
2: Sí.
1: Doncs en el moment en el que fa una finta de cop i volta els dos centrals es queden allà fixant, té un component de sort que ajuda, però el calendari el Barça li està ajudant. Això m'agradarà veure quan comenci així a la palestra amb altres rivals d'entitat, perquè la notícia és que Cubarsí és veure qui li acompanya, si Christensen, si després, en aquest cas, Gerard Martín. Jo crec que la parella d'ells és Cubarsí, Gerard Martín, però sí que jo mi em falta una referència que lideri, en aquest cas, com Rodri, per quan arribin els partits importants, que crec que aquest any l'objectiu que tothom vol és la Champions.
3: Són dos quarts d'una, ara faré un altre Next Coming, Flaqui, amb el teu permís.
2: Jo, i tant.
3: D'aquí una estona l'U per 1.
4: Especial parts d'un cotxe.
2: Parts d'un cotxe.
4: Perquè juga contra el Racing, que és el que fan els cotxes.
2: Ah.
4: Saps?
1: Està bedilada, eh?
4: Sí. Ah. El Racing, el cotxe.
2: Un cotxe.
4: Racing. El racing de Santander.
3: Per què et surt cara de Núñez?
4: M'ha sortit cara de Núñez, eh? No ho sé. M'ho expliques.
3: Abans entrem a la classe del professor.
5: La classe del professor Flaquer. Excel·lent.
6: Que el Barça ens deixi sense paraules. 7 partits, 7 victòries, 33 gols a favor, un xou a cada partit, millor inici de la història, per fam, qualitat, recursos, ocasions, gols marcats i superioritat respecte als rivals, ho dèiem abans, em recorda la irrupció del primer Barça de Guardiola. És tanta la felicitat que en genera aquest Flick Team 3.0 i em costa tant trobar les paraules que li facin justícia que vaig al diccionari de sinònims per dir que aquest Barça ens flipa, ens adelita, ens agrada, ens alegra, ens anima, ens engresca, ens captiva, ens diverteix, ens enamora, ens encanta, ens encativa i ens encisa. Ens enlluerna, ens entreté, ens fascina, ens sedueix, ens al·lucina i fins i tot ens barrufa.
5: Notable.
6: El factor de Yemi. Reconec que el seu fitxatge em va generar expectatives baixes. Jugador per segones parts, per restar minuts a algun dels titulars, vaig pensar ai de mi, mira que dubtada de Yemi. Quin encert de Deco. I un altre exemple del reimirisme de Hansi Flick, que converteix en or tot el que toca. I exhibició de velocitat, resistència, regat, desequilibri i generositat. El seu sprint al minut 90 per donar el gol a Lamine mereix menció d'honor.
5: Satisfactori.
6: La competència bestial. Flick ha convertit moltes posicions en els jocs de la fam. Jugava molt car. És clar que hi ha jugadors intocables, però gairebé mig equip ha de barallar-se per ser titular. Si Gordon ha tret la millor versió de Dayemi, ara l'alemany provocarà el mateix en l'anglès. Què dir del que ha suposat per Cancelo la irrupció de Xavi Espar? Olmo comença a rutllar perquè Fermín l'ha apretat. A la pretemporada i a l'hora de dissenyar la plantilla, Flick va posar una única condició i l'està complint. Competitivitat.
5: Suspès.
6: Que encara jugui Chesney. Ens ho podem prendre a broma, però seriós. Puc entendre que ahir amb 4-1 i partit sentenciat el posis. Però ja està. Molt agraïts a Chesney i el que ha portat, sobretot a nivell vestidor, però això ara va de competir. I tenint Livakovic, que jugui Livakovic. Té que ha estat un gran porter, però el temps passa per tothom. Aquí Flick ha de posar ordre. Si es refreda Joan Garcia, no ha de jugar Tec.
7: Oh, afortunadament ha dit que l'han deixat sense paraules. Collons, tu. Sí que has parlat més que mai.
6: Les meves valoracions tenen un timing...
7: Joder.
6: I normalment és un...
7: Sense paraules, diu, joder.
6: Ah, però ja he dit que he anat al diccionari, que jo no trobava paraules.
7: Joder.
6: He agafat el diccionari i he trobat 30 sinònims.
3: Tenes film de Cubarsí, eh?
6: No t'ha agradat?
3: Sí,
6: sí. No t'ha agradat, tampoc.
7: Escoltaré altra
6: normalment
7: vegada,
6: pals,
7: anaré.
6: Normalment els pals a les notes els posa al carreres. Ara ja t'hi sumes tu.
7: No, jo no.
6: T'he fet
7: una reflexió.
6: Pues fes-ho tu.
4: Però m'ha agradat molt que hagis dit que ens borrufa.
6: Ens borrufa. He volgut acabar amb aquest.
4: M'ha portat a la meva infantesa, clar. És a dir, abans d'ahir.
6: Sí, clar.
3: El que encara no sabeu del Barça Racing, us ho explica el Santi Ovall a la Contracrònica.
8: Flick sempre diu que s'entrena com a juga. En aquest cas, s'escalfa com es juga. Em fixo en la part final de l'escalfament i, casualment, Cancelo va fer dos golaços idèntics als que va fer durant el partit. En canvi, miro a Lamine i els quatre xuts que va provar a l'escalfament els va fallar davant Livakovic, presagi del que es convertiria a la nit. Em fixo també en les rutines de Lamine prepartit. Surt al camp amb la mà embenada, un embenat que s'anirà traient a poc durant la primera meitat. Es posa a la part de fora de les fotografies amb els nens, al costat del CAT. Quan acaben les fotografies, va buscar aigua, llença una mica per la línia de banda i després li llença una mica més al CAT. Sembla que s'han fet amics. De fet, el CAT va ser aquesta setmana el convidat estrella a la festa d'aniversari del seu germà petit, el Kane. Acaba el partit i els jugadors del Barça protesten. Amb 7-2 d'afegit, els semblava poc 4 minuts

0: més. Són insaciables. Acabem-ho d'hora, que ens mullarem. Sembla no importar-li ni a Koundé ni a Balde, que es queden després del partit fent la curs navet. Tot bé a la sortida? Pregunto. Sense incidències. La pluja genera caos, però un caos controlat. Tanquem la paradeta i fins després de l'aturada.
1: Per cert, Kat va venir a veure'ns a l'especial que vam fer amb Catalunya Ràdio.
2: Sí, teniu fotos molt xules, eh?
1: Que no me les has passat.
2: Vol dir que no me les he passat, no les vaig fer jo.
1: Ah, no?
2: Que les vaig fer jo, no sé.
1: Les vas fer tu, no?
2: Jo en vaig fer una amb el Kat, però estan penjades a l'Instagram de Ser Catalunya.
1: Ostres.
2: La teva foto amb el Kat està penjada a l'Instagram de Ser Catalunya.
3: Ostres.
1: Jo només la vull per ensenyar-li als meus fills.
3: Saps què estava pensant ara que estava parlant?
4: Què? Què?
3: ¿T'interessa de veritat o...?
2: ¿Qué quieres?
4: Va, digues.
3: ¿Digo o no?
4: Ah, digues.
2: ¿Qué quieres tú ahora? A ver.
3: Me preocupa el control, no le domine el control a Lamin.
4: ¿Cómo?
3: Que su control mental no le domine el control del juego a Lamin.
4: ¿Eh?
3: Mira en el diccionario.
1: Controla, tengo que pensar, ¿eh?
3: Em preocupa una mica, por dir una manera, que té massa control de totes les situacions. I això, a vegades... crec que és un espai que ell ha de dominar d'una altra manera. L'altre dia, per exemple, va fer però, gol però, i en l'aigua...
1: Sí, no lo entiendo.
4: No, però el Carreras sí. Va fent que sí amb el cap, per tant...
1: Tu sí que ho entens.
5: No, a veure...
1: Clar, sense, com que va estar junts al
5: no,
1: Barça...
5: Sense profunditzar...
1: Això ho explicava Cruyff, no? Ho explicava Cruyff, això.
5: No, sense profunditzar, jo sé on vol arribar, però és extens. O sigui, ell sap que està observat amb cada gest que fa, amb cada situació. Si tu ensenyes als jugadors abans de sortir i està sentat a l'escala... Hosti, què fots sentat a l'escala? Bueno, potser és un ritual o és una mania. Mania sentar-te a l'escala, surt a fora, es posa amb el cap. Vull dir que ell sap que té una càmera i no sé si es pot evadir d'aquesta càmera, no? No sé si... És molt més profund, alguna cosa així, no? Però sí, necessitaríem diversos programes.
3: És a dir, està en esa fase de construcció, y lo dije, creo, hace 2-3 semanas. Él hasta ahora ha vivido solo del talento. Talento descomunal. Ha pasado una serie de cosas... y ha tenido que empezar a usar la mente para ordenar un poco su físico y el talento que tiene. Y ahí, como digo siempre, hay el talento, la cabeza, el corazón y luego la habilidad. Y este es el equilibrio que él tiene que encontrar. Yo creo que ahora se está encontrando con la mente y esa mejora es la que yo me refiero. Porque, como digo... a veces es demasiado frío. Ahí sí que es joven y hay un punto que digo, joder.
5: És que fins que no va fer els dos gols, el primer gol no va somriure i anava a abraçar... O sigui, per mi, el fet de que Rafinha xutés el penal després d'haver ell fallar-lo... Però qui em va agradar Rafinha? Dir, no, de moment hi ha galons, encara. Ja, però molta gent dirà, no, que el torni a tirar a Lamin, perquè si fa gol ja estarà tranquil i content. Són aquestes situacions, jo no sé per on va.
6: Tu has dicho, el talento no tiene porque es el mejor, porque es mi hijo.
4: Pues tu hijo, claro.
6: La cabeza está fantástica porque es hijo mío. Y ahora tengo mejor que nadie y él
4: padre,
6: también.
4: ¿De tal padre?
6: ¿Qué más has dicho?
3: Yo me quedo más
7: el
3: tranquilo.
7: Corazón.
6: El corazón. El corazón. Mientras no lo apuñalen, todo bien.
7: Y la habilidad.
6: Y la habilidad que tienen todo.
1: Va, anem a repasar el 3 notícies del dia.
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Perquè l'Atlético de Madrid va golejar el seu partit Osasuna sense Julián Álvarez i el Llevant Atlètic Club es va suspendre per la pluja.
9: Els matalassers van guanyar 4-0 Osasuna en el partit previ al derbi del cap de setmana que, segons Simeone, no tindrà res a veure amb la victòria d'ahir.
10: Siempre no veo competitivo. Después el partido dirá hasta dónde podemos dar. Está claro que siempre intentamos dar lo mejor. Entendemos que este partido no va relacionado absolutamente nada en nada para el partido del sábado. El sábado vamos a encontrar un rival que, como se ve, tiene una fortaleza ofensiva increíble. Y bueno, trataremos de llevar el partido donde queremos y como se va.
4: Recordar el Cholo que juga en diumenge, que no vagi dissabte.
1: Aviam si anirà dissabte al Metropolitano. Després llegirem missatges d'oients i en escoltarem també notes d'àudio al WhatsApp del programa, però fixa't, el David ens apunta Rafinha, i és veritat, ja ha fet més gols en aquest inici de temporada que Julián Álvarez en tota la lliga passada. En porta 9 i Julián en va fer 8 a la lliga.
3: Això ara és fàcil. Les comparacions ara és fàcil. És a dir, quan les coses van... És veritat que és la realitat. Home, hi ha una qüestió que és periodística, per dir d'alguna manera, estadístiques, però quan les coses van així és fàcil dir, escolta, és millor que no hagués vingut, tal. No sab, no sab,
4: igual Julián aquí en portaria 15.
3: No sabem, potser hagués arribat i hagués fet, no sé, bingol.
5: Clar, és que quan va marcar Gabriel Jesús, portava, no sé si 60 minuts, i ja portava dos gols fets. Sí. Ah, és que el Barça genera moltes més opcions perquè tu facis gol. Jo no tinc cap dubte que Julián no em portaria 15 ara, però em portaria 7 o 8 segur.
1: No ho digui gaire fort, que pobre, si ens escolta Julián Álvarez ara l'enfonsa.
5: És que vull que ens escolti perquè és el seu partit. Diumenge és el seu partit.
1: El Barça l'ha deixat a l'Atlético per partits com el del diumenge,
5: no? Per retrobar-se amb l'afició.
7: Rafinha ha marcat més gols en aquests primers 6 partits de Lliga que els que va fer a la temporada 22-23 i 23-24 amb el Barça, eh? Jugant 36 partits de Lliga, 7 gols, i 28 partits de Lliga, 6 gols.
4: Just abans que arribi l'explic.
11: Clar, és que... Sí, les meves, bueno, clar, sí, clar. Fins que jo descobreixo que l'esquerra ho fa de nassos, eh? I contra el PSG ho fem tot fantàstic, i allà comença el Xavi, que és un... És vident, diguéssim. Sí. I ho veu tot. I veu que la Rafinha ha d'anar a l'esquerra. Titan? Mastodontes? Aquí qui és el... Qui és el, qui és el que fa planta número 1?
4: Ara està al mig, el Rafinha.
11: Llavors està al mig, quasi, bueno, sí, però llavors nosaltres qui teníem al mig a dalt? El Memphis Depay, home, s'havien de respectar els galons.
9: En fi, més partits d'ahir. El Sevilla, rival del Barça aquest dissabte, va derrotar el Deportivo 0-1, gol de Miguel Sierra, i la creu de la jornada va ser el Llevant Atlètic Club, suspès per les fortes pluges, amb els jugadors encara ja al túnel de vestidors. Héctor Rodas, director esportiu del Llevant, explicava al Larguero com es va viure tot plegat.
12: Yo tenía mi familia allí también, a mis hijos, y asusta al final, y el fútbol es totalmente secundario. El agua te llegaba a los tobillos. Yo en el momento sí que es cierto que no he sido todo lo crítico que puede haber sido, pero viendo ahora las imágenes creo que, bueno, a lo mejor se puede haber solucionado un poco antes, claro, que la gente no se hubiese desplazado.
1: En futbol internacional, derrota del Celta a l'Europa League i avui juga la Real Societat.
9: L'equip de Giraldez encara no ha guanyat en partit oficial. Ahir derrota per la mínima a Xipre contra l'Omonia. En partit destacat de la jornada va ser el Milan 0, Benfica 2. Avui juga la Real Societat a Noeta contra el Bournemouth. I una altra notícia, Axel Witsel, ex-Girona i Atleti de Madrid, entre d'altres, es retira de la selecció belga.
1: Als Estats Units, l'Inter Miami guanya la Campeones Cup.
9: Sí, un altre trofeu per Messi i el seu equip. Messi va marcar un gol.
11: Sí, sí, sí.
9: En va donar un altre a Casemiro. Resultat final 2-0 contra Cruz Azul.
2: Ah, espectacular, eh? Otro título.
1: La Campeones Cup.
2: Sí. La Campeones Cup, la Copa Konami, digamos. La...
1: Ara, que és la vida i el futbol, eh? Messi fent una assistència a Casemiro.
2: Sí, no, sí, lo lamento.
9: I el que és més sorprenent, escoltar Casemiro parlant de Messi dient que és el millor de la història, que no hi ha com que amb ell, cosa que fins fa uns anys tenia vetat, suposo.
1: En handbol, el Barça visita el Montpellier, la Champions.
9: Els de Carlos Ortega van guanyar el debut contra l'Arus i ara s'enfronten contra l'equip francès, segons els tècnics, els dos equips més forts del moment.
13: Sembla que sí, no? Potser que... que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a dues posicions que dan dret a passar a la següent fase.
9: I un apunt en tennis perquè Pau Labadosa ha debutat en victòria a São Paulo.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
14: on our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
8: @ketijugas.
1: Núria Vilamala.
4: Hola, Núria.
15: Què tal? Bon dia, com esteu?
4: Bé, i tu?
15: Bé, tot bé. Sí. Aquí, enfeinada. Sí. Va. Que hem tornat a... Què?
4: Que sí, que sí.
15: Ah, vale, vale. Hem tornat a...
1: T'has fixat que te la tira tu i llavors es dirigeix a mi per explicar el
15: sí,
1: que vol dir.
15: Sí, perquè és que va... No, ho veus? Com em va mirant?
4: Però, coi, estàs parlant?
15: Està
3: molt sensible. Núria, n'està molt sensible avui.
15: Eh que sí? Sí, sí, sí, avui, sí. Sí, ja fa uns dies, ja fa uns dies. Sí que la gent al nostre canal de YouTube veurà que avui la taula està de color verd. Això és perquè hi ha Lluís Carreras, ja ho sabeu, el color de la gespa.
4: Sí, però avui està allunyat
15: césped.
4: Del...
15: Sí, césped! Ja, ja el
11: com
15: espardo,
11: es diu?
15: Césped.
11: Césped.
15: Césped.
1: No sé si dir supersticions o manies, césped. Però en tens diverses, eh? Posar la llum de la taula de color verd i sempre posar-te en un córner.
11: Sí. Cespedicions, es diuen cespedicions.
5: A mi se senta a l'escala abans de sortir al camp.
15: No,
5: no, a mi m'agrada veure-us tots i no haver de fer així, i el césped, doncs, bueno, d'efecte professional.
11: Mira que el càmera és al revés, perquè era jugava a mig centro. Saps? Vull dir, si em dius que jo era lateral dret, em dius que jo era lateral dret.
4: Era polivalent, era polivalent.
5: Sí. De davanter em van passar a ser dolent.
1: Sí, tu vas començar a dalt i vas acabar a darrere.
5: Sí. Mm.
15: sí que hem preguntat als oients del Que t'hi jugues a veure si us compren o no aquesta comparativa amb el primer Barça de Guardiola. La gent està molt d'acord amb vosaltres. Un 74% diu que sí, que aquest Barça recorda el primer Barça de Guardiola. Un 26% només diu que no. I abans heu parlat de que aquest Barça es cuina a foc lent i els oients entren en aquest joc de fer paral·lelismes, diguem-ne, relacionats amb la cuina. I el Francisco ha dit que el Barça és una vitroceràmica d'inducció. Haurem d'interpretar nosaltres per què ho diu, però ha entrat al joc del,
16: no
15: del Lluís Carrés.
16: Ràpida,
15: no, jo tampoc.
16: Precisament...
2: Perquè escalfa qui se li apropa.
1: Ah, està bé que els oients participin també d'aquestes metàfores.
15: Després ja l'interpretem nosaltres. Però...
1: Us recordo que dissabte obrirem portes de l'estudi Toreschi per seguir el Sevilla-Barça al Que t'hi jugues. Estava pensant que si juga Joan García les obrim. Ai. Si juga Chesney, no.
16: Perquè la gent no et vegi, no?
11: Si l'Ivan Kovic ja l'has descartat.
1: Home, si juga l'Ivan Kovic també.
11: No sé. Abans
1: no, perquè no vull obrir les portes de l'estudi Toreschi després que perdi el Barça i ens diguin que
15: no,
1: són gafes.
15: Home, no, el catalanet patidor, no.
1: Què diu la gent al 606-32-72-11?
2: El 606-32-72-11, que és el telèfon on us heu d'apuntar per venir dissabte a veure el Sevilla-Barça i anima una mica el Barça. També ens hi ha enviat nota de veu l'Àlex.
17: Bon dia, que t'hi jugues! Hòstia, que bé pinta aquest Barça, tu! Superequipazo! Ostres, noi! I el Madrid? El Madrid és a segunda! Barça!
1: I fa també... un compendi de les teves imitacions,
2: fa tot,
1: eh? Vinícius, Laporta, Xavi...
2: Fa tot. Està bé, és polifacètic. Seguim amb l'Eric i una gran pregunta.
18: Ei, bon dia, catxalotes, com esteu? La broma del Chesney s'ha d'acabar ja. Aquest tio no pot jugar ni un segon més al Barça.
2: Bueno,
18: si volem algú per fer gràcies i tonteries, que contractin el Dani Rovira o el Goyo Jiménez o algú d'aquests. La broma d'aquest tio ja està. És lamentable que aquest tio jugui al Barça. Barça!
2: T'imagines? Canvia el Futbol Club Barcelona, marxa Joan García, entra Goyo Jiménez. Estaria guai.
1: Ahir hi havia l'actor Julián López a la llotja.
16: Sí, hi havia diversos actors. Sí.
1: Que és el tio que va confondre Enrique Cerezo quan parlava de Julián Álvarez.
16: Mm? Iño a Julián?
1: Mm? No sé.
2: I, per cert, si voleu, en l'últim, missatge que acaba d'arribar del Miquel pel Flaqui.
19: Ai. Ei, Flaqui! ¿Qué pasa? Que no estás al tanto que después del parón viene Getafe. La Francisca te espera allí con los brazos abiertos.
16: Getafe, anda por Getafe a casa, en tot cas.
19: Venga, que tiene...
16: Un río.
19: Tiene las tuberías atascadas, que ha llovido mucho, tienes que ir allí a...
2: Que seguim.
1: S'està més regalant ja l'oient, eh?
3: Però en Flaqui, no només nosaltres estem una mica pendents i atents, sinó que la gent com està,
16: eh? Jo sóc l'asa dels cops. Tothom s'atreveix amb mi.
1: 7-2, per això hi ha alegria al Que t'hi jugues.
20: Insiste el Barça, quiere romper el marcador, quiere poner ya el primero del partido. La apertura de Lamine para Cancelo, se perfila para pegarle de derecha. ¡Vamos!
21: ¡Charrácula, Joao Cancelo!
20: Es un espectacular remate de Cancelo desde la pierna derecha.
22: Entra penal.
23: Ha pitat penal
22: sobre Rafinha.
20: I que ha pitat l'àrbitro penalti.
22: Rafinha es mira els ulls a Aguirre Zabala. Va pel 8-8. Rafinha!
20: Desde el punto de penalti.
22: Sufensa, juega enrere, torna amb Cancelo, vinga, torna ahí. Torna a provar-ho, Cancelo!
20: No ha tenido suficiente con uno. Que ha querido anotar el segundo. Olmo en el balcón, aguanta el pase para Rafinha, se queda sola.
22: Rafinha, al cuart.
20: Showtime Barça, es un espectáculo ver cómo muerde el equipo.
22: Digueu-li a aquest tio que no ha d'estar. No, entre els 30 millors del món, la mare de Déu.
20: Penalti para el Barça. Nada más sacar de centros.
22: Ara però no aniràs, Rafinha. Fa diverses passes, Rafinha. Un altre cop igual. Gol.
20: Capitán Artilleiro, que sigue agigantando.
22: La vinca la deixa per Gabriel. ¡Gol!
20: ¡Qué remata, qué remate! ¡Qué delicia, qué golazo! ¡Gol!
22: ¡Quin golaç acaba de marcar Gabriel Jesús! Truca amb ell la mitja mal. Truca amb ell Dani Olmo.
20: Mira de Yemi, minuto 90. Mira de Yemi, cómo arranca. Mira de Yemi, levanta el público. Sigue de Yemi.
22: Fes un gol de Yemi, está buscando escala la mitja mal. ¡Gol!
20: Goleada de Córdoba al final con gol de Lamín, que en el 90 pone el Barça 7, Racing 2.
1: Us recordo que si voleu venir al Sevilla-Barça ens heu d'enviar un WhatsApp al 606-32-72-11 a les 9 de la nit de dissabte, des d'una hora abans que t'hi jugues Barça a SER Catalunya.
2: S'està apuntant gent, eh? S'està apuntant força gent.
4: Pensaves que no vindria ningú?
2: Correu, correu a apuntar-vos, que cada cop hi ha menys llocs lliures.
1: Però correu no, WhatsApp.
2: Ah. No, sí, clar, correu amb els dits.
1: Per cert, el Madrid, quines sensacions us transmet en aquest inici de temporada?
15: Per mi, descafeinat i anàrquic. Crec que ja hem vist un Mourinho que venia a canviar moltes coses, però que segueix un mateix patró. Sí que està... tothom parla d'aquesta B baixa, perquè és...
1: BMW, no?
15: Sí, bé, en aquest cas, Bellingham, Vinícius i Mbappé, però em dóna la sensació que els hi falta un jugador referència com un Rodri. Ara podem parlar d'aquesta oportunitat que va tenir el Barça, però necessiten un jugador que marqui el tempo, que sigui com el metrònom de l'equip, perquè juguen a impulsos. Estem veient un equip, per mi, que no acaba de tancar els partits, que qualsevol equip té aquesta potestat de dir que li podem fer mal, hem de continuar fins l'últim minut. I per mi, el fet de que estigui passant tot el contrari aquí a Can Barça, ara mateix en són conscients que això fa més mal i necessiten, doncs, el començar a trobar aquestes sensacions i ojo, aquest cap de setmana.
5: Per mi és un equip fet d'individualitats, de jugadors bons, inclús alguns molt bons, però no tan bons com decidir partits i sobretot campionats. Eh? És cert que se'ls hi posa molt de cara al partit, que sembla que dormin, sabadors de que pot ser que amb el seu talent guanyin, però això, a curt plaç... O sigui, no té recorregut que sempre a l'últim minut de l'últim segon et surti aquesta oportunitat per fer gol. Veurem també, quan s'enfrontin en equips que realment sí saben el que volen, sí saben el que juguen, les dificultats que té. De moment a Mourinho el tenim parlant poc de futbol, parlant més de coses de l'entorn. Crec que seguirà així durant tota la temporada, perquè no crec que tingui molts motius per parlar realment de futbol. I veurem la propera derrota, el proper empat, a veure què ens surt.
3: Bueno, jo crec que de moment té vistiplau de l'entorn, intern i extern, cosa que l'any passat, per exemple, amb el Xavi Alonso no va passar, i a partir d'aquí és veritat que futbolísticament no, encara no ha trobat l'equilibri entre quan està jugant bé l'atac i quan no està bé defensivament. Per què? Perquè a diferència del Barça, que el Barça la seva defensa pràcticament és en mig camp i pràcticament tot el partit guanyant i sense guanyar continua pressionant, el Madrid no. El Madrid, quan no té la possessió, baixa a la seva àrea. Aleshores, pateixen molt perquè els jugadors de mig camp cap endavant doncs, defensivament són bastant dèbils, no? Aleshores, té futbolísticament molt de treball.
1: Són les 12:51, a la segona hora del Que t'hi jugues, escoltarem l'U-Perú especial...
2: Parts d'un cotxe.
1: I el tio Faja, a part de recuperar algunes de les declaracions que el president del Barça, Joan Laporta, va fer a l'especial conjunt SER Catalunya, Catalunya Ràdio, sobre el que ha passat aquests últims dies, amb les estelades, amb les samarretes en suport als empresaris de Ceuta, amb el futur Spotify Camp Nou, seu de la final de la Champions, i qui sap si del Mundial del 2030... Però estem pendents a aquesta hora del matí de les proves mèdiques a Joan Garcia i de les convocatòries de seleccions de cara als partits d'aquesta aturada. Demà, en directe, viurem la de Luis de la Fuente, el Que t'hi jugues. Ara hem conegut la de Jürgen Klopp i el Marcos ens proposa un viatge a Alemanya.
0: El quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos López.
4: Hola, Marcos.
6: Hola, què tal? Com estàs?
1: Perquè Adeyemi és convocat per Jürgen Klopp, torna a la selecció alemanya.
6: Así es, Adeyemi y Ter Stegen. Pero si lo dices así, parece una gran novedad. Si te cuento cómo ha convocado Jürgen Klopp en lo que se vive en Alemania como una auténtica revolución, titula el diario Bild, pues sería menos. ¿Por qué? Ha convocado a 44 jugadores. 44 jugadores ha convocado Jürgen Klopp. Lo ha hecho de esta manera, dos plantillas. La llamada plantilla 1, según explica De Bild, jugará los partidos de la Liga de Naciones contra los Países Bajos de Xavi Hernández en Ámsterdam el 24 de septiembre y Grecia en Augsburgo el 27. Otros jugadores se incorporarán a la plantilla 2, se van los de la plantilla 1 y jugarán los partidos contra Serbia en Múnich 1 de octubre y el partido de vuelta contra Grecia en Salónica el 4 de octubre. Me lo he pasado muy bien armando esta doble plantilla, ha contado Jürgen Klopp en la conferencia de prensa, donde evidentemente se ha certificado el regreso de Ter Stegen, Gnabry y de Karim Adeyemi. Y ha convocado, que eso también es importante, a 16 jugadores nuevos que no tienen experiencia internacional con la selección alemana. Es, sin duda, como explica el diario Die Welt, una auténtica revolución, porque acaba con todo lo que había hecho antes Julian Nagelsmann.
1: O sigui, convoca 44 jugadors, els correcte, reparteix en dos partits dels primers, dos partits dels següents, 22 correcte, i 22, dels 44 n'hi ha 16 de nous.
16: Està bé.
6: Correcto.
1: I torna Karim Adeyemi, que no va jugar al Mundial.
6: Y 16, y solo resisten 16 que estuvieron en el Mundial, de los 44.
1: Interesante que te Países Bajos Alemania, que es el debut de Xavi a Holanda y de Jürgen Klopp a Alemania.
16: Xavi, Klopp, Klopp, Xavi.
11: El debut.
6: Te destaquen del portero titular.
11: Yes, yes, ja, yeah. Danke Bell, danke Bell. Guten Starten y molt bé. Danke.
16: Però està bé, això és una aturada tan llarga i amb tants partits que també rebaixes presència i minuts a la gent, no? Em sembla que és una bona idea, no sé si...
1: Perquè seran quatre partits els que disputaran les seleccions.
16: Són quatre partits, sí, sí.
1: Quatre partits.
6: Són quatre partits i nunca se había hecho, que yo tenga recuerdo reciente, no, nunca una selección había adoptado este formato de...
16: No, no,
6: de
16: jo no recordo en poc. El mètode Klopp.
1: Estava mirant Espanya, clar, juga els quatre primers partits de la classificació per la Nations League.
16: Sí, no sé si de la Fuente claro, també fer sí, un parell de llistes, no? Una llista amb A...
6: ¿Qué te imaginas? Doble lista, claro.
16: I una llista B per restar minuts. I així, doncs...
6: Claro, evita la... cargar a los jugadores. Ah. Y es... también permite a los seleccionadores probar nuevos jugadores.
16: I així amb una llista de, amb una llista de 40 a... igual va algun del Madrid.
1: Com ets a fer aquí. Espanya juga contra Anglaterra, a Anglaterra, després a casa contra Croàcia, també a casa contra Txèquia i tanca aquesta primera sèrie de partits internacionals viatjant a Croàcia.
16: A patir.
1: Perquè no s'agionin jugadors del Barça.
16: Bàsicament per això. Ja.
1: Què dices, Marcos?
6: Que a ver qué hace Zidane con Francia. Si hace lo mismo, ¿no? Es que ahora las selecciones, imaginaros qué tipo de entrenador hay, ¿eh? Sí. Jürgen Klopp con Alemania, Zidane, es de locos, ¿eh?
16: Sí, sí.
6: Ancelotti con Brasil, evidentemente.
1: Bueno, pero... Por cierto, Marcos, ¿le has dado un abrazo a Koeman?
6: Efectivamente, de toda la gente que lo ha hecho llegar a través, ahí tienes una persona o no sé si se ha ido ya que
1: está aquí vaquero.
6: Mucho más cercana, está mucho más cercana, sobre todo también Flor, porque tanto Flor como Mara como Mariana, la mujer de Stoikov, son personas muy importantes en la vida de Bartina y seguro que José Mari y Flor o Flor y José Mari lo han hecho mejor que yo en este aspecto.
1: Sí, 65 años tenía la dona de Koeman, Bartina, que va a morir ahí.
3: Bueno, sí, una enfermedad larga que parecía por momentos que se recuperaba y, bueno, de tan mala suerte que se le iba reproduciendo y esta última vez pues ha sido con más dureza y desafortunadamente ha fallecido. Entonces, todo el cariño y el abrazo ahora está en un momento difícil. Tampoco yo creo que es un momento en el que normalmente te sale siempre, ¿no? Ahora voy a estar, voy a llamar, voy a hacer... Y yo creo que estos momentos es donde realmente hay que estar tranquilo y cuando pase un poquito más de tiempo es cuando realmente creo que las personas que le apreciamos, él tiene que notar que lo apreciamos, él y su familia.
1: Marcos, un abrazo.
6: Hasta luego.
1: Són les 12:57. Farem una pausa al Que t'hi jugues, Flaqui, a la segona hora. Tenim molta cosa, eh?
16: Molta cosa.
1: Hi ha molta cosa.
16: Sí, sí.
3: Què vol dir, que en aquesta hora no m'he fet res? O què?
1: Moltíssim. Bueno, tinc la sensació d'haver fet 400 sprints i encara en queden 400 més.
11: Adéu, que vagi mal.
16: Culpa meva, que he parlat massa.
3: Quin dia portes avui?
16: Sí que?
3: La pluja t'afecta, eh?
16: Sí que?
1: No, tu.
16: Ah, jo.
3: Tu.
1: Tu, Flaqui, tu.
3: Tothom diu, tota la gent que està ahí mirant, no diu res, però lo pensa.
1: Fons, hi ha molts, mirant.
16: En el fons ens portem bé,
11: José Mari, els tens tots mirant, eh? Els tens tots firmes.
3: Mira com mira.
1: José Mari Vaquero,
3: Lluís
1: Carreras, Olga García, gràcies.
15: Adéu.
1: Pausa, actualitat al butlletí informatiu de la SER i més Que t'hi jugues, fins a les dues del migdia.
2: Otro penalti per al Barcelona, eh? L'escàndalo del Que t'hi jugues. Otra vez.
7: Que t'hi jugues?

0: Es la una, las 12 en Canarias.
1: El gobierno de Ceuta confirma la información que hemos adelantado esta mañana en Hoy por Hoy. En declaraciones a la SER, el consejero de Presidencia asegura que el pasado 28 de agosto recibió un escrito por parte del Ejecutivo Central para que 500 menores que siguen en la ciudad autónoma sean acogidos en la península.
0: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo confirma, sí, pero acto seguido niega que se haya tratado de una propuesta formal y que por eso no se ha activado este mecanismo. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. En declaraciones a la SER, el consejero de Presidencia del Gobierno de Ceuta reconoce lo que hasta ayer negaban fuentes de su departamento, que esa comunicación existió, pero matiza el contenido de la misma. Dice Alberto Gaitán que lo que trasladó el Ministerio de Infancia no fue una propuesta formal, sino un ofrecimiento, y asegura que no es que lo hayan ignorado durante 20 días, sino que siguen perfilando los detalles técnicos de esa posibilidad.
3: Ante ese ofrecimiento, que no propuesta, nunca ha sido una propuesta formal, es un ofrecimiento, pues el área de menores elevó verbalmente, telefónicamente, una serie de cuestiones como la acreditación de los centros, la ubicación de las mismas, el aspecto económico que eso iba a suponer y la financiación correspondiente.
2: Lo cierto es que en la comunicación a la que ha tenido acceso la SER, el Ministerio ya aclara la mayoría de esas dudas, que las plazas disponibles no necesitan acreditación, el coste de los traslados y cómo sufragarlos, con los 25 millones autorizados en la conferencia sectorial. Infancia recuerda en cualquier caso que todas esas dudas, con quien las tiene que resolver la ciudad autónoma, es con la entidad social que puso a su disposición.
1: A partir de las 2 desgranamos todo este asunto y también contamos las reacciones que ha habido a la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar el campamento en el puerto de Ceuta que iba a utilizar el gobierno para acoger a unos 1.700 inmigrantes. El ministro Álvarez ha pedido esta mañana que se resuelva este asunto cuanto antes. Lo ha dicho en un foro organizado por El País.
4: Yo lo que deseo es que se resuelva lo antes posible, porque si a cada solución se plantea un problema, no vamos a conseguir o vamos a alargar excesivamente que vuelva la normalidad a Ceuta. Yo creo que a cada problema una solución, no a cada solución un problema.
1: Esta mañana en la SER el ministro Óscar López le ha rogado, así lo ha dicho, a la Audiencia Nacional que tome ya una decisión sobre este asentamiento. 1:02. Al margen de Ceuta, el foco a esta hora está también puesto en Estrasburgo, donde acaba de hablar el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Ha dado la bienvenida a la idea de Bruselas de que su país se convierta en miembro asociado de la Unión Europea y ha defendido la alianza con nuestro continente. Esto después de que Donald Trump haya amenazado esta noche con imponer nuevos aranceles por este acercamiento. Estamos en Bruselas, corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. En un discurso con largos aplausos por parte de la mayoría de la Eurocámara, Mark Carney ha reivindicado los valores que unen al bloque con Canadá y ha aceptado la propuesta de convertir a su país en el primer estado asociado de la Unión Europea.
6: Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support.
5: Porque la mayoría de canadienses dice acepta estrechar esos lazos. Compartimos valores comunes, creemos en una economía, que una economía fuerte no es un fin, sino un medio para crear una sociedad justa. Y juntos somos más fuertes ante las tempestades que sacuden a nuestras sociedades. Tempestades como la erosión de las normas o la instrumentalización del comercio y los aranceles como arma, en referencia a Donald Trump. Un árbol solitario, ha dicho, puede caer en esa tormenta, pero no un bosque donde los árboles comparten las raíces.
7: Cadena SER. Servicios informativos.
8: Amb Renault Capture Ecogé, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
9: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
10: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
11: Por primera vez, el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA llega al Circuit de Barcelona, Cataluña. Del 16 al 18 de octubre, ven a ver a los pilotos y coches de las 24 horas de Le Mans. Compra tus entradas para el FIA WEC 6 horas de Barcelona desde 30 euros en circuitcat.com.
12: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
13: Com et dius?
14: Ferran Adrià.
13: Quina és la teva experiència com a cuiner?
14: Has estat a alguna escola?
13: Has tingut algun mestre?
14: Això és una altra lliga.
13: Això són dos estrelles Michelin.
15: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
16: Estàs posant a tots al límit.
17: Prendreu tots mal.
15: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
19: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
20: Una i sis, Flaqui.
21: El Què t'hi jugues ens divertim. Per què riu? Esto lo hago para divertirme,
20: para divertirme. No, Rick, perquè l'altre dia no sé on vas dir que era el moment en què estaves més nerviós del programa.
21: Sí, és una cosa que... Bueno, és igual. Ja ho escoltaran els oients.
20: Ah, no ha sonat encara, eh?
21: No.
20: I on ho vas dir?
21: No ho sé, no me'n recordo.
20: Ara m'he quedat absolutament descol·locat, t'ho juro.
21: Diguéssim, és igual, és molt difícil d'explicar.
20: M'he fos a negre, ara mateix,
21: és
20: mentalment.
21: Complicat.
22: No estic entenent res.
21: Jo
22: I
21: tampoc.
22: Crec que si no ho entenc jo, la gent a casa tampoc.
21: No, és que és impossible d'entendre.
22: Vull dir, hauríem d'anar sortint d'aquí i avançar.
20: A què ho vas dir o ho he somiat?
21: Ho vaig dir, sí.
20: Què és, amb alguna gravació que encara no ha sonat?
21: Sí.
20: I quina gravació hem fet que no ha sonat? Ara m'ha vingut. M'ha vingut. Al final del programa oblideu aquesta conversa que hem tingut ara al principi. Va, tio, fa, saca-nos d'aquí. Ara m'ha vingut.
23: Sí que... Flaqui, cuánta putísima gloria. El equipo del Estado emperchándose al Estado. Los mismos que balaban que el fútbol no es política... cuando ven una estelada vomitándola ayer porque tres de sus futbolistas no defienden políticamente a Españistán. El madridismo ha llevado tan al extremo aquello de que sus futbolistas son del Madrid desde pequeñitos que ya se creen que han nacido en Chamberí y celebran San Isidro vestidos de chulapos. La guerra civil ha comenzado en el Bernabéu y la encabeza un fulano al que convirtieron en Martin Luther King Jr. y otro que se les meó en la cara desde el Parque de los Príncipes. Ese es todo el ejército que ha puesto en jaque la seguridad nacional. Porque para el poblado lácteo, la democracia es lo que quieran sus huevos morenos. Estoy gozando... cual gorrino en lodazal mientras preparo la documentación para enviarle al Papa y poder crear la peña blaugrana Eufarei. ¡Te quiero, Vini! ¡Te quiero!
19: ¡One shot!
23: ¡Al Trabuco!
19: Y tío Faja, gracias.
20: Ara escoltarem Joan Laporta, que ahir va estar l'especial del Què t'hi jugues amb la TDT de Catalunya Ràdio, i dissabte, si voleu, podreu veure el Tio Faja en directe a l'estudi Toreschi si veniu a la retransmissió del Sevilla-Barça. 6-6-32-72-11, 6-6-32-72-11, obrim portes del Toreschi pel Sevilla-Barça d'aquest dissabte. Ens envieu un WhatsApp per tenir control de la gent que ve, posant el vostre nom i
22: no,
20: si vindreu
22: sí,
20: amb una, dos, tres o quatre persones.
22: I quan sereu, exacte. Punt.
20: A l'1 per 1.
24: L'1 per 1 del Bermúdez.
22: Especial parts d'un cotxe.
20: Repetim el motiu, el per què, perquè la gent fliparà.
22: Perquè juguem contra el Racing, que és el que fan els cotxes, el Racing.
20: Joan García.
22: Corretja de distribució. Sabem que és imprescindible i només ens preocupa que no es trenqui.
21: Eric Garcia.
22: Carrosseria. Cada dos per tres li trenquen alguna cosa, però això mai l'impedeix, al contrari.
20: Christensen.
22: Sensors de moviment. Cada cop que hem d'anar enrere s'ha de dir que ajuda bastant, encara que molt lentament.
21: Gerard Martín.
22: Fre de mà. Ja poden venir en tromba, que tot s'atura si ell surt al pas.
20: Cancelo.
22: Neteja parabrises. Va amunt i avall, amunt i avall, i com més plou, més protagonista és. Ahir em va fotre un parell.
21: Sí, senyor. Rodri.
22: Motor. La resta és molt important, vale, però sense la peça central aquí no es mou ni Déu.
20: Pedri.
22: Roda, gira constantment, a vegades va més ràpid, a vegades més lent, sempre al ritme que li indiqui el motor.
21: Dani Olmo.
22: Climatitzador. Ens podem permetre no posar-lo? Sí. Passaria res? Igual no. Però tot ens faria molta més mandra.
20: Rafinha.
22: Maleter. Té molt d'espai, té eines pel que necessitis i no para de deixar cadàvers darrere seu.
21: Lamine Yamal.
22: Altaveus. Ja sabem que les restes són molt importants pel funcionament de l'equip, però sense ell estaríem molt avorrits i fins que no sona el que ell vol, no descansa.
20: Adeyemi.
22: Volant. És que literalment va volant.
21: També va jugar, quins ho anava a dir, Chesney.
22: Ai. Tubo d'escape. Només fa que treure fum, crec que no passa el control de gasos, perd per tot arreu i crec que aniria tocant canviar per un elèctric.
20: Gavi.
22: Parachocs. Si hi ha hòsties, confia que tenir-lo va bé.
21: Balde.
22: Embrague. Fa poc el consideraven molt important, però ves que aviat no quedi en desús.
20: Marc Bernal.
22: Intermitent. És com apareix, de manera intermitent, però és que si aparegués constantment voldria dir que alguna cosa s'ha espatllat.
21: Correcte. Gabriel Jesús.
22: Seient de darrere del teu propi cotxe. Només l'utilitzem per enxufar-la com animals.
20: I acabem amb Hansi Flick.
22: Cotxe híbrid. Sempre intenta tenir-los a tots endollats, però si sempre té un pla B activat per fotre gasolina quan les coses no funcionen.
20: En una estona teniu l'1 per 1 a les xarxes socials del Que t'hi jugues, on ja hem superat també els 100.000 seguidors a Instagram.
21: Sobrats.
20: A Instagram hem superat els 100.000 seguidors, els hem superat també a TikTok. Ja sabeu que tots els continguts els teniu disponibles a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER. Descarregueu-la, que és gratuïta, la de la cadena SER, i allà aneu a buscar la emissora SER Catalunya, o Ràdio Barcelona, o Ràdio Lleida, Ràdio Girona, Camp de Tarragona, la que vulgueu, i podeu buscar i trobar els àudios del Que t'hi jugues, també a la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat. I teniu disponible el bar, que hem obert aquest matí a les 11, als canals de YouTube del Que t'hi jugues, de Carrusel i del Diari As. Tornarem a obrir el bar dilluns.
1: Sí, sí.
20: Dilluns de la setmana vinent, dilluns a les 11 del matí, el bar a YouTube, per parlar del derbi al Metropolitano Atlético Real Madrid, diumenge 4:15, diumenge 4:05, abans haurà jugat el Barça, dissabte a les 9, Sevilla-Barça, i serà l'última jornada abans de l'aturada per seleccions, que ens portarà a viure 3 setmanes sense futbol de clubs, 2 caps de setmana, claro, sense.
21: 3 setmanes sense Barça, eh?
1: Esto sí, lo que quieren es fútbol, es información, pero si lo que quieren es carne, ¿qué?
21: ¿Qué? ¿On hem d'anar?
1: Ah, amigo, entonces vamos a La Cabrera.
21: Ah, claro.
1: La Cabrera, ya saben, la casa de carnes de Gastón Ribeira, que te trae la mejor carne argentina, una experiencia espectacular para los amantes de la carne. Te esperamos allá en Diputación 1239 para vivir la pasión por la carne y el fuego. Reserva por Google Maps, puedes reservar. Y también llamando al 93-878-3230. La Cabrera, Barcelona. De loco, ¿eh?
20: Loco. Quina gana que m'entra en aquesta menció.
21: Oh, sí,
1: locura.
21: És que ara parlem de bona carn.
20: Carn argentina.
1: Bona carn. Xocotorta, per terminar. Una xocotorta. No, espectacular.
20: Ahir vam estar molt pendents de la meteorologia.
21: Sí.
20: El Barça va poder jugar el seu partit.
21: Sí.
20: Es va suspendre el Llevant Athletic Club, amb imatges al·lucinants. José David Palacio, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, sí que ¿qué tal? Muy buenas.
20: I avui la Lliga ha volgut aclarir el per què alguns partits es van jugar, algun altre es va suspendre, però quan ja hi havia gent a l'estadi. Cuéntanos, Palas.
2: Sí, ha querido salir a aclarar después de todo el revuelo que se formó anoche, sobre todo con ese Levante Athletic Club, que estaban calentando los jugadores y empezó a caer la mundial, se inundaron incluso los vestuarios, y fue cuando el árbitro decretó la suspensión del partido. La Liga quiere aclarar que todo lo hace según le dicen las autoridades. La Liga tiene potestad, obviamente, de suspender partidos, pero hasta que no le dicen las autoridades que es alerta roja, que es habitualmente con la que se suspenden los partidos o que no se pueden realizar actividades al aire libre, no suspende. Ayer pasó en Valencia, que era alerta naranja, y no hubo una gota de agua hasta que justo salieron a calentar los futbolistas, y ahí ya es... digamos, es cosa del árbitro. El árbitro es en ese momento el que suspende o no el partido. Ahí ya no tiene competencia la Liga de suspender. Y en el partido del Barcelona anoche contra el Racing de Santander, pasó igual. Lo que pasa que me explicaban de forma un poquito diferente, porque habitualmente las autoridades se ponen en contacto y la Liga con esas autoridades, pero en este caso la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se puso en contacto con el Barça para decirle si se podía jugar, si no, cómo estaba ese tipo de alerta de lluvia severa, esa la alerta que luego fue roja en Barcelona. Y según me cuentan desde la Liga, le afirmaban al Barcelona que iba a haber tormentas, pero no en la zona del Camp Nou. Luego vimos que, por lo que sea, cayó también la Mundial durante el partido, y que esa alerta comenzó a las 9:30 de la noche. Entonces que la Liga estaba un poco con las manos atadas y que ya otra vez dependía tanto de las autoridades como del árbitro. Una vez ya que comience el partido, ya la Liga no puede suspender nada.
20: Doncs aquesta és l'explicació. Són tempestes molt localitzades, fins al punt que al Camp Nou, per exemple, es va jugar el partit i quan no plovia, sí ho va fer a la carpa que el Cirque du Soleil ha muntat a l'Hospitalet, fins al punt que es va suspendre el show, imagineu-vos, i hi ha molt poca distància. I amb molt poc temps variava tot, perquè jo va acabar la prèvia que vam fer conjunt amb Catalunya Ràdio, vaig agafar la moto per venir cap al centre de Barcelona i no va ploure, i en canvi la meva tieta em va escriure preguntant-me si estava bé, perquè hi havia imatges de la Ronda de Dalt absolutament inundada.
21: Sí, eren tempestes molt localitzades, amb punts molt concrets, que és veritat que, com explica el Palacio, la zona del Camp Nou no estava previst que plogués amb perillositat, diguéssim, tot i que va caure molta aigua, va haver-hi molt aparell elèctric, diguéssim, molts llamps, molts trons, però vaja, al final és veritat que es va poder jugar el partit, i el que a mi em preocupava més, veient l'estadi amb aquestes 50.000 persones que hi van anar, era l'operació tornada, entre cometes, no? Perquè s'anunciava que el metro tenia problemes, que la Ronda de l'estava col·lapsada, i ja sabem els problemes que habitualment hi ha als voltants del Camp Nou en els postpartits per trobar servei de taxi, però com que la gent també va anar marxant de forma esglaonada, veient que les alertes arribaven i que la pluja no s'aturava, doncs va sortir tot prou bé.
20: És que hi havia molta gent allà al Camp Nou, tenint en compte el temps. Sí, sí. Més de 50.000 persones, sí, sí. Són molta gent, eh?
21: Sí, sí. Sí.
20: Palacio, por cierto, domingo es el día que Julián Álvarez debe reconciliarse con su afición.
21: ¡A por ello!
2: Julián el domingo, sin duda alguna, si quiere. Si quiere, que de repente...
20: ¿Porque va a jugar o no?
2: 90 minutos y unas molestias, una sobrecarga. Bueno, veremos si puede y quiere jugar el domingo. Si no, está mi tocayo, ¿eh? J. David, ayer marcando goles ahí en el Metropolitano.
20: J. David.
2: Estad tranquilos. No, yo sí que ayer le decía a mi familia, digo, es la única camiseta que me puedo comprar y no tengo que cambiarle el nombre.
20: Vaya, sí señor, J. David. A ver si marcas el domingo, J. David.
2: Ojalá, será una alegría para todos.
20: Una 18.
3: Deixa'ns la teva nota de veu al WhatsApp del Què t'hi jugues. 616-32-72-11.
4: Collons, si provocar un altre que vols cobrar, aneu a tomar pel sac.
3: 616-32-72-11.
20: Hem de fer un separador, Willy, del moment de ràdio que vam viure ahir amb Jaume Creixell i Oriol Lozano explicant la foto que penjava el tigre al vestidor per demostrar als jugadors que qui manava era ell. És de lo més gros que s'ha explicat al que t'hi jugues a la història.
5: Gros, eh? He fet una promo, eh? Sí? O sigui, sonarà per les discos, sonarà això.
20: Ah, val, sí, gros, en tots els sentits. Gros, gros, molt gros.
6: It's very big. It's gonna be...
20: Ahir vam fer una retransmissió conjunta a la prèvia del Barça Racing amb la TDT de Catalunya Ràdio, el que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya, a la Banllotja del Camp Nou. La podeu recuperar a la pàgina web de la cadena SER. Va ser fantàstica. Agrair des d'aquí als companys de Catalunya Ràdio les facilitats, el feeling, la predisposició, la sensibilitat que van tenir amb nosaltres, i sé que és mutu perquè també ens ho han agraït ells. Hi ha oients que demanen que algun dia fem un partit sencer. Tot és estudiar-ho, És un moment històric i també agrair al Barça la complicitat perquè ens va cedir l'espai, va ser còmplice amb moltes de les iniciatives i el president Joan Laporta va ser un dels protagonistes. En el marc de la conversa que vam tenir amb el Ricard Torquemada, amb l'Albert Bermúdez, el Bernat Soler, jo mateix i el president del Barça, Joan Laporta, va dir que després d'aconseguir que el Camp Nou sigui la seu de la final de la Champions del 2029, batallarà perquè també ho sigui a la final del Mundial del 30.
5: Fa mesos no hi havia debat, però... era el Bernabéu perquè és la capital d'Espanya.
7: Però a primer és Marroc o Espanya i després és Bernabéu o Camp Nou.
5: Però com que ara es barallen Casablanca i Madrid, doncs la tercera via, Barcelona i tots.
8: Casablanca i Madrid és el mateix, eh? Jo crec que...
7: Ara has estat ràpid.
8: M'ha posat fàcil, però diré que no hauria de ser ni Casablanca ni Madrid, hauria de ser a l'Spotify Camp Nou. Ho dic per una raó. 105.000 espectadors. Jo crec que això la FIFA ho tindrà en compte. I a més, home, ja es va fer una final al Bernabéu, el 82, aleshores. Jo crec que, amb tots els respectes per Marroc, home, penso que s'hauria de fer el Mundial a l'estat espanyol, perquè a més, és una selecció que és campiona del món. I per tant jo crec que l'Spotify Camp Nou seria un reconeixement internacional que nosaltres doncs volem tenir, i així ho proposarem i argumentarem doncs aquestes raons i d'altres que se'ns acudiran segur.
20: Per tant, el Barça batallarà per a que la seu de la final del Mundial del 2030, amb aquests arguments que explica Joan Laporta a Ser Catalunya i Catalunya Ràdio, ho aconsegueixi. I en el marc d'aquesta celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català després de la dictadura, al 1976, a Ràdio Barcelona, amb Joaquim Maria Pujal, s'ha publicat un llibre del Josep Maria Déu, El factor Pujal, on llança una iniciativa que és que quan estigui acabat l'Spotify Camp Nou, la tribuna de premsa es passi a dir Tribuna Pujal. I a Laporta li agrada la idea.
8: És una proposta, com a president del Barça jo la recullo amb tot l'honor i amb tota la satisfacció. M'agradaria, sigui parlar-ho, i companys, parlar-ho en privat i personalment amb el Quim Pujal, perquè crec que és el primer que ho hauria de saber i jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
7: I no t'ho posarà fàcil.
20: Per tant, si Pujal vol, la idea tirarà endavant, un Pujal que... ho requadro per la gent que encara m'ho pregunta, és viu, el que passa és que prefereix no aparèixer públicament, tot i que Flaqui ens ha agraït molt tot el que hem fet aquests últims dies i els homenatges que ha rebut. Al final és ell qui posa la primera pedra per a que després altres anem recorrent el camí.
21: Sí, molt, molt content i feliç del reconeixement que ha rebut, tot insistint en que ell simplement va ser el primer, figura evidentment cabdal important, d'un seguit de gent que ha donat continuïtat a aquestes transmissions en català, tant aquí a Ràdio Barcelona els darrers 50 anys com a les altres emissores, on un fet que en aquell moment va ser excepcional l'any 76 i que, per sort, ara ja és una qüestió normalitzada, que es pugui escoltar evidentment el Barça i qualsevol esport explicat en català a moltes emissores, però sí, molt content i molt, molt feliç i honrat per tot el que s'ha dit d'ell durant aquests dies.
20: Joan Laporta va parlar també sobre el que ha passat amb la brutalitat policial amb un aficionat del Barça que va portar una estelada a ells, diversos casos que hi ha hagut en aquestes últimes setmanes, i diu que està content amb la reacció del govern, que ha obert investigació a la policia per una possible infracció greu. Això és el que deia Laporta.
8: Nosaltres ja vam demanar doncs, que si això es reconfirmava, perquè les imatges eren esfereïdores i eren molt clares, però a veure, tot s'ha de provar i tothom ha de tenir dret a dir la seva, encara que la violència no és justificable, i menys en aquest cas, i tal com va anar, però bueno, que rebran el càstig corresponent. Però m'ha agradat la reacció del govern, i això ajuda a que es pugui portar amb normalitat una senyera, o per suposat, o una estelada i una bandera del Barça.
20: I sobre la famosa samarreta que el Barça no es va posar i tres jugadors del Madrid tampoc la van ensenyar amb el seu missatge explícit, la de Ceuta, la porta diu això.
9: Amb el tema de sortir amb samarretes a favor de Ceuta, nosaltres defensem la llibertat d'expressió i en aquest sentit doncs, que cadascú, tant individual com institucionalment, faci el que cregui que ha de fer. Però és cert que en tota acció, en tot acte d'aquest tipus, que doncs, d'alguna manera l'esport està molt vinculat a la política, doncs sempre crea controvèrsia. I ja, sense anar més lluny, el que va passar ahir a l'estadi de l'Elx, i bé, el que va passar també amb el jugador del Betis, amb l'Abde, no?
20: Teniu l'entrevista sencera a la pàgina web de la cadena SER, a l'aplicació per a telèfons mòbils, vídeos també a les xarxes socials del Que t'hi jugues. Amb Joan Laporta també va venir la vicepresidenta del club, la portaveu Maria Elena Fort, que ens va explicar Flaqui que té a casa, repartits per diferents llocs, 9 o 10 transistors, que li encanta la ràdio i s'adorm sempre escoltant
21: bona,
20: la ràdio.
21: Bona aquesta, sempre la ràdio, visca la ràdio.
20: Tu l'escoltes des de petit?
21: Jo l'escolto des de petit, sí. M'ha acompanyat tota la vida.
10: I el Rafa també s'adorm escoltant la ràdio.
21: Ah, sí?
10: I no escoltar-la també.
20: Com reia la porta escoltant la seva pròpia imitació.
10: Home, clar. Fa el que es pot, home. Fa el que es pot.
20: Bé. En cert, ens va llançar un repte, eh? Dues paraules per a que colis amb una retransmissió. I ja els escoltarem.
10: Ja vam fer dues
20: paraules. Anem acumulant ja de reptes, eh?
10: Molt maques. Sí. A més a més, ho esteu fent molt bé, m'agrada molt i... I jo també m'adormo escoltant-vos i menjant carpes.
21: Tot bé?
20: Em fa riure, llavors, tuso. Mbappé, al diari AS, parlant de lo de les samarretes.
11: Yo pienso simplemente es bien de explicar porque la gente, para que la gente entiende que, claro, fue una decisión de los clubes de meter la camiseta, de vestir la camiseta. Entonces, nosotros como jugadores tenemos que vestirla. Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final... La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos. Pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz. Y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
20: Al larguero, Antón Meana y Javier Raez van a explicar cómo habían anat tot això al vestidor.
12: ¿Pero cuándo se lo dice el Real Madrid a sus jugadores?
17: Ahí es después del calentamiento, porque algún jugador se queda como sorprendido y entre ellos esa imagen sí que se capta en la tele, que vemos los dos últimos en colocarse la camiseta con desgana, son Vinicius y Mbappé.
12: O sea, se lo dicen
25: al campo.
12: 10 minutos, o sea,
17: correcto,
12: antes de
17: cuando van a salir ya después del calentamiento.
25: Como el Elche no quiere dar la versión oficial, sí. Aparte cuando la pide dicen que no te la dan, en el entorno de varios futbolistas, agentes de jugadores del Real Madrid nos han dicho hoy que sus jugadores no sabían nada de la camiseta hasta que iban camino del campo. Le dan, toma, ponte esto.
17: Tal, claro, cual, tal cual.
25: Entonces, claro, que tú saliendo a jugar te den una camiseta, te, claro, pongas a leer que me lo pongo o no me lo pongo.
12: Claro.
25: Bueno, eso ocurrió así. Y luego, ha sido un tema muy incómodo. Hoy, por ejemplo, Thibaut Courtois, a través de su jefe de prensa, ha preferido prohibir esa pregunta. No se me puede preguntar por la camiseta de ayer. Es un tema que ha molestado en el vestuario, que ha tenido mucho ruido durante el día.
17: La hora exacta no te la puedo decir, pero el Madrid estaba de acuerdo, sabía la iniciativa y el Madrid lo quería hacer. La hora exacta no te la sé decir. Claro. Lo que te digo es que el Madrid lo sabía, estaba de acuerdo, la quería hacer, bueno, y voy más lejos.
26: El Madrid dentro de poco va a tener una iniciativa propia. Camino al estadio.
17: El Madrid va a hacer una iniciativa propia con Ceuta.
20: La iniciativa la podem llegir ara al diari AS i també al Marca, no?
21: Sí, és que Florentino Pérez, acompanyat d'Emili Butragueño, jo diré, i José Martínez Pirri, que és el president d'honor del club, doncs viatjaran cap a Ceuta aquest proper divendres, demà, per doncs, donar suport des d'allà en persona a... tot el que està passant. Així que aquesta iniciativa és això, que Florentino Pérez en persona viatjarà cap a Ceuta per intentar calmar tota la polèmica generada per les samarretes.
20: I hi ha nou extracte de l'entrevista d'Mbappé al diari AS. Parla de Lamine Yamal.
0: ¿Qué piensa de Lamine? Lamine ha dicho que tú y él sois los dos mejores del mundo.
13: Tengo la sensación que va a tener una gran carrera.
0: ¿Kylian Mbappé puede ganar el Balón de Oro?
13: Yo puedo hablar bien con mi boca, pero yo pienso que mi mejor abocado son mis pies. Entonces yo quiero siempre jugar con mis pies. El resto es parte de...

0: el otro, pero yo creo que él va a ser una buena jugadora, pero yo no estoy como para...
1: Que yo puedo hablar con la boca, pero mi mejor abogado son los pies.
0: Sí, sí, yo puedo hablar con los pies, no sé si lo sabe. Puedo hacer
1: ¿cómo
0: frases
1: con los pies, Kilian?
0: Pues puedo hablar y puedo hacer frases con los pies. Claro, yo pongo los pies arriba y puedo pronunciar vocábulo.
1: Es que ens deixa els gags votant.
2: Però estan fent el trànsit.
0: Que votando, sí, está votando Chuto para
1: quan
0: marcar el gol.
1: Quan imitis Mbappé, posa els peus a sobre la taula i que els oients que vulguin connectin el live per veure com parles amb els peus.
0: Bueno, tú puedes jugar el tonto y ahora decir bromas de los pies, pero claro, no sé. Yo creo que también tenemos que vigilar mucho nuestro vocabulario y la mejor forma de vocabulario es hablar con los pies, que no puedes decir nada.
2: Dèiem l'altre dia que la mina havia passat de dir no suplico a demanar-lo. Però és que ara Mbappé també fa el mateix, va passar l'altre dia con la boca, con el balón de oro, sí. I ara di que no, que el gol en los pies.
0: Con la, boca muere el pie.
1: Ha fet el camí invers.
0: Que la boca muere el pie, era?
1: Ai, Anna Palet, què tal, com estàs?
3: Què tal, bon dia, sí que...
1: Està a punt de tancar-se el mercat de fitxatges al futbol femení.
3: Sí, tanca de fet demà a la Lliga F, demà divendres a la mitjanit, i si us pregunteu si el Barça farà algun fitxatge més d'última hora, doncs aquí depèn una mica de qui li preguntis al club, perquè si li dius a Pere Romeu, ja porta mesos repetint que ell necessita una lateral, que és la posició que nota que té una mica fluixa a la plantilla, de fet, fruit de les lesions i de diferents casuístiques, però és que a l'últim partit Pere Romeu va haver de sortir amb una línia defensiva on només hi havia una defensa natural. Patrick Jarro estava jugant de central, Sidney de lateral dret, quan mai ha jugat en aquesta posició. Pere Romeu ens ho ha dit aquest matí en una atenció a mitjans, confia que en aquestes últimes hores hi pugui haver algun moviment i fins a últim moment estarà pendent.
4: Futbol mai se sap i sempre passen coses, algunes previstes, algunes imprevistes, però sí, fins que no es tanqui del tot el mercat no podrem fer valoració. Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expresso al club, que l'expresso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
3: Què passa, sí, que jo, per exemple, vaig fer la consulta després de la junta directiva que va haver el mes d'agost a fons oficials del club de si després del fitxatge de Caroline, que recordem que és el més car de la història del Barça femení, més d'un milió d'euros per la davantera brasilera, si hi hauria més fitxatges, i el que em van respondre fons oficials del club de la directiva és que no, que el mercat es donava per tancat. Per tant, aquí hi ha diferents versions. A l'àrea esportiva sí que volen que arribi una lateral, però fons oficials de la directiva des del mes d'agost diuen que el mercat es dona per tancat. Per tant, veurem si en aquestes 24 hores mal comptades que queden arriba algú, però en el cas de que no passi, que és una possibilitat molt real que no es fitxi aquesta lateral que demana Pere Romeu, l'entrenador del Barça creu que s'haurà de fer fitxar de primer equip alguna jugadora del B, perquè més de 7, o sigui, sempre ha d'haver mínim 7 jugadores del primer equip simultàniament en un partit perquè no hi hagi alineació indeguda, i l'entrenador té clar que no vol fer malabars i per tant potser alguna del B s'haurà de pujar al primer equip.
4: Sí, estaria bé que alguna jugadora passés a tenir fitxa de primer equip, sempre quan sigui el correcte per totes les parts, però sí, evidentment, si no hi ha cap incorporació més, hi hauran jugadores del filial que hauran d'estar segurament en dinàmica nostra de dia a dia i hauran de tenir molts minuts amb nosaltres. Per tant, el millor seria que tinguessin fitxa de primer equip, així no hem de fer, com tu dius, malabars algun cap de setmana.
1: Gràcies, Anna. Avui graderia al balcó a 9:15, 20:30.
3: Ens escoltem després, una abraçada.
1: Has parlat amb l'Albert Llimós? Anna?
3: Encara no, ara ho faré.
1: Val, doncs estigues atenta que igual tens tema gros a la graderia del balcó.
3: Gràcies per avisar, ara em quedo escoltant.
1: O no, Helene? I tu també, demà.
0: Bueno, tiramos ja la publicitat.
1: Que tens
0: no,
1: un programa per fer 3 o 4 hores, demà
0: si
1: que t'hi jugues.
0: Si tirar la publicitat, que venga, vamos, sí, esta mando yo.
1: Però
0: venga.
1: No és el 34, avui.
2: No, és el
0: 33.
2: Últimament això ho supera el temps, però vaig.
0: Minutos de más, hombre.
1: Pues tira tu, Blanqui. No, estàs no, igual de legitimat que jo.
5: ¿Qué te jugas? Un glob entre amics. A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El Glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
6: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull.
7: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica pel·li de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari

0: de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
1: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
0: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
2: Dilluns, dimarts, dimecres. Per què hem d'esperar el diumenge per tastar un bon arròs? A Mana 75 no comptem els dies, sinó els moments que compartim i les ganes de gaudir la vida. Mana 75, el plaer de ser-hi. Mana 75.
3: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyacán son tan increíbles que con lo que ahorras a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyacán.com.
4: A Forns Gils.

0: les botigues a forngil.com.
1: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
2: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
3: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora al pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
4: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
5: Prepárate para volver con las últimas ofertas de la vuelta al cole de MediaMark. Como una tele Samsung de 75 pulgadas 4K con tecnología mini LED por 749 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
6: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
7: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
8: Gratis? Estan bojos!
7: I trobaràs tots els continguts del Què t'hi jugues.
9: Què t'hi jugues?
10: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
11: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
10: Arroba Què t'hi jugues.
12: Una 37, Què t'hi jugues a SER Catalunya. Perdona, estàvem parlant de la transmissió del dissabte. A on anem?
13: A les xarxes.
12: Vale.
14: Hola.
12: Estàvem
13: ara organitzant
12: coses de dissabte, aprofitant el temps, les pauses publicitàries i tal.
14: Estic aquí.
12: I, pues, Flaqui, don, li passo.
13: Hola, Núria.
14: Hola, Flaqui, què tal? Bon dia. Mira, doncs que la gent està...
12: No sé si millora la vostra relació.
14: La gent està molt, molt optimista amb aquest Barça, però ara sí que no, ha canviat una mica l'enquesta i la gent ja no veu tant com el Barça de Guardiola. Ja tenim això.
12: És superstició.
14: 63% sí, aquest Barça s'assembla al primer Barça de Guardiola. Un 37% no, però fas una llegida general als comentaris de YouTube i déu-n'hi-do amb l'optimisme que hi ha. El José diu, aquest any la farem grossa i això vol dir guanyar-ho tot. Imagina't el José si ho veu tot de color verd. També impressionant Barça. Olivan, per exemple, quan parlàveu de comparatives amb el Barça de Guardiola, amb el Barça de Johan Cruyff, diu, una mica de respecte, aquest és el Barça de Flick. Per tant,
13: sí, l'Ivan...
14: L'Ivan no vol, no, vol, no vol comparatives.
13: Només diem que el que ens genera, aquesta il·lusió, sí, aquesta gaudir cada partit, aquest veure com sobrepasses el rival, et recorda aquella irrupció del Barça del primer any de Guardiola.
14: Ha quedat clar. El Francis diu que el que toca ara és gaudir i el Jorge diu gaudim tant que això és el més important de tot. I molts missatges, sí que Flaqui avui, cap a Adeyemi i el rendiment que sí està tenint en aquest inici de temporada. El David diu lo d'Adeyemi no el coneixia i estic flipant amb la velocitat que té. Per tant, ja veieu que l'optimisme entre la colorada avui està desfermat, eh?
15: Tu dices que hables del Barça de Guardiola? Porque te recuerda, ¿por qué? Por los penaltis, por las rojas, por los,
13: no entraré
15: los favores
13: joc
15: arbitrales.
13: No entraré en el seu joc.
12: Porque tractes es mucho más, también, el nostre personatge.
15: Mucho sí más fácil ganar el partido cuando el árbitro te pita tres penaltis a favor.
13: No entraré en el seu
15: tres
13: joc
15: penaltis a favor. Puedes permitirte fallar uno.
13: Els tres eren.
15: Es normal que Rafinha lleva tantos goles porque cuando los defensas rivales le ponen la alfombra roja.
13: Sí, claro.
15: Passe vostè, per favor.
13: Sí, sí, sí.
15: Benvinguts, passeu, passeu. Casa meva és casa vostra, si és que hi ha casa d'algú. Ayer está muy claro, es el escándalo del Camp Nou en obras. Hansi Flick ya ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganar. La ganó con el Bayern de Múnich. Sí. ¿Por qué la ganó con Lewandowski, que parecía el Musculman? Y con el escándalo de insertar estadio. Ay, perdón, que le pregunté al chat GPT que me escribiera el discurso, pero no había visto que no había escrito el estadio. Mientras tanto, el Real Madrid es un equipo humilde, con ganas
13: sí
15: de trabajar.
13: Y tan.
15: Pero ¿cómo vamos a trabajar si llega el fin de semana y solo nos pitan un penalti? Y al Real Madrid, solo uno. Y al Barcelona, tres.
13: Eran dos, tres, sí.
15: Señor Hansi, pues ganar así es fácil, pero ellos no van a ganar. Que, por cierto, ya estamos rodando el capítulo 4 del documental en el que vais a ver cómo conseguí frenar al Barça de Hansi Flick.
13: Sí, sí, sí.
15: El temible Barça de Hansi Flick, yo sí lo he frenado. Sí. Y si solo tengo que poner amistosos de la gira americana, pues las imágenes serán de amistosos de la gira americana. Por el resto, ¿qué queréis preguntar? ¿Sobre Diomandé? ¿Estás hablando de Yann Diomandé? Parece que estás hablando de Garrincha o de George Best.
13: Sí, el preu.
15: Estás hablando de Yann Diomandé. Es un óptimo jugador, pero dos años atrás jugaba en el Leganés.
13: Sí, pero he pagado una pasta.
15: Tienes que poner calma. ¿Sabes qué me esperaba yo? Esperaba que me preguntaras que el 11 titular del Atlético. No por Yann Diomandé. ¿Tú quieres saber de Yann Diomandé? Problema tu.
13: Meu.
15: Problema tu.
12: Va, Albert Llimós, ¿qué tal? Mira, com
15: penalti
12: estàs?
15: Per al Barça otra vez.
16: ¿Qué tal? Molt bé.
12: Aquest dissabte tens assemblea.
16: Aquest dissabte ens divertirem, sí. Serà llarga.
12: Rebutes, ja cobrint una assemblea del Barça.
16: Sí, i ja m'han dit que serà llarga.
12: Comença a les 10?
16: A dos quarts de 10, primera citació. A les 10 començarà ja amb segona cita l'assemblea. Per tant, a partir d'un quart...
12: I no té hora de finalització, no?
16: M'han dit que mitja tarda, segur.
12: Per cert, el Tribunal Català de l'Esport ha ordenat repetir les eleccions a un club català a la Guineueta. Explica'ns per què i en el marc d'on hem de contextualitzar això.
16: Sí, és important, ara ho explicarem. Expliquem la notícia i després per què expliquem aquesta notícia, perquè és interessant i crec que ens divertirem molt els propers mesos, sobretot l'any que ve. La notícia és aquesta. El Tribunal Català de l'Esport ha estimat el recurs presentat pel candidat José Centeno de la mà del despatx Bosseler Advocats i repetirà, o s'han de repetir, les eleccions d'aquest club de Barcelona. La resolució obliga, per tant, a la Junta Electoral a fixar una nova data per a la celebració d'aquestes eleccions i permetre que 13 electors votin quan se'ls va privar aquest dret. Per què? Perquè quan van passar les eleccions a l'abril, la Junta Electoral va impedir a aquests socis que votessin, alegant que els seus números de DNI registrats al cens no coincidien exactament amb els documents físics que portaven.
12: Els del DNI?
16: Sí. Què va resultar? Que finalment la votació va ser 85 a 84. 11 vots de diferència favorables al nou
12: 85,
16: president.
12: 84?
16: 85 a 74.
12: Ah, 74. 85 a 74.
16: 11 vots de diferència, 13 persones van quedar sense votar. I va guanyar Gabriel Vicente Blasco, va ser el guanyador, i a partir d'aquí, doncs, Centeno, de la mà de Daniel Bosseler, no, de l'advocat, va presentar aquest recurs i ara és el Tribunal Català de l'Esport el que li ha donat la raó. Per què és important tot això? Per què estem explicant una notícia de la Guineueta, un club humil, no, de la part alta de Barcelona? Perquè forma part de la lluita soterrada per dirigir la Federació Catalana de Futbol. I com et deia, ens divertirem perquè Centeno és una de les veus més crítiques contra Soteras. Joan Soteras, l'actual president de la Federació Catalana, no? Que va sortir, doncs, escollit. Però és que a partir dels propers mesos tenim tres fites, crec que importants. La primera, hi haurà eleccions, jo crec que primers mesos del 2027 s'hauria de fer les noves eleccions a la Federació Catalana, no? Amb el nom de Joan Soteras i també, en aquest cas, Joan Josep Isern, no? Que és un dels altres grans candidats, no? que hi ha sobre la taula. I després perquè hi ha dos processos judicials que estan pendents. El primer, a Tortosa,
12: sí, recordo perfectament.
16: Correcte, que té a veure amb les eleccions del 2022, que després es van repetir el 2023, doncs per una banda hi ha un procediment a Tortosa, que s'ha dictat ja interlocutòria per passar ja procediment abreujat, per tant tindrem en breu el judici, que és per falsificació documental, que vol dir ús de documents falsos per intentar votar. Però després es van repetir les eleccions l'any 2023 i hi ha un altre procediment, una altra via penal, en aquest cas a Sabadell, pendent d'acabar també l'instrucció i que el jutge dictamini alguna cosa, en aquest cas 9 persones investigades, entre elles Soteras. Per tant, ens divertirem molt.
12: La lluita de poders a la federació és tremenda, dona per a una sèrie i guapa. Gràcies, Llimós. Avui, per ser el llapis de memòria, Mateu Lahoz.
15: Hòstia!
12: El llapis de memòria, avui, a partir de les 3 de la tarda, Mateu Lahoz.
17: El que t'hi jugues, l'heu cagat, amb Xavi Cazorla.
18: Anda, ja cagat.
12: Reitero les meves disculpes, que ja et vaig dir en directe
16: sí.
12: El dimarts. Mm. Però bueno, ho compensem, no?
16: Sí, no, amb negre ho fem legal? Com...
12: Això ja l'Helena de Diego, la que mare.
16: Parlo amb ella.
12: Sí.
16: Bueno, va, doncs comencem a repassar una setmana on bàsicament s'ha faltat bastant el respecte a la gent. Per exemple, a un pobre nano del Feyenoord, a qui veu trucar en directe, se li va faltar, però com unes rates que sou, li veu faltar quan ja s'havia penjat el telèfon.
12: Doncs ja escolteu, és Javi López, futbolista del Feyenoord, canari, criat al nord del futbol espanyol, a l'Alavés, a la Real Societat, acaba d'arribar a Holanda i te agradecemos que nos hayas atendido en el que te jugues, que te vaya todo muy bien y a ver si el Feyenoord cumple el objetivo, al menos en Liga.
19: Vale, muchas gracias.
20: Oídos tots, eh?
18: ¡Ojo las orelles!
12: 12 i 24, ara comentem l'entrevista a Javi López, jugador del Feyenoord, que avança que volen ser fidels al seu estil d'intentar tenir la pilota.
19: Oh, clar.
12: Si ho fan, els hi cauran 6.
20: Molt lleig, eh? Molt lleig, eh?
19: Però no li vas dir a ell.
12: Com van quedar?
19: Sí, home, però no li vas dir a ell. Va, doncs us fotran 6 si aneu d'aquest pal.
12: És veritat.
19: Ah, home, joder, no sé.
12: Lleig, això, no?
19: Sí.
12: Si soc xulet, a la cara.
19: Ara, ara.
12: No a l'esquena.
19: Jo faria l'esquena, també t'ho dic.
12: Més fal... Com van quedar? Eh?
21: Si tiene los huevos, me lo dice la cara.
19: Oh, que gran. Més faltades. El sí que li va faltar una mica aquí al meteoròleg de la casa i, per extensió, a tots els de Catalunya.
22: Citació de drama típic de quan passa això, no? Que si s'ha anunciat, no ha passat exactament el que jo havia entès a casa meva, que si uns s'han passat, que si no es passen, després fan curt. Ja saps, no?, com van aquestes coses. La idea és que...
12: Els meteoròlegs sou com els àrbitres de futbol. Sempre esteu per insultar-vos.
22: I darrerament més, eh? Hòstia. Però bé, ho anem assumint.
23: Y bueno, no queda más que hoy pues agachar la cabeza y comer la mierda.
19: Ja està, molt bé.
12: Lo mismo es la rialla, el riure amb retard del Bermúdez. Sí, bueno, arribo quan puc. Arribo quan puc. I no és el meu cas, que el respecto molt, però sé que altres no.
19: Ui, vols que obrim aquest meló ara o no?
12: Sé que altres no, ja està.
19: Va per tu, Flaqui?
13: No, m'he donat per al·ludit, sincerament.
19: Va. Bueno, doncs això d'anar faltant a la gent s'encomana i, clar, aquí es va animant tothom. Llavors arriba el Cristóbal divendres i li falta d'aquesta manera bastant forta al pobre Alberto Peinado.
24: I hem de parlar amb l'Alberto Peinado. Ho he de dir, Alberto. Ho he de dir. Alberto. Sí, s'ha menjat tossa de mar sencera perquè s'ha engreixat.
13: Com dius?
24: S'ha menjat tossa de mar sencera perquè s'ha engreixat. Pobret, pobret.
25: Ai, pobrecito.
24: I ha vingut corrents des de Mollet. T'ha arribat suant. Home, porta roba de recanvi. T'has com sortit de la piscina. No, era suor.
26: Mira si és bona persona.
24: Després de la pausa, parlem amb ells. Helena, sí?
27: No tens pietat, Cristóbal.
24: No, aviam. Bienvenido al club de los fucking panza. ¿Vale?
12: Sí, Helena. Acabas de decir que un colaborador tuyo ha llegado aquí empapado de sudor y te quedas tan a gusto. Pero tú, de verdad, chico, ¿pero tú qué te has pensado que es esto?
27: Si la somos al damés. 1:33, pausa y tornem.
28: No tiene sentimiento.
12: Que s'ha menjat tossa de mar sencera.
19: Tossa de mar sencera i a sobre arribar suat. Buah, meravellós. I ja que estàvem amb el Cristóbal, doncs la
12: primera... No passi desapercebut, que ha explicat, i és veritat, que l'Alberto va venir corrent des de Mollet fins a la ràdio, eh?
19: Ah, però això és real?
12: Ah, és real. Sí, clar que és real. Ell ho fa, aquestes coses.
19: Joder. Doncs no
12: és... Si ens envia vídeos al... Tenim un xat, que és al marge de la redacció d'esports, del que t'hi jugues, que és amb els bojos de la taverna, on l'Alberto de tant en tant envia missatges d'ell corrent i a vegades es posa 3 dessuadores per suar més i així cremar més.
19: Hòstia.
12: És veritat això que us explico?
19: No, la taverna dels bojos realment és sí.
12: També he trobat.
19: I no és el pitjor de tots, perquè l'altre dia, per començar, la primera de la temporada, vam conèixer una persona que crec que prometrà bastant amb coses molt actuals del 2026.
24: A tu et vaig conèixer al casino, però saps què m'ha preguntat? Pots repetir la pregunta que m'has fet abans d'entrar?
29: Que si podia vindre gent a veure...
24: No, l'anterior, la de Arevalo.
30: Si se puede fumar
29: en el estudio. Ah, sí, podia... En gangoso.
24: Sí, pot parlar en gangoso, evidentment.
31: ¡No! ¡Por Dios, no!
12: Cristóbal, o haces un mínimo de análisis de inteligencia antes de entrar aquí, o tenemos un problema ya, ¿eh? No, te lo digo ya en serio.
24: De fet, si voleu enviar missatges en gangoso...
30: A mí me parece extraordinario.
24: 666-3272-11.
32: No, hombre, no, madre de Dios.
24: Si podeu fer l'Arevalo...
12: Home, normal, te va a parecer extraordinario a ti. Si sois de la misma cuerda...
24: No.
29: El meningo que vuela a la cazuela.
24: Ja us he dit que l'estimareu a l'Antonio molt fort.
30: És el nuevo Javier Cárdenas.
33: Madre mía, cómo está la vida.
19: És el nuevo Javier Cárdenas, sí, van dir al Cristóbal. I realment és una gran definició.
32: L'únic missatge cuerdo de tot el tall.
19: Sí. Sí, que tornem a tu ara, que vas perdre tota la credibilitat, si és que te'n quedava alguna, amb això que vas dir.
12: A la secció de l'Òscar Nin els escoltarem i ve amb protagonista.
13: Caram. Chiquitán, chiquitán, tan, tan, que tumban, bam. Això també feia anys que no l'escoltava.
12: Que us dic una cosa... Em fa més il·lusió entrevistar a Ximo Bayo...
13: Oh. Que?
12: Que a Leo Messi.
34: Anda a passar, bobo. Anda a passar.
12: Vaig passar.
0: Aquí em vaig accentuar. Vaig ser víctima de l'eufòria.
19: Joder, però molt, eh? Al final vau acabar parlant amb el Ximo Bayo i un cop va acabar la secció va passar una cosa que aquí és, crec que s'ha de dir que és bastant imperdonable.
12: Ai, tanquem en Playing Free o què?
13: Va. Home, és un subidon.
1: Sí, senyor!
12: No? Willy, la tens per aquí?
0: El segon himne nacional de Catalunya, eh?
2: Diuen, diuen, diuen.
12: Al tanto, eh? El Virulai i després el Flying Free.
0: Hòstia, i tant!
12: Sí, que l'empenyes tant.
0: Clar que sí. Vamos!
12: I això què és? Aquesta no és Flying Free.
13: No
12: estàs descatalogat.
2: La moral d'un país queda afectada per coses d'aquestes, no?
19: Passa res, passarem sent grans...
12: És que el Willy no anava a aquests llocs.
19: Clar, deu ser això.
3: I tu sabés, sí.
12: Hi anaves, Willy?
3: Bueno...
12: Demà dient així com el
19: sí,
12: cap, eh?
19: Mira tal. Anem una cosa ara que passa quan vols enllaçar dos temes i dius, hòstia, això em quedarà guapo perquè veníem d'aquí, anirem allà i al final veus que no.
13: Escolta'm, que Deco ha fet una molt bona feina i que el mercat ha estat més que positiu.
12: I el Barça ha fitxat molt, amb l'Albert Llimós ho explicarem, perquè ha de fer l'equip pels propers dos anys. Són dos quarts d'una del migdia, que t'hi jugues, i encara us penseu que sabeu tot el que... Espera un moment, estic fotent aquí.
13: On vols estar? On vols estar?
12: A la contracrònica de Sánchez.
4: I a demà pel culo.
19: Molt millor.
12: Sí, no us passa a vegades que se us desconnecta un cable
19: sí,
12: del cervell?
19: Però el teu cap era espectacular.
32: I hi ha vegades que comences una frase i intentes trobar el final durant la frase i a vegades no el trobes, no passa res. Sí,
19: sí. Ai, no va arribar, no va anar bé, al final no passa res. No cal parlar sempre, sí que tampoc. Vull dir, a vegades, doncs, d'això, fas una frase ràpida i ja està. I sobretot no cal parlar quan ja hi ha algú que està explicant el que tu vols explicar.
14: No, i deixa'm dir-te que ara la gent ha començat un debat, no sé si ho estàs veient al chat de YouTube, al voltant de qui hauria de guanyar aquest any la pilota d'or.
5: Estem muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena.
14: Perquè hi ha hagut un oient, espera, perquè mira...
12: El David.
5: ¡Calli!
14: El David.
12: El Balón de Oro tendría que ser para Fabián, lo ganó todo con el PSG.
14: Exacte.
12: I además el Mundial, i el...
5: ¡Calli!
12: Que diga que por ser defensa no puede, que se lo pregunten a Cannavaro, i un altre respon, Fabián no es defensa, el Marcos.
14: I ara...
12: Riuen.
32: Sí.
12: I llavors...
5: ¡Que calli!
12: I llavors hi ha el debat, bueno, vols acabar tu?
14: No, si llegeixes tu endavant, eh?
12: No, és que tinc aquí davant. Això, el que he vist que paties...
5: Respeta la gent i calla't ja, anda!
19: Algú més a afegir?
12: Ja està.
19: No, ja està.
13: Vale. És que perquè es queda sense veu. És que...
19: Clar, és que és normal. Anem ara a una mena de couple estrany que et va passar mentre parlaves amb l'Ovalle i ens va regalar doncs, aquest moment així una mica surrealista.
6: Que signa acompanyat de la seva família per 3 temporades a canvi de 10 milions d'euros fixes més 5 en variable.
12: Doncs... Digues, digues.
5: Què passa?
12: Ah, no, el David
13: tu,
12: que estava parlant amb el Santi Ovalle, val.
5: Oigo voces.
19: Està bé, això acostuma a passar també els acoples aquests. Anem a una persona que crec que necessita més vacances. S'ha dit que n'has fet moltes.
13: Però no suficients.
19: No suficientes.
13: Correcte.
19: I aquest tall ho demostra perquè a vegades...
12: Saps què m'ha fet amb les vacances?
19: Què ha fet?
12: Ho puc dir?
19: Això, home.
12: Se n'ha anat per l'esquena a exigir-li, no a demanar-li, al cap d'esports unes vacances sense dir-m'ho, perquè ell era conscient que jo també me volia agafar uns dies més o menys com ell, i ha anat primer. Més ràpid que jo,
13: no,
12: el cabron.
13: No era conscient que volguessis vacances, no vaig exigir, simplement vaig fer una petició i se m'ha concedit. Ja està, la setmana que ja faig vacances.
12: Llavors se m'ha dit a mi, tu ja les faràs.
13: A ser ràpid, sí.
19: A mi m'agrada que em feu servir per treure aquestes coses. Jo no sé si haig de gestionar alguna cosa o ja...
13: Has de posar pau.
19: Val, impossible.
32: Ets el Kofi Annan del que t'hi jugues.
19: Doncs això, Flaqui, que hi ha dies que et despistes a l'inici de l'hora.
12: 1:04, Flaqui.
13: El que t'hi jugues ens ho passem molt bé, divertim.
12: Com? 4, Flaqui.
13: El que t'hi jugues ens ho passem molt bé, divertim.
4: I a demà pel culo.
32: Com? Què?
12: M'has enganxat. Aquí estàs parlant. Estàs atents al programa, Flaqui.
7: Estamos un poco despistados, eh?
13: He de dir que és el moment de més pressió del programa.
19: Home,
13: el retorn de la segona hora.
19: Sí.
13: Perquè és un donar pas tan clar que...
19: En blanc, a més, sí, que... Sí, no. Escalf, també, amb tot el suport, Flaqui. Sí, sí. Anem ara amb una mica d'especial oients.
13: Això no necessito vacances.
19: Comencem per el clàssic, l'oient que sordeja una mica.
12: Tanquem amb el Diego, que són els quatre que tenim temps de posar en directe. Veure, diu l'Helena que són molts els que han trucat i ha estat rapidíssima per posar-n'hi a uns quants. Diego, què tal, com estàs?
8: Bien.
12: Des d'on no s'escuchas, Diego?
8: Desde Sabadell.
12: Desde Sabadell. Pues si quieres ir a The Weeknd, solo tienes que decir sí.
8: Sí. Oye, hombre, que no, ya no hay.
12: Y ahora lo hablamos con la Elena. Y decir que no quieres. Si no dices que no quieres, no hay entradas.
8: Que si no, mi mujer me mata.
12: Si no dices que no quieres, no hay entradas.
8: Venga, vale, pues ya está, lo que tengáis.
1: Bueno, estamos sordos, familia.
7: No, no, que digas que nos quieres, que si no, no hay entradas. A ver si nos entendemos, Diego.
9: Contesta, que soy sorda.
7: Que quiero la cadena SER.
10: Quiero la cadena
7: SER. Ahora sí, que me enfete. Si tan quemlo ahora.
9: Háblame más fuerte, porque estoy más sorda que una terapia.
19: Patí, no ho deia, no ho deia, tu.
32: És que els oients ens escolten moltes vegades al cotxe,
19: sí,
32: treballant...
19: O potser que no volia dir, que tampoc vas pensar que potser no us estima, tampoc, saps? Que trucava pel concurs i ja està, escolta'm, no passa res. I ara un altre oient, el típic que truca a la ràdio i es posa nerviós i vol dir molt el seu nom.
7: 9-3-3-4-4-14-11, en posem més, Helena? Sí, el Jaime. Hola, Jaime, com estàs?
11: Hola, Jaime.
13: No, hola, Jaime, no. Jaime, ets tu, no?
24: Jaime, ets tu, no?
15: Repetimos.
7: Repetimos. El Jaime, hola, Jaime, ¿cómo estás?
11: Hola, Jaime.
7: Yo sí que tú, Jaime, yo sí que...
11: Hola, Jaime.
16: Hola, ¿soy yo?
19: Ai, quina gràcia, Alfonso. Anem a coses que han passat fora d'aquí del programa. Primer, uns aficionats del Madrid, que els van entrevistar a la sortida del Bernabéu, al Desmarque, i s'han fet una mica virals. Primer, l'aficionat, el que més viral s'ha fet, l'aficionat random del Madrid, que es va cansar dels mitjans.
17: Hombre, claro que he pitado. ¿Va no pitar? Claramente. Yo me traía a Haaland o a Julián Álvarez, también me traía al Madrid, de 9, y metía a Mbappé por la izquierda. No di más declaraciones.
15: ¿Com dius?
17: No di más declaraciones.
19: És sensacional que una persona del carrer es cansi de cop de fer declaracions i digui, a partir d'avui no faré més declaracions, no em busqueu més perquè no em faré, hòstia, collonant. Aquest senyor que no volia fer més declaracions va eclipsar un altre que venia després, que també em va fer molta gràcia, que li van preguntar, tu xiularies o no?
18: No, porque no sé, pero si supiera, sí silbaría. Sí, sí.
19: Però aquí no sap xiular.
32: Me l'imagino en plena xiulada i ell fent furufufu.
19: Sí, quina ràbia, tu, que no sé xiular. Ja, tio, no sé, una mica de ganes. Ai, anem ara a més coses. A RAC 105 l'altre dia vam descobrir que quan és l'aniversari d'un artista es posa les cançons d'un altre artista.
20: Que també la Pink, que avui en fa 47.
21: ¿Quién demonios es ese?
25: Això és bastant divertit, això que acabes de fer. Has posat una cançó de la... De la
20: això no és de la Pink?
25: No, això és de la Chappell Roan, la cançó es diu Pink. On... Ets la millor, has de dormir més, Marc. Però és que aquesta tampoc és de la Pink, em sembla.
26: Otro más.
20: Pues aquí posa Pink en els
25: Pink
20: títols.
25: Pink Panthers.
28: La madre que me parió.
25: Hòstia, Marc, de veritat.
20: Pink Pony. Va, perdó, no. Demano disculpes.
28: Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
32: I és difícil fer-ho una vegada, imagina't dues,
19: sí, sí, sí,
32: no,
19: sí.
32: No es porten una vez.
19: Ai, anem a una altra cosa que crec que és encara més lletja. Aquesta li van fer a RAC1 a l'alcalde Jaume Collboni. El van deixar amb la paraula a la boca.
34: Per finals del 2027, la ciutat guanyarà nous espais. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
35: Sempre hem considerat que s'havia de...
36: RAC1.
37: Bona nit! Adiós.
36: 6 hores i media després...
38: Ara, però dos minuts. És que ha passat una cosa molt, molt estranya, però ha passat, i és que li hem llançat a la cara del pobre Josep una pública no tocava. Li demanem disculpes.
19: Coses que passen a vegades que, mira, te'l petes i ja està. I ara que després de l'estiu tots hem agafat pes, ojo en fer dieta i inflar-vos a menjar fruita, perquè hi ha alguna peça de fruita que és bastant perillosa.
38: Quan quedaven pocs minuts perquè toquessin les 11, els veïns del barri es van endur un ensurt dels grossos, grossos. Aquesta fruita va produir una explosió de gas.
37: Una cosa horrible, una explosió molt gran. Com a vegades un rellamper que fa pleny.
32: Una fuita, no? Era...
19: Jo crec que sí, espero, sí. Vaja.
32: Que fos la gràcia.
19: Re, home, de re.
32: I gràcies a tots per escoltar-nos un migdia més. Ara, hora 14. Adeu. Adeu. Adeu.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ceuta admite que sí, que es cierta la información avanzada esta mañana por la SER, que el gobierno central remitió una carta al gobierno de Vivas el pasado 28 de agosto para poder trasladar 500 menores migrantes desde la ciudad autónoma a la península. Esta carta, cuyos detalles tenemos en la web, contemplaba, como digo, ese reparto de menores por la península para aliviar la situación que se vive en la ciudad autónoma. Vivas, que ha echado en cara al Ejecutivo Central una y otra vez su pasividad en esta crisis a través de su consejero de presidencia, ha reconocido esta mañana que la misiva existe, pero que era un simple ofrecimiento.
2: Ante ese ofrecimiento, que no propuesta, nunca ha sido una propuesta formal, es un ofrecimiento, pues el área de menores elevó verbalmente, telefónicamente, una serie de cuestiones como la acreditación de los centros, la ubicación de las mismas, el aspecto económico que eso iba a suponer y la financiación correspondiente.
1: El gobierno insiste en que el Partido Popular está poniendo palos en la rueda para resolver esta crisis. Lo cierto es que esta carta no deja en buen lugar a Juan Jesús Vivas y tampoco al Partido Popular, que está utilizando esta crisis pensando más en sus intereses electorales que en resolver lo que está ocurriendo en Ceuta. Y lo que ocurre ahora mismo allí en Ceuta es que, por orden de la Audiencia Nacional y a partir de una denuncia del Sindicato Unificado de la Policía, está suspendida la instalación del campamento del puerto en el que iban a ser acogidos hasta 1.700 migrantes. El gobierno, lo ha dicho Óscar López a primera hora en esta antena con Aymar, ruega a la audiencia que decida cuanto antes.
3: Yo, por favor, le ruego a la Audiencia Nacional que sea rápida, que resuelva de forma urgente, porque es urgente, y que si de verdad queremos devolver la normalidad a Ceuta, hay que tomar decisiones y hay que actuar.
1: Y hay que actuar. Esta mañana se ha visto con Marlaska el comisario de Migraciones, Brunner, y el ministro del Interior, como contaremos luego a partir de media, se apunta también a lo que ayer defendía la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la posibilidad de flexibilizar algunas medidas para facilitar las devoluciones. Y precisamente en Estrasburgo, el Europarlamento acaba de aprobar la resolución sobre esta crisis migratoria de Ceuta, que ha salido adelante con los votos de la derecha y la ultraderecha, y en la que se cuestiona, recordemos, abiertamente el proceso de regularización de migrantes emprendido por España. Última hora, Enrique García Pozo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Ha salido adelante la resolución registrada por el Partido Popular con las enmiendas de los grupos de los Patriotas, donde está Vox, DCR, el grupo del partido de Giorgia Meloni, apoyos también de algunos eurodiputados del Grupo Liberal y con el voto en contra de los socialistas y de la izquierda. Sale, por tanto, adelante una resolución que habla de invasión, que pide responsabilidades a Marruecos y que le exige que cumplan sus compromisos en materia de gestión de fronteras.
1: Ceuta, un día más en la portada de este Hora 14, en el que vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso apuntarse a la teoría del bulo. Ayuso compra el discurso de su consejera de Sanidad y acusa al médico que destapó la manipulación de las listas de espera en el hospital Ramón y Cajal de ser el responsable de estas alteraciones y de otras muchas cosas más, de las que Ayuso no ha aportado ni una sola prueba.
5: El bulo del culo de la semana viene cuando en el Ramón y Cajal resulta que es un señor el que está manipulando las citas sanitarias, las suyas, que encima, entre otras muchas lindezas, se le conoce por reventarle el coche al jefe y por tener expedientes disciplinarios abiertos.
1: El bulo del culo. La comunidad sigue acusando sin pruebas y sin responder, tal y como prueban los documentos, a la pregunta de por qué se manipularon estas listas de espera y si estamos o no ante un caso único. El ataque sin pruebas como estrategia de defensa. Remiten las lluvias en el Mediterráneo tras una mañana muy complicada, tras lo ocurrido además anoche en la Comunidad Valenciana, Murcia o Cataluña, donde moría un conductor.
6: ¡Pues está loco! ¡Sapiñón!
1: En Baleares se mantiene el aviso naranja hasta las 6 de esta tarde. En Ibiza y Formentera se han suspendido las clases. Última hora, Radio Ibiza, John Tour.
7: Protección Civil ha mandado una alerta a los ciudadanos de Las Pitiusas a primera hora de esta tarde para que extremen la precaución ante el riesgo de lluvias intensas y fuertes rachas de viento. Se pide que se eviten desplazamientos o actividades en el exterior. Asimismo, la Dirección General de Emergencias del Gobierno ha solicitado a las familias que recojan de inmediato a sus hijos de los centros educativos ante ese riesgo de tormentas, aunque se destaca que los estudiantes podrán quedarse en los centros hasta que pase la tormenta porque son espacios seguros. Las clases por la tarde se han suspendido tanto en los colegios de Ibiza como en Formentera.
1: Ya digo que estas tormentas van a seguir, pero serán menos intensas. Pronóstico para las próximas horas con Jordi Carbó.
8: Las tormentas esta tarde afectarán sobre todo a las provincias más orientales de Andalucía, especialmente en puntos de montaña, Murcia, Alicante, Valencia, también Castellón, así como Teruel, Cuenca y Albacete. También las islas de Formentera e Ibiza se verán afectadas por estas tormentas, que no serán generales, pero allí donde descarguen lo harán con mucha intensidad y en muchos casos con granizo y fuertes rachas de viento. Algunas tormentas más aisladas que ayer en la mitad este de Cataluña, más sol que nubes en la mayor parte del país, solo un poco de calor en Extremadura y el Valle del Guadalquivir.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: Y con más cosas, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas. Dos años después y tras el intento fallido de quitarse la vida, la causa abierta porque el padre de Francesc Auger se oponía a su eutanasia vuelve a Barcelona. El padre ya no se opone, pero la causa sigue abierta. Y este viernes sale a la venta el nuevo FIFA por primera vez con restricciones de edad. Videojuego no recomendado a menores de 16 años porque incluye un sistema de compras que, como está comprobado, causa problemas de ludopatía.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
0: Hora 14. Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
9: Un home arrossegat per la riera d'Olivelles és la víctima del temporal que ha acabat aquesta matinada. Va creuar una riera amb el cotxe. A hores d'ara, un esborranc a Montcada talla les línies 2 i 11 de Rodalies i el metro no funciona del tot, la L4 i la L11. També continuen els retards a l'aeroport del Prat, on ahir es van cancel·lar més de 20 vols. L'Hospital Vall d'Hebron es torna a inundar i encara ara no funcionen dos dels seus quiròfans. Protecció Civil assegura que les alertes van sonar quan tocaven, també al Camp Nou.
10: Alerta, eh?
9: La consellera parla en defensa perquè no es va suspendre el partit d'ahir al Barça.
11: Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
9: La Guàrdia Urbana de Badalona desnona 6 famílies de cop que vivien en un local comercial. Tenien contracte i pagaven 1.200 euros al mes, però la propietat els hi volia pujar el preu. Ells denuncien que ningú els va avisar abans.
12: Yo no he podido sacar ni una cosa. Al final le estaba diciendo, tengo un bebé de 6 meses, la otra es de 4 años, que estaba en la escuela, y la otra es de 8. Y no he podido sacar ni pañal de niña.
9: L'Ajuntament de Badalona no es fa càrrec de les famílies, tot haver-hi menors que van a l'escola. La ciutat argumenta que no hi estan empadronats. Segon dia del judici contra 4 policies acusats de treure un ull a Roger Espanyol durant el referèndum de l'1 d'octubre. Avui hem escoltat altres agents que van participar a les càrregues.
13: Ejemplos de lo que denomina violencia extrema, para ilustrar.
14: Pues desde hijo de puta, me recuerdo una palabra que nos llamaban españolazos.
15: Piedras, adoquines, botellas, corriendo grave riesgo su integridad física.
16: Lanzaban de todo, piedras, adoquines, lo que cogían por el camino.
9: Cap d'ells es va assabentar que s'havia ferit a Roger Espanyol. Concentració, Vidreres en rebuig a la violació d'una noia de 22 anys quan sortia a córrer en una zona boscosa.
17: No a la violència masclista, i sí a una societat basada en el respecte, la llibertat i la igualtat.
9: I avui també Sant Joan de les Abadeses s'ha detingut un menor d'edat per agredir sexualment a una altra noia, també menor. Tot això en aquest dijous d'eufòria a Can Barça, perquè tot i la pluja, també hi va haver molts gols.
18: Prova la rematada, Cancelo, quin culero! La Pinya!
9: Set a 2 contra el Racing, pendents de Joan Garcia, que després de ser substituït per molèsties al genoll, sembla que tot quedarà en un ensurt. Ara ens ho amplia en Nil Solà. A la tècnica, Guillem Arnal. A la producció, Xavier Balló. Des d'ara i fins als quarts, us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
9: Què tal? Bona tarda. Van caure més de 50 litres per metre quadrat en només mitja hora. En pocs minuts va començar a créixer els rius, les rieres, com la d'Olivelles. Eren les 11 de la nit, en el moment en què es llançava l'alerta als mòbils del Garraf, que un home va intentar travessar aquella riera i va desaparèixer. Hores després, els bombers van localitzar el seu cos uns 500 metres més avall. Andrea Villori, aquesta és la víctima dels forts aiguats d'ahir al vespre, que sobretot ha afectat el barcelonès, Garraf i Penedès.
19: La víctima és un home de 48 anys, veí d'Olivella, que es va veure atrapat dins del seu cotxe quan la riera, que normalment baixa seca, es va convertir en un riu amb més d'un metre d'aigua que passava per sobre dels ponts.
20: No hem vist mai que baixés tanta quantitat d'aigua. És una riera que, quan plou, pot baixar
10: baixa aigua, però aquesta quantitat d'aigua, van ploure molts metres cúbics en pocs moments.
19: Això ens deia aquí Ser Catalunya l'alcaldessa del municipi, Marta Verdejo. L'avís de l'accident el van donar els veïns.
20: Ah, Sabinyó!
19: Quan van veure un cotxe, un Volvo gris, intentant avançar entre l'aigua que va endur-se el vehicle i el va acabar fent tombar. El conductor va intentar sortir, com ens explicava el sotsdirector de Protecció Civil.
21: Al sortir del cotxe, doncs va arrossegar aquesta persona a la corrent i al final, doncs, després de buscar-lo, el van trobar.
19: Els bombers han trobat el seu cos a les 2 de la matinada a 500 metres d'on hi havia el cotxe, que aquest migdia, amb la riera ja seca, segueix atrapat pel fang i les branques.
22: L'episodi ja es dona per acabat.
23: Ai, madre mía.
22: Però hi han hagut importants vies de Barcelona, per exemple, inundades. La Ronda de Dalt, ara ja s'hi ha recuperat la normalitat. Els problemes, però, encara es mantenen al metro, al tren i les carreteres. El principal és a Rodalies. A Montcada i Reixac ha aparegut un esvoranc que està tallant encara les línies R2 entre Sant Andreu i Montcada i la R11 entre Sant Andreu i Granollers, totes en direcció a Barcelona. I això no és la primera vegada que passa aquest esvoranc en aquest punt, Pol Valero.
24: El tram entre Sant Andreu i Montcada és una zona molt castigada per les incidències. El juliol va aparèixer un gran esvoranc de 30 metres al costat de les vies per culpa de les obres. L'afectació és molt a prop, també el tram entre Vallbona i Montcada bifurcació, però no està relacionada amb els treballs de soterrament, sinó està provocada per les pluges que han arrossegat una part de les pedres que hi ha entre les vies i sota les vies, que han esfondrat part del terra i ha quedat al descobert un forat enmig dels rails. La incidència ha afectat una de les vies, sobretot la que va a Barcelona, però durant unes hores, per precaució, també s'ha tallat l'altra, la que puja cap a Granollers, mentre Adif posa formigó a l'esvoranc, tot i que de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir la circulació cap a la capital catalana. El trajecte entre Montcada i Barcelona es pot fer amb tren per l'R4 i també s'ha establert un servei alternatiu directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu.
22: Avui, per cert, que hi ha hagut un nou robatori de coure a la R4, a l'altura de Castell en el tram entre l'estació de França i Glòries. S'ha reforçat la seguretat per evitar més incidents. I des de DIF avisen que aquest any encara hi hauran més robatoris de coure que l'any passat. De fet, n'hi hauran el doble, Pol.
24: És pràcticament un robatori de cable al dia. El director adjunt de DIF a la zona est, Àngel Contreras, ha passat avui per l'Aquí Catalunya.
25: L'any passat ja va ser rècord en robatoris i enguany anem ja camí, ja hem superat tot el número de robatoris de l'any passat i anem a més que duplicar. Aleshores, sí, és un dels majors problemes que tenim ara mateix.
24: Un coure que cada vegada es ven més car i sovint fora del país.
26: Molt d'aquest material se'n va cap a Europa de l'Est, on hi ha fundicions, i en allà, clar, òbviament, la traçabilitat es perd.
24: No? És Victòria Ferrer, directora del Gremi de Recuperació.
22: Això és Rodalies, però per les pluges avui també continuen els talls al metro de Barcelona. L'andana central de Fabra i Puig, on ahir el sostre semblava una autèntica cascada, continua sense servei. La línia 11 només funciona entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana, però la principal incidència és a la L4, només funciona entre La Pau i Verdaguer, i a partir d'allà s'ha de fer el servei amb autobús. Uns autobusos que surten de Passeig de Sant Joan i que al matí anaven planíssims.
27: Pues a fer cua i esperar que vingui 4 o 5 busos per un tren, no? Esperar, no queda mal.
26: Tenia que estar a les...
22: Només 2 setmanes que l'estació de Verdaguer tornava a estar operativa després de tot l'estiu d'obres. A l'aeroport del Prat, alguns vols encara arrosseguen retards. Al vespre ahir es van registrar una 20ena de cancel·lacions i les inundacions també es van notar a l'Hospital Vall d'Hebron, on diversos soterranis van quedar afectats. Aquest és el so del personal trepitjant els vessals que hi havia a l'hospital. I va caure part del fals sostre de l'Hospital Infantil. Avui l'hospital ha reprès l'activitat amb normalitat, però hi ha 2 quiròfans que encara no estan operatius. Alguns ascensors tampoc funcionen, però això no ha afectat a cap pacient ni a cap intervenció. Bé, després d'aquest temporal s'ha reobert un cop més el debat de si van sonar quan havien de sonar les alertes. A 9:15 van sonar pel Maresme i el Barcelonès, i també pels 50.000 aficionats que eren al Camp Nou.
28: Alerta, eh?
22: I aquella alerta va tornar a sonar també al Camp Nou a les 11, també pel Penedès i pel Garraf. La consellera Núria Parrón ha explicat per què no es va evacuar a l'estadi, assegura que van sonar aquestes alertes quan havien de sonar i que la gent no ha d'esperar que se'ls avisi quan comença a ploure, sinó que les alertes es llancen quan es té la certesa que aquesta pluja s'estanca i pot començar a provocar problemes. Ferran Dalmau.
1: La consellera considera que les alertes no es poden enviar a la lleugera, sinó només quan el perill és del grau més alt.
11: No s'envien les alertes alegrement, no podem parar la vida en general, perquè tampoc ningú faria cas.
1: En aquest sentit, explica que durant la tarda el fenomen meteorològic no era tan greu i que no va afectar tampoc l'anada al Camp Nou. El perill va arribar més tard quan els aficionats ja eren al camp. Sergio Delgado és el subdirector de Protecció Civil.
2: Si l'afectació hagués estat greu, haguéssim hagut de valorar doncs, quines mesures calia prendre. Potser no suspendre, potser retardar la sortida, demanar a la gent que no sortís. Va haver-hi garanties de seguretat en tot moment.
1: Suspendre el partit no va ser una opció en cap moment perquè no es donaven les condicions, diu la consellera.
11: Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Recordem que per les pluges 48 ajuntaments van activar el Pla de Protecció Civil i els bombers van haver de fer més de 400 intervencions.
22: Podem connectar amb el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó. Jordi, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda.
22: Què va passar ahir? On va caure més aigua en menys estona? Què t'han dit els registres? Què diuen els registres,
3: doncs,
22: vaja?
3: Si anem als registres més oficials, no?, els de les estacions de l'Agència Estatal de Meteorologia o de Meteocat, pel que fa a Moià, és dels llocs on més va ploure, capital del Moianès, 97 litres per metre quadrat. És molta, moltíssima aigua. Però tenim altres llocs, per exemple, Sitges, en van caure més de 60... El Vallès Occidental destaca Castellà del Vallès, més de 92 litres per metre quadrat, i el Garraf és on vam tenir les màximes complicacions i les dades doncs, donen fe, no?, del que va passar. L'Observatori de Canyelles, el Parc Nacional del Garraf, va registrar una quantitat acumulada de 91 litres per metre quadrat.
22: Déu-n'hi-do.
3: És tota una xifra. Però si anem al detall d'una estació propera, Sant Pere de Ribes, dins el Parc Nacional del Garraf, aquí van caure 60 litres, però hi va haver un moment que aquella 4,1 litres per minut. Això dit així, no sembla massa, però perquè ens fem una idea, a partir d'un litre per minut genera problemes. Si això ho multipliquem per 4, doncs tenim aquesta crescuda tan sobtada de rieres i rierols. Per això no ens cansarem mai de dir-ho. No es poden creuar. És qüestió de segons.
22: Clar.
3: Que no ho expliques.
22: I la polèmica, un cop més, Jordi, de en quin punt, en quin moment es veu que aquesta tempesta es quedarà i farà mal, i si és en aquest moment el que s'han de llançar les alertes, que no és feina fàcil tampoc pels meteoròlegs.
3: El debat continua pendent i jo crec que estem ranquejant, no? Fa una setmana les queixes eren per massa prevenció, una setmana després és per menys prevenció. És un debat que s'ha de portar a terme sí o sí. Els protocols són el que són, és a dir, s'activen a partir dels avisos meteorològics. Els avisos meteorològics depenen d'uns escenaris no certs, al 100%, i això és el que genera al final tota aquesta confusió.
22: I la pregunta de cara als pròxims dies, que l'episodi ja s'ha acabat, no? Ha de tornar al bon temps? Ha de durar uns quants dies?
3: Doncs avui encara tindrem alguns xàfecs a la tarda, per exemple, al Pirineu, també a les comarques de Girona la pròxima nit, alguns a l'àrea metropolitana de Barcelona, però res a veure amb les tempestes de fa les últimes hores. De fet, la tendència serà que el cap de setmana torni el temps d'estiu, és a dir, sol, i les tardes tornaran a ser caloroses, sobretot la setmana vinent.
22: Doncs anirem parlant, Jordi. Gràcies, com sempre.
3: Que vagi bé.
22: Ara són les dues i pràcticament 18 minuts i parlem d'un desnonament que es va produir ahir a aquesta hora a Badalona, que ha sabut en exclusiva aquesta redacció, la de Ser Catalunya, i cobra moltíssimes preguntes.
0: Hora 14, amb Joan Bofill.
22: La Guàrdia Urbana de Badalona va entrar en un local comercial del barri d'Artigues, on des de feia anys hi vivien 6 famílies, dues d'elles amb 5 menors d'edat. Ells tenien un contracte signat amb el propietari, pagaven 1.200 euros al mes. I què va passar? Doncs fa uns mesos el propietari d'aquest local els va dir que els hi pujava el preu de 1.200 a 1.600. Van intentar renegociar fins ahir al migdia. Les famílies diuen que ningú els havia avisat prèviament i llavors va arribar la comitiva judicial amb la Guàrdia Urbana, i la prova és que així van reaccionar quan va arribar aquesta comitiva a fer-los fora.
4: Hombre, están echando a la mujer con la niña. No puede ser eso.
22: Els crits són de la mare d'una d'aquestes famílies, amb el seu nadó en braços, en xoc, sense entendre què estava passant. La cosa és que ara no tenen on anar perquè, tot i haver-hi menors, l'Ajuntament de Badalona diu que no se n'ha de fer càrrec perquè estaven empadronats en una altra ciutat, tot i que els nens van a l'escola a Badalona. Oriol Soler, què tal? Bona tarda.
5: Què tal, Joan? Bona tarda.
22: Tu has estat seguint aquest cas, l'estàs explicant en exclusiva i has parlat amb la família, també amb l'Ajuntament de Badalona, amb la Guàrdia Urbana, per intentar respondre tots els dubtes que s'obren amb aquest cas. El primer és, com és que no hi havia hagut avisos de desallotjament, com passa habitualment, i més si tenim menors a càrrec?
5: Sí, aquesta és una de les incògnites. Com pot ser que una família tingués un procediment judicial obert i una sentència que ordenava el desnonament i que no en sabés absolutament res fins ahir a 2:15, quan la comitiva judicial va anar al local del carrer Alfons 13 del barri d'Artigas a executar el desallotjament?
6: No hemos recibido nada, ni de papeles de socios, ni nada, no sabíamos nada. Hasta hoy no hemos sabido nada, me han picado la puerta, me han dicho que te van a desociar. Y me han desociado y estoy en las calles con los niños.
5: Ell és en Muhammad, és el pare de les quatre criatures, marit de la dona que sentíem abans, aquells crits al moment del desallotjament, que assegura que ells mai s'han negat a pagar lloguer. Diu que hi viuen des de fa 10 anys, que han pagat cada mes, però que a principis d'any, com deies tu, Joan, sense avisar la propietat, els va pujar la mensualitat 400 euros, de 1.200 a 1.600, i que, malgrat demanar temps per pagar aquest augment de manera retroactiva, els ha arribat l'ordre de desnonament per impagament, i així consta l'acte que hi van aixecar la comitiva judicial després de fer-los fora del local on vivien.
22: Segona pregunta, com és que 6 famílies van estar tants anys vivint en un local comercial? La propietat no ha volgut aclarir-ho, això, no?
5: No, el que sabem és que existia un contracte de lloguer, perquè hem vist l'últim contracte a tots, la família diu que n'hi havia d'anteriors, però aquest és de l'agost del 2022, on s'especifica que és un local comercial no apte per viure-hi. Però allà hi residien 13 persones, incloses les criatures de 6 mesos, 5 anys, 8 anys i 16 anys, que són part d'un mateix matrimoni, i després hi ha un altre matrimoni que té 2 criatures més, amb un d'ells que ja és major d'edat. La propietat ha fet servir una immobiliària en tot moment com a intermediària, que és la que ha actuat en la seva representació tant en el contacte amb els inquilins com en el moment del desnonament.
22: Tot i que els nens, ara ho explicàvem, van al Col·legi Badalona, no hi estaven empadronats, i aquí és on s'agafa l'Ajuntament per dir que no els correspon fer-se'n càrrec. Però la tercera pregunta és com és que la Guàrdia Urbana de Badalona no avisa serveis socials quan arriba a fer aquest desnonament i veu menors, i com és que després serveis socials no se'n fa càrrec, tampoc.
5: Exacte, perquè les criatures van anar a una escola concertada del barri d'Artigas i no estaven empadronades a Badalona, tampoc tenien contacte amb serveis socials, segons ens diu la família, perquè estaven ben atesos. Diuen que, tot i que són gent treballadora i una mica precària, mai ha faltat de res als seus fills, i aquest és l'argument de l'Ajuntament per no atendre'ls. Però, segons l'oposició, això no se sosté. És a dir, encara que no hi hagi vincle amb serveis socials i encara que no hi hagi un certificat de padró, se'ls ha d'atendre igualment en una situació extrema com aquesta. Aida Llaurador és la cap de files dels comuns de la ciutat.
7: Són famílies que, independentment de que tinguessin o no l'empadronament a Badalona, han demostrat que estaven vivint a Badalona, i més quan tenen criatures escolaritzades a la nostra ciutat, i per tant l'Ajuntament, a través de Guàrdia Urbana, que són activadors també de serveis socials, està obligada a atendre'ls.
5: I de moment aquesta família ha passat la nit a casa d'uns altres familiars. Esperen avui contactar en algun moment amb serveis socials de Badalona per trobar, però, una solució estructural, no d'urgència. Reconeixen que sí, que estan empadronats a Barcelona i no a Badalona, argumentant que la ciutat governada per Albiol els van posar traves per tenir el padró perquè vivien a un local comercial que, llei a la mà, no pot ser utilitzat com a habitatge habitual. I fa uns minuts els hem trucat una altra vegada. Ens han explicat que intentaran, doncs, això, que poder contactar amb els serveis socials de Badalona, i ressaltant que ells en cap moment van rebre cap notificació judicial i que per això volen anar també als jutjats de Badalona per veure com és que no hi ha hagut aquesta comunicació habitual en els casos de desnonament.
22: Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Oriol Soler.
5: A tu, Joan.
22: Teniu el detall d'aquesta informació a sercatalunya.cat. Nosaltres fem una pausa i en 2 minuts anem a Vidreres, concentració de rebuig a la violació, una noia de 22 anys que sortia a córrer pel bosc. Ara us ho expliquem.
0: FM. Cadena Ser.
8: Yo tengo 15 puntazos.
12: Ahora vivir en la provincia de Barcelona y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91-555-5555.
8: Vente a la Mutua.
12: Condiciones en Mutua.es.
13: La Festa Major arriba al Poblenou, del 10 al 20 de setembre. I el Casino L'Aliança dona el tret de sortida. El dijous 10 a partir de les 10 de la nit, la Sala Gran es converteix en pista de ball. Música dels 80 i 90 amb DJ Juan Carlos, resident durant molts anys del mític Luz de Gas. Consulta el programa complet a casinoalianca.cat.
9: Hey, ¿listo para ponerte en modo on fire? En Eurofitness tienes el plan perfecto. Clases dirigidas, piscina, actividades al aire libre y ambiente que lo peta. Haz match con tu mejor versión. Haz match con Eurofitness. Del 12 al 16, inscríbete gratis. Elige tu club en eurofitness.com.
10: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar, i per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Caprabo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
14: Tornar a casa amb Conforama i els seus dies sense IVA és molt més fàcil. Sofàs, matalassos, mobles, tots sense IVA. Preu sense IVA només del 18 al 22 de setembre. Conforama.
15: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
0: Hora 14. Amb Joan Bofill.
22: 5 minuts i seran 2/4. Concentració de mig centenar de persones a Vidreres per condemnar la violació d'una noia que corria a plena llum del dia.
16: No a la violència masclista, i sí a una societat basada en el respecte, la llibertat i la igualtat. Moltes gràcies a tothom.
22: Des del so d'aquesta concentració a Vidreres d'un centenar de veïns, just avui hem conegut una segona agressió a les comarques de Girona, en aquest cas a Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès. S'ha detingut un menor per agredir sexualment a una noia que també era, és menor, Marta Altimir.
17: Han sigut dues agressions sexuals en un mateix cap de setmana a les comarques de Girona. A Sant Joan de les Abadeses, els Mossos han detingut a un menor d'edat per agredir a una noia, també menor, durant les festes majors del poble. El presumpte agressor, conegut de la víctima, va obligar-la a fer-li una fel·lació. La noia ho va denunciar l'endemà i després d'obrir una investigació, el jove va quedar detingut. Tot això en un mateix cap de setmana, una Vidreres, una noia va denunciar haver patit una violació mentre sortia a córrer per una zona boscosa a plena llum del dia. L'agressor la va abordar mentre l'amenaçava amb una falç. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos encara està buscant el culpable.
22: El jutjat de Barcelona ha reactivat la causa per l'eutanàsia d'en Francesc Auger, l'home que porta 2 anys esperant amb la mort digna paralitzada per la justícia. Ha estat 2 dies després que, aquí a Ser Catalunya, la nostra companya Andrea Villori us expliqués que, desesperat per l'espera, havia intentat suïcidar-se. Doncs avui, Andrea, després de mesos de paràlisi judicial, el jutjat reactiva aquests tràmits.
19: Sí, en una diligència judicial a la que ha tingut accés Ser Catalunya, el jutjat contenciós número 5 de Barcelona ha reactivat el cas i assumeix ara la competència. Això després de quasi 2 anys amb l'eutanàsia d'en Francesc Auger, paralitzada pels recursos que s'estudiaven al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya primer i després al Tribunal Suprem en relació a si els familiars poden oposar-se a la mort assistida d'un pacient. El juny, el Suprem va confirmar que sí, fixant així la doctrina, i des d'aleshores han passat més de 3 mesos sense cap moviment. Ara, i després de diversos requeriments de la Generalitat, el jutjat diu que ha rebut aquella sentència del Suprem i que, per tant, reactiva el cas, de moment, però, sense decidir els següents passos.
22: I seguim amb tu, Andrea, per explicar aquest cop policial contra el narcotràfic internacional amb seu a Barcelona. S'han intervingut 3 tones de cocaïna i 800 quilos de tussi, la coneguda com a cocaïna rosa. La Policia Nacional ha detingut 15 traficants que distribuïen la droga en cotxe des de Sant Just d'Esvern i, de fet, feien fins a 2.000 quilòmetres al dia, a més de 200 per hora, per transportar aquesta droga, Andrea.
19: Segons els investigadors, els narcotraficants importaven la droga des de Colòmbia fins a la costa de Màlaga i Gibraltar. D'allà la traslladaven en cotxes d'alta gamma a xalets que funcionaven com a magatzems. Un dels més importants era aquí, a Sant Just d'Esvern, des d'on després la distribuïen per tota Europa.
18: En un sol dia podien arribar a recórrer més de 2.000 quilòmetres amb convois de diversos vehicles a gran velocitat, superiors a vegades als 200 km per hora, per transportar droga fins a Barcelona i tornar a la base.
19: És el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto. Dels 15 narcotraficants detinguts, 12 han ingressat ja a la presó.
22: I anem a l'Audiència de Barcelona, on continua el judici contra els agents de la Policia Nacional acusats de buidar un ull a Roger Espanyol. Avui han estat declarant altres policies, companys seus. Ho està seguint des d'allà en Martí Oliver. Martí, bona tarda.
20: Els escopeters, escuders i comandament d'una de les unitats d'elits que van participar a les càrregues i que han declarat han assegurat que primer es va intentar mediar però que al final no van tenir més remei que carregar.
23: Ejemplos de lo que denomina violencia extrema, sí, para ilustrar.
29: Pues desde hijo de puta, me recuerdo una palabra que nos llamaban españolazos.
30: Piedras, adoquines, botellas...
20: Un clima hostil que és el que diuen va justificar que s'acabessin disparant bales de goma. Les acusacions mobilitzacions mantenen i han intentat preguntar per què les 17 bales que es van disparar es van fer quan, diuen, els agents ja tenien via lliure a la calçada per retirar-se del col·legi electoral sense perill, una intervenció que un comandament diu que es va planificar, com es fa en altres escenaris, com una final de Champions.
30: O una final de Copa Libertadores, o una visita de Papa, o ajudar a la gente en la Dana en València.
20: Cap dels agents va detectar que s'hagués ferit a Roger Espanyol.
22: I ens queden els esports. Postpartit d'aquesta golejada contra el Racing. Nils Ola, bona tarda.
1: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Doncs l'únic pro que es pot posar en aquest inici de temporada del Barça, o com a mínim en el partit d'ahir, és l'ensurt que ha deixat Joan Garcia, que va de ser substituït per molèsties al seu genoll ahir al descans. Va entrar a jugar a Chesney, pel que ens explica el seu entorn i a l'espera de comunicat oficial del Barça. Tot quedaria en un ensurt. Per tant, Joan Garcia, que fins i tot és dubte pel partit de dissabte, però que no hauria d'anar més enllà aquesta lesió. Un Barça que continua líder, que ha firmat la millor arrencada la seva història amb 7 victòries consecutives, 6 en Lliga i 1 en Champions, amb un Rafinha en un estat de forma espectacular i amb un Lamine Yamal que també brilla. El Barça dissabte farà l'últim partit abans de l'aturada de seleccions, jugarà dissabte a les 9 al Sánchez Pizjuán davant el Sevilla.
22: Ho teniu tot a sercatalunya.cat.
0: Hora 14, en la SER, con Javier Casal. 2:30

0: Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
1: El verano puede durar un poco más a bordo de un crucero. Despierta cada día frente al mar y vive unas vacaciones únicas con hasta 700 euros de descuento por camarote. Alarga el verano con solocruceros.com, la agencia online número uno en cruceros.
2: Ortopedia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, scooters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopedia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
3: Forns Gil són de bona pasta. I això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
4: Ochenta años de tardes de domingo pegados al transistor. 80 años de goles en el último suspiro que lo cambian todo. 80 años de risas, lamentos y de suerte la próxima jornada. 80 años de abrazos, de estadios llenos y de bufandas al viento. 80 años de fútbol, 80 años de la quiniela y con la ilusión del primer día. Ahora con fútbol femenino. Esta jornada bote de 4 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés, cierras los ojos en Atenas, los abres en Estambul y entre medias, desayunas con el mar delante, te bañas con el mar debajo y cenas con el mar al lado. Adelántate y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ponemos rumbo a tus sueños.
6: Has seguido los rumores, has esperado los fichajes, has contado los días para que vuelva el fútbol. Pero el verdadero inicio de la temporada llega cuando te lo sabes todo. Consigue la guía de la Liga de As, actualizada a cierre de mercado, con toda la información de la Liga, Liga F y competiciones nacionales e internacionales. Ya en tu kiosco con As por solo 7 euros.
7: Aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
8: Equípate con nuevos televisores, portátiles, móviles,
7: frigoríficos, lavadoras, hornos
8: y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
7: Hasta el domingo 20 de septiembre, supertecnoprecios del Corte Inglés. También en web y app y en Hipercor.
8: Consulta modelos y marcas participantes.
9: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
10: valorados
9: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
10: Y otra. Valorado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos de EPIs y seguridad en el trabajo y además con personalización del vestuario laboral.
12: 20 años construyendo juntos. Obramat.
13: Bona tarda, Toño.
14: Bona tarda, què tal, com estem?
13: Això a vosaltres, què tal esteu per València?
14: Pues susto, susto una vegada més.
13: Home, els dies de molta tempesta entenc que, vulguis que no, venen molts mals records a la comunitat valenciana.
14: Marc, amb nou anys ja ha viscut la pandèmia, ja ha viscut un edifici que enfront nostre es va cremar, que tots sapigueu que van perdre vides, la fatídica Dana, i aleshores hi ha que protegir-lo perquè té moltes preguntes que nosaltres no sabem resoldre, malauradament.
13: Viviu molt lluny de València capital?
14: No, estem visquem en València però practicant un semàfor de poder eixir cap al meu poble, cap al Ximià d'Alfara,
13: que és el teu poble de tota la vida, un poble de crec uns 1.500 sí. habitants. Que
14: no arribem.
13: No arribeu, eh?
14: No, estem en 1.100, perdona.
13: 1.100.
14: De fet, ahir de bar.
13: Han baixat sí. 400, del que posa el cens que hi havia. Que, tu ara vius a València, però estàs a què? A 3/4 d'hora del Ximià d'Alfara, que és el teu poble de tota la vida, i també entenc que el teu refugi durant molts anys.
14: Sí, diguem que no ho podies definir millor. En el període arbitral, que la pressió mental és... molt poc suportable, el Ximià era aire pur.
13: Clar, era un búnquer. La teva gent de tota la vida, vull estar tranquil, preparar els partits...
14: La veritat és que sí, no tinc paraules d'agraïment, i encara a dia d'avui, i mira que portem 3 anys de barbecho fora del que és la dinàmica arbitral en la xespa, i encara la trobo moltíssim a faltar, encara seguís ajudant el dia d'avui, aquests passejos i pujar al picallo, les rutetes de senderisme, la veritat és que som molt afortunats.
13: I ara que fa més de 3 anys que et vas retirar, o et van retirar, d'això ja en parlarem, enyores arbitrar?
14: Moltíssim, sí, sí, sí. Cada vegada que tinc una oportunitat, l'aprofite, busque molt bé quin és el motiu, perquè ara mateix, com a aficionat dels meus fills, encara veig que els nois i les noies jovenetes no són respectades com cal a l'arbitratge. Aleshores no val tot, òbviament, però sí que, si puc, sí que em lleve, pues això, i ses papallones que tenim a l'estómac arbitrant de quan en quan, sí.
13: Però què enyores? L'adrenalina, el camp, també tot? O sigui, també el merder mediàtic que hi havia al teu voltant, ho enyores tot?
14: No.
13: Només el camp,
14: eh? Sí, jo mai he tingut en xarxes socials, ni he rebuscat molt, i bueno, ara, com tu saps, Cris m'ajuda moltíssim en esta nova etapa i ha sigut molt bo, i abans tenia un equip arbitral que em protegia de tot i que avui en dia encara ho posa més en valor, perquè em contava quasi tot el positiu i m'amagava quasi tot el negatiu.
13: Està ben triat.
14: I sí, sí, sí. I me feien molt de filtre, perquè saben que jo som molt futbolero. Si és que jo, el futbol és per a mi tot, perquè ha sigut, com tu dius, el refugi era alquímia, i diguem que la millor excusa era poder pegar-li patades a un baló, i això m'ha ajudat moltíssim a baixar adrenalina, més que pujar-la, i a estar en uns principis i uns valors que venien per els meus pares, per els meus germans majors, i que el futbol m'ha ensenyat a poder dur-los a terme a diari.
13: Que a veure, Toño, continues una mica connectat amb el món del futbol, perquè crec que, a més de donar conferències, que en fas, fas d'analista a la COPE, traïdor, i també a Movistar, no? Que vull dir que continues connectat.
14: Més que connectat, seguís que aprenent. És que som molt, molt, molt afortunat. I poder viure, i pense, amb tota la humilitat del món, que si haver tingut accés a conèixer esta part del futbol, crec, no sé si haver sigut millor o pitjor, perquè això no sóc ningú per dir-ho, però haver sigut molt més feliç arbitrant. Això estic seguríssim, perquè m'han donat molts inputs, m'han donat molts arguments per entendre que l'arbitratge és una secta.
13: L'arbitratge és una secta?
14: Sense dubte. No tenim perspectiva del que significa que és el món en general i la indústria del futbol avui en dia.
13: Ostres, clar, són paraules. Això te n'has adonat ara? O sigui, quan tu arbitraves no ho veies?
14: A veure...
13: Que és el que passa quan estàs en una secta, eh?
14: Sí, no, sense dubte. Jo duc des de 2013 que d'alguna vegada... Perquè, clar, com àrbit has de passar per totes les categories, mínim un anyet, és patís moltíssim. Per a mi el moment més bonic és quan comences a compartir amb assistents o tu formes part com a assistent d'un equip, perquè ja no vas solet a aquests camps de futbol, ja no ho passes mal sol, i a partir d'ahir comences a pujar. Jo vaig tindre la sort d'arribar en 2002 a la segona B d'aquell entonces. Avui en dia s'ha separat i és primera ref i segona ref.
13: Ref, sí.
14: Després de la pandèmia. I en este cas, quan arribé al futbol professional en 2004, tinc la sort d'estar amb Goodman, que és un assistent que em va ajudar moltíssim, que ell tenia molta més experiència arbitral que jo, i quan ell el decidissin que el baixen, per raons que encara a dia d'avui no coneguem, perquè no és meritocràtic, no. Avui en dia inclús signen a molts jugadors per la Big Data, en l'arbitratge no, a dia d'avui encara no estem actualitzats, i puja a primera divisió, i amb les meues ferramentes, amb assistents que no havien vingut amb mi, perquè tant en segona com en primera vas debutar en gent que no havia mai treballat amb ells, anem aprenent com podem, Jordi, perquè l'arbitratge, diguem que és molt autodidacta, i hi ha un moment que els companys i, diguem, el que era el director tècnic va fer un referèndum en quant a la meva manera d'arbitrar, que jo ni havia reparat. I això va ser molt, molt dur, i a partir d'ahir vaig aprendre moltíssim, i menys mal que uns mesos abans d'això, d'aquest moment que mai oblidaré, havia nascut el meu fill Pau.
13: I el petit de casa,
14: El major, ara, de casa.
13: El Marc és el petit.
14: El major. el petit Smart, i en al principi li costava molt fer caca, i me'n recorde d'una de les bronques més grans per recordant-me, crec que havia sigut per expulsar el Xolo quan va arribar la seva primera mitja temporada, recordant-me coses del passat, de com les havia fet de mal, quan jo aquesta cosa la portava dintre, perquè deia, però si és que he expulsat el Xolo per algo que sé que no ho ha fet, així no ho he escrit en l'acta, és una norma ridícula, com moltíssimes que ha hagut en Copa, per exemple, en Espanya, on hem estat 2 o 3 anys arbitrant en eliminatòries on no se podien fer canvis en la pròrroga fins a que no arribara el descans, que això la gent no ho sap. Imagina't si el futbol ens hagués regalat una expulsió d'un porter, haurem estat uns minuts jugant amb un jugador.
13: Ens haguéssim adonat tots, d'allà.
14: Molt bé. Clar, que és coses que estan passant ara, perquè jo també ho patís per els comentaristes, els analistes, els periodistes, que estem fent el reglament cada vegada més complicat, no s'entén. I volia arribar a això, no? Me'n recordo d'una bronca i me'n vaig anar al SEO i Cris me va enviar un missatge dient que Pau havia pogut fer caca i, ostres, i me vaig alegrar tant que vas dir, ostres, saps? I dius, com és possible? Pues això és el que te deia, no? Des del meu punt de vista, que és la perspectiva, pues haver-me anat a l'ASEO i que Cris me compartirà això i sentir felicitat quan sentia més que res frustració i no me'n sentia comprès, perquè dic, però si és que m'heu pujat a primera divisió veient-me molts anys, per què ara he de canviar, saps? Perquè sempre es pot millorar, sempre es pot clavar matisos a la teua forma d'arbitrar, però no te poden canviar la teua personalitat, no te poden canviar la forma de ser, i per això ara és que som molt, molt, molt, molt afortunat. Ho reconec i ho vaig a dir cada dia perquè així ho sent, així ho valore, i ja te dic que l'arbitratge per a mi li falta molta perspectiva per als companys.
13: Doncs aquí queda. Avui connectem les cançons del llapis de memòria de l'exàrbitre i actual analista d'àrbitres, el Toño Mateu Lahoz.
15: A SER Catalunya i la cadena SER.
16: M'has invitado a bailar.
15: Llapis de memòria.
16: Estàs espectacular.
15: Amb Jordi Manau.
16: No

0: has conseguido cambiar.
1: Encetem el llapis de memòria del Toño Mateu Laoz amb M'has invitado a bailar, de Dani Fernández, que aquest és un tema relativament nou i més per aquest programa, que ens fotem un fart de fer sonar els Beatles, a Serrat, al Bruce, a la Maria del Mar Bonet. En fi, que aquesta cançó és de l'any 2024 i que sàpigues, Toño, que la persona que s'ha encarregat de passar-nos la teva llista de temes i també ens ha fet el favoràs d'orientar-nos una mica sobre el motiu pel qual has escollit cada cançó, saps què ens ha dit d'aquesta cançó? Vols que t'ho digui? Ens ha dit,
2: per favor,
1: m'agradaria pensar que l'ha triat per mi. Quina pressió,
2: ha encertat.
1: Ha encertat,
2: No necessitem bar.
1: Que aquesta persona és la Cris, que és la teva dona. Per què et connecta amb la Cris al Quiero que me... Ai, m'has invitado a bailar.
2: Doncs perquè... La vas conèixer després de Falles, una discoteca molt famosa en València. Vaig convidar-la a ballar i no me va fer massa cas.
1: Droga, targeta groga per la Cris.
2: No, que va, jo estic segur que la meva forma d'entrar va ser patètica, no tinc cap dubte, perquè en aquell moment pues, això massa clavat en l'arbitratge, estem parlant de 2007 o per ahí. I no res, vas tindre molta sort perquè Cris havia anat al col·le amb el meu millor amic i, bueno, al parvulari, al col·le, a l'institut, i el meu millor amic a dia d'avui va compartir moltíssim amb ella i això va permetre que tinguérem contacte posterior perquè les carabasses que em donava, pues, bueno, encara estan ahí. I l'últim partit de la penúltima temporada meua a segona divisió, que tenia ahí pensant que podia pujar, que anava a pitar un Castilla-Almeria, on també se jugaven moltíssim, el Castilla va acabar baixant, l'Almeria va acabar pujant, i vas tindre un error prou greu, perquè no, crec que vaig amonestar a De La Red i realment hauria d'haver amonestat a Granero. Bueno,
1: érem dos de la cantera del Madrid, podia passar. Abellar, sí, Cayetanos, podia passar.
2: Podia passar. I no res. I el tema és que em vas tornar a casa molt, molt fotut en mi mateix, i Paco em va animar dient, anem a una festa que vull conèixer a una xicona, Anna, i anarem a aquesta festa, però s'acaba pront. I aleshores dic, pues tinc una altra que són de les meves companyes. I vas tornar-me a Cris de nou i teníem la possibilitat d'escriure en la paret uns missatges, i ahir dic, bueno, com l'SMS no ha servit, vaig intentar-ho aixina en escrit de puny i letra, no és que tingui una lletra massa bonica, i ho vas fer. I bueno, perquè tampoc m'he donat l'oportunitat i hem anat caminant, i se m'has invitat a bailar, torna, com tu dius, després en un moment que jo ja sóc capaç de ballar al 100% amb tots els sentits, de veure sèries, de divertir-me en els meus fills sense tindre que controlar els pensaments. Aleshores reflectís molt el dia a dia d'avui, que és, ostres, sí, trobo molt a faltar l'adrenalina de la xespa, com hem parlat abans,
1: però t'allibera, no? Pel que estàs ara... dient,
2: sí, sense dubte. I ara pues, escoltem molt més música que escoltava abans, i l'escolte d'una altra manera, diguem que els sentiments i les emocions que produís, perquè per a mi la música i el futbol són les dues coses que més em desperten tot dintre de no sé, des de l'entranya.
1: O sigui que, pel que ens estàs dient, la Cris t'acompanya, aneu junts en aquest camí des que comences a l'Elit, que és el 2008, crec, que comences a la primera divisió. Qui ho ha gaudit i qui ho ha patit més? Perquè, clar, el de dins ho pateix, però és que el de fora, déu-n'hi-do, també, i també gaudir.
2: Bueno, així me la xuqui jo. Jo estic segur que Cris ho ha patit molt menys, i que, com et deia, jo estava en aquesta falta de perspectiva. He passat molts dies durant l'etapa de 2016 més o menys fins a 2020 algo, molts dies fora de casa, i ella ha fet d'heroïna. Ella ha vist que cada errada que tenia un camp de futbol costava molt digerir-la, estic segur. Mai ho hem parlat. Ella, en aquest cas, és un solet. Vull dir, jo tinc la sort de tindre tres referents, que és ma mare, la meva germana major i Cris, i estic segur que ella ho ha patit més en silenci, i que jo ara som molt més conscient de tot, perquè a mi l'arbitratge em divertia moltíssim i d'alguna forma em feia donar-ho tot, inclús rebutjar moltíssimes coses simplement per arbitratge. I per sort Cris va saber entendre, esperar. Ja t'he dit que l'any que jo pensava que podia tindre opcions de muntar a primera divisió no ho vas aconseguir, i des d'aquest dia Cris m'acompanya, i estic segur que quan vaig pujar a primera divisió no havia fet esmeris des del meu punt de vista, que ho m'havia fet la temporada anterior, però una errada va acabar convidar-me a estar un any més en segona divisió, i segurament que les coses al final acaben passant per alguna
1: cosa. Que tu, Toño, ara ho dèiem, no has arbitrat durant més de 30 anys, d'aquests la meitat ha sigut a primera divisió, has xiulat Champions, Mundials, Eurocopes, Jocs Olímpics. Tu ets dels que convidava la família i els amics als estadis a veure't xiular, o al principi això et feia com... et recava, no ho veies clar, volies que no deixar-los al marge?
2: A veure, és que quan mon pare falta, jo estic ahí que no sé per on tirar, i el meu germà major era àrbitre i sap que per a mi el futbol ho era tot, i em diu que si comença a pitar també puc anar a veure el València gratis i entrar a tots els camps de la Comunitat Valenciana gratis, perquè n'hi ha bon acord. Va saber picar-me i em va donar l'opció de pitar un Alevi molt proper d'on avui en dia vivim, i em va agradar. I em va agradar. Sé que vaig poder, malgrat que en aquell moment no estava tan clar el tema de les fitxes i de més, vaig poder en Estivella me permetre en jugar a la vegada que arbitrava, i ja t'he dit que ese acompanyament que va ser meravellós del meu germà, jo també el veia patir a ell. Aleshores, des de que li demane que per favor ja no pitem junts, que no s'agafi ell un cadete i un infantil, o ell un Alevi i un Benjamí, fins a 2014, que pitem la final en Mestalla Barça-Real Madrid,
1: sí,
2: de Copa del Rei, no torna a vindre ningú que estimara de forma voluntària, perquè si anava a Soneixa, si anava al Medíjar, si anava a Caudiel, si anava a Segorbe, Altura, Gérica, venien a veure'm gent que estava a l'institut, i ahí m'insultaven moltíssim, com a qualsevol àrbitre o àrbitre, mos falten al respecte. El problema és que es naturalitza, com a que no passa res.
1: Bueno, i els àrbitres estan molt deshumanitzats, que dins del món del futbol, segurament, tot i que diria, per la meva experiència personal d'anar al camp del Barça, que amb els anys hem millorat tots com a societat, diria. Recordo anys 90, déu-n'hi-do.
2: Sí,
1: lo que no teníem les xarxes.
2: Que això és. Jo no crec que malauradament no hem millorat en valors, però que sí que ara està tot més fiscalitzat i la gent
1: està
2: fora
1: a
2: veure's reflexat, perquè la gent ho naturalitza. Es pensa que pot anar a un partit a les 9 del matí d'un dissabte ben vestidet, inclús preparant-se per a un esmorzarot de la seva família, i a un xiquet o una xiqueta de 14 anys dir-li coses, o inclús al seu propi fill o a un rival, i això ho tenim naturalitzat en el futbol. Jo crec que això no està bé, però bueno, jo com te deia, em vas protegir el meu amor propi. Anaves dilluns a l'institut amb vergonya, no sabia com m'anaven a mirar, perquè aquesta gent havia vist que unes hores abans, un diumenge per la vesprada, pitant un juvenil m'havien insultat, però no, me miraven a normalitat, perquè com a que s'acceptava tot, no? I en 2014 sí que vaig poder comprar-me entrades a la federació i portar a totes les meues nebodes, a les seues parelles, no? Encara tinc algun que està enfadat i emprenyat dels nòvios, avui en dia homes. Vaig convidar, òbviament, els meus germans, i els únics que no varen poder vindre era Pau, que era molt xicotet, i la meva germana Ofe, que com te deia es va quedar cuidant-lo, però en aquell moment Bea, que era la parella de Pau, del meu assistent de més confiança, cuidava a Pau i me'l va dur a l'hotel de concentració, i perquè jo volia passar el dia, vaig desdijonar amb Vicente del Bosque, vaig passar de pipa parlant amb ell de lo que abans d'anar a Brasil, i després vaig estar de la reunió de Mestalla hablant de la Xespa, del Rec i aquestes coses, vaig estar amb el Mufi Pau i me'n recordo que me pillaren els dirigents, me digueren que això estava prohibit i jo les vaig dir, mira, si me prohibiu això, ja vos dic que esta vesprada no vaig eixir en l'activitat i en el calibre de les meves emocions. Jo no puc estar en València, viure a dos minuts de, que en aquell entonces de ma casa, i no veure el Mufi Pau, com fas tots els dies. I vaig estar dues horetes en ell abans del dinar, i ese dia vingueren la meva família, i després ja han segut en amistosos i en la final de Champions en Porto. I ja després els partits d'acomiadament, perquè van ser molt bonico en Pamplona, va ser molt bonico en Getafe.
1: A Mallorca.
2: I a Mallorca això va ser... És que és impossible. És impossible. L'agraïment que tinc etern, no sols a l'Illa, sinó a les dues institucions, tant al Mallorca com al Rayo, a la Lliga, tot. En ese dia també estaven gent del dia després, va estar Viti, avui en dia és el meu company. Són tantes emocions juntes que a dia d'avui encara no he sabut d'alguna forma digerir-les com toca. Però sí, m'he protegit.
1: Encara estàs païnt-ho, eh?
2: És que sí, he viscut moltes coses. He viscut moltes coses que mai esperava viure.
1: Però, Toño, cert és que t'han fotut moltíssima canya, però també t'han elogiat molt. I recordem això, el teu comiat a Mallorca... t'ovaciona el públic, et fan un passadís als jugadors, que ja hi ha jugadors que t'hauran donat molt pel sac, tipus Raillo, etc. I bé, vull dir, això sí que no t'ho traurà mai ningú, eh?
2: Sense dubte. I tocallo Raillo, que va, si és un angelet, sí. Al revés. Però sí que me'n recordo que en aquest partit vaig estar plorant quasi tota la segona part, però plorant.
1: Xiulant, plorant.
2: I Dani sí, estava destrossat. I Dani estava animant-me tot el partit, pobret. Sí, i també un poquet més emprenyat, perquè en aquest moment en Dani estava preparant unes jugades de saque de meta perquè, sí, bueno, i saps, va ser superbonico, i com tu dius, no m'ho esperava. Jo no m'esperava, perquè lo del passadís ja ho visquerem en Pamplona, que el propi Jagoba va entrar al vestidor a demanar-nos disculpes perquè deia, ostres, lo han hecho los jugadores, yo no tenía ni idea, tal, y dices, no, Jagoba, si esto ha sido después en Getafe també m'ho suferen, i jo, d'alguna forma, jo volia que la meva família vera que no, com tu dius, que en tot en la vida n'hi ha coses dolentes i coses més boniques, però que jo volia que ma mare sapiguera que havia sigut molt afortunat i que més enllà d'haver sigut àrbitre m'han fotut més canya dintre del meu gremi que fora.
1: I en fi, Toño, que ja ho cantava Medina Zahara, todo tiene su fin. Yeah.

0: llapis de memòria de l'exàrbitre i actual analista, el Toño Mateu Laoz, que el tenim a Ràdio València, hem trobat també a la banda Medina Zahara amb la cançó Todo tiene su fin, que és un tema publicat l'any 1992, tot i que és una versió d'un altre original que es va publicar l'any 1969 d'un grup de rock progressiu madrileny que es deien Módulos, primera notícia de que existia aquest grup. Toño, on et transporta aquesta cançó?
1: A la frustració, a la impotència de no poder ajudar més als meus pares. Avui en dia encara seguís contant-me el que mon pare va fer al poble, als pobles del voltant. A ell li encantava el tir al plat. Participava sempre que podia de qualsevol cosa que tinguera que amb la punteria. I era molt, molt, molt, molt volgut. Jo a dia d'avui encara rep ese cariño per la gent major i que l'estimava, i a dia d'avui a la nostra família en repercutís. Ma mare era la combinació perfecta per a mon pare, era el que millor l'entenia, i jo, des que tinc consciència, mon pare amb el Parkinson va patir moltíssim, i sa punteria òbviament va ser afectada, i això li va crear fer tot el possible per intentar curar-se. Òbviament, a dia d'avui estem veient que hi ha molta gent fent el possible perquè aquesta enfermetat es puga veure, però igual que aquesta enfermetat, altres que hem de donar i d'investigar moltíssim per a que la gent no pateixi.

0: un germà menut. Crec que no vas fer res bé, però la meva voluntat era, era eixa. I en aquell moment escoltava molt l'último de la fila, Ramones, molts grups. Però aquesta cançó, que és quan comença també a arbitrar i que decidisc seguir cursant segona B, no, a banda d'anar els caps de setmana a collir taronja, a collir llimes, a la garrofa, a pulveritzar en blai, el pare dels millors amics que tenia al col·le, vull dir, i no sé, esta cançó representa moltíssim a mi per entendre que les coses passen i que s'han de quedar en lo bo. I hasta si puc llegir, perquè no vull plorar, i són coses que jo crec que no he parlat en profunditat tampoc ni en Cris, perquè encara estan ahí, massa enceses, són flames massa enceses, però bueno, arribarà el moment i gràcies a vosaltres possiblement ens puc ajudar. Ja fa molts anys, en el programa de Gemma Nierga eren tres cançonetes i arbitrant no podia entrar, tu ho has dit, que al principi de la teva carrera en això tampoc estava fort per entrar, i avui en dia estic un poquet millor per a poder parlar d'aquestes coses, així que Jordi, gràcies per la paciència.
1: Gràcies a tu per obrir aquesta escletxa, que esperem que es faci més gran. Bé, que això sí, primer de BUP són 14 anys, vull dir que fustiguem-nos fins a cert punt, vull dir, eres un xaval, amb 14 anys ets un xaval, això és així, Toño.
0: Sí, però veia com els meus pares havien tret endavant a sis persones ajudades per tots, per Fernando en la tenda, per Tonín en l'altra tenda d'alquímia que anàvem a pagar quan podíem, a Roberto, que si se me punxava una bici també
1: allà estava, per inflar-la la roda,
0: sí. que me va no vendre, me va deixar la primera moto per a poder anar a Faura, a Sagunt, a Estivella, a Xilet, a Pitar els primers anys, i li l'anava pagant poquet a poquet. És que és tanta gent la que m'ha ajudat en el poble.
1: Que maco, Toño. Que en aquella infància, quan a tu et deien Toño, tu de gran, a què et vols dedicar? Què deies?
0: Tenia molt clar, per els referents que havia tingut, professor de, o mestre d'educació física.
1: Ah,
0: tenia
1: molt bé, claríssim. Objectiu complert.
0: Per els meus referents, a Don Eulogio, que encara a dia d'avui, en 86 anys, me'l trobe per els camps de Marchalenes, i o camioner.
1: Ah.
0: Perquè si no aconseguia estudiar o no tenia beques, volia ser camioner per escoltar la ràdio.
1: Que bo. Bé, viatjat moltíssim.
0: Sí, fixa't després, si he escoltat ràdio en aeroports, en avions, no ha sigut en un camió, com deia Loquillo, però increïble les hores que he passat en viatges, i que fixa't que és l'únic, per així anar a dir-ho, menys bonic que me toca a dia d'avui, que encara estic viatjant, i perquè quan viatges sobretot no és viatge com entenem de família, de viure coses, sinó és viatge com he deia abans, amb molt poca perspectiva, amb molt falta de mires i de no aprofitar els llocs on estàs, i ara estem a temps d'anar recuperant-ho, i sobretot en família i en amics.
1: Doncs saps què farem ara? Ara anirem a viatjar, perquè anem fins l'any 2021 a Portugal, i anem de la mà de Juramento Eterno de Sal d'Álvaro de Luna.
2: Me paso las noches en vela.
3: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: sal.
1: Juramento eterno de sal d'Álvaro de Luna, sonant a Llapis de memòria del Toño Mateu Laoz, que és una cançó que parla explícitament de Portugal, pel que he deduït, Toño, que anàvem a això, a la final de la Champions que vas arbitrar, va ser a Oporto, crec, entre el Manchester City i el Chelsea. Crec que va ser un 0-1, si no m'equivoco, i almenys per l'espectador va ser una mica penyazo.
2: No ho sé, no ho sé com va ser per a l'espectador, però...
1: Bueno, Tuchel va posar l'autobús allà, me'n recordo, i allà no passava res.
2: Jo vaig gaudir com un porc, perquè... I perdoneu l'expressió. Perquè l'any anterior, justet després d'un Olympique de Lyon City, que s'estava jugant també a Portugal, a Lisboa, que va ser quan l'any de la pandèmia, el... Varen dir que segurament el dia següent estava pràcticament ja tot jugat, que tenien que fer els tests i viatjar per a fer la final de 2020. I me'n recordo perfectament d'aquell diumenge que no vas poder... Bueno, i la nit de dissabte estaven sopant amb uns amics, no vas poder dormir. El diumenge me'n vaig anar a caminar per la muntanya, el telèfon no sonava i al final va sonar a les 3 de la tarda de que, bueno, que nosaltres fèiem una semifinal i que el partit li l'anava a un company que era més major que jo i que bueno, que, i me'n recordo que va durar 5 minuts l'emprenyament, perquè en seguida vas cridar a Robert per intentar desfogar-me, ell ho va digerir pitjor que jo, i aleshores vaig dir, pues no pot ser, pues jo en este cas he de tirar cap endavant. I bueno, la semifinal la gaudirem moltíssim, anem a fer la del dimarts, després ens passarem a la del dimecres, li desitjarem sort als companys d'eixa del 2020. Dos de membres del nostre equip es quedaren a ajudar al company en la de 2020 i seguirem en la mateixa fam i la mateixa il·lusió i el mateix agraïment, i després la tinguerem. Recorde perfectament que a Sánchez Martínez, a Ricardo de Burgos o a Xavi Estrada...
1: Són àrbitres, no pels oients, que ho sapigueu.
2: Són àrbitres de la meva...
1: Clar, amb el futbol, són àrbitres.
2: Així és, Jordi, perdona. Era gent que havia treballat amb nosaltres, perquè jo he tingut la sort de liderar a molts dels àrbitres que estan avui dia encara arbitrant, i a altres, com, i de la mateixa forma els que estaven per davant de mi en altres generacions, vas ser membre del seu equip i vaig aprendre moltíssim, i ells no varen poder vindre a eixa final, però sí que vas poder dur a 10 persones, vull dir, encertats. Anava a jugar en Estambul per tema de pandèmia, seguretat i test, històries, n'hi havia 14.100 persones en Odragao, més 10 eren, que varen ser la família de Robert, la família de Pau, la nostra família i Rui, que era un assistent que havíem conegut a Nova Zelanda en 2015 i que forma part de la nostra família. I aleshores vas tindre la sort de que 10 persones de la nostra família vingueren. Com te deia, t'he nombrat a 3 membres perquè digueren, no, les entrades que podeu aconseguir, que són superlimitades per a vosaltres, i va ser bonic, no? La UEFA em va permetre viatjar des que vaig sortir de casa amb la meva família, tornar amb ells. El dinar previ al partit vàrem arribar tard, demane disculpes a tots, en l'hotel, perquè estàvem en la platja, en Cris, en els meus fills, i m'ho estava passant pipa, i en el partit estava en les emocions perfectes per a poder arbitrar, per a intentar deixar fer, saps? Com un DJ que sap que va a un lloc on la música dona igual la que pose, que la gent té moltes ganes de ballar, i així anava a ser. No sé com es va veure, però com tu dius, els dos estils òbviament eren diferents.
1: Bueno, es va veure que un intentava molt i l'altre no tenia espais per on passés la pilota, perquè va marcar molt aviat, crec, el Chelsea, a més.
2: Sí, Kai Havertz, i després a nivell de polèmica arbitral sols n'hi hagué una possible mano de James, que en este cas no sé si avui en dia, però sí que me'n recorde que Alejandro Hernández va estar a punt de cridar-me, perquè per a ell podia ser mà, però jo tenia molt clar que primer l'havia pegat en el pit i que per tant ja no anava en direcció de porteria, i que el segon contacte ja evitava un córner o un saque de banda, però que són situacions que jo crec que ell va ser l'únic moment que va patir, perquè jo tenia molt clar i s'ha jugada, perquè també això depèn dels arbitratges, és la sort. I ara, per això te deia un poquet que patís molt per els xiquets i les xiquetes que estan pitant, perquè ara mateixa els àrbitres, a banda de treure-los del foco, estan fent massa coses, de comptar en un saque de banda, comptar en un saque de meta, castigar a un jugador que és d'un segons més tard, castigar a un jugador que l'estan
1: sí,
2: atenent,
1: però molt tu t'esmenja
2: la falta sí. massa. I estan estressats, però claro, tu imagina't que en un partit de primera divisió n'hi ha quasi 20 persones involucrades en aquest arbitratge. Com, què fem en els xiquets i en les xiquetes de 14 anys que piten 4 partits un dissabte de matí, que van soletes i que han de fer les seues actes? Per favor, hi ha un poquet de reflexió ara que m'has nomenat un dels moments més bonicos de la nostra carrera arbitral, perquè això soles es aconseguís en equip, és impossible fer-ho soles.
1: I Toño, per què dius que el pitjor partit és aquell que et sorprèn com a àrbitre?
2: Perquè no te pilla preparat.
1: O sigui, tu et preparaves els partits, tu sabies el que passaria o ho intuïes?
2: Hem tingut molta sort, moltes ferramentes i pràcticament ocorria tot el que preparàvem. Tenia la sort de tindre a Pau, que avui és un analista arbitral, que està allà en el Villarreal donant els seus fruits, amb David Albelda, i és un crac a l'hora d'analitzar. A mi també m'agradava molt analitzar, tenia molta gent que m'ajudava tant en UEFA com en FIFA, cosa que en Espanya mai s'ha fet, i nosaltres ho preparàvem tot, qualsevol córner, qualsevol saque. Per això et deia, l'altre dia per exemple te conté en el Llevant Barça, que va ser un partidàs en diferents estils, en 0-3 Dela anava a clavar un saque de banda a l'àrea.
1: Dela és un central del Levante, l'àrbitre... jo vaig donant informació.
2: Perdona.
1: Sí, jo ja faig aquestes apuntacions, digues.
2: Fa falta equip. I no res, ja has vist que soles jo no puc anar a cap lloc i t'ho agraïs. I va penjar la pilota a l'àrea i l'àrbit, que és debutant, en guany en primera, després de molts anys pitant, el bon noi estava ahí fent-li el compte enrere. Que el dius, anem a veure, que van 0-3, que Dela va penjar el baló a l'àrea, saps? N'hi ha tantes coses que jo me poso en la pell de Luis Castro i veu esta imatge i diu, però per què m'ho complica
1: marcial, una vida? És molt marcial.
2: És molt marcial, tot, saps? Aleshores, te poso este exemple soles de futbol, però que és un poquet aquesta situació i sobretot que va crear més animadversió cap als àrbitres. Als futbolistes li anem a caure cada vegada pitjor. Perquè els futbolistes ara veuen, l'altre dia Mafeo també en Mestalla va treure un saque de banda al regalar-li-lo al Celta perquè va veure que Jesús Gil ja estava per el número 5 contant-li i li la regalà al contrari. No sabeu, en el futbol d'elit els xicotets detalls el que marquen.
1: Ara...
2: Si això ho estem alterant,
1: digues.
2: Perdona, que no vull parlar de futbol, no, al revés, Jordi.
1: Sí, acaba, sisplau.
2: No, que és això, que és el que te deia, que ara mateix els àrbitres estan fent coses que no els pertoca a ells fer. No és futbol sala, no és a temps comptat. I a dia d'avui s'ha d'interpretar. S'ha d'interpretar un penal, una vermella, un fora de xoc per interferència. S'ha de seguir interpretant, perquè el futbol depèn d'humans a dia d'avui. I sobretot s'ha de d'alguna forma delegar, i ara mateix els àrbitres de veres que estan fent massa tasques que no deurien fer-les ells. Que, és la meva opinió.
1: Toño, ara fa un moment citaves a Vicente del Bosque. Jo sempre recordo molt una frase de Vicente del Bosque que deia que no hi ha res més injust que tractar tothom igual. Com a àrbitre, la podríem aplicar també?
2: Sense dubte. I en el cas aquest, si esta frase l'apliques des del punt de vista de l'admiració, perquè jo sabia que podia arribar a ser camioner si aprovava els exàmens i algú em contractava, Álvaro, que tenia enfront, me podia contractar perquè tenia Xènit, molta gent en el poble, com te deia. Després, a nivell de si tenia beques, podia estudiar per a ser professor d'educació física o mestre d'educació física, i en aquest cas l'admiració de ser futbolista professional, que un xiquet que jugava amb mi, que és Juanra, va arribar a aconseguir-ho. Per tant, jo dic, ostres, està propet. En el València, quan em criden la segona etapa, en el sub-17, vaig arribar i acabar de fitxar.
1: Tu eres jugador de futbol.
2: Jo a dia d'avui encara m'agradaria ser perquè és que m'agrada molt jugar a futbol i fer esports, i te deia això perquè poder arbitrar a la gent que tu somies en arribar, és que no de veres, que no, jo he sigut molt molt afortunat i sé que he comès moltes errades perquè en algun moment en el camp m'he oblidat de ser àrbitre i m'he quedat mirant un canyo i m'he quedat mirant un xut. Me'n recorde una vegada en un derbi madrileny, que el xor se va emprenyar molt en mi, perquè va dir, buah, que golazo, i se va enfadar tant en mi que li va dir, bueno, si luego lo marcas tú y es un golazo, te lo diré también, saps? Que són coses que ixa naturalitat, per sort, mai l'ha perdut, i estic feliç d'haver-ho aconseguit.
1: Que suposo que també, a part de crítiques o no crítiques, quan tu fas, si prepares els partits, dintre d'aquesta preparació hi ha el veure el partit a posteriori i veure també, de dir, a veure en què m'he equivocat. La gestió d'errades, perquè a més tu, per sort o per desgràcia, has xiulat partits molt importants, com es gestiona? Per exemple, mira, aquest em toca de prop, perquè jo estava al Camp Nou aquell dia, el gol que se li anul·la a Messi, que acaba a l'Atlético de Madrid guanyant aquella lliga, això quan tu te n'adones de dir, vale, ens hem equivocat, com ho gestiones?
2: Seria un exemple perfecte, Jordi, perquè nosaltres s'adonem a dia d'avui, això està en els registres i se podria veure, l'informe arbitral està com a ben donat, la xerrada, i nosaltres el dia següent, Pau, mirant una imatge, diu, ostres, Toño, tu estàs segur que li pega en este cas a Juanfran? I diu, buah, Pau, seguríssim. Clar, deixem fora de l'equació a John, que John l'únic que podia definir era que en el moment que s'entra Dani Alves, on està Leo, que Leo estava en posició.
1: John és el línier.
2: L'assistent 2, i vale. Pau és l'assistent 1.
1: Vale.
2: I t'ho dic perquè John va estar a punt de baixar aquesta temporada,
1: Perquè
2: ho raonarem. Sí, per això, quan era l'únic que podia baixar aquesta temporada era jo, perquè aquesta jugada és d'equip. És com te deia, lo de la interpretació en el interferir o no interferir. Era jo qui deuria decidir si ese baló havia colpejat soles en Juanfran i en Cesc, només en Juanfran, que si és així, ese gol estava molt ben anul·lat, o si soles no havia tocat a Cesc i soles havia pegat a Juanfran, no sé si estic marejant a la gent. Juanfran és defensor de l'Atlético de Madrid.
1: I ara analista també,
2: Cesc,
1: com tu.
2: És, sí.
1: I Cesc és un dels millors entrenadors d'Europa.
2: Sí. Mira-lo ara com està fent, sí. Com, però tot el que està fent i el que ha fet en la seva carrera. I aleshores, si el baló no colpejava en Cesc per a res, és a dir, no n'hi ha una segona jugada, en el moment que Dani Alves havia centrat, Leo no estava en fora de xoc. Aleshores, tot això en VAR és supersenzill, però això frustra tant, que és una ferramenta que no s'utilitza bé. Una ferramenta que si tu veus el penal que no li piten a Raúl García a l'Osasuna l'altre dia, no la pots entendre. Dius, com és possible? Si totes les càmeres que n'hi ha en aquest partit, malgrat que siga tipus B, i soles n'hi ha 7 càmeres cobrint aquesta àrea, és penal.
1: Però, Toño, bueno, Toño, tu m'ho estàs dient molt tècnic, i jo et pregunto, a més, a tu, al Toño persona, que veu això i diu, vale, m'he equivocat, aquest o un altre cas. Vull dir, tu ja et dic, has xiulat partits molt importants, i com els futbolistes i com tothom, has tingut els teus encerts i les teves errades. Tu com ho gestiones, això? T'ensorres, tires amunt...
2: No, esta no pots, per què? Perquè encara que vulguis i que tinga molta transcendència, malgrat que era el minut 60 i mai saps el que haverà passat,
1: sí,
2: i si no existís en la vida, però fixa't que jo, on estava posicionat, m'agradaria fer aquest experiment perquè tot el món vera que com anava a pensar jo que aquest valor no havia colpejat en Cesc. És impossible, Jordi, impossible.
1: Vale,
2: des d'on jo estava posicionat.
1: Aquesta no és de les que faci mal, no?
2: No pots analitzar, no pots. Per què? Per això ha arribat el VAR. Per aquestes jugades te donen una càmera frontal, una càmera reversa, una càmera més alta, en diferents perspectives, perquè tu amb humilitat, des de l'arbitratge, te corregisques. I esta vera segut, això va ser 2014 en maig, i això s'haverà corregit superfàcil. En el camp on jo estava posicionat, impossible solventar-la. Ixa no te pots anar enrere.
1: Clar, aquesta però, no t'estires dels cabells. No és una d'ells.
2: No pots. Però vas pitar, per exemple, jo què sé, per posar-te un exemple, en la Euro, que n'hi havia Alemanya, estava Portugal, estava França, n'hi havia molts països jugant-se, diguem, una eliminatòria, perquè era l'última jornada de fase de grups, i vas pitar un penal, en este cas de Semedo a Mbappé, que ahir n'hi ha un debe, i que de fet jo a segons ja li estava dient al VAR que per favor me donara l'oportunitat d'anar a veure-la, perquè veia que després de pitar-la les peces del puzzle no m'encaixaven, i aleshores no me dona l'oportunitat i se penalti se va a xutar, i això sí que són situacions on tu dius podem millorar-ho, sobretot jo el primer, però en la jugada que m'expliques d'aquest cas del gol de Leo, en involucrar Juanfran com defensor de l'Atleti i mis campistes és del Barça, de veres que en les ferramentes que teníem en aquest moment es va fer el que el sentir comú diu i el que la vista te dona, de veres, en tota la sinceritat del món.
1: I tu, Toño, com a futbolista, eres protestant amb l'àrbitre?
2: No, mai. El que era, era molt competitiu, i encara a dia d'avui som molt competitiu, molt, massa. Per això entre les cartes també, i això entre el dominó, i sí, som molt competitiu.
1: Que aquest és un tema. Contra qui competeix l'àrbitre?
2: Contra si mateix. El que passa és que en Espanya no s'adonen, no s'adonen. A dia d'avui encara estan peleant-se. Fixa't que per anar al Mundial han estat ahí Jesús Gil, Sánchez Martínez, Hernández Hernández...
1: Però això són àrbitres.
2: Que... són àrbitres i al final han anat Hernández Hernández. Sí, és que tu soles pots competir contra tu mateix i fer molt d'equip i delegar. I veure justet la jugada que tu m'has dit. I inclús amb John i amb mi... de veres, que no podien solventar-la. Avui en dia, i el VAR, integrar el VAR, que el VAR s'utilitzi per a confirmar i per a canviar decisions, que siga com te deia, amb humilitat.
1: Que
2: I deurien...
1: Sí?
2: Perdona, Jordi. I deurien crear molta més empatia per a tot aquell futbol que pita sense aquestes ferramentes. I això tampoc passa.
1: I el Pau...
2: No sé si m'explique.
1: Sí, jo crec que sí. De fet, t'agrada molt el futbol.
2: Massa.
1: Se't nota. El Pau i el Marc han sortit tan futboleros com el... com el pare, i la mare, que potser també és molt futbolera, no ho sé, la Cris.
2: La mare era abans de conèixer-me amb mi. Ella sí que anava a Mestalla i era molt futbolera i jo crec que...
1: I has fet avorrir, eh?
2: Jo crec que sí. Ella se'n riu, però tampoc ho hem parlat, això. Estic segur que ja ha acabat avorrint-lo perquè sí, era avorrit anar en Robert, en Pau, en John, en Xavi, anar a fer dinars i trobar des de família i no desconnectar i parlar de jugades.
1: I els nens era futboleros també?
2: No, no. Ells són molt futboleros, però d'arbitratge no volen saber res.
1: Ells a jugar, no?
2: Ells a jugar. A jugar i molt.
1: Toño, suposo que algun dia veurem les teves memòries publicades, no? Alguna cosa. Aquí hi ha molta xitxa a explicar.
2: Si algú em pot acompanyar a escriure-les i fer-ho amb coses boniques. Ho dic en sèrio, perquè el futbol té moltes històries molt boniques, molt de superació, molt de perseverància, i a mi m'agradaria ser capaç de contar tot això, que, perquè de veres, n'hi ha molt més de bo que de dolent.
1: Es busca un escriptor? Ojalà. Estem buscant un escriptor? Un Ferran Torrent, un Manuel Baixauli, algú de la zona, no? que vingui aquí i...
2: Per sort tenim, tenim molt... Uau.
1: I que t'endreci, que et digui, vale, Toño, com ho vols explicar? Som-hi i anem junts a explicar-ho això. Home, ho petaries, eh? Però posa-li un punt picant. Posa-li un punt picant, que ja saps que a la gent li agrada això, no? Que si Iniesta sempre et posaves al seu lloc i us molestàveu els dos, que era la teva zona, el no sé què, aquest...
2: No, el molestava jo a ell.
1: Com a clàssic.
2: Anem a utilitzar el VAR. Ell, jo estic segur que el molestava jo a ell. Ell a mi no m'ha molestat mai, al revés. Iniesta és al fer una croqueta és el que te podies oblidar un moment de que eres àrbitre. Això és diferent.
1: Un àrbitre disfrutant, sí, sí. Del Toño Mateu Laoz, que estem a punt d'acabar i de fet m'agradaria acabar amb una cançó que és Another Love, de Tom Odell, que ja la podem començar a posar de sota, per de fons, però que la vull posar entre altres coses perquè la Cris, que com dèiem ens ha fet de Villarejo, de Llapis de Memòria, m'ha posat les expectatives, no sé on posar-les, perquè m'ha dit, sé perfectament la història d'aquesta cançó, però m'emociona tant que prefereixo que us ho expliqui el Toño. Així que, Toño, si et sembla, mentre comença a sonar, explica'ns i tanquem la paradeta amb aquesta cançó.
2: Another Love, Tom Odell la canta molt bé, però Pau ens la va cantar a tots en la festa de la nostra boda, perquè jo... volia casar-me, però volia casar-me en plenitud i li vaig dir que quan acabar l'arbitratge, abans de que acabara, em casaria. L'arbitratge va anar molt més enllà i dic, en el moment que me varen dir que tenia que passar al VAR i no podia seguir com a àrbitre, en aquell moment tenia clar que ja eixia de l'arbitratge i que perquè no volia fiscalitzar a companys i que volia casar-me. Va ser tot contra rellotge i soles ens dona per a una festeta en una casa rural del poble amb Salva i Gemma i estiguerem 9 persones. No pugué vindre ningú germà meu perquè no donava. Soles estigué el papa de Cris, sa mare ja no està entre nosaltres, va estar ma mare, els dos meus fills enganyats perquè Pau tenia una excursió, els dos millors amics que em presentaren, Maria i Paco, el que abans també t'he nomenat, i Lluna, que en aquest moment era consejal del poble, que és una de les meves nebodes i que podia que podia casar-nos. I aleshores va ser tan ràpid que diguem, ja en un any fem la festa amb els nostres amics, una festa per als nostres fills i una festa per als majors, i on puguem estar tots. I aquesta festa es va produir en casa d'Esblai, on havia anat a pulveritzar, i que avui en dia tenen un local fantàstic en Algar del Palància, i Pau agafa compenetrat amb son tio, que és DJ, l'home de la germana de Cris, i es posa a cantar aquesta cançó. Es va afonar 3-4 voltes, que la veu començar a plorar, però ningú li va llevar el micròfon i la va cantar tota. I Pau representa, pues, el que fa, fa equip en Marc, que és un disfrutón, que no para d'escoltar cançonetes també superxules, superpositives, que sempre, pues, tindre-lo al costat, i ells dos sí que estan fent equip, que és el que jo no vas poder fer amb el meu germà petit. Aleshores, aquesta cançó suposa moltíssim, i suposa...
1: És una redempció,
2: És... I posa en valor tot el que Cris ha aconseguit amb totes les meues absències per la meva passió, que era el futbol i que era arbitrar. Aleshores, ara soles... No sé, és que estàs tocant-me molt la fibreta i no sé si estic sent coherent a l'hora d'explicar-ho, però tot el que t'estic parlant és del cor.
1: No trobaríem millor final. Toño Mateu Laoz, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
2: Us dono les gràcies per la paciència i per acompanyar-nos.
1: Permet-me agrair també, sobretot a la Cris, que ens ha ajudat molt, la teva dona, també als companys de Ràdio València, en especial al Raül, que han fet possible aquesta connexió, i recordar als oients que l'Amparo Pérez i l'Aitana Romà a la producció, el Manel Saiz a la tècnica, la Noemi Pérez a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el Llapis de Memòria, que serà col·lectiu, el primer que fem col·lectiu, i començarem repassant la vida i obra d'una de les dones catalanes més importants del segle XX, com va ser Maria Aurèlia Capmany. Gràcies per ser un dia més, que tingueu molt bona tarda i us quedeu amb aquest temasso de Tom O'Dell.

0: sabes que lo estamos pasando esta temporada en El Faro muy, sí, muy sí, bien, sí, con sí, los oyentes, sí, con sí, los sí. contenidos, pero es que no se acaba de resolver aquel Suena la Vida. Ay, en el que apostasteis por la playa de Vigo.
1: No puede ser.
0: Estaba Patricia también.
1: No puede ser.
0: No sea, estamos muy cerca.
1: O sea, falta es que... saber en qué playa está la ducha. Es sí. eso, ¿no?
0: ¿Y
1: porque
0: qué ducha?
1: Es una
0: ducha. Si es de cuerpo o de pies.
1: Ah.
0: Es que hay dos duchas en las
1: sí,
0: playas.
1: Es verdad.
0: La de cuerpo y la de pies. ¿Y en qué playa está? O sea,
1: esa,
0: no solo la provincia.
1: Que es, la que suena en el Suena la Vida, yo creo que es de cuerpo. Creo.
0: ¿Tú crees que
1: yo
0: es
1: apostaría
0: de cuerpo?
1: Que es de cuerpo, sí.
0: No es ninguna tontería.
1: No.
0: Una ducha de cuerpo tiene una caída de agua
1: sí,
0: más larga
1: sí.
0: y la de pies más corta.
1: Sí, pero la cañería tiene más lugar donde colarse el aire.
0: Hay que reconocer que tú estuviste bastante cerca,
1: ah,
0: los
1: pues
0: tres, pero la más cerca, Patricia.
2: Deberías darme un premio.
0: La más,
1: bueno,
0: ¿no?
1: Pues venga, a ver si esta noche
0: todo,
1: te resolvemos. Un beso.
0: Adiós.
1: Patricia, hasta pronto.
2: Hasta
1: chao.
2: Pronto.
3: Ser Catalunya. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
4: Cesc Gai és un autor i director que ens ha regalat pel·lícules excel·lents com Mi amiga Eva, la més recent, i anteriorment Truman o A la ciutat. El 2015 va debutar al teatre i ho va fer amb èxit. Èxits teatrals que després s'han convertit en pel·lícules, com és el cas dels Veïns de Dalt, que van veure el Romea amb Pere Arquillué, Àgata Roca, Nora Navas i Jordi Rico. 5 anys després va fer el salt al cinema convertida en Sentimental, amb Javier Cámara i Alberto San Juan en el repartiment. I ara esperem veure The Invite, ja estrenada a Estats Units i dirigida per Olivia White amb Penélope Cruz. També ja fa anys que es va estrenar 53 diumenges, que ara podem veure al Teatre Condal, amb un nou elenc integrat per Candela Serrat, Julián López, Pepa Charro i Xavi Mira. 53 domingos explica la reunió familiar de tres germanes i la parella d'un d'ells, reunits per decidir què fan amb el pare de 86 anys que es perd i que fa coses una mica estranyes. Aquest mateix any s'havia estrenat la versió cinematogràfica amb un dels actors fetitxe de Cesc Gai, Javier Cámara. A Netflix i al Teatre Condal, 53 diumenges de Cesc Gai.
3: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
5: Quina sort tenir-te a prop.
6: Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb Judit Mascó i Guillem Clua. I després, és alert, quan ens avisen i per què. En parlem a l'Oasi Polític amb Marc Rovira i Jordi Garbó.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La set, Joan Bofill, Guillem Delso, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
2: Bona tarda.
0: Actualment a Espanya hi ha gairebé 2 milions de conductors majors de 75 anys. 1,5 milió són homes i gairebé l'altre 500,000 són dones. Assumpció, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: 86 anys, correcte?
3: Sí, correcte.
0: Encara condueixes?
3: Sí. Sí, sí, sí.
0: Cada quant?
3: Pues 3 cops a la setmana vaig a Sant Cugat i els caps de setmana vaig a Sant Boi de Lluçanès, que són uns 90 i pico de quilòmetres.
0: Josep, 92 anys, com estàs?
4: Bé.
0: També ets conductor?
4: Sí. Soc conductor.
0: Condueixes molt durant la setmana?
4: Jo cada dia.
0: Cada dia, eh?
4: Tots els dies. El que passa és que faig pocs quilòmetres.
0: Fas pocs quilòmetres. Ara
4: I
0: concretarem.
4: I ara els faig tots per Barcelona.
0: Tots per Barcelona. Home, doncs és una selva, això.
4: No surto.
0: Això és una selva. Ara en parlarem. Guillem Delso, imagino que aquesta xifra d'aquests 2 milions va creixent, a més a més.
5: Sí, ha crescut un 63% en els darrers 10 anys. Espanya té ara mateix 28 milions de conductors amb carnet vigent i, per tant, els majors de 75 anys suposen el 6,85% de tots els conductors de l'Estat.
0: Assumpció, quina edat et treus el carnet?
3: A 20 anys.
0: 20 anys.
3: Que érem 2 dones, només 2 noies. I la teòrica era oral. Així és que... I els cotxes, en canvi de marxes de, que anaves a...
0: El freno de mà.
3: No, no, no, que posaves primera, embrague, segona. Segona, embrague, tercera.
0: Home, ara també n'hi ha, no? D'aquests.
1: Però són hi ha molts automàtics.
0: Hi ha molts automàtics.
3: No, ara porto automàtic, sí. Per suposat.
0: Però clar, són 66 anys que fa que condueixes ja, doncs.
3: Sí, sí, sí, sí, i molt.
0: I éreu 2 dones.
3: En l'examen de conduir, sí. I quan te conduïes, els taxistes, tothom et deies que anessis a rentar plats. És així?
0: Ara què et diuen?
3: No, ara res. Què va? Ara sóc jo la que dic.
0: Josep, tu a quina edat et vas treure el carnet?
4: Jo als 26 anys.
0: Als 26. Bastant tard. Per què tan tard?
4: Perquè no tenia prou diners.
0: Era molt car ja, aleshores?
4: Sí, era car.
0: S'havia d'estalviar.
4: Sí. Jo em vaig treure el carnet perquè em van regalar una moto amb sai. I als 4 anys vaig portar aquesta moto, que tinc una experiència, bueno, molt maca. I després, als 30 anys, hi vaig poder comprar el cotxe, un 850.
0: Què noteu ara, Assumpció, 86 anys, de quan tenies 20 anys i te'ls vas treure, a ara? Condueixes igual, diries?
3: Sí, bueno, ara una mica més a poc, però sí, condueixo igual. És que m'agrada. A mi m'agrada conduir, m'agradaven els cotxes i no sé, és la meva vida. Vull dir, no concebeixo la meva vida sense un cotxe. És la meva llibertat. És, bueno, és molt per mi un cotxe.
0: Dius la meva llibertat, per tant intueixo que vas sola.
3: Sí, vaig sola.
0: Sí, aquí hi ha algun net teu, neta?
3: Sí, hi ha una neta.
0: Hi ha una neta.
3: Però...
0: Us estan mirant els nets també d'en
3: ella,
0: Josep.
3: Ella ve a mi en cotxe, no pateix. No
0: ara m'ho ha dit. Ha dit que no pateix. M'ho ha dit pateix. A mi, vull dir que m'hagués pogut... Allà m'hagués dit la veritat.
3: Sí,
0: m'ha
3: sí.
0: Dit la veritat.
3: No, no pateix. No és per dir-ho, però és que ho faig bé. Vull dir que voleu que us ho digui. No.
0: Però no t'ha agafat por?
3: No tinc sustos, no tinc res, no em piten, no...
0: I no t'ha agafat por?
3: No. No, és que m'agrada, no sé com explicar-ho. Jo... També m'agrada que em portin, eh? Però m'agrada conduir, no sé, estic bé.
1: I us pregunto també si al llarg dels anys se us ha fet més complicat conduir per les normes de circulació, perquè ara hi ha carrils bici. Veieu que la circulació del dia a dia us costa més que abans, no per vosaltres, sinó per com ha anat canviant la ciutat, les carreteres?
3: Jo no ho noto. Jo abans vaig començar a tenir pocs camions, perquè era només una sola via, llavors i venien de frente i era un problema. Després vaig tenir por a les motos. Ara les motos ja no em fan por. Em fan por les bicicletes i els patinets, ara. Vull dir que tot va canviant. Sempre hi ha una franja que has d'anar més en compte i que et fan patir una mica més.
0: Però t'has adaptat. Clar, Josep és el que condueix per la ciutat, per Barcelona. 92 anys, dèiem. Ha canviat moltíssim la ciutat, aquests carrils bicis. Ara s'ha aixecat la mà quan ha esmentat els patinets. Com és per tu conduir ara a Barcelona?
4: Bueno, jo... Condueixo poc, o sigui que faig pocs quilòmetres, però la veritat que és el que tinc més precaucions són els patinets. Els patinets he tingut algun susto.
0: Què ha passat?
4: Pues mira, que et passen per la dreta, eh? I quan te dones compte ja el tens allà mateix. Això és el que em fa por.
0: Et fan por més coses de la ciutat, de la conducció, no, per l'edat?
4: No, no, m'hi trobo bé. Vaig amb molta precaució, però m'hi trobo bé. Encara que a vegades, quan vaig amb una de les filles, em diu que corro poc.
0: millor anar lent que...
4: Però bé, no, I... sempre reconec que ser una persona prudenta. He tingut bastanta sort.
1: Ara que parlau dels cotxes automàtics, us agrada més anar amb cotxes, no sé si aneu amb cotxe molt nou, o us agrada més allò aguantar els cotxes i que us durin?
3: Jo l'últim que vaig deixar tenia 12 anys i esperava que fos l'últim, era un Mitsubishi,
1: sí.
3: Com se diu allò de... Bueno, ara no em surt.
0: Un 4x4?
3: Sí, un 4x4 i
0: mira
3: això, però
0: el
3: vaig deixar i me'l van estimbar. I llavors...
0: No, sí, tu, te'l van estimar,
3: no,
0: altres.
3: No, jo no he tingut accidents, gràcies a Déu. Però, bueno, un sí, però no va ser res. Però ara m'he comprat un Seat Arona que li deia perquè com que calcules que ja durarà fins que pugui.
0: I què et van dir el concessionari? Vas dir, hola, vull un Arona, i et van preguntar l'edat?
3: Mira, vols que t'expliqui? Jo, sí, estava de viatge i el va comprar una filla meva. vaig arribar i em vaig trobar en el pàrquing el cotxe nou, sense cap explicació, eh? Vull dir, perquè el vaig agafar i adiós buenas.
0: I és automàtic?
3: Sí, sí, això sí.
0: T'hi has acostumat bé?
3: Sí, sí, sí, sí. El Mitsubishi, que va ser el primer automàtic, vaig anar a buscar el concessionari i vaig sortir anant a Sant Boi de Lluçanès amb el cotxe, clar, automàtic.
0: No, i fantàstic, no, no. I sense cap por. Josep, tu condueixes amb cotxe automàtic?
4: Ara no. Ara tinc un cotxe petit, un Dai petit, normalet, però jo he tingut dos cotxes automàtics, dos Mercedes. I des de llavors, al principi em va costar una miqueta, la veritat, però després, un cop hi estàs acostumat, vas molt més bé, la veritat és aquesta.
0: Sempre es diu el tema dels reflexes, de tenir reflexes, que amb l'edat no som tan àgils. Hi ha alguna cosa que vosaltres noteu i us heu d'estar més concentrats?
3: Jo crec que sí, jo sóc més prudent ara, sobretot passar un adelantament. Abans sabies que apretaves el d'allòs i passaves. Ara m'ho miro més bé, tot i que en sé molt bé el trajecte i ja sé quan puc passar i no puc passar, també.
0: Josep,
4: no, jo sóc, reconec que sóc més prudent ara que fa uns anys. Ho reconec.
0: I veieu bé?
3: Sí.
4: Bueno, jo l'oïdo és el que tinc malament, però la vista, perfecta. La vista perfecta, avui no sé què... Però bueno, avui hi ha solucions.
1: Sí, clar.
0: Guillem, hi ha dades, ara ens han dit, l'Assumpció ha dit que va tenir un ensurt una vegada, però que no va passar res, el cotxe li va estimbar una altra persona, tu tampoc has tingut accident, Josep.
4: Molt poquets, però és curiós. L'accident potser més greu que he tingut fa uns 3 mesos.
0: Ah, què va passar?
4: Jo surto del pàrquing i aleshores per sortir per agafar la carretera, jo vinc a la del Parguell. Per agafar la carretera he de trepitjar un pas de peatons.
0: Sí.
4: I un dia un guàrdia urbana, la policia em va parar. Diu, vostè està fent una infracció. Ja sap que no pot passar. Dic, home, escolta, jo tinc un cuidado i això. Ha d'agafar la carretera i donar la volta. Bueno, i el tercer dia que sortia del pàrquing, no havia fet ni 50 metres i una senyora obre la porta de davant i em vaig emportar la porta. És que me la vaig emportar.
0: I a resulta... Si era la porta no passa res, no?
4: No va passar res. Vaig tindre la sort que la senyora no havia baixat. No. Però aleshores aquella senyora era un matrimoni del Canadà que havia llogat el cotxe. i aquella senyora allà que m'està la porta, que m'ha trencat, diu, és que esta ciutat tiene les calles muy estretes.
1: Sí, això és veritat.
0: És veritat. Bueno, no,
1: els canadencs, sobretot.
0: És que, clar, és
4: o sigui,
0: una...
4: Vaig tindre sort, però vaig emportar la porta.
0: És una odissea.
4: Sí, doncs... I el cotxe que portava ha destressat tota la part de davant. Yeah. Però vaig estar de sort.
0: Tu tens dades de persones de més de 75 anys implicades en accidents. Hi ha alguna dada sorprenent en aquest sentit?
5: Ara el Josep ens ha dit que va tenir aquest ensurt, però les dades defensen els conductors majors de 75. És a dir, per cada 1.000 conductors censats, els majors de 75 són el grup d'edat amb menor taxa de conductors implicats en accidents amb víctimes, i són gairebé un 7% dels conductors de l'Estat, juntament també amb els grups dels 65 al 69 i dels 70 al 74. Per tant, de 65 en amunt, els accidents menys. Per tant, doncs això, una oda a la veterania, diguéssim.
0: Us sorprenen aquestes dades?
4: No. Jo què trobo amb això?
3: No, perquè jo tinc la teoria de que no és l'edat cronològica, és com estàs. Per tant, tant és un de 70 anys que, o 65, o que sí que té menys, bueno, que té problemes, amb un de 86, que encara que tingui 86 anys, pues, anem tirant.
0: Quan és l'últim reconeixement mèdic de conductor? Quan us ha tocat passar-ho?
3: Jo l'any passat.
0: I tu, Josep, quan vas
4: fer? Fa 4 mesos.
0: Us va anar bé?
3: Sí, em van donar per 3 anys.
0: Per 3 anys?
4: No, un any.
0: Un any. 92, eh? Estem dient 86-92. Perdoneu que repeteixi l'edat, però si s'enganxa algun oient, estem amb l'assumpció. 86 anys condueix i en Josep, 92, condueix.
4: Jo ja fa 3 anys que me'l donen cada any.
0: Cada any, clar.
4: Ho trobo lògic, eh?
0: Clar.
1: I teniu amics o coneguts de la vostra edat que penseu que igual no tenen tantes facultats per conduir com vosaltres?
3: Sí, sí. Per això prefereixo conduir jo sempre.
0: I no anar de copilot. En Guillem, aquest matí has anat a un centre de reconeixement mèdic de conductors, com aquest que ara ens explicaven tant l'Assumpció com en Josep que hi han anat, perquè t'expliquessin com es fan les renovacions als majors de 75 anys. A partir dels 80, els conductors s'han de renovar els carnets cada 2. Tu has dit 3 anys, oi, ara? Tres. Què t'han explicat?
5: Doncs mira, parlem amb una psicòloga que m'ha explicat tot això. Hem vingut a un centre de reconeixement mèdic de conductors. Aquí es fan proves per veure si són aptes per poder renovar la llicència. Estem amb una psicòloga que els hi fa les proves. Li volem preguntar si ve molta gent major de 75 anys.
2: I sí, la veritat és que ens trobem freqüentment. I res, el que els hi fem són diferents proves, val? La prova més habitual que es fa a tothom aquí es diu el driver test, que és una prova de coordinació, de reflexes, per mesurar una mica el temps de reacció, l'atenció, i és una prova semblant a la conducció, val? En un parell de comandaments, i tenen que seguir un recorregut. En aquesta prova mesurem l'atenció una mica i els reflexes, val? Normalment aquesta és la prova principal. Després es fan proves complementàries, que són per mesurar també els temps de reacció, l'atenció, a nivell cognitiu també fem entrevistes sempre.
5: Hi ha alguna prova més així?
2: Sí, després també podem fer diferents proves per persones més majors, com el test del rellotge, que és una prova que, bueno, es fa també en l'entrevista que fem a la persona per valorar una mica les seves capacitats cognitives, la ubicació, si hi ha algun problema de memòria i tot això.
5: Però i en general, dius, aquest matí n'hem tingut dos, a la majoria els hi doneu l'apte o hi ha alguns que dieu, s'acaba el carnet?
2: No, clar, el que passa moltes vegades és que les capacitats estan una mica...
5: rovellades, potser,
2: sí,
5: no?
2: Sí, això, i el que es fa sempre és repetir diferents proves i valorar molt, molt bé, que per exemple, amb l'entrevista i tot, és una valoració global, que la persona que condueixi, cada quan condueixi, per exemple, és una persona que potser té un problema de mobilitat, però necessita molt el cotxe per desplaçar-se a fer la compra o per anar al metge, necessitem valorar tot això i es fan restriccions adequades a la persona també, de velocitat, de conducció nocturna o per exemple els quilòmetres als que, el ràdio de quilòmetres al que la persona pot desplaçar-se. Tot això s'ajusta a les necessitats de la persona i a les seves capacitats perquè siguin segures per a la persona i per la resta això.
5: Perfecte, doncs moltes gràcies.
0: A mi em sembla, d'aquests reconeixements, que aquí els tres els hem passat, no, Joan, sí, Guillem i jo, que el més difícil és quan has de conduir entre aquelles línies i que no la toquis, perquè aleshores es fa pip, pip... Això ho feu bé o què?
3: Bueno, fas Assumpció. Alguns pits, però no els suficients. Em sembla que si n'has de fer 10, pues, si en fas 8 o en fas 6, doncs pues mira.
0: I no pateixes en aquell moment? No, no pateix per res, l'Assumpció?
3: No, sí que pateix. Soc patidora. No, però clar, com estàs concentrada, ja no tens temps de patir, perquè el que vols és fer-ho bé.
0: Clar, i tu, Josep, què te l'oportes?
4: Regular.
0: Sinceritat, no?
4: Em diuen que tu vens.
1: Pots tirar, pots anar tirant.
0: Clar, o sigui, ho veuen bé. Us fan, diríem, en el seu cas, hi hauria restriccions adaptades?
5: Ells miren el perfil i potser donen el carnet, però, segons m'han dit, prohibeixen que condueixis per la nit o et limiten una velocitat no. màxima.
0: Us han limitat alguna cosa?
3: No, a mi no, de moment no.
4: A mi tampoc.
3: De totes maneres, jo, si no condueixo de nit, millor. Si, procuro no...
0: Això ho has entenc, ni jo
3: no,
0: estic tranquil·la
3: no,
0: ja.
3: No fer-ho per...
4: Jo crec que el més important és la vista. La vista és... Aquí sí que se miren bastant.
5: De fet, els experts
4: jo
5: expliquen...
4: Estic llegint perfectament.
0: A veus.
5: Els experts expliquen que també hi ha menys accidents a la gent major de 75 anys perquè s'autoregulen ells, és a dir, vigilen els hàbits en això, igual no condueixen de nit, no fan trajectes llargs, això també fa que redueixin els accidents.
0: A mi m'ha agradat molt que he parlat amb els vostres nets abans, que els volia fer entrar, però m'han dit que no, són més tímids que vosaltres, i m'han dit que estan tranquils. Que ho veuen bé? Perquè sí, sí. Jo imagino que hi ha gent que us ha dit, home, tu, Josep, que en tens 92, què fas conduint? Què li dius?
4: No. De moment no m'han prohibit. Bueno, i em prohibeixo jo mateix, eh? Sí, és el que puc.
0: Hi haurà un moment que tu diràs sí. No vull
4: jo,
0: conduir
4: jo
0: més?
4: Crec que aquí ja... No ho sé, jo fa 4 o 5 anys que em diuen, escolta, acompanya'm a l'aeroport. I anava a la mar de bé. Ara ja. Ja dic, escolta, que t'hi acompanyo un altre.
3: Sí, bueno, jo encara no m'he trobat tant així, però també ho vas fent tu mateixa, vas regulant, sí. Vull dir, tampoc fas res innecessari, fas lo necessari i lo bé, i no sé, vull dir, no he arribat a aquest punt encara, perquè bueno, jo m'hi trobo bé conduint. Ja ho saben ells, que m'hi trobo bé, i de moment em deixen els nets, i de moment vaig amb ells, i de moment no m'han dit encara, no m'han dit que no. Quan em diguin que no, veurem què passa.
0: Veurem que si hi ha aquí un estira i arronsa. Nosaltres hem estat una mica esbrinant què passa als altres països, però no hi ha restricció d'edat, ni a França, ni a Anglaterra, ni a Itàlia. I aquí el Servei Català de Salut, què diu?
5: El Servei Català de Trànsit defensa els majors de 65 anys, que és el que consideren persones grans, diuen no han de deixar necessàriament de conduir i, per tant, no han de tenir limitacions en els espais de circulació i els seus espais naturals de desplaçament són tots els habituals per als usuaris de la via pública. Per tant, normalitat absoluta.
0: Sí que hem trobat a Portugal que hi ha una proposta, hi ha un debat obert, una proposta ciutadana que estudia fixar el límit als 75 anys. Clar, per vosaltres, això, que hi hagi una proposta ciutadana... Què et sembla, Assumpció, no? I Josep?
3: Jo, vamos, no hi estic d'acord, perquè és que és el mateix. No? 75 anys no volen dir res. 75 anys no classifiquen una persona. La persona és algo més que un temps cronològic. I això és el que penso jo.
4: Casa, a la meva família. Jo tinc un net que quan anàvem amb ell li deia, tu ets un temerari. I tant, que això, que l'altre... I bueno, o sigui que... I anava insegur, i sap conduir, però una barbaritat. Sap? Però hi anava insegur.
0: Clar, que els teniu aquí.
4: I aquest...
0: Aquest és un temerari, però els altres condueixen bé.
4: Els dimora, doncs què va passar? Que li van treure els punts.
0: Li van treure els punts. I els altres nets condueixen bé o no?
4: Però bueno, espereus.
0: Què?
4: Es va treure els punts. He tingut de tornar a fer lliçons, i s'ha tingut de tornar a examinar-se i tot. I ara, algun cop, m'ha acompanyat al poble.
1: I n'ha après.
4: I dic, que bé t'ha anat, això. És una meravella.
0: Ha deixat de ser temerari.
4: I ell, a vegades, diu, saps què, avi? Tens raó. Era una mica... atrevit, per no dir una altra cosa. I ara estic, o sigui, jo vaig algun cop amb ell, m'acompanya, i quan vaig amb ell estic segur m'hi trobo bé i corre, però ja ha canviat totalment. Diu, és una lliçó fantàstica.
1: La por a perdre els punts serveix.
0: Clar. A la vostra època no es perdien els punts.
3: No, no, no hi havia punts.
0: S'han posat multes alguna vegada?
3: Jo de...
0: En Josep. Aquí sí que ho reconeixereu.
3: Jo de velocitat.
0: I d'aparcament. Mira la temerària.
3: I d'aparcament. No... és que, bueno, és que si no hi ha ningú a la carretera i es posen 80 quilòmetres per hora, baixes un diumenge al migdia, és que ni te'n dones compte de que passes el 80.
0: La C-17, per exemple, no?
3: Exacte. Mira, la coneixes.
0: Home, i tant. Has de contenir-te tan fortament. Doncs
3: pues és la C-17. I, claro, si tens algú davant, pues ja, bueno, vas contemporitzant perquè ningú va 80, de totes maneres, però bueno, vas intentant-ho. Però quan baixes sola, al migdia, bueno, a la una o a les dues del diumenge, doncs pues no te'n dones compte i t'enganxa.
0: I pim-pam. I tu, Josep, quantes multes?
4: No, multes en tinc poquetes, la veritat, però en tinc alguna, d'excés de velocitat.
1: De velocitat, també?
4: Sí, però soc d'aquests. Però en una ocasió, anant a Lleida, acompanyant els meus pares, precisament, pues havia de passar per un puesto, per una carretera que passava per entremig d'un poble i dos cases, i a més d'anar 40, d'anar 60 o 80. Però multa i dos mesos fora el carnet.
0: Ah, veus? Mira. Ah, escolta, i Josep, què va passar amb la porta de la canadenca? Qui la va pagar?
4: El seguro, perquè de tot...
0: És més car l'assegurança? Mira, això... Ostres...
3: Jo crec que no. No ho sé, perquè...
0: Els joves que s'estrenen, però
3: jo,
0: sí, però no.
3: Jo crec que no. Jo crec que...
4: Jo no ho sé, perquè me la paguen els fills.
3: El que passa que la companyia em va canviar de companyia, no sé per què. Dic, perquè ets gran i potser no et coneixen i no saben si tindràs accidents o no, però quan veuen que no passa res, doncs...
4: No. La veritat és que he tingut molta sort, perquè jo he tingut una caravana.
0: Ah, tenies caravana i tot.
4: Caravana i així... França, Itàlia, Suïssa...
0: O sigui, heu estat claríssim uns grans conductors. No. M'agrada molt el que diu l'Assumpció, aquesta sensació de llibertat. És veritat, qui té sort de tenir cotxe,
4: veritat,
0: i el pot utilitzar.
4: La veritat, he sigut molt a Espanya, fins a la Corunya, he sigut bastant.
0: I sou l'anunci perfecte de... Ho ha dit diverses vegades, m'agrada conduir, el me gusta conducir.
4: La veritat, he tingut sort. He estat prudent. Tenia la meva senyora, que si no...
1: Deixa'm aclarir que això que parlàvem de l'assegurança, si és més cara...
0: Sí,
1: perquè
0: sí, se m'ha acudit ara, perdoneu.
1: No hi ha cap regla ni res que digui, però és veritat que segons les assegurances pot ser que entre les primes que et fiquin, si has tingut més accidents, si tens edat, aquí hi ha cada assegurança, però aquí, no hi ha cap regla escrita que digui que a partir de 75 t'han de pujar l'assegurança.
0: Us vull dir que els tres nets que teniu aquí, se'ls hi cau la bava. O sigui, han estat tan macos mirant-vos que estan orgullosos aquí.
3: Sí. Bueno, suposo que per això ens han portat, no?
0: Clar.
4: Com si estigués a casa.
0: Assumpció, Josep, conductors als 86 i 92 anys. Ja ho hem dit, no hi ha restriccions d'edat, es fan reconeixements mèdics i no estan implicats en més sinistres diaris que altres persones de menys edat. Aquí ha quedat demostrat aquesta ment clara. Moltes gràcies per ser avui al balcó i que duri el carnet i...
1: Ja s'ha acabat, sí.
0: Ja pots agafar el cotxe i cap a casa.
3: Pues moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Josep. Gràcies, Assumpció. Una abraçada.

0: Joan, què recollim del dia?
1: El transport públic ja ha recuperat pràcticament la normalitat després de les incidències que s'han anat arrossegant durant avui pels forts aiguats que van caure ahir a la nit. Rodalies ha restablert ja el servei, que havia estat interromput durant més de 7 hores per un esvoranc que ha aparegut a la via a Montcada, entre Sant Andreu i Montcada. Els tècnics de DIF ja han tapat el forat amb formigó, han recol·locat les pedres dels rails i el metro de Barcelona també ja es recupera tot el servei afectat. Només queda per reobrir l'estació de Can Cuiàs a la línia 11. Un temporal que, recordem, ha provocat una mort. Un home de 48 anys a Olivelles, al Garraf, que va ser arrossegat amb cotxe per una riera que va créixer en pocs minuts. La consellera d'Interior, Núria Parrón, ha justificat per què es va enviar un S-alerta amb l'episodi intens quan ja havia començat en alguns punts, en lloc de preventivament. Recordem que es van enviar dues alertes, una al Maresme i al Barcelonès a 9:15 i l'altra a les 11 al Garraf i també al Penedès.
2: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alertes a la població per dir-li que plourà molt.
1: Passades les 8 en parlarem a l'Oasi Polític amb en Jordi Carbó de Tot Plegat, perquè hem pensat que seria interessant també conèixer l'opinió dels meteoròlegs amb tota aquesta polèmica dels S-alert quan s'han d'enviar i aquestes, tot això que hi ha passa cada vegada que hi ha un temporal. I fa poques hores hem sabut que ha mort en Guim Cifré, un dels tres impulsors de la imminent reobertura de la sala de concerts Jazzy al Raval, vinculada al taller de músics. Havia de reobrir, de fet, demà mateix. Cifré, de 34 anys, va morir al vespre quan anava en moto amb un accident amb un taxi a la travessera de les Corts, amb el carrer Entença. Això va ser 9:45 del vespre, en el moment en què també estava plovent molt, però no han transcendit les causes exactes de l'accident. La notícia de la mort d'en Guim Cifré ha portat altres socis a ajornar sense data aquesta reobertura de la Jazzy, prevista per demà. S'havia d'allargar durant tot el cap de setmana, així ho explica BTV. Hi ha hagut un comunicat del taller de músics també dels dos socis, els altres socis, en Conill de Vilavecchia, que destaquen que la reobertura era més que un projecte, una il·lusió i una aposta de vida i una, per una persona que tenia una passió enorme per la música i per la cultura.
0: Gran pena. Anna Palet, com estàs?
3: Què tal? Bona tarda.
0: Que
3: com
0: bé
3: anem?
0: Ens ho vam passar ahir amb aquella prèvia que vam fer fusionant-nos amb Catalunya Ràdio.
3: Brutal, brutal. Per l'hemeroteca ja la tenim per sempre. La veritat que va ser preciós. I encara va ser més preciós que el Barça ens regalés un partit així de maco.
0: Set golaços, un festival, eh?
3: Increïble. Més enllà de la pluja, capítol a part, i que per sort ja hem superat, farem ressac, evidentment, d'aquest partit. Ja tenim comunicat mèdic de Joan García, que té molèsties.
0: Això, al final, què? És un ensurt.
3: És una mena d'ensurt. Veurem si gros o petit.
0: Però descartat pel Sevilla o no?
3: Ens ho explicarà el Nil Solà a la graderia del balcó, que ell té tots els detalls. El Nil, per cert, que el tenim a Martorell perquè s'està fent un homenatge a Eric García com a campió del món aquest estiu. Per tant, amb ell desgranarem tots els detalls. També escoltarem a Manolo González, que demà juga a l'Espanyol. És un no parar de partits, com ja pots veure.
0: Que els hi ha d'anar bé, perquè si no...
3: Sí. Estan així amb alts i baixos. I, com cada dijous, secció amb el Juan Irigoyen del País, amb una notícia, un rumor i un xafardeig que ens agrada molt. Tots aquests detalls que a vegades passen desapercebuts i després expliquen moltes coses.
0: Està molt bé. Palet, t'espero a 9:15.
3: Vinga, fins després.
0: Fins ara. Carbó, com estàs?
4: Què tal? Bona tarda.
0: Dia més tranquil, eh? I avui una mena d'aperitiu tardorenc, li podríem dir. Dues olivetes, potser, però ja se'n suma la tardor.
4: Vols dir?
0: Com ho veus? Ara em diràs, no, si ara torna...
4: L'últim cop que m'ho vas plantejar, això, que vaig respondre.
0: Sí, però jo ho intento.
4: Jo sé que tu tens una il·lusió.
0: Vaig dir cap.
4: Aquest és el... Jo crec que és el gran canvi...
0: Crec
4: no sé
0: que
4: si
0: mai m'havia vingut tant de gust la tardor.
4: Veus? I tu, a tu t'agradava, oi, la calor? M'atreviria a dir?
0: Sí, molt.
4: Quanta gent ha canviat en aquest darrer any?
0: Em seguirà agradant, ja ho saps, però sí, ha sigut una mica massa.
4: Quan anunciem temperatures molt altes de nou, perquè, clar, aquesta és la pregunta, no?, del milió. Això ha vingut per quedar-se o ha estat circumstancial?
0: Clar.
4: És complicat de respondre o, més aviat, jo diria que no agradaria massa la resposta.
0: Ja.
4: No s'ha acabat l'estiu. De fet, s'acabarà astronòmicament el dia 23 i ja està, serà l'únic que podrem celebrar perquè tornarà la calor. No demà, demà no. De fet, d'entrada, dic que s'ha acabat ja l'episodi d'aquestes fortes tempestes. No del tot. Ara mateix, per exemple, plou amb força alguns punts de la Costa Brava Central, sobretot cap al Baix Empordà. Aquests xàfecs en poca estona acabaran desapareguent i de matinada en podran sorgir de nous cap al sud de la Selva, ja al sud de la Costa Brava, al Maresme, al Barcelonès, al Baix Llobregat, al Garraf. també fins al Baix Penedès. Fixa't que són aquelles comarques que ahir doncs, patien més la pluja. Seran xàfecs intensos, però diferents dels de les últimes hores. És a dir, molt localitzats. Per exemple, la ciutat de Barcelona poden afectar la Vila Olímpica, difícilment el Tibidabo o altres barris més allunyats del mar.
0: Sí.
4: I duraran poca estona, però poden deixar molta aigua, de manera que tota precaució és poca, no? Sempre que diem això, i malauradament hem tornat a veure les conseqüències, sí, evitar estar a prop de qualsevol curs d'aigua, per petit que en sembli, que en segons canvia la seva dinàmica d'una manera tràgica, com hem vist. Aquests xàfecs demà acabaran desapareguent.
0: Sí.
4: Demà, com avui, farà sol, però amb estones de núvols. La temperatura demà, fins i tot una mica més baixa que avui. És a dir, aquesta sensació de tardor que has tingut avui, demà es consolida una mica, però per enganyar-te tu i a tots els que...
0: Perquè dissabte
4: tu...
0: torna la calor.
4: I diumenge més encara. Va. I la setmana vinent, de nou a gran part de Catalunya, màximes al voltant dels 30 graus.
0: Tindrem paciència, Garbó, no desconnectis massa, que després comentem amb tu aquestes polèmiques sobre les alertes.
1: En Garbó,
0: pues ell li encanta. Ell és balconer, 100%.
4: Xerraire, sobretot xerraire. Si fan parlar de lo meu, doncs encantat, no pateixis.
0: Garbó, doncs fins ara.
4: Fins ara, salut.
0: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:31 d'aquest dijous 17 de setembre. Joan, què ha de sonar?
1: Anem a reproduir ara una de les meves cançons preferides del món sencer.
0: No existeix
1: cap que m'agradi tant escoltar repetidament.
0: D'aquí?
1: I que m'identifica tampoc, però bueno, això no és l'important. Anem a escoltar Celine Dion.

0: Ara tenim tots els oients
1: ara
0: ballant.
1: Ara és que clar, me la talles, aquesta cançó.
0: Perdó.
1: La deixa fins al final.
0: Ui,
1: no, no, però algun lloc l'hem de...
0: Clar, però és que és boníssima.
1: Aquesta cançó és espectacular. Mm. Parlem de Celine Dion perquè fèiem des de principis de setmana que em volia parlar, però amb tot això de Cheer, en la censura Macklemore, doncs ens estava superant tot. Però avui sí que jo crec que ja no podem esperar més. Aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana històric.
0: Sí.
1: L'artista canadenca més llegendària, i mira que en tenen al Canadà d'artistes que triomfen a tot arreu.
0: Sí.
1: Doncs ella ha tornat a cantar davant d'una massa de fans en estadis després d'estar anys sense poder ni cantar ni actuar per aquest síndrome de la persona rígida, amb una malaltia rara que ella mateixa explicava en un documental.
2: My voice is the conductor of my life.
1: El documental que podeu veure encara ara a Amazon Prime, I Am Celine Dion, que publicava el 2024 i que bàsicament era on ella explicava públicament per primera vegada què li passava.
0: Sí.
1: Perquè des de llavors havia intentat una mica fer veure que no passava res i ve el Covid.

0: les previstes que es van cancel·lant fins que al final definitivament es cancel·la absolutament tot. No se sabia què passava. Fins que exactament diu i explica en un documental que té aquest problema a la veu.
1: I've been diagnosed with a very rare neurological disorder and I wasn't ready to say anything before.
0: Aquesta malaltia, que afecta els músculs, sobretot els que serveixen per parlar i per menjar, això vol dir, no vol dir ara que s'hagi curat, perquè ella mateixa explica que és una malaltia crònica, que no té cura, és una malaltia rara, sinó que el que ha aconseguit és controlar els símptomes amb medicació, sobretot pels espasmes, però també fent teràpia física, atlètica, vocal, treballant en la respiració, en la musculatura. Diu que ha estat com un treball d'una atleta d'èlit, gairebé com preparar-se pels Jocs Olímpics, i sembla que ho ha aconseguit, perquè pocs mesos després de que es publiqués aquest documental, feia la seva gran reaparició, justament ara que parlàvem dels Jocs Olímpics, a la cerimònia inaugural de París 2024.

0: I amb quina veu va tornar, eh?
1: Que és que aquesta, documental... jo faria una sintonia del programa de per escoltar-la cada dia, que és sí. Això, que la gallina
0: el
1: sempre.
0: El documental apareix quan ella, quan la Celine Dion als anys 90 gravava, entrava als estudis de gravació i que feia els seus, les seves tonades sí. I que els tècnics això es quedaven sordos.
1: Clar, és que té una potència.
0: Crits, una potència vocal increïble.
1: Sí, i allà bueno, posada la Torre Eiffel, és que espectacular. És inoblidable.
0: Doncs ara per fi ha començat la seva primera gira de concerts després de tot allò. Han passat 6 anys. No és una gira, sinó que és una residència, perquè és això que ara cada vegada fan més artistes, que és ells no es mouen, sinó que es queden en una mateixa ciutat i van fent
1: però
0: concerts.
1: Però estem parlant d'Adele, del que va fer una mica
0: no, d'Adele. No, i ara, per exemple, la Shakira a Madrid, sí. Que s'ha construït la seva ciutat ja, allà de Macondo.
1: En alguns casos s'eternitzava molt, això, no?
0: En el cas de Celine Dion no és
1: esperem
0: així.
1: Esperem que no, que la deixin descansar, que l'estimem.
0: La ciutat que ha decidit fer aquesta residència és París i el primer concert va ser aquest passat dissabte. També, escolta, això és el moment en què de cop s'obre les pantalles i apareix Celine Dion per primera vegada.
1: Clar. Mira.
0: Et pots imaginar com estava ella emocionadíssima. El públic també es posa de plorar d'emoció.
1: Sí, vaig veure aquestes
0: bogeria.
1: Imatges, clar.
0: Bueno, que com has d'estar tu després de tant de temps clar. Sense haver pogut cantar i apareixes davant d'una massa de gent? I com
1: mira,
0: és aquell
1: mira,
0: moment?
1: Calla, moment. Torna, a veure. Ah, ja està, és que no puc, la sento no, per baix.
0: Això és
1: no,
0: Jocs
1: no
0: Olímpics,
1: puc,
0: eh?
1: No
0: ara no estem al concert no d'aquest passat dissabte de Celine Dion, però que com és aquell moment que després de tants anys sí. Agafes el micro i et poses a cantar, després de tant esforç que has fet tot aquest entrenament atlètic sí. Que deia ella, i les primeres notes. La primera cançó que canta és On ne sais pas, sempre et dic que jo no en tinc ni idea de pronunciar francès, espero que ho hagi aconseguit, de l'àlbum Philosophie de Mer, de l'any 98.
1: Molt bé,
0: és aquesta.

0: funciona. Si jo no,
1: sí, la veu, la trobo bé, no? Perquè, sí, clar, estàs tothom pendent
0: de si... I cada vegada que va fer les notes es veu que ella fa unes cares de satisfacció de com estic aconseguint arribar als tons.
1: Ai,
0: als
1: que bé.
0: El primer concert de 2 hores i 15 minuts en què canta 25 cançons, que no són poques, davant de 30.000 persones.
2: I made a promise to come back and to be back on stage. So here I am. Thank you so very much for your support.
0: I deia davant del públic, vaig prometre que tornaria, he tornat, sóc tot el que sóc perquè m'heu estimat, deia. I no em va faltar cap de les cançons, pots imaginar-te. I una altra que no hem escoltat encara, quina és, Anna?
1: Home,
0: la de Titanic.
1: My Heart Will Go On. No sabia si la posaries. Sí.

0: L'altre dia em va sortir aquell reel d'un nen que està escoltant aquesta cançó, que fa aquella pausa històrica que li han dit.
1: Ai, que han d'endevinar en quin,
0: torna,
1: quin és el moment.
0: No, però
1: que
0: el nen és un, bebè gairebé i està escoltant i es fot un ensurt. Clar. Quan treu tot el xorro.
1: Doncs el que els hi passava als tècnics xorro de so que gravaven amb Celine Dion. Doncs 26 concerts que farà la Celine Dion al Plenitud Arena de París, que els faran dos blocs. Ara n'hi ha un fins a l'octubre i després la resta els farà el mes de maig. Jo vaig buscar entrades, no n'ho vaig aconseguir.
0: Ho has intentat?
1: Ara ho he tornat a intentar i no ho he aconseguit. Però
0: com?
1: Hagués estat un
0: que
1: gran
0: concert.
1: Que bonic
0: seria anar a veure la Celine.
1: Clar, és imaginar-te escoltar Celine Dion cantant My Heart Will Go On en directe. A mi em sembla una cosa que és única a la vida.
0: Clar, m'hi jugo avui, jo que sempre m'arrisco els dilluns, que els hi pregunto a la tertúlia els dilluns quin concert anirien dels que tu parles.
1: Sí, avui,
0: sempre em diuen no.
1: No hi ha gaire èxit.
0: Celine Dion hi aniria, Judit Mascó hi aniries?
2: Sí. Sí, perquè
0: no trigat
2: més...
0: ni.
2: Sí, sí, hi aniria per tots aquests motius que heu dit que serien els més importants, però jo li afegiria que bé vesteix.
1: Sí.
2: Clar. Nens, que bé la vesteixen.
0: Que bé la vesteixen.
2: Que bé, va, elegantíssima. Però ella té un glamour. És de va, sí, és sí, espectacular.
0: Té glamour.
2: Sí, ella té... Bueno, ella... no sé si és glamour. Ella és elegant.
0: Sí, ho porta ella,
2: sí,
0: de sèrie.
2: Perquè el seu porte, la seva manera d'estar, és elegant.
0: I que és tan tipa, tan dura, tan valenta, el que ha lluitat amb la salut.
1: No, és que si busqueu el vídeo de quan entra, amb aquell vestit preciós i com s'emociona, fins i tot emocionant-se, és d'una elegància absoluta.
0: Sí. Guillem Clua, què donaries per anar tu?
3: El que sigui, o sigui, sóc tan fan de les línies.
0: Oh, és que jo t'he vist amb els ulls, eh?
3: Jo estava, he vist tots aquests vídeos, ho he vist tot, m'hagués encantat veure-la. M'he hagut de conformar que vaig anar a Londres el mes passat a veure una paròdia de la Celine Dion que feien en un teatre, amb una obra que es
0: una
3: diu
0: paròdia?
3: Titanic.
0: Oh, és boníssim.
3: Cuidado, que ha guanyat premis Tony, aquest musical basat en Titanic, una farsa on la Celine Dion és la protagonista.
0: És Titanic.
2: Que és una actriu que fa de
3: Celine Dion. És una actriu que fa de Celine Dion i assegura la Celine Dion en aquesta obra que ella estava al Titanic i que ens explicarà el que va passar realment. És divertidíssima, amb totes les cançons de la Celine Dion.
0: Oh, una delícia. L'ha vista la Celine Dion, saps si la...
3: Ai, no ho sé, però seria meravellós.
0: Seria meravellós, no? Escolta, que no havíeu coincidit mai, me n'he d'anar a la publi, però és la primera vegada que esteu junts perquè s'estrenem avui en Guillem Clar. Poa.
3: Primera
2: Ara
3: vegada.
2: Ara ens hem saludat.
3: Sí.
0: És que a la Judit li agrada molt,
2: les primeres vegades sempre són
0: home,
2: molt...
0: Home, i
3: tant que saps,
0: ara ens abracem mentre sona la publi. Res, dos anuncis que tornem. You want

0: al balcó.
1: Consum entre nosotros.
2: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
3: El pollastre és la carn d'au més consumida i una de les més assequibles. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la cooperativa Consum parlarem d'aquest tipus de carn i de les seves propietats. Què ens aporta el pollastre des d'un punt de vista nutricional?
4: Sempre que el consumim sense pell, és una de les carns més recomanades pels nutricionistes perquè és rica en proteïnes i nutrients, però amb un baix contingut en greixos i colesterol. Conté vitamines B1 i B2 que protegeixen el sistema nerviós, ferro, fòsfor i magnesi, fonamentals per als ossos, els músculs i el cor, i zinc, que contribueix a millorar el sistema immunitari. És la carn que aporta més proteïnes en relació amb el seu preu.
3: D'on prové el pollastre que consumim?
4: Catalunya és la comunitat autònoma que lidera la producció a Espanya, seguida de la Comunitat Valenciana i Andalusia. Espanya és un dels principals productors de pollastre de la Unió Europea.
3: Quines parts del pollastre podem consumir?
4: El pit, sense pell, és la part amb menys greix i colesterol. La cuixa i el pernilet contenen menys proteïnes i el triple de greix que el pit. L'ala aporta 56 calories per cada 100 grams sense pell i 111 calories amb pell. I el fetge és més ric en ferro. Una bona combinació de totes les parts és ideal per a mantenir un consum equilibrat de pollastre.
3: Alguna recomanació per a cuinar-lo?
4: La carn de pollastre s'ha de cuinar bé, tant si es fa a la planxa com si es preparen guisats, per assegurar que s'eliminen els bacteris. En el cas de la planxa, cal evitar coure-la en excés perquè no quedi seca. Si en sobra, es conserva bé fins a 2 dies a la nevera. Per fregir-lo, la paella ha d'estar ben calenta i la sal s'hi ha d'afegir sempre al final, just abans de servir, ja que absorbeix els sucs de la carn.
3: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veurem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
2: Consum. Junts és cooperativa.
1: Consum entre nosotros.
5: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
6: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
5: ¡Qué buen servicio!
6: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: La cultura es lo que tú vives, lo que tú lees, lo que tú ves, bailas, tocas. Cada generación hace su cultura. Y si eres 08, ha llegado tu momento. Con el Bono Cultural Joven, si cumples 18 años en 2026, tienes 400 euros para disfrutar de la cultura. Y ahora también para crearla. Porque la cultura la haces tú. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
8: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés, cierras los ojos en Atenas, los abres en Estambul y entre medias, desayunas con el mar delante, te bañas con el mar debajo y cenas con el mar al lado. Adelántate y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ponemos rumbo a tus sueños.
9: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.
10: Segueix-nos a les plataformes d'àudio per reescoltar tots els continguts del programa. Tecleja el balcó a Spotify o Apple Podcast. Mira el balcó en directe a través del canal de YouTube de Ser Catalunya.

0: 7 i 46, ja s'han conegut avui la nostra parella de fet, la Judit Mascó. Judit, com estàs?
1: Molt bé.
0: I en Guillem Clua, que s'estrena, dramaturg, ja el coneixeu, autor d'Smile i Justícia, l'Oreneta, mil més, guionista, que ara està escrivint.
2: Estic escrivint.
0: No podem dir res
2: però
0: més.
2: No podem dir res més. Ho hem dit fora del micro. Ja tindreu notícies.
0: En tindrem notícies? Molt bé.
1: Quin gust.
0: Clar,
1: quin... Jo és una de les...
0: A tu t'agrada escriure, eh?
1: No, em costa massa.
0: Amb aquesta, mira,
1: mi, no, perquè sí, sempre s'escriu la secció. Soc molt d'escriure de boli i paper.
0: Sí,
1: això
0: però
1: es
0: nota que t'agrada, sí.
1: Però no. Jo el que anava a dir és m'agrada llegir i, per tant, quan gaudeixo molt d'una bona lectura, que passa de tant en tant, llavors admiro molt aquesta professió.
2: L'altre dia vaig llegir una cita d'aquestes del Blue Sky, que no sé de qui és, però em va semblar meravellosa, que és que deia que escriure és el mateix que llegir, però el llibre t'odia.
1: Què vols dir, el llibre t'odia?
2: Vol dir que per trobar una bona frase amb la que puguis gaudir has de lluitar contra el llibre i fer que te la doni. I és molt difícil trobar-la.
0: El llibre t'odia.
2: Em va semblar meravellós.
0: Jo afegiria que cada cop que llegeixo un llibre bo, dic és que mai escriuré. Perquè jo vull fer això.
1: Saps? Llavors, que vull fer això. Us explico una cosa així, en plan divertit, sí. Però vaja, és una mica
0: sí, perquè el tema que portes acabarem plorant.
1: Sí,
0: és molt
1: d'allò. Clar, llavors admiro tant, jo sóc apassionada, llavors admiro tant aquella persona que penso, com deu ser aquesta persona per haver imaginat això, ha escrit això d'aquesta manera, quina imaginació, el que sigui, no? I aleshores m'ha passat que la vida m'ha donat oportunitats de conèixer alguns grans escriptors, que evidentment no diré quins. Llavors tens una decepció.
2: Exacte.
1: Dius, com, quina persona més avorrida. I més poca cosa,
0: home,
1: més apassionada.
0: No pots dir algun nom, que no passarà mai pel balcó.
1: No ho faria mai. Yeah. Però vull dir que...
0: Home, però probablement dic, pues, és ens encanta això... Willebeck i el coneguéssim. Willebeck és un infant de... I segurament no ens cauria bé.
1: Són gent.
0: Ni Manuel Carrer, no? Jo m'estic tirant a la piscina.
1: Perdona, no el conec, però me'l puc imaginar, no? L'Emmanuel Carrier, o sigui, sí. A veure, en fi, no cal conèixer-lo per imaginar aquesta persona molt complexa. Sí. Deixem-ho com a complex. Sí. Són gent complexa o acomplexada o com tímida o com poc sociable, o no sé, potser és que per seure... Mira, tu, que ara m'ho contestaràs tu. Mm-hmm. Per seure i escriure has de ser un ser poc social i poc... saps què vull dir? Has de ser més introvertit, més introspectiu.
0: Està dient, en plata, són bordes tots els...
2: No,
0: bordes
2: no. Borde
1: és una altra cosa. Escolta, hi ha gent molt sociable, molt borde. Sí. No, sí. Borde no.
2: No. S'ha de ser així quan estàs escrivint, però d'altra banda també has de ser molt extrovertit i has de no tenir gens de por de llançar-te al món per comprendre la naturalesa humana. Perquè si no estàs en contacte amb gent, si no interactues amb ells mai, si et quedes tancat a casa, no escriuràs coses gaire interessants. Vull dir, escriure coses sobre el teu melic i sobre el que passa dins de casa teva, que pot estar molt bé, però si vols ser un gran escriptor, crec que...
0: Clar, tu, Guillem, et passes la vida xuclant converses, vides... Sí, veuràs aquí de parelles, de fet, quan vagis venint, que diràs, aquest tema m'està inspirant una obra.
2: Això passa, i els meus amics de vegades tenen por d'explicar-me coses.
0: Clar.
2: Perquè acaben en algun lloc. Sí, tenim una relació una mica vampírica, de vegades, els autors.
0: Clar, és que us nodriu d'això. Mm. Va, aviam si es nodreix amb el que explicaràs ara, que és tristet.
1: Mira, jo al Guillem li voldria dir, perquè també, pobre, dirà, ostres, quin tema ha portat aquesta... precisament les parelles de fet, aquest espai va néixer, jo sempre ho vull recordar això perquè em sembla que és important i per això jo acabo preguntant també sempre amb qui em toca, perquè m'he d'imaginar qui li explicaré el tema, no? Doncs les parelles de fet van néixer com, a mi em van explicar que havia de ser com una estona que dues persones que fan coses ben diferents es troben, és com si ens trobéssim a fer un cafè i parléssim, com que quan quedes tu amb una amiga o amb un amic, de què parles? De tot i de res. O sigui, pots parlar de la sèrie que acabes de veure, pots parlar del llibre que acabes de llegir, pots parlar m'acabo de barallar amb ma mare, això, a mi em van dir que això eren les parelles, de fet. Ho dic perquè a vegades sembla que hagis de pensar grans temes i li dones com moltes voltes i filosofar sobre temes en profunditat, i no. I aleshores jo he pensat, què voldria explicar? Doncs jo el que voldria explicar és el moment vital que estic vivint i que estem vivint a casa meva, o sigui, algo que m'està passant, i que estem molt trasbalsats perquè està sent una experiència... molt dura, molt terrible, molt dura. I és que el nostre animaló, el nostre gos, que fa 11 anys que tenim a casa, té una malaltia terminal que li van diagnosticar, té un càncer al cervell en un lloc que no es podia ja ni tocar, i que li van diagnosticar doncs al maig. Un cop t'ho diuen, doncs ja passes un molt mal trago i tens un disgust molt gran, però després dius, bueno, doncs amb aquest temps que et diuen, aproximadament, que ningú es mulla, que tens, com li dediques, com el vius, hem passat un estiu que a més li hem, el meu marit i jo li hem dedicat molt amb ell, hem estat molt tranquils en un lloc, perquè ell tingués la possibilitat també de descansar i d'estar més fresquet, vull dir que...
0: Sí. Dius, bueno, us heu acoplat a la situació?
1: Totalment, totalment. I ho hem fet amb molta alegria perquè és el regalasso que li hem pogut oferir i que acabes... és un regal que et reverteix cap a tu, perquè si t'estimes molt, anava a dir una persona, un ser viu, no? que de fet els animals al final formen part de la família, sí, doncs tant. El que vols és això, no? Doncs poder compartir al màxim els dies, que no saps, les hores, però clar, no és tan bonic com ho explico, perquè us podeu imaginar els alts i baixos i els atacs epilèptics i les anades i tornades i les pastilles i les cortisones i tot és bastant terrible. Dit això, la decisió d'ara és el que volia comentar, que si em senten a casa em diran vaja coses expliques públicament, però la decisió és, clar, es diu eutanàsia també en un animal. És que em poso a plorar si ho explico així.
0: No, clar, però és que és, sí, és que ho viuen moltes persones, molts oients estan dient hem passat per aquí.
1: Clar, llavors jo ho tinc com... Clar, sabent que no tindrà cura, que no volem deixar-lo patir, que estan les últimes i que ja tenim moltes pautes de coses que sabem que realment ja són els últims dies. Aquí hi ha hagut conflicte familiar, clar, són molts, i jo penso, fins a quin punt som egoistes? Els que pensen que escolta, pues un dia més és un regal per tots i s'hi va tirant... O se li pot estalviar a que faci un altre atac o que fa... I estem... I l'altre dia vam fer un sopar, va ser bonic i va ser trist, perquè vam fer un sopar tots, fins i tot amb les parelles de les grans i això, i perquè vam debatre i al final no arribes a cap conclusió concreta, però arribes a una sola conclusió, que és sí que tots hem d'anar a la una. I perquè si no hi hauran retrets... si es fa d'una manera o una altra i no és el que tu t'imagines, no? Okay, això també t'estic donant una pista tremenda per un guionato, perquè és... Això és... Jo a vegades penso que jo sóc de l'opinió que si és molt egoista aguantar-lo uns dies més, però hi ha altres opinions. Al final, què és el que hem estat fent? Parlar sovint amb l'equip veterinari, que són els que, amb els petits detalls del dia a dia, ens poden marcar...
0: Us poden fer decantar la balança.
1: Clar. De dir, doncs, fins aquí sí i tal.
0: Però que bonic que en parleu i que feu
1: en parlem,
0: un sopar...
1: Vam fer un sopar de creps perquè s'ha de parlar aquestes coses, perquè creen molt mal rotllo, perquè l'estiu va ser bonic, però ara ja estem a les últimes. I tots opinem diferent, tots ho faríem d'una manera diferent.
0: I sou molts, com deies.
1: I som molts. Bueno, és un tema, és un temasso molt potent. I se'n diu eutanàsia, que és una paraula que, clar, tu només l'escoltes envers els humans, però és així, no és un sacrifici.
2: No és
1: sacrificar l'animal, és prendre aquesta decisió.
2: Jo crec que tots els que hem tingut animals de companyia empatitzem perfectament i entenem perfectament el que esteu passant. Però també el tema de discutir en família, un tema... No hi ha de perdre un membre de la família, com jo crec que són els animals de companyia, sinó de parlar de la mort, senzillament, i de la mort i de facilitar una mort digna i tranquil·la a algú que ens estimem. I crec que això ens prepara per quan hem d'enfrontar-nos. No hi ha la mort d'un animal, sinó la mort d'un familiar. Vull dir, ara encara em posaré més lúgubre, però jo fa uns mesos vaig perdre el meu pare i va haver la discussió al voltant del seu llit amb la metgessa de guàrdia de què havíem de fer. I ja et dic, acabarem plorant tots avui. Però la bona notícia...
1: Bueno, però és que m'agrada molt
2: notícia,
1: parlar d'això també.
2: Sí, n'hem de parlar.
1: Penso que no parlem prou de la mort.
2: No hem de donar l'esquena a la mort.
1: Està bé seure i parlar-ne.
2: I experimentar la mort, sobretot quan hi ha nens a casa d'un gos o d'un gat, ens serveix molt per enfrontar-nos després a situacions molt més difícils. I és el que dius tu. La família ho ha de decidir d'una. Evidentment, sempre hi haurà veus discordants que voldran allargar, la seva sensació d'aferrar-se en aquella persona o en aquell animal una miqueta més. Però al final el que compta, no sé el que veu acabar decidint, però el que compta és la felicitat de la persona o de l'animal de qui estem parlant. Si està patint, si els...
1: Vam decidir el que va dir la veterinària. Mira, així ningú es mulla.
0: I és una manera de decidir, eh?
1: És una manera de decidir, sí. Perquè al final t'explica el per què, no? I dius, val, d'acord.
2: Tenir doncs, tota la informació és essencial.
1: Tenir una informació científica, mèdica, i després està la part més, sí, com tu dius, més sentimental, de que aquí pot haver moltes sensibilitats molt diferents. Tan diferents com, per una banda, tinc una amiga que treballa amb una protectora d'animals, aquesta superecologista, que és que em va dir, uf, si l'estimeu tant i l'heu, aquest estiu li heu dedicat tant, o sigui, tot això que m'explica Judit aguantarà moltíssim. Bueno, tu estàs content quan et diu això, no? I per una altra banda, una altra amiga que és veterinària em va dir, estimat, a més deixar anar. Hosti, tu, quines dues frases, no?
0: Que
1: i ho vaig deixar a casa, el nas o paquet.
0: Pateix, clar, no?
1: Clar, i com saps quan un animal pateix si no és molt evident?
0: Clar, és com... Sí.
2: Però saps el meravellós que és poder-li donar a un gos allò que li has negat durant anys, com...
1: Jo, tot el dia!
2: Menjar tot el dia,
1: però està inflat de tanta cortisona i està, en fi... Però ara us diré una cosa que és terrible. Com que està posant tants quilos tan ràpidament perquè s'infla i perquè menja, li dona molta gana... Llavors li podem augmentar la cortisona perquè pesa més i pot aguantar més. No trobeu que és terrible? M'esteu entenent?
0: Estem catatònics, sí.
1: Bueno, en fi. Jo plego aquí perquè no em vull posar
0: pa. No. Has triat una cançó molt
1: mira,
0: bonica.
1: Compartir. I crec que... Cançó,
0: que bonica el Guillem el que t'ha dit, també.
1: Sí, gràcies. Molt bonic, Guillem, perquè no ens coneixem.
0: I un mira quina miqueta... Que bonic.
1: Però mira, compartir també coses a vegades que no són tan alegres. Jo normalment m'agrada venir a fer entreteniment.
0: La cançó és alegre.
1: No, la cançó és molt alegre i, per favor, per mi és, la dedico al poble cubà, que poc en parlem, eh?
0: Vinga.
1: Clàssica.

0: No obrirem el meló a Cuba perquè no acabaríem. Però aquest tema, jo tinc aquest CD, el Buena Vista Social Club.
1: S'ha de tenir, és un clàssic.
0: S'ha de tenir. Tu tens o no?
2: Ah, sí, sí.
1: S'ha de tenir. I el documental aquell, tots l'hem vist.
0: Te l'haurem de regalar. No pots viure a casa sense Buena Vista Social Club.
1: És un clàssic. A més, a nivell instrumental és...
0: He de parar dos minuts, que així ens refem també, que a mi... Molt bonic. Ara, i que li toca a en Guillem, s'ha d'estrenar.

0: la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Barcelona, cadena SER.
1: Tú quieres una casa de ensueño, tu pareja algo para Tito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyagán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles, tan increíbles que no admiten discusión. Visita hipoyagán.com.
2: Dilluns, dimarts, dimecres. Per què hem d'esperar el diumenge per tastar un bon arròs? A Bana 75 no comptem els dies, sinó els moments que compartim i les ganes de gaudir la vida. Manà 75, el plaer de ser-hi. Manà 75.
3: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyagán son tan increíbles que con lo que ahorras, a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyagán.com.
4: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
5: A Forns Gil som de bona pasta. I això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
6: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
7: Un glob de vi.
8: Un glob de cervesa.
9: Un glob entre amics.
10: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El Glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: estem renyant a Joan Bofill perquè tingui aquest, a la Buena Vista Social Club, i el documental.
1: Físicament no, no
2: el tinc. De quin director era un director?
0: Sí, de...
3: Wim Wenders.
0: Era el Wim Wenders.
2: Això.
0: Sí, gràcies, Toni Suárez. Sí, era, sí, sí.
2: Vale. O sigui, un gran sí, sí, documental, i llavors també apreciaràs molt aquests músics cubans mítics.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I aquesta música d'aquests instruments. Com...
0: Vinga, anem amb en Guillem. Guillem, mira, t'ho facilito. El teu tema té a veure amb algú que m'ha anat explicant aquí i que s'ha anat fent la bola, però ja veurem per on ho tires tu.
4: So I say free Palestine, I say free Lebanon, I say free Cuba, I say free Congo, free Sudan, free all people in America living in fear over this terrorist organization.
0: És el tema del taloner de Ed Sheeran, que per dir això, no, en Macklemore, ho he dit bé, Macklemore.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Està fora. I a partir d'aquí, veus...
5: S'ha liat.
0: Amunt i avall, s'ha liat parda, que es diu. Clar, i molt, més.
5: Sí, s'ha de liar.
0: I és el que ha de passar.
5: És el que ha de passar.
0: Val.
5: Vull dir, jo vinc a parlar d'aquest tema, que és molt d'actualitat, però jo tenia previst parlar d'aquest tema abans que passés tot això de Ed Sheeran, perquè no és una cosa nova. El tema és que ja fa anys que l'arrosseguem, que estan caient moltes caretes. Estan caient caretes de personatges públics, sobretot. No parlo de polítics, parlo d'artistes, de cantants, d'actors, que de cop i volta decideixen expressar-se molt explícitament o posar-se de perfil amb temes molt concrets que van més enllà d'una diferència d'opinió i que afecten temes profuns de drets humans i que afecten la manera com estem veient un genocidi en directe per la tele. Abans era més difícil, abans costava que caiguessin aquestes caretes. Abans, si eres un nazi, si eres una merda de persona, dissimulaves una mica. Si estaves a favor d'un genocidi, si no volies que un grup minoritari... Si no estaves d'acord amb els drets de les persones LGTBI, o eres un racista o un masclista, dissimulaves una mica, tenies una idea del teu negoci, més igual als teus motius que tinguessis per dissimular, seguies sent una merda de persona, però no ho feies públic. No es veies, perquè et podia perjudicar. Ara no et perjudica. Ara no et perjudica, ara fins i tot s'aplaudeix i es premia aquest posicionament. Parlo sobretot del tema del genocidi, perquè és un tema que cada vegada tenim més present, que està canviant els paradigmes, que estem en un dilema moral a nivell global que està amenaçant a canviar l'ordre mundial de les coses i que amenaça la pròpia democràcia. No ens podem permetre el luxe, com ha fet Ed Sheeran, de dir, no, és que jo sóc apolític, no m'agrada barrejar la meva feina amb posicionaments
0: que jo considero ideològic.
5: No pots posar de perfil. En moltes altres coses sí, és molt legítim que els artistes vulguin tenir una vida privada o que vulguin tenir una ideologia que no volen compartir amb la gent, però amb aquest no. Estem en un moment històric que fa un segle que no ens enfrontem a una cosa tan heavy com perquè ara vingui un senyor i digui no, és que això a mi ni em va ni em ve. De la mateixa manera que no hi ha un punt mig entre masclisme i feminisme, que no hi ha un punt mig entre feixisme i antifeixisme, o entre racisme i antiracisme.
2: Bueno, ho dius tu, però hi ha gent que diu que sí.
5: Evidentment, clar.
2: Home, no, jo sóc femenina i a favor de les dones, però feminista no sóc, que dius... No ho he entès, però jo crec... No sé, o sigui, hi ha gent que creu que sí, que hi ha
5: clar,
2: un punt
5: però
2: mig.
5: Si dius això, t'estàs posicionant automàticament
2: cap
5: a una banda.
2: Sí, jo t'entenc a tu, però vaja.
5: Però llavors, la meva pregunta, vull dir, a part de tota aquesta reflexió que va fent xup-xup des de fa temps, i la pregunta concreta és, hem de seguir sent fans i consumint la cultura que generen persones menyspreables?
0: Perquè és a dir, tu ara diries, jo no escolto més Ed Sheeran.
5: Bueno, i mai he escoltat Ed Sheeran perquè no m'agrada. Però potser vaig a un concert de Macklemore, no sé si n'era un concert de Macklemore, però m'ha passat amb gent que sí, que he admirat i que m'agrada la música que fan. Jo he ballat molt amb Pink, per exemple, que va ser la que va obrir la caixa de Pandora de tot aquest tema.
2: Però precisament. Això ha passat sempre. O sigui, mira Woody Allen.
5: Sí.
2: Mira Maradona. O sigui, grans mites, cada un amb lo seu. I tot el que hi ha darrere. A mi, perdona, em costa molt admirar-los, però la gent després a mi m'explica, no, home, no, però has de separar, no té res a veure l'artista.
0: Has de separar, va, tu que ets artista.
5: No,
0: aquesta frase, separar, has de separar.
5: Mira com és la frase, l'obra de l'artista.
2: Sí, això, l'obra de l'artista.
5: El que dèiem. Jo estic d'acord en separar l'obra de l'artista sempre que... O si l'artista està mort, és fàcil de separar-lo, perquè és igual, ja no l'estàs enriquint amb els teus diners. El que fa l'artista no fa mal a una altra gent, doncs mira, si ets una merda de persona, doncs bueno, potser ho puc puc mirar una altra banda. Però des del moment en què afecten els drets humans les teves decisions, o que financies una guerra, o que financies un genocidi, o que financies unes accions legals contra persones LGTBI, per exemple, llavors ja no podem separar l'obra de l'artista. Llavors estàs ajudant a que l'artista faci el mal directament, que faci infeliç a milers de persones a tot el món amb el poder que tenen. No ens oblidem, els actors, les actrius, els cantants tenen un poder, tenen una veu molt poderosa, tenen legions, milions de fans que els escolten i els segueixen, tenen una responsabilitat.
0: Però tu creus que ara Ed Sheeran, per centrar-me en ell, està patint? Que és igual si pateix o no, però s'ha posat de perfil i li estan caient
5: per totes bandes.
0: Per totes bandes. Mira, l'últim, el líder de el Roger Waters. De Pink Floyd. Mira què deia Waters.
1: This is a little message for Ed Sheeran. There's two kinds of people in this world, Ed. There's people who do the right thing. The rapper Macklemore would be one of those people. And there's people, many of them, sadly, pricks, like you, who do the wrong thing.
6: Ve a dir que hi ha dos tipus de persona, una és les que fan les coses bones, que és Macklemore, i els altres que són els prics.
2: Què és prics? Què vol dir prics?
7: Capullos.
6: Sí. Ah, capullos. Capullos, que serien...
0: Anava a dir fàcil, capullos.
2: Això no ho sabia
0: en anglès. Fàcil, justament, és l'únic que no he entès. T'ho juro que és l'únic que m'entens. Exacte, m'ensenyo. Pricks, mira, això ja, veus, així ens quedarà per sempre. Això jo deia, patès, que és igual el patiment, però vull dir, segurament ell està... no pensa, no? Que...
5: Evidentment no ho pensava.
0: Vull dir que ell està pensant en Free Palestine, espero.
5: Ell no. Ell?
0: No.
5: Bueno, no ho

0: pensa?
1: Jo, a mi m'és igual el
0: que... Ed Sheeran, creus que no?
1: M'és igual el que pensi d'Ed Sheeran. El que m'importa és com es posiciona Ed Sheeran i com afecta això als seus fans. A mi, si ell està a favor o en contra,
0: sí, no,
1: que
0: no
1: és una opció
0: exacte.
1: Legítima. Hi ha llibertat d'expressió, digues el que vulguis, però no ens prenguis per idiotes. I en el moment en què tu et posiciones d'una manera equidistant amb un genocidi, nosaltres també tenim dret a opinar i a decidir què fem amb els teus discos i amb la teva música.
0: Què passarà? Re, que seguirà omplint estadis. Què van parlar, Judit? Tu vas portar aquí Northernland, no? Aquella pel·lícula que va guanyar l'Oscar d'aquest partit, que han seguit
2: violentant. Heu vist, no?, que han guanyat
0: un premi guanyat el NASA.
2: No sé què, però ja heu vist el que els està passant.
0: Exacte,
2: no?
0: Però vull dir que no va passar res. Els Oscars,
2: Northernland,
0: i aquest home el segueixen perseguint.
2: Però és que no va passar res, al revés. Llavors,
0: això...
3: Les
2: vides han perillat d'ells, però és que però en aquelles terres, no? Se les ha seguit destruint.
0: Clar, però tu proposaries, no anem al concert.
1: Jo no li diré a la gent el que ha de fer, però jo personalment prefereixo prendre decisions que siguin coherents amb el que jo penso sobre aquest tema. Vivim en un món capitalista, tota aquesta gent es nodreix dels diners que els hi donem, i ja sé que jo no podré canviar el món si de cop i volta decideixo no anar a un concert de Ed Sheeran o no veure Harry Potter de la J.K. Rowling o no anar a un concert de Pink. Evidentment que no, però...
2: Però anem a imaginar i anem a, si imaginem, actuem després, no?, que un món és millor. És que si no... És que si no, no
1: si
2: sé,
1: ja no
2: surten les paraules. És a dir, si ningú fa res... almenys si tots posem de la nostra voluntat, sí que estem fent, no?
1: Sí, bueno, així va acabar l'apartheid a Sud-àfrica. Hi va haver un boicot internacional, cultural, comercial, esportiu, contra aquell règim. Podem fer el mateix.
0: Hi ha esperança.
1: Bueno, no,
2: aquí el tema és el tema econòmic.
0: En Bofill i jo ens escrivim al matí quan passen coses, diem, hi ha esperança.
2: Sí, és molt... De veritat que això és necessari fer-ho, i no és conya, encara que ho feu mitja broma, que també val,
0: sí, sí.
2: Posar-li també sentit de l'humor i tot. Però ha d'haver esperança. Sí, ara bé, el poder dels poders sempre és l'econòmic, val? En el món en el que vivim, i tot aquest conflicte és econòmic. O sigui, fins que no... O sigui, ho dic perquè tots aquests festivals, perquè de tot això que estàs comentant ja en van parlar, i en van parlar, altra cosa, tots els artistes que es van donar de baixa dels festivals d'estiu...
0: Però m'agrada escoltar-ho d'en Guillem, que és artista, i que algun dia et pots trobar en una situació així, Guillem.
1: Evidentment, jo em puc trobar...
0: Que et contracti ara un teatre nou que sigui... pro-política, pro-política, diríem Netanyahu, per entendre'ns.
2: Sí, sí,
0: i et
2: que
0: diu,
2: es que és propietat d'un fons d'inversió israelí.
1: A mi m'agradaria pensar que seré coherent. Ara bé, la puresa ideològica jo també entenc que no existeix. Jo utilitzo Spotify, jo utilitzo empreses i xarxes i multinacionals sionistes, perquè no podem viure fora del món.
2: Quan veiem les imatges dels nens que estan morint allà a les mines del Congo, o sigui, vivim en un món terrible, en aquest sentit.
1: Però sí que crec que, quan ha arribat el moment, m'agradaria tenir la valentia de fer el sacrifici, perquè el gest sense sacrifici no significa res. A mi, no en el sonar, no és un sacrifici. Jo puc penjar tots els tuits que vulgui dient no, és que el fons israelí està finançant el sonar i no hi vaig per això, no és cap sacrifici. El moment en què tots demostrem com som és quan hem de pagar un preu per la nostra convicció.
0: I clar, ha de sonar la que va tirar el foc de...

0: gran conversa. Us heu agradat, eh?
1: Molt.
0: Molt. Que bé. Que bé. Doncs mira, de quan passar, podreu repetir.
1: Una de les coses que m'agraden, m'agrada tot. Pràcticament tot.
0: Gent i
1: però descobrir gent, veus?
0: És meravellós. És un... Ha sigut una gran conversa, de veritat, de gran parella de fet.
2: Si tornareu,
0: home, i tant. Nosaltres fem una pausa, dos anuncis que tenim. L'Oasi Polític avui, una mica amb el tema de les...
2: De meteorologia, amb en Jordi Carbó i
0: Jordi
2: les alertes
0: que el tenim ja escoltadíssimes i tot abans. Sí, li encanta. Judit Guillem, gràcies.
1: Gràcies. A vosaltres.

0: Aquí tenim l'Oasi Política amb en Marc Rovira, redactor del País de Catalunya. Com estàs, Marc?
1: Molt bona tarda. Molt content d'estar aquí amb vosaltres. Sí, és que tenim... no tenim en Serra, eh?
0: No,
1: es trobarà
0: però
1: faltant.
0: Tenim una missió, perquè avui era interessant tenir a un meteoròleg per saber com viuen les polèmiques sobre les alertes, les crítiques de si es peca massa de prudent o no es fan sonar, etc. Òbviament,
2: quin
0: ja l'hem demanat.
2: Que hem de tenir en aquest
0: quin
2: programa.
0: Meteoròleg, que a més, que podrà esplaiar-se una mica més, perquè sempre li donem poc temps. Ara,
2: no, i en Jordi, amb aquest tema avui sempre insisteix que s'ha d'explicar bé i s'ha de parlar
0: bé. Va, que fins a 25, fins que arriben les notícies.
1: Sí, perquè trobo que a Catalunya no se'n parla gaire del temps, no?
0: Contextualitzem una mica. Bueno, saludem en Jordi Carbó, com estàs?
3: Aquí l'home del temps, en poc temps.
0: Sempre vas apretat. Contextualitza una mica, Joan.
2: Sí, perquè les pluges d'ahir han reobert aquest debat. Ahir van sonar dues S-alerts. A quarts de 10 va sonar pel Maresme i el Barcelonès i també va sonar pels 50.000 aficionats que eren al Camp Nou.
4: Alerta, eh?
2: El Camp Nou, de fet, va sonar dues vegades, després va tornar a sonar a les 11, llavors també l'alerta era pel Garraf i pel Penedès, en què s'explicava doncs que hi podien haver crescudes sobtades, inundacions. Avui hi ha hagut roda de premsa de la consellera Núria Parlon, ha explicat per què no es va evacuar el camp, assegura que les alertes van sonar quan havien de sonar i que la gent no ha d'esperar que se'ls avisi quan comença a ploure, sinó quan es té la certesa que la pluja s'estanca i pot començar a provocar problemes.
5: No s'envien les alertes alegrement, les alertes s'envien d'acord a una activació del perill que fan que haguem de prendre mesures per protegir-nos, però no podem parar la vida en general, perquè tampoc ningú faria cas.
2: Afirma que les explicacions d'aquestes alertes no van afectar tampoc la tornada i l'anada al Camp Nou. El perill va arribar més tard, quan ja tothom era dins del camp. Això explicava Sergio Delgado, el subdirector de Protecció Civil.
6: Quan les pluges eren intenses, tota aquesta activitat vinculada al partit doncs estava en marxa, i en aquell moment doncs no estava afectant i ho anàvem seguint. Si
2: clar, això va passar en les darreres hores, però fa poc més d'una setmana les crítiques van ser pel contrari, és a dir, per exagerats.
7: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major.
2: Es van suspendre les classes a 5 comarques, també es van enviar alertes, al final no va ploure en tanta intensitat, i després venia

0: ja de les, els aiguats a Tarragona, al Vendrell, amb dues persones que van morir a Roda de Barà a principis de mes per unes crescudes sobtades, en què aquell cas les alertes no van sonar. El que explica Protecció Civil és que inicialment els missatges estaven entesos com missatges que envies a la població per protegir-te davant d'una adversitat, però com que ells no poden preveure el punt exacte on pot fer mal, perquè diuen que les previsions estan canviant, que cada vegada és més difícil advertir d'aquesta intensitat de pluja serà en aquest punt perquè són molt localitzades, doncs estan fent canviant les polítiques per incorporar és alert un cop ja ha plogut fort i ha descarregat, però veuen que, per exemple, hi haurà inundacions, crescudes d'aigua, i per avisar la població que han d'estar alerta.
1: Carbó, amb tot això, com ho viviu els meteoròlegs? És a dir, cada cop, deia, és més difícil perquè aquestes pluges són més localitzades.
2: Jo amb això ja no estic d'acord, d'entrada. Una pregunta, aquest no és un espai per fer amics, oi?
1: No. Tu sempre pots
3: entre
1: dir el que vulguis.
3: Entre nosaltres sí.
2: No, és que aquest argument que jo crec que s'està sentant, ho sento, em sembla trampós, no. És a dir, els pronòstics meteorològics es basen en uns models matemàtics que tenen dins de la seva informació el comportament de l'atmosfera, sobretot el tema de fluids, termodinàmica, i això doncs, no els hi resta eficàcia perquè estiguem en un nou context. Senzillament, ells introdueixen les dades i els hi surten dades possiblement més espectaculars que fa unes dècades, però és important tenir clar que un fenomen com el que hem tingut les darreres hores no és imputable al canvi climàtic, però per definició. És a dir, un fenomen que acaba de passar i, a més, que ha passat altres cops i no pocs, doncs no es pot atribuir directament al canvi climàtic. El que es pot atribuir al canvi climàtic és la seva recurrència, la seva agressivitat, que puguin ser més agressius de manera més recurrent. Però el pronòstic, mira, fa una setmana els pronòstics, quan hi va haver l'alerta que no va agradar per massa prevenció, els models donaven a on va acabar plovent entre 50 i 100 litres per metre quadrat, van caure més de 50. Ahir ens donaven a on va ploure més entre 100 i 150, es van superar els 100. De manera que el problema no crec que sigui de pronòstic, crec que és més social, i jo ho emmarco dins del context general que hi ha com de cabreig general, no? I m'agradaria, per acabar aquesta introducció, fer referència al que va passar al febrer amb les ventades, que jo crec que aquí va haver molta trampa, perquè tot això, tot el que estem vivint ara, parteix d'una llei del 1997, que és quan es tracen, no?, una mica les directrius generals de com s'han d'afrontar les emergències. Clar, fa pràcticament 30 anys d'això, s'han anat modificant, es van adaptant, s'està parlant de modificar-les de nou, per exemple, per la tecnologia, no? Ara tots ens sonen els mòbils. Recordem que quan va començar això hi havia gent que es prenia això com un atac a la seva intimitat, o que molestava el soroll. És a dir, que estem parlant també de coses, al meu entendre, absurdes. I aquell dia de les ventades, molts alcaldes, jo crec que van ser deshonestos, perquè aquesta llei del 1997 va implicar alcaldes, tècnics, experts en meteorologia i en altres situacions que poden provocar emergències a Catalunya. I el protocol és el que s'ha aprovat entre tots, i si s'aproven és per algun motiu, i més si han estat experts i gent també del món de la judicatura. Aquell dia, doncs, es va saltar un protocol que possiblement no s'entén, però jo crec que breument ho explicaré. Si més del 50% del territori o el 80% de la població està sota un avís vermell per situació meteorològica de risc, automàticament s'amplia tot el territori. Però és fàcil d'entendre això. És per una gestió dels recursos que faran falta per afrontar aquestes emergències. És a dir, si tenim molta gent circulant i sabem que hi ha accidents, incidències, l'interessant en aquestes situacions és que els operatius per emergències estiguin al màxim disponible pel que ens pot venir a sobre i no per coses més quotidianes. Per això jo crec que aquí és on comença una miqueta el tema de molta gent opinant sense realment ser rigorós, no? I anem,
3: Carbó,
2: arrossegant una miqueta això.
3: Bona tarda, Carbó. Tens raó amb això, perquè per alguna cosa ets tu l'expert. El que passa que és probable que aquest ús de les alert, que les pròpies autoritats ja ens diuen que no deixa de ser una eina nova i que, per tant, tots plegats ho hem d'acabar de perfeccionar, hem d'acabar d'aprendre, no? El que passa que fa la sensació que cada vegada guanya més força la idea aquella de que hi ha poca claredat sobre quan s'activa les alert, quan no s'activa, i el risc creix de que tot plegat acabi tinguent la condició de simulacre, no? Que cada vegada que rebem unes alert puguem pensar, ostres, aquell dia que el van activar no n'hi havia per tant, o potser aquesta vegada no ens afecta directament. Tu has posat l'exemple de les ventades, no?
1: 30 segons.

0: carbons madaràs perquè
1: devíem...
0: En 30 segons, i de veritat que continuarem amb aquesta, amb aquest tema un altre dia. Què pots dir?
1: Doncs la conclusió és que quan us avisem que hi ha una situació, que tothom, per sentit comú, estigui aquí alerta. La gestió d'aquests avisos, com deia ara el company, és molt més complicat, però això s'anirà afinant perquè és un debat públic ja.
0: No, i de veritat que l'anirem tenint. A mi em sembla molt important, perquè has parlat clar,
2: això, clar
0: i català, i jo crec que era molt important escoltar la teva opinió, que ha quedat
1: gràcies
0: claríssima. Carbó, una abraçada, en seguirem parlant.
1: Fins demà.
3: Fins demà. Fins demà.
0: Ara mateix, el dia, en 5 minuts, amb en Xavier Balló
3: i
0: Anna Palet amb la Gràcia del Balcó. I ara li dic gràcies, Marc Rovira.
2: Clar, com sempre.
0: Fins ara.
4: El Balcó.
5: És dijous 17 de setembre i aquestes són les notícies del dia.
4: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
5: El transport públic ja ha recuperat pràcticament la normalitat després de les incidències que s'han anat arrossegant durant el dia d'avui pels forts aiguats que van caure fa gairebé 24 hores. Rodalies ha pogut restablir ja el servei interromput durant més de 7 hores per un esvoranc a la via entre Sant Andreu i Montcada que havia estat provocat per la pluja. Els tècnics de DIF han tapat el forat amb formigó i han recol·locat les pedres de sota els rails que l'aigua havia arrossegat. El metro de Barcelona també s'ha anat recuperant el servei afectat i només queda per reobrir l'estació de Can Cuyàs a la línia 11. Un temporal que, recordem, ha provocat la mort d'un home de 48 anys a Olivelles, al Garraf, arrossegat amb el cotxe per una riera que va créixer en pocs minuts. Els bombers van trobar el seu cos de matinada 500 metres més avall. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat avui per què es va enviar un SOS alert amb l'episodi intens ja iniciat en alguns punts en lloc de preventivament. Diu que es va corregir la predicció.
6: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt.
5: La consellera Parlon ha comparegut aquesta tarda al Parlament per explicar els canvis a la cúpula dels Mossos d'Esquadra i ha defensat l'elecció de Ferran López com a nou director de la policia. L'oposició li ha qüestionat que hagi tornat a triar un agent en actiu dels Mossos per a un càrrec polític, com ja va fer amb Trapero.
7: No són canvis, tranquils. Això és una crisi.
8: Nosaltres no ens empassem que són motius personals. Nosaltres pensem que hi ha qüestions de fons.
9: No pot ser un canvi de noms, ha de ser una qüestió de model.
10: És sempre millor que qui ocupi el càrrec no sigui un membre en actiu del cos de Mossos d'Esquadra per garantir un funcionament, diguem, amb una certa bicefàlia.
5: El director Ferran López i la nova comissària en cap, Sílvia Catà, han aprofitat aquesta compareixença per anunciar les seves prioritats, reforçar la investigació contra el crim organitzat i les bandes juvenils. A més, ja han trobat una missió, una nova missió per Trapero dins del cos, estudiar com desmuntar la sensació d'inseguretat que segueix expandint-se malgrat que els delictes baixin. Andrea Villòria.
11: La nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, aposta per posar investigadors especialitzats en crim organitzat a les comissaries locals i no només al complex central.
12: Jo vinc d'una regió com Girona, fronterera, tenim crim organitzat i s'ha de treballar des del territori.
11: També ha anunciat que tenen en marxa un pla contra les bandes llatines que han tornat 15 anys després.

0: és el seu segon porter, els errors no només són cosa d'un, sinó són cosa de tots, han de treballar per tenir menys errors, i això és el que ha dit avui Eric García sobre Chesney, un discurs que porta molt al vestidor. Ja va dir a l'entrevista del dilluns que portava moltíssim, però diu que estan tranquils perquè quan va jugar Chesney el Barça va arribar a unes semifinals de Champions, per tant està clar quin és el discurs del vestidor de portes en fora, de recolzar el que és avui, dia d'avui, un company i un pilar important com a mínim a l'estat anímic del Barça.
1: Amb aquesta acabo, Nil, si Joan no arriba al Sánchez Pizjuán, a priori per les paraules de Flick hem d'imaginar que Chesney repetiria titularitat, o com ho veus?
0: Com a mínim, si no juga Joan Garcia, la coherència després del que ha dit Flick en aquestes, o el que va dir Flick ahir després del partit, és que Chesney és el seu segon porter. Seria sorprenent després de les declaracions, és a dir, si m'ho arribes a preguntar ahir a mitja part, hauria dit que entrava Livakovic, va decidir Flick que sigui Chesney, és el seu segon porter, per tant, com a mínim per coherència, si Joan no arribés i no sent bé de mal entrenament, jo crec que jugaria Chesney.
1: Doncs Nil, moltíssimes gràcies i et deixem tornar cap a Barcelona.
0: A tu, com sempre, una abraçada.
2: La graderia del balcó.
3: AVE, destino, Madrid, Puerta de Atocha.